0: La ciutat de Màlaga amb el passeig del Pitort per fer possible la retransmissió en directe d'aquest espai que apropa l'actualitat municipal a la ciutadania i fomenta la participació directa amb l'alcalde Manu Reyes. Situació de risc per als nivells d'ozó troposfèric. Es recomana no fer esforços corporals inusuals a l'aire lliure i precaució a les persones asmàtiques o amb malalties cardíaques durant tot el dia d'avui, aquesta jornada de dimecres 27 de maig. I acabem amb una notícia de l'àmbit esportiu, ja que del divendres 29, la tarda d'aquest divendres, fins a la tarda del diumenge 31 de maig, el camp municipal de Pitort serà l'escenari de la primera edició de la Castelldefels International Cup, un torneig internacional de futbol base sub-8 que reunirà 30 equips europeus de primer nivell, entre ells el Futbol Club Barcelona, el Real Madrid, el PSG, l'Espanyol o el València. I fins aquí el repàs als principals titulars d'aquesta hora al butlletí Castelldefels Avui. Tornarem amb una nova actualització informativa, ara ja amb el torn de l'informatiu local, amb totes les notícies en detall d'aquí una hora. Fins ara.
1: Castelldefels Avui.

0: Si fem un bon ús dels contenidors, si respectem els parcs i jardins, si recollim els excrements dels gossos, si mantenim neta la ciutat, millorem la convivència. Ajuntament de Castelldefels. Si millorem la convivència, tothom guanya.
1: Ràdio Castelldefels online. On vulguis i quan vulguis. Radio Castelldefels.org.

0: radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.
1: Si fem un bon ús dels contenidors, si respectem els parcs i jardins, si recollim els excrements dels gossos, si mantenim neta la ciutat, millorem la convivència. Ajuntament de Castelldefels. Si millorem la convivència, tothom guanya.
2: Amics de Ràdio Castelldefels,
3: encara no heu sentit cap programa d'havaneres? Us recordo que la vostra emissora cada setmana us ofereix el programa Amics de les Havaneres. Allí trobareu tots els grups i totes les havaneres que sentireu en els concerts que es faran a la nostra vila. Us hi esperem.
4: Així som. El magazín de ràdio Castelldefels.

Així som. El magazín de Ràdio Castelldefels.

0: Ahí sí son.
1: Ahí sí son.
0: Al magazine de Radio Castelldefels.
2: Història del country, un programa que cada setmana us apropa al món del country. Aquí, a la vostra emissora, Ràdio Castelldefels.

0: Si vols tornar a escoltar aquest programa, ho pots fer a la secció a la carta de radiocastelldefels.org.
1: Ei, vinga, som-hi ja.
2: Ràdio Castelldefels. Són les 4.

0: I avui ens despertem, atenció, amb 24 graus a Mataró, 22 a Oliana, 13 a Benissanet i el calvari judicial també de Pedro Sánchez, que no s'atura després de les 12 hores d'escorcoll a la seu del PSOE, en principi per demanar o fer un requeriment d'informació. Avui comença el judici al germà del president espanyol. Avui Pedro Sánchez no té cap acte a l'agenda, seran per tant els seus ministres o portaveus del PSOE els que responguin en aquest cas en aquesta, sobre aquesta estructura que, segons el jutge Pedraz, el famós jutge Pedraz, va crear el partit per intentar boicotejar les causes judicials que l'esquitxaven.
1: Si hemos demostrado algo, es que somos un partido que no tiene nada que esconder y que cuando tiene que actuar, actúa. Y por supuesto no convive ni coexiste con ese tipo de actitudes que efectivamente repudiamos.
0: Així se'n sortia ahir Sánchez des del Vaticà. Avui la premsa en va plena. Avui el Mundo o el Confidencial destaquen que el president del govern, a qui anomenen The One, estava al cas del que feia la trama. O l'ABC obre avui amb l'editorial a 5 columnes titulat Tota la corrupció és de Sánchez. Déu-n'hi-do. Després hi ha l'altra premsa que diu totalment el contrari. Hi ha també les conseqüències polítiques. El Partit Popular manté que la situació és insostenible, però segueix sense fer els passos cap a una moció de censura.
2: Bueno, nosotros tenemos contactos abiertos con todos los partidos políticos representados en el Congreso de los Diputados. Sabemos lo que opina Junts y precisamente porque tenemos esa información sabemos que no están dispuestos a moverse. Están paralizados.
0: Això ens deia Borja Semper en l'especial que vam fer ahir al matí de Catalunya Ràdio. Avui en parlarem amb Míriam Nogueras, de Junts, amb Francesc Marc Álvaro, d'Esquerra Republicana, i José Zaragoza, també del PSC. A ell també li preguntarem per la branca que afecta els socialistes catalans, perquè ara el polèmic jutge Pedraz sospita del finançament de la campanya de les eleccions de fa 2 anys que van portar a Illa a la Generalitat. I un dia més tenim vaga a l'ensenyament. Avui afecta escoles i instituts del Maresme i del Vallès.
3: Lamentem comunicar que hem tornat a caure en el ja conegut dia de la marmota i no entenem com el departament no s'ha fet ressò i ha vingut a la mesa amb una proposta escrita.
0: Els sindicats parlen de dia de la marmota. Avui torna a haver-hi reunió a la conselleria. Les posicions per l'increment salarial s'han acostat, però ara els sindicats volen un compromís per escrit. En temps d'agora parlarem amb Yolanda Segura d'Ustec i amb Ignasi Jiménez, secretari de Millora Educativa. Després també entrevistarem a Sor Lucía Caram per parlar de la visita del Papa a Catalunya. Avui el govern donarà detalls del dispositiu de seguretat. I a partir de les 11, al matí de Catalunya Ràdio, obrirem consultori per respondre als dubtes que tingueu sobre els veïns. Per exemple, si teniu un veí que tot el dia està tocant el violí, dius, bueno, una estoneta de dalt, però clar, sí. Es l'altre, es toca la guitarra. Ah, què fas? No? Estàs allà a casa i trobes això. Vinga. Tu allà. Ets. Tentant dormir allà a les 7 de la tarda, a les 8. Vinga, el violí. Doncs si no sabeu què fer, doncs tindrem un consultori amb el Josep Maria Aguilar, que és advocat, que sap com resoldre els conflictes amb els veïns. Podeu fer-nos arribar els vostres dubtes sobre l'ús, per exemple, de piscines, també terrasses comunitàries, barbacoes, el que sigui. El telèfon del directe ja està obert, el 9-3-0-1-7-4-7-4.

0: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
1: Ara són les 6 i 5. I fem un cop d'ull a la matinada amb Pol Forada. Bon dia.
2: Bon dia, bona hora.
1: Amb què ens despertem aquest matí?
2: Amb l'acord que hem sabut aquesta nit entre la patronal i la majoria de sindicats sobre el conveni de grans empreses del tèxtil. Beneficiarà més de 120.000 treballadors d'una quarantena de marques. Estem parlant, per exemple, de totes les del grup Inditex, però també de Mango, de Primark o d'Uniqlo. Hi ha algun sindicat com l'UGT que vol estudiar-ho encara a fons per decidir si s'hi adhereix.
1: I a Brussel·les.
2: Amb la reunió informal dels ministres d'Afers Estrangers que es fa a Xipre. És l'anomenada Gimnix, que serveix per fixar posicions sobre grans crisis internacionals. Espera que es parli, sobretot, de la guerra d'Ucraïna, també de la relació amb Rússia o de la situació a l'Orient Mitjà.
1: I hem quedat a dormir als Estats Units.
2: Doncs amb la detenció d'un exagent de la CIA, aquí han trobat a casa seva lingots d'or valorats en més de 40 milions de dòlars. Segons expliquen diversos mitjans, a l'arrestat, que es diu David Rush, se l'està acusant de frau i malversació de fons. També li han trobat almenys 2 milions en efectiu i rellotges de luxe a la seva casa de Virgínia.
1: I en què diran avui a la Xina?
2: El Financial Times explica que una prestigiosa i elitista universitat econòmica xinesa ha incorporat el director executiu de la tecnològica Nvidia. La decisió arriba en un context de tensions entre els dos països per les restriccions dels Estats Units a l'exportació dels xips més avançats de Nvidia. Al Consell també hi participen figures tecnològiques com Elon Musk o Tim Cook.
3: Avui és dijous, 28 de maig. Comencem el dia ja amb temperatures molt altes. Ara mateix ja hi ha 20 graus a Reus, 22 a Oliana, 23 a l'Estartit i 29 graus a la part més alta de Portbou. Avui serà un dia de sol, un dia molt càlid. Segurament avui tindrem rècords de temperatura per un mes de maig a moltes zones de l'interior, amb valors que poden arribar als 37 graus, per exemple, a l'interior de les Terres de l'Ebre, a les comarques de Ponent, també més de 35, 36, fregant els 37, per exemple, en punts de la Catalunya central, Pla de Bages o a l'interior de Girona. Dia molt càlid, amb algunes nuvolades de tarda, difícilment deixaran precipitacions.
1: Avui a la Gorra del Matí de Catalunya Ràdio, Marta Pascal, Joan Puigcercós, Jordi Mir i Jofre Llombart. Però abans, Francesc Soler, Lara García, bon dia.
4: Bon dia.
1: Ens actualitzem. L'Audiència Nacional apunta que el PSOE va pagar una estructura per fer desescarrilar les causes judicials contra l'entorn de Pedro Sánchez.
5: Segons el jutge Santiago Pedraz, l'ex número 3 del socialista Santos Cerdán dirigia la trama que es va activar durant els 5 dies de reflexió de Pedro Sánchez per la imputació de la seva dona. El jutge sospita que 180.000 euros van sortir del partit.
6: Santos Cerdán dirigia les operacions per extorsionar fiscals i policies i l'ex militant socialista Leire Díaz suposadament les executava i ho cobrava del partit. El jutge diu que va ingressar com a mínim 16.000 euros a través d'una empresa pantalla del socialista Gaspar Zarrías, també imputat en aquest cas, però el jutge té sota la lupa 180.000 euros que creu que el PSOE hauria camuflat amb factures falses. Ahir la Guàrdia Civil es va emportar de la seu dels socialistes factures, còpies de correus i agendes que demostrin la vintena de reunions que la suposada trama va fer a Ferraz, la primera coincidint amb la imputació de Begoña Gómez. El jutge investiga per organització criminal, suborn i altres delictes. Cerdán, Leire Díaz, la gerent del PSOE, dos advocats i també un guàrdia civil com a còmplices. Des de Madrid, Paula Brujats, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I el jutge desmunta la versió de Leire Díaz.
7: Sempre ha dit que no seguia ordres del partit i que anava per lliure investigant jutges, fiscals i policies per un llibre que preparava sobre les clavegueres de l'Estat.
8: Se puede ser socialista y realizar un trabajo de investigación como es mi caso. Y en ningún caso lo he llevado a cabo en nombre de nadie ni en representación de nadie. Ni soy empleada pública ni tengo ningún cargo en el PSOE.
1: I les investigacions judicials acorralen cada cop més el PSOE, però Pedro Sánchez es manté ferm, descarta anar a eleccions, diu que no hi ha motius per acabar la legislatura abans d'hora i referma també el seu suport a Zapatero.
5: Mentrestant, Feijóo continua sense voler jugar la carta de la moció de censura i pressiona els socis perquè deixin caure el govern de Sánchez, una exigència que, de moment, no ha rebut resposta.
9: Pedro Sánchez no canvia de guió, no veu cap raó per convocar eleccions anticipades, ni la imputació de Zapatero, ni el cas que esquitxa el PSOE, i insisteix que seguirà fins a l'estiu del 2027.
10: Pero es que yo no puedo convocar elecciones por interés partidista. Tengo que convocar elecciones por el interés general de los ciudadanos y ciudadanas. Y el interés general de los ciudadanos y ciudadanas a día de hoy és l'estabilitat.
9: Pels populars, la situació és agònica i exigeixen als socis que deixin caure Sánchez. Míriam Nogueras, de Junts, diu que no en sap res de contactes amb els de Feijóo i el republicà Gabriel Rufián ha posat línies vermelles a seguir fent costat al govern.
4: Que sapiguem, no hi ha cap moció a sobre la taula ni s'ha treballat res.
11: Si s'iniciara un procés judicial en aquest sentit, hubiera proves, sobretot una sentència firme, nosotros pediríamos elecciones.
9: Des de Madrid, Àngels Lafuente, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: El jutge Pedraz, que posa el focus també a la campanya del PSC per les eleccions al Parlament de fa dos anys.
7: Els socialistes catalans defensen que sempre han actuat correctament, mentre que Junts i el PP demanen explicacions a Illa.
1: Àlex Giral Robert.
12: L'instructor ha reclamat estats comptables, contractes, factures, despeses de propaganda i publicitat del PSC en relació amb la campanya del 24. El magistrat no especifica per què ho vol, però el fet és que la creació de la suposada trama i l'última cursa electoral a Catalunya van coincidir en el temps. En un comunicat, el partit d'Illa diu que sempre ha respectat la legislació electoral i que col·laboraran amb la justícia en el que calgui. Des de l'oposició Junts, el PP i Vox exigeixen al president que comparegui al Parlament per aclarir-ho. Sentim la juntaire Mònica Sales.
13: Hi ha una informació greu. Catalunya no mereix un govern instal·lat en el silenci.
12: També volen que Illa expliqui les relacions contractuals del govern amb Huawei després que els últims informes hagin vinculat el gegant xinès amb el cas de Zapatero. Àlex Giral Robert, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I a l'audiència de Badajoz, aquest matí comença el judici contra el germà del president espanyol.
5: David Sánchez s'enfronta a una pena de 3 anys de presó per haver-se beneficiat suposadament d'un lloc de treball fet a mida a la Diputació de Badajoz, mentre que les acusacions li atribueixen els delictes de tràfic d'influències i prevaricació. La Fiscalia demana l'absolució per ell i els altres 10 investigats. Pedro Sánchez sempre ha defensat la innocència del seu germà i ha acusat el jutge de biaix polític.
10: Esto proviene de denuncias falsas, de organizaciones ultraderechistas, y yo, por supuesto, que defiendo su honestidad y su inocencia.
5: La previsió és que tant avui com demà el jutge abordi les qüestions prèvies. Serà a partir de dilluns que començaran les declaracions dels testimonis i els acusats declararan dijous que ve.
1: I avui arrenquen a l'Audiència Nacional les declaracions dels 10 acusats pel cas Kitchen.
7: És la trama parapolicial que suposadament va orquestrar la cúpula del Ministeri de l'Interior per sostreure i eliminar proves de la comptabilitat B del PP que tenia l'extresorer del partit, Luis Bárcenas. Està previst que els primers de declarar siguin Francisco Martínez, exnúmero 2 del departament, i l'exministre Jorge Fernández Díaz, per qui la Fiscalia demana 15 anys de presó. Entre els acusats també hi ha els membres de la cúpula policial en l'època de Rajoy, com José Manuel Villarejo. La Fiscalia li demana 19 anys de presó, la petició de pena més alta.
1: I el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya investiga el diputat republicà Joan Ignasi Elena per un cas de suposada prevaricació a l'Ajuntament d'Altafulla, al Tarragonès.
5: L'alt tribunal veu indicis d'ús fraudulent de contractes menors de l'empresa que tenien Elena i l'exlíder d'Iniciativa Joan Herrera, a qui també s'investiga.
1: Tarragona, Ricard Buigas.
14: Els magistrats han obert un procediment contra l'exconseller d'Interior com a cooperador necessari d'uns fets pels quals el Suprem ja investiga l'exalcalde del municipi, Félix Alonso, dels Comuns, que ara és diputat al Congrés. Segons les investigacions, hi ha indicis que l'Ajuntament d'Altafulla, sota l'alcaldia d'Alonso, va maniobrar per poder adjudicar contractes, a dit, entre el 2017 i el 2019 a l'empresa Sinergia, una consultora de la qual Elena i Herrera eren els màxims responsables. Els contractes investigats sumen més de 30.000 euros. Fons d'Esquerra han defensat a Catalunya Ràdio la innocència de l'exconseller i asseguren que la investigació no té cap base jurídica. Des de Tarragona, Ricard Buigas, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I nova oportunitat avui del govern i dels sindicats d'educació per desencallar el conflicte.
7: Les dues parts no han aconseguit consensuar encara l'augment salarial dels docents, ni tampoc amb quants efectius es dotarà l'escola inclusiva aquest any i els vinents. El govern s'ha compromès a portar avui una proposta per escrit i els sindicats apressen l'executiu amb l'amenaça d'una vaga indefinida fins a final de curs.
1: Maria Costa.
15: Els sindicats deien ahir que...
16: Hem tornat a caure en el ja conegut dia de la marmota, que ens sorprèn que sigui precisament el dia en què s'ha aturat tot el país.
15: Perquè l'acord tampoc va arribar. El govern proposa que l'increment del sou acabi sent d'uns 350 euros al mes d'aquí 3 anys, però els sindicats volen que se sobrepassin els 400 euros. Yolanda Segura, portaveu de l'USTEC, vol propostes per escrit perquè no hi hagin brindis al sol.
17: La mesa ha estat absolutament decebedora. El que més ens decep és no haver pogut parlar del desplegament de recursos de la inclusiva.
15: El govern es compromet a portar-ho per escrit. Ignasi Jiménez, secretari de Millora Educativa.
18: Nosaltres hem situat una xifra més elevada també d'aquest complement a partir del 2026. Recentment va haver-hi un acord de govern en relació a les dotacions, l'escola inclusiva, però també de docents i de PAS.
15: Maria Costa, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I mentrestant, continua el calendari de mobilitzacions.
5: Avui estan cridats a fer vaga els mestres i professors del Maresme i el Vallès. És l'endemà de la jornada unitària que va provocar talls a les carreteres principals durant hores.
1: Oriol Pujador.
12: La jornada d'ahir va tenir un seguiment del 60%, segons l'USTEC, i de prop del 30, segons el departament. Es van tallar durant hores l'autopista AP7 en diversos punts i també l'autovia 2.
19: Hem tallat l'AP7 en els dos sentits, potser 1.500, potser 2.000 persones. Déu-n'hi-do.
20: Que al final el sou, evidentment, és algo que ens afecta, però no és el principal.
21: És el sou, són ràtios, és la inclusiva.
22: Volem arribar a tot l'alumnat i no podem.
12: Les protestes van provocar cues quilomètriques. Protecció Civil va activar la Creu Roja per portar aigua i aliments als conductors atrapats durant hores sota una intensa calor. Oriol Pujadó, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I a l'Iran, l'exèrcit dels Estats Units ha tornat a atacar aquesta nit objectius militars de l'Iran. El règim dels ayatolàs ja respost amb drons i míssils.
7: Mitjans d'informació iranians han constatat almenys 3 explosions prop de la ciutat portuària de Bandar Abbas. Fonts de Washington, que han volgut conservar l'anonimat, han explicat que han bombardejat una instal·lació militar que suposava una amenaça per les forces nord-americanes desplegades al Pèrsic i per al transport marítim comercial dels Estats Units. També haurien abatut diversos drons iranians. Poc després, aquesta matinada, la televisió iraniana ha informat a l'exèrcit persa que hi havia respost atacant una base aèria dels Estats Units. També ha constatat un atac contra 4 vaixells que intentaven travessar l'estret d'Hormuz. A Kuwait, mentrestant, l'exèrcit de l'Emirat ha informat que ha interceptat diversos drons i míssils iranians. Aquests atacs, que deixen en una situació encara més fràgil la treva entre els dos països, arriben després de les declaracions de Donald Trump, que ha desestimat un esborrany d'acord de pau que la televisió iraniana havia assegurat que s'havia tancat.
1: I el govern francès entona el mea culpa per no haver protegit prou els infants que han estat víctimes d'abusos sexuals a les escoles.
5: L'executiu crearà llistes negres de personal educatiu que estigui investigant per conductes inapropiades.
23: El govern francès ha decidit apartar del seu lloc de treball tot funcionari públic que s'estigui investigant per una denúncia d'abús sexual o maltractament físic contra un menor, ha dit el ministre de l'Educació, Édouard Geffray.
24: Liste noire, ça veut dire que nous aurons
25: una llista negra. Això vol dir que si hem acomiadat un funcionari públic o un monitor pel seu comportament amb menors, fins i tot si no està condemnat, serà inclòs en una llista que impedirà qualsevol forma de reincorporació dins l'escola.
23: El govern ha fet seu el mito escolar i ha reconegut que el sistema de protecció a la infància ha fallat. Des de París, Isabel Galí, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Uganda ha tancat temporalment la frontera amb la República Democràtica del Congo per evitar l'expansió del virus de l'Ebola.
7: Al Congo s'han detectat més de 1.000 casos sospitosos i 223 morts.
1: I ara més notícies amb Marc Jurado i en Alfonso. Bon dia.
26: Bon dia.
1: Us avança el matí de Catalunya Ràdio. Novetats en el conflicte entre llogaters i de New Amsterdam Developers, propietari d'edificis de Barcelona que vol convertir en habitatges compartits el que es coneix com a collotjament o co-living. Els llogaters han rebut cartes d'Hisenda en què els demana que paguin directament el lloguer a l'agència tributària a causa dels deutes de l'empresa.
12: New Amsterdam Developers és propietària del bloc Sant Agustí a Gràcia, on els veïns ja van aconseguir aturar un desnonament, i també d'un edifici de l'Eixample, on la setmana passada els Mossos d'Esquadra van executar el desnonament d'una família vulnerable amb 3 menors. També és propietària del conegut com a bloc Papallona, on els veïns ja han rebut cartes en què Hisenda els demana pagar els lloguers a l'agència tributària. Al matí de Catalunya Ràdio ha pogut consultar un document de finals d'abril en què l'Agència Tributària de Catalunya deixa constància d'un embargament d'interessos i rendes a l'empresa a causa d'un deute de més de 220.000 euros. Anna Olesti és veïna d'un dels blocs afectats i portaveu del Sindicat d'Habitatge Socialista.
27: Esperen que nosaltres ens deixem el nostre sou a pagar el lloguer quan ells tenen un deute amb l'Estat. Van desnonar i van executar un desnonament la setmana passada de l'Eulàlia per un impagament quan ells són els primers que tenen un deute de milers d'euros, sobre ens estan fent fora. A sobre d'on fer col·living, descobrim ara que tenen un deute d'Hisenda de milers d'euros.
12: El matí de Catalunya Ràdio s'ha posat en contacte amb New Amsterdam Developers, que no ha volgut fer cap valoració. El sindicat, per la seva banda, demana a l'administració l'expropiació dels immobles de l'empresa.
1: I la crisi de l'habitatge dispara les donacions de pares a fills.
26: Els donen diners o una segona residència perquè els joves puguin accedir a un habitatge.
1: Rafael de Ribot.
28: En el primer trimestre de l'any s'han incrementat un 20% les donacions de pares a fills, segons l'Observatori del Col·legi Notarial de Catalunya. Raquel Iglesias és la vicedegana del col·legi.
29: Hi ha moltes consultes. El meu fill necessita un habitatge, què podem fer? I nosaltres, als despatxos notarials de Catalunya, tenim moltíssimes consultes de pares i de fills que busquen solucions. I nosaltres els diem tot el que pensem que pot ser.
28: L'Observatori també constata que en 5 anys s'han doblat els poders preventius formalitzats, que es donen a persones de confiança perquè gestionin els nostres assumptes en cas d'incapacitat. Rafael de Ribot, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I Nova York ha aprovat un impost als qui comprin una segona residència de luxe a la ciutat.
12: És una de les propostes estrella impulsades per l'alcalde socialdemòcrata Zoran Mamdani, que s'ha mostrat determinat a pujar els impostos als més rics. Amb aquesta mesura espera recaptar uns 500 milions de dòlars anuals. L'impost, aprovat pels legisladors estatals, entrarà en vigor l'1 de juliol i gravarà els habitatges valorats en 5 milions de dòlars o més. Es calcula que afectarà uns 13.000 habitatges i apartaments de luxe.
1: I les Corts Valencianes tanquen la Comissió d'Investigació sobre la Dana amb l'aprovació de les conclusions que han pactat Partit Popular i Vox i que fan molt poca crítica a la Generalitat.
26: L'oposició diu que és una farsa de dictamen i un insult cap a les víctimes.
1: València, a la Barbosa.
0: El PP i Vox tornen a responsabilitzar el govern espanyol i no passen comptes amb el govern valencià. Fernando Pastor, dels Populars, ha defensat el text.
2: Hemos buscado, yo creo que además hemos conseguido preparar, trabajar un documento, un dictamen serio y riguroso. Un dictamen de algo más de 120 folios.
0: Socialistes i Compromís defineixen el dictamen d'immoral. Isaura Navarro, del grup nacionalista.
3: Así voleu aprovar un relat absolutament falso per a salvar al Partit Popular i els seus amics de Vox. I això és intolerable.
0: Les associacions de víctimes confien, han dit, en el curs de la investigació als jutjats de Catarroja. Des de València, Alba Barbosa, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I una cinquantena de botigues i locals comercials s'incorporen a la xarxa de refugis climàtics de l'àrea metropolitana, que per primer cop cobreix tot el territori. Sant Feliu de Llobregat, Montse Poblet.
4: La xarxa metropolitana de refugis climàtics arriba a 319 establiments i per primer cop també contempla Molins de Rei, Cervelló, Gavà i Sant Climent de Llobregat, que fins ara no en tenien. Bàsicament són biblioteques, parcs i piscines, però aquest estiu també hi haurà refugis a establiments comercials, com el centre quiropràctic de David Cussó a Sant Feliu de Llobregat.
6: Tenim una font d'aigua, tenim un sofà molt còmode, tenim un ventilador, tenim aire condicionat, així que poden passar en qualsevol moment que passin per aquí i trobin que els hi fa falta un cop d'aire fresc.
4: Des de Sant Feliu, Montse Poblet, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I s'agreuja la crisi del fabricant de motos Torrot de Sal, el gironès.
12: Entra en concurs de creditors i sol·licita la liquidació de l'empresa. El jutjat ja ha nomenat un administrador concursal per comprovar si hi ha algun comprador interessat en la firma o en els seus béns per vendre'ls i afrontar els deutes amb proveïdors i la cinquantena de treballadors que acumula endarreriments salarials. Xavier Sanchis és l'advocat que el representa.
8: L'han portat a una situació límit. De fet, en l'últim any hi ha hagut dels treballadors de producció més del 50% estan amb problemes, amb malalties d'ansietat i d'estrès provocats per la situació laboral.
12: Ara l'administrador concursal té 2 mesos per comprovar la viabilitat de Torrot, que fabrica motos elèctriques i s'havia centrat en vehicles infantils.
1: La multinacional sueca H&M, l'H&M de tota la vida, vol acomiadar 80 treballadors de les oficines que té a Barcelona i a Madrid.
26: La multinacional sueca ha pactat l'ERO amb els sindicats i preveu indemnitzacions per acomiadament improcedent i complements. Els representants laborals creuen que, com a molt, s'acomiadarà el 40% dels afectats perquè la resta es recol·locaran en altres llocs de treball, aquí o a l'estranger. A les oficines de Barcelona hi treballen 230 persones. Fa 2 anys, l'empresa ja va tancar botigues i va acomiadar gairebé mig miler de treballadors a l'estat espanyol. Els sindicats temen que la situació es repeteixi en el futur.
1: I ara 3 titulars de Cultura amb 3 cançons. Marta Viana, bon dia.
9: Què tal, bon dia?
1: La primera.

0: McCartney ha presentat a través de TikTok el seu nou disc, The Voice of Dungeon Lane. Feia 6 anys que l'ex-Beatle no treia música nova i ha decidit fer-ho a través de la plataforma. El directe a través del TikTok va durar 45 minuts, responent també preguntes que li feien els seus fans. El disc sencer es podrà escoltar a partir d'aquest divendres i la crítica ja parla d'obra mestra.
1: La segona.

0: I Leiva retira com a mínim 2 anys dels escenaris per centrar-se en la seva vida personal. El músic madrileny diu que la vida fent gira no és la vida real i assegura que ara vol descansar de moment a Leiva, però encara li queden alguns concerts per acabar la seva gira, que el portarà a Lanzarote, Vigo o Madrid, on farà els seus últims concerts.
1: I la tercera... Mama.

0: I acabem amb Ben Howard, que actua aquesta nit a la Sala Apolo. El concert d'avui a la capital catalana del cantant i compositor anglès és l'únic que farà a Espanya durant la seva gira europea. Després passarà per França, Alemanya, Països Baixos o Bèlgica, i el concert d'avui és a 8:45 del vespre.
1: I ara els esports, Robert Prat, bon dia.
2: Què tal, bon dia.
1: El Barça fitxa el davanter del Newcastle, Anthony Gordon. Avui arriba a Barcelona per passar revisió mèdica i firmar el contracte.
2: És un extrem, 25 anys, pot jugar de fals 9. L'operació del seu fitxatge és d'uns 80 milions d'euros, amb variables incloses. Tot i la rebada d'Anthony Gordon, el club no descarta jugadors com Julián Álvarez o João Pedro o la continuïtat de Rashford.
1: I el públic s'acomiada d'Alexia Putellas en el partit contra la Real Societat.
2: El Johan Cruyff amb la victòria per 2-1 del Barça. Alexia deixa el Barça després de 14 temporades.
3: Mai imagines un final perfecte, però si l'haguessis d'imaginar, era aquest. I per això també aquesta decisió, perquè per com entenc jo el Barça, no em veia d'una altra manera i no donar-ho al 100%, entenent al 100%, com ja he dit, que és portar-te al límit i reinventar-te i fer-ho amb la màxima energia.
2: Mapi León, Ona Valla, Marta Torrejón també deixen l'equip en partit de Lliga de por 2, Espanyol 2.
1: Xavi Pascual deixa de ser entrenador del Barça de bàsquet.
2: Un cop s'acabi la temporada, el club ho fa oficial. Pascual paga la clàusula de rescisió, 400.000 euros, deixa el Barça en aquesta segona etapa com a entrenador. Té altres ofertes, com la de Dubai, que prefereix prioritzar. Avui donarà explicacions en roda de premsa. El Crystal Palace es proclama campió de la Conference League, 1-0 davant el Rayo. Leandro Cabrera continua una temporada més a l'Espanyol. I el Sant Andreu guanya 10-8 al Mataró en el primer partit de la final de la Lliga Femenina de Waterpolo. Final anada de l'Eurocup, el Catalunya guanya 14-9 l'Atlètic Barceloneta, mentre que Marina Bassols ha eliminat en segona ronda a Roland Garros.
1: I ara sapiguem per què val la pena llevar-se amb Joel Díaz.
4: Bon dia. Avui, després d'un dia històric de vaga dels docents de la pública a tot Catalunya, amb un seguiment molt important, tot i la falta de suport dels sindicats majoritaris, crec que un bon motiu per llevar-se és recordar quatre coses respecte a les vagues que, tenint en compte la mala premsa que últimament tenen i les molèsties que ocasionen, convé tenir en compte. Segurament siguin coses que ja sabeu, però val la pena insistir-hi. Sense les vagues, encara estaríem treballant 12 o 14 hores al dia. Sense les vagues, els nens encara treballarien a les fàbriques i a les mines. Sense les vagues, no tindríem festa els caps de setmana ni vacances pagades. Sense les vagues i les protestes, no s'haurien aconseguit les millores en seguretat laboral que avui gaudim. Sense les vagues, no tindríem baixes per malaltia ni maternitat. I sense les vagues, no existirien els convenis col·lectius ni el salari mínim interprofessional. Sense les vagues, els treballadors pràcticament no tindríem drets laborals, perquè els drets laborals no són una evolució natural del capitalisme, sinó la seva correcció històrica a través de la lluita obrera.
5: Un aplauso pa mami i papi, porque en verdad rompieron.

0: Hi ha 8 cançons de cantants que han participat o participaran amb la seva veu en pel·lícules d'animació.
1: Exactament. De fet, com estaves dient, hem sabut que el porto-riqueny Bad Bunny posarà veu a un dels nous personatges de Toy Story 5. Benito Antonio Martínez Ocasio farà un cameo en la nova entrega de la saga de Pixar i serà la veu, tant a la versió original com la versió en castellà, d'un nou personatge anomenat Pizza amb ulleres de sol.

Selena Gomez va posar la veu a Maris Dràcula, la protagonista adolescent i més tard mare i esposa de la pel·li d'animació Hotel Transilvània. A més de posar la veu al personatge al llarg de la saga, Gomez va ser productora executiva de la quarta i última entrega, Hotel Transilvània Transformation.

0: El 2011, Katy Perry va posar veu a la Barrufeta, un dels personatges protagonistes de la pel·li Els Barrufets. L'experiència li va agradar tant que va tornar a repetir-ho en la segona entrega de la mítica sèrie portada als cinemes. There's a starman waiting in the sky. I acabem amb l'etern David Bowie. L'any 2006, el legendari músic i actor britànic Bowie va posar la veu a l'emperador Maltazar. Eh? Oh, noi, que costa de dir aquesta paraula.
1: El dolent.
0: Maltazar, el dolent dolentíssim de la pel·lícula d'animació Arthur and the Invisibles.

0: En punt 6:45. Titulars d'aquest dijous, en Francesc Soler i Lara García. L'Audiència Nacional apunta que el PSOE va pagar una estructura per fer descarrilar les causes judicials contra l'entorn de Pedro Sánchez.
1: Segons el jutge Santiago Pedraz, l'ex número 3 del partit Santos Cerdán dirigia la trama que es va activar durant els 5 dies de reflexió de Pedro Sánchez per la imputació de la seva dona. L'ex militant Leire Díaz, en una de les principals implicades en la causa, ahir assegurava al Matí de Catalunya Ràdio.
2: No me tiene un poco perpleja todo esto, porque es que no tengo ni idea. Creo, si no me equivoco, que he depositado todas mis cuentas y, o sea, estoy muy tranquila con eso.
0: La justícia també s'ha fixat en la campanya electoral del PSC per les eleccions del 2024.
3: El partit de Salvador Illa, en un comunicat, assegura que van actuar amb transparència. L'oposició li demana que comparegui al Parlament. Mònica Sales és portaveu de Junts.
4: Catalunya no mereix un govern instal·lat en el silenci. Hi ha una informació greu i, per tant, el que demanem a la resta de grups parlamentaris és que no impedisquen aquesta necessitat d'informació aquí en seu parlamentària.
0: I en un altre front, a l'Audiència de Badajoz, aquest matí comença el judici contra el germà del president espanyol.
1: David Sánchez s'enfronta a una pena de 3 anys de presó per haver-se beneficiat presumptament d'un lloc de treball fet a mida a la Diputació de Badajoz. El president espanyol defensa el seu germà i acusa el jutge de biaix polític.
0: I ahir vam seguir com Pedro Sánchez des de Roma, malgrat tot, assegura que no pensa convocar eleccions.
5: Però és que jo no puedo convocar elecciones por interés partidista. Tengo que convocar elecciones por el interés general de los ciudadanos y ciudadanas. Y el interés general de los ciudadanos y ciudadanas a día de hoy es la estabilidad.
0: I a banda, el Tribunal Superior de Justícia investiga el diputat i exconseller d'Esquerra Republicana, Joan Ignasi Elena, per un cas de suposada prevaricació a l'Ajuntament d'Altafulla.
3: L'alt tribunal veu indicis d'ús fraudulent de contractes menors de l'empresa que Elena tenia amb l'exlíder d'Iniciativa, Joan Herrera, que també està investigat.
0: Tot això mentre comencen, a l'Audiència Nacional, les declaracions dels 10 acusats pel cas Kitchen, la suposada trama per robar proves de la comptabilitat B del Partit Popular a Luis Bárcenas.
1: Està previst que avui declari l'exministre Jorge Fernández Díaz, per aquí la Fiscalia demana 15 anys de presó.
0: Dedicarem bona part del matí a analitzar l'escenari polític amb alguns dels seus protagonistes. A l'Àgora parlarem amb diputats del Congrés del PSC, per exemple, d'Esquerra i de Junts, José Zaragoza, Francesc Marc Álvaro i Míriam Nogueras. I aquest migdia a les 12 es tornen a reunir del govern i dels sindicats d'educació per mirar de desbloquejar el conflicte.
6: La mesa d'avui ha estat absolutament decebedora. En termes salaris hi ha hagut una proposta, però el que més ens decep és no haver pogut parlar del desplegament de recursos de la inclusiva.
3: Així sortia Yolanda Segura d'Ustec de la reunió d'ahir. Avui estan cridats de la vaga els mestres i professors del Maresme i dels dos Vallesos.
0: I també prendrem el pols de les negociacions amb Ignasi Jiménez, secretari de Millora Educativa, i amb la mateixa Yolanda Segura. Aquesta nit, per cert, l'exèrcit dels Estats Units ha tornat a atacar militars a l'Iran.
1: Segons Washington, amenaçaven les forces desplegades al Pèrsic i el transport marítim comercial.
0: I a aquesta hora, al matí de Catalunya Ràdio, us avança novetats en el conflicte entre llogaters i New Amsterdam Developers, propietària d'edificis de Barcelona, que vol convertir en habitatges compartits.
3: Els llogaters han rebut cartes d'Hisenda demanant-los que paguin directament el lloguer a l'agència tributària a causa dels deutes de l'empresa. Anna Olesti és veïna d'un dels blocs afectats.
7: Esperen que nosaltres ens deixem el nostre sou a pagar el lloguer quan ells tenen un deute amb l'Estat. Van desnonar i van executar un desnonament la setmana passada de l'Olaia per un impagament.
0: I YouTube detectarà i marcarà automàticament tots els continguts creats amb intel·ligència artificial.
1: Des del 2024, la plataforma demanava als creadors de contingut que etiquetessin els seus vídeos declarant l'ús de la intel·ligència artificial, però la fiabilitat d'aquest sistema era reduïda i per això ara es farà automàticament.
0: Repassem ara les portades de la premsa. Avui, Marc Jurado, amb l'escorcoll policial a la seu del PSOE en totes les portades del dia.
8: Sí, Lara explica que es redobla el setge policial al Partit Socialista, la Vanguardia que Sánchez rebutja eleccions, mentre la Guàrdia Civil entra a la seu del seu partit, i al periòdico hi llegim que Pedraz busca les entranyes del PSOE pagaments per sabotejar els jutges.
0: Aquí,
8: a la premsa...
0: Perdona, que es parla també de que no és un escorcoll, sinó que era un requeriment d'informació. Vaja, jo no conec cap requeriment d'informació que duri 12 hores.
8: I que no impliqui un escorcoll, segurament. Sí, sí, de fet és també un tema que surt a la premsa de Madrid. Per exemple, el País Ricard explica que el jutge sosté que el PSOE va pagar per torpedinar investigacions, i el Mundo que el PSOE va perseguir l'UCO, jutges i fiscals, per ordre del One, ho diuen en anglès. Un Sánchez que veiem en totes les portades, també menys a la de l'Ara i al País, on es veu la seu socialista plena de policia. Altres temes de portada, el periòdico El Port de Barcelona licitarà, de fet, per 98 milions el gran nus viari dels nous accessos, i el País Espanya afronta un inici d'estiu amb rècord de calor. I per acabar, habitatge i esports, l'Ara, ara ho explicàvem, titula que es disparen les donacions als fills per la crisi de l'habitatge i també explica el dia de comiats de les campiones del Barça.
0: I avui a Barcelona es desperten amb 22 graus, al migdia podrien arribar als 33 i a Santa Coloma de Farners en tenen 18, amb una màxima prevista de 36. Sembla que entre avui i demà tindrem el pic de la calorada d'aquesta setmana. Eloi Cordomí, bon dia.
9: Bon dia. Sí, les temperatures que es preveuen aquests dos dies seran extremes. Probablement en alguns llocs seran temperatures mai enregistrades en un mes de maig. Molts llocs de l'interior arribaran als 34 o 35 graus fins i tot. Es podria arribar als 36 o 37 als llocs més càlids de Ponent, de l'interior de l'Ebre, del Pla de Bages i fins i tot també les plans interiors de Girona.
0: I davant d'aquests casos de suposada corrupció que envolten Pedro Sánchez, arriba el comentari del dia de Bernat Tadeu. Bon dia, Bernat.
10: Bon dia, Catalunya. Pedro Sánchez no devia recordar que estava de visita en un indret sacre com el Vaticà i va decidir enfotre-se'n de tots els seus il·lusos enterradors, dient que no convoca eleccions, tot i que potser guanyaria més diputats. Al líder del PSOE li han investigat la dona, el germà, el seu padrí polític, els seus homes de confiança i ben aviat potser imputen l'amo d'aquella botiga tan cuqui on es compra les ulleres de pasta. Però, de moment, la justícia no li ha trobat cap drap brut i ja li va bé que Felipe González sembli un polític de Vox. Però el president d'Espanya també haurà de vèncer els equilibris de la seva tercera via particular, perquè haurà de triar tard o d'hora entre un país regit per jutges, megalòmens i prevaricadors o una nació de nacions on, per exemple, es pugui fer un referèndum d'independència a Catalunya. Si necessita la nostra ajuda, a partir d'ara, aquesta hauria de ser l'única condició.

0: amb què et despertes avui, Canalies?
1: Bon dia, avui amb la música d'Edu Esteve i defensem el Barça. I és que tal dia com avui, un 28 de maig, però de l'any 2011, el Barça va guanyar la seva quarta Champions a Londres. A l'estadi de Wembley, els blaugranes es van imposar 3-1 al Manchester United amb gols de Villa, Pedro i Messi. El partit va ser considerat per molts com el millor equip de l'era Guardiola.
0: I amb què heu parlat? Amb qui heu parlat aquest matí els matiners de Catalunya Ràdio?
1: Doncs mira, amb la Glòria, que té una parada de menuts, el que vindria a ser la casqueria, al Mercat Central de Sabadell. De fet, ens ha confessat que t'ha vist moltes vegades donant un tomb pel mercat i ens ha deixat un missatge per tu.
0: A veure.
1: Jo estic convençut que més d'un cop has vist a Ricard Ostrell al mercat, que hi va moltíssim.
2: Exacte. No li deu agradar gaire, sí, perquè no vingut mai.
3: Ja el tens clitxat, eh?
2: Però sí que l'he vist comprant a la peixateria del davant meu.
1: Ja llego un missatge des d'aquí, sisplau, a Ricard Ostrell, que et vingui a comprar alguna cosa.
2: Ricard, sóc la parada que hi ha al davant d'on va buscar el peix, del Joan.
0: Glòria Menuts.
2: Els Menuts Glòria. Sí. Si més no, ens saludarem.
3: No, Glòria. Ah, bé!
0: Doncs ja hi anirem.
1: Vés a saludar-la, pobra Glòria, home.
0: Sí, ja ho farem. També és que no acostumo a cuinar massa d'això, però
1: peix, sí,
0: m'agrada molt.
1: Compres bon peix, eh? Compres bon peix.
0: Sí, a Sabadell tenim
1: bon peix. A Sabadell no vindria a ser això, però...
0: Home, escolta, tenim un barri marítim que és molt extens, que es diu Barcelona, vull dir...
1: Sí, allà, està clar.
0: I a tot això, quan són festes,
1: és que de veritat. Avui és festa major de Sant Isidre, en honor al patró de Castellví de Rosanes. Pregó de festa major i espectacle inaugural serà a partir de 7:45 a la plaça del poble. El pregó anirà a càrrec del celler Ramon Canals, que exporta el nom de Castellví de Rosanes per tot el món. I tot seguit, espectacle Vents de la Mediterrània, a càrrec de les bar Roca Sagna de Gelida.
0: I a les xarxes, Marta Viana, que s'ha fet viral?
3: Doncs recordareu el búfal albí que es va fer viral precisament per assemblar-se a Donald Trump. Doncs bé, s'ha salvat en la festa del sacrifici que se celebra aquests dies en països musulmans. Es veu que el govern de Bangladesh ha intervingut per evitar possibles disturbis al país i ha ordenat que se'l traslladi al zoo nacional perquè se'l cuidi i rebi les visites que diuen que es mereix.
4: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
5: Avui hem rebut el missatge de Josep Espín, de la plataforma de festes majors de Barcelona. Critiquen que l'Ajuntament hagi decidit batejar els actes previs a la sortida del Tour de França des de la ciutat, precisament amb el nom de Festa Major del Tour. Reivindiquen que el concepte està vinculat amb la identitat i no amb el màrqueting, i consideren que l'Ajuntament cedeix davant d'interessos privats.
6: Desvirtuar el que són les festes majors, no? Desvirtuar tota la feina que s'està fent des del veïnat, no representa el que és tot aquell treball de preservar la cultura popular, l'acció comunitària, el fer barri i el fer pinya.
5: L'Ajuntament nega que la festa sigui un acte de màrqueting corporatiu i defensa que la vol vincular a elements característics de les festes majors, com la música, l'esport i la cultura popular. El consistori considera que l'elecció del nom és només una qüestió de nomenclatura. La plataforma demana al consistori que rectifiqui.
4: 636 360 609. Envieu-nos notes de veu breus al telèfon de denúncies del Matí de Catalunya Ràdio. 636 360 609.
7: Mi seguro de coche lo contraté en 5 minutos. El precio final...
8: Tuya.
7: Es el de la web y solo te llaman si lo necesitas.
8: Sí, tu prima.
9: Doncs sí, prima, l'assegurança que no t'esperes amb més de 5 milions de clients. Contracta la HelloPrima.es o truca'ns. Prima és una agència inscrita a la DGS que distribueix assegurances de Great Lakes Insurance.
3: Bon dia, com esteu a aquesta hora al matí? Fem un cop d'ull als mercats. Els inversors continuen operant amb precaució davant d'un acord de pau entre els Estats Units i l'Iran que no acaba de confirmar-se. El preu del petroli cau un 3%, el barril de Brent baixa dels $100. L'IBEX 35 ahir va sumar un 0,5%, avui obrirà per damunt dels 18.300 punts. A Wall Street els inversors no assumeixen riscos i els índexs principals van tancar ahir pràcticament plans. I acabem repassant els parquets oberts a aquesta hora els asiàtics que registren pèrdues. La borsa de Hong Kong cau més d'un 2%, la de Seul un 1,60% i la de Tòquio baixa un 1,30%. Estàs escoltant el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
10: Hola a tothom, sóc Carles Porta. Comencem la 7a temporada de Crims.
4: Torna Crims, amb una nova temporada on tots els casos estan marcats per la premeditació.
11: La persona que l'estava esperant sabia què passaria per allà en aquella hora, perquè tenia la seva rutina.
4: En el primer capítol, un cas reobert aquest 2026 després de 20 anys i que està a punt de prescriure, el crim de Capbona a Lleida.
12: Quan el vehicle està a punt de trepitjar l'asfalt després de pujar la rampa, el pistoler apunta el vidre del darrere i dispara 3 trets.
11: Per darrere espera i pam, pam, pam.
4: Crims, nous episodis. Aquest divendres a l'API web de Catalunya Ràdio.
13: I també disponible a la plataforma 3Cat. El matí de Catalunya Ràdio.
14: 3 minuts i 3 quarts de 7 del matí. A aquesta hora ens actualitzem.
4: Informa't al matí de Catalunya Ràdio.
14: I comencem per l'anunci de Pedro Sánchez, que descarta avançar les eleccions generals tot i el nou front judicial obert contra el PSOE.
15: El jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, investiga si la direcció dels socialistes va orquestrar una trama per torpedinar procediments judicials contra els cercles pròxims al president espanyol. Agents de la Guàrdia Civil han entrat a la seu central del partit, al carrer Ferraz, a Madrid, a buscar informació sobre el cas. Sánchez s'ha referit a les peticions d'eleccions anticipades de l'oposició des de Roma, on s'ha entrevistat amb el Papa Lleó XIV.
16: Pero es que yo no puedo convocar elecciones por interés partidista. Tengo que convocar elecciones por el interés general de los ciudadanos y ciudadanas. Y el interés general de los ciudadanos y ciudadanas a día de hoy es la estabilidad.
14: I la derivada catalana, l'instructor del nou front judicial del PSOE també reclama al partit contractes de la campanya del PSC per a les eleccions al Parlament del 2024.
15: La cursa electoral va coincidir amb l'inici de la suposada trama al cor del partit. La portaveu de Junts al Parlament, Mònica Sales, trasllada aquesta petició a Esquerra i als Comuns.
17: Catalunya no mereix un govern instal·lat en el silenci en un moment en què hi ha aquestes informacions que afecten la confiança en les institucions. Hi ha una informació greu i, per tant, el que demanem a la resta de grups parlamentaris és que no impedisquen aquesta transparència i aquesta necessitat d'informació aquí en seu parlamentària.
14: I en un altre front, a l'Audiència de Badajoz, aquest matí comença el judici contra el germà del president espanyol.
15: David Sánchez s'enfronta a una pena de 3 anys de presó per haver-se beneficiat, suposadament, d'un lloc de treball fet a mida a la Diputació de Badajoz. Mentre que les acusacions li atribueixen els delictes de tràfic d'influències i prevaricació, la Fiscalia demana l'absolució per a ell i els altres 10 investigats. Pedro Sánchez sempre ha defensat la innocència del seu germà i ha acusat el jutge de biaix polític.
16: Esto proviene de denuncias falsas, de organizaciones ultraderechistas, y yo, por supuesto, que defiendo su honestidad y su inocencia.
14: A banda d'això, avui també estarem pendents del conflicte a l'educació amb una nova reunió entre les parts i una nova jornada de mobilització. El govern i els sindicats d'educació confien en la reunió d'aquest migdia per desencallar el conflicte a les aules.
15: La convocatòria de la nova trobada és a les 12 i els sindicats tornen a demanar que les propostes quedin per escrit. El govern planteja que l'increment salarial acabi sent d'uns 350 euros al mes d'aquí a 3 anys, però els sindicats volen que la xifra total sigui de prop de 450 euros. Yolanda Segura és la portaveu de l'USTEC.
18: La mesa d'avui ha estat absolutament decebedora. En termes salaris hi ha hagut una proposta, però el que més ens decep és no haver pogut parlar del desplegament de recursos de la inclusiva.
15: El secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, defensa que el govern ha mogut fitxa.
19: Nosaltres hem situat una xifra més elevada també d'aquest complement a partir del 2026. Recentment, aquest dia 26, va haver-hi un acord de govern en relació a les dotacions en matèria d'escola inclusiva, però també de docents i de PAS. Ens hem compromès i, per tant, farem aquesta proposta per escrit.
15: Avui estan cridats a la vaga mestres i professors del Maresme i del Vallès.
14: I notícia d'aquesta nit, l'exèrcit dels Estats Units ha tornat a atacar objectius militars de l'Iran.
15: Han bombardejat una instal·lació que, segons Washington, suposava una amenaça per les forces nord-americanes desplegades al Pèrsic i per al transport marítim comercial dels Estats Units. Poc després, aquesta matinada, la televisió iraniana ha informat que l'exèrcit persa hi havia respost atacant una base aèria dels Estats Units. Aquests atacs, que deixen en una situació encara més fràgil la treva entre els dos països, segueixen a les declaracions de Donald Trump, que ha desestimat un esborrany d'acord de pau que la televisió iraniana havia assegurat que s'havia tancat. Marco Rubio, secretari d'Estat nord-americà.
20: Estem negociant un acord. Volem que s'hi arribi. Crec que hi ha hagut alguns progressos i veurem en les pròximes hores i dies on es poden fer progressos. Només vull recordar a tothom, senyor president, que hi ha altres opcions si això no funciona. Preferim la via diplomàtica i volem que tingui èxit, però la conclusió al final és que les persones que estan a càrrec de l'Iran mai no podran tenir una arma nuclear.
14: Més notícies. Dels Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil desarticulen per primera vegada una organització que proveïa de material de cultiu de marihuana directament narcotraficants.
15: Hi ha 4 detinguts i 2 investigats, entre els quals els caps de l'organització, que en total haurien mogut 80 milions d'euros.
14: Miquel Jarque.
21: Els detinguts tenien empreses proveïdores de material com ara adobs, ventilació, llums o sistemes de rec per al cultiu de la marihuana. Marc Bayón és sotsdirector dels Mossos.
22: El que presentem és l'atac sobre un node de distribució
1: que ja acredita la infiltració en el teixit econòmic del nostre país d'organitzacions criminals dedicades exclusivament a subministrar la resta d'organitzacions de cultiu massiu i de narcotràfic.
21: Almenys abastien 6 grups de narcotraficants diferents, perquè la policia va trobar albarans de la mateixa empresa en les entrades i escorcolls a diverses plantacions il·legals. Miquel Jarque, pel Matí de Catalunya Ràdio.
14: Un de cada 5 adolescents d'entre 14 i 18 anys és fumador i ha fet servir vapers.
15: Ho revela una enquesta sobre salut i tabac de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària, la CANFIC, feta a gairebé 1.900 persones. 8 de cada 10 encastats creuen que els nous productes del tabac són menys perjudicials que les cigarretes convencionals. El responsable de tabaquisme de la CANFIC, Joan Lozano, critica que la indústria del tabac vol perpetuar el tabaquisme en les noves generacions.
2: Molts anys de la indústria pagant a influencers, pagant a famosos, pagant a metges, utilitzant les xarxes socials, actors famosos, youtubers, etc., que són els que arriben a la joventut pues, amb un vaper a la boca, no?
15: L'enquesta també reflecteix la tendència dels fumadors duals, és a dir, els que incorporen vapejadors o bosses de nicotina perquè creuen que són menys perjudicials i que això els ajudarà a deixar de fumar.
14: Ni mòbils, ni rellotges digitals, ni auriculars als exàmens de la Universitat.

0: anomeno cultura de la trampa. Hem d'aconseguir que tothom, els estudiants en particular, entenguin que ser honestos, ser íntegres, que l'avaluació els pugui certificar els seus coneixements, les seves capacitats, és molt important.
1: Des de Girona, Núria Peraire, pel Matí de Catalunya Ràdio.
2: I atenció, aquesta notícia surt a subhasta un dels esquelets fòssils més grans i complets de tiranosauro Rex, que es podria arribar a adjudicar per uns 30 milions de dòlars.
3: Els subhastaran el mes de juliol a la Casa Sotheby's de Nova York. L'operació ha reobert el debat sobre si restes d'aquest valor científic han d'acabar en mans privades o en museus públics. L'arqueòleg Eudald Carbonell explica a Catalunya Ràdio que a Europa unes restes fòssils així passarien a ser patrimoni de l'Estat.
4: Un exemple de Tiranosaurus Rex, també conservat de 12 metres, hauria de ser patrimoni de l'Estat, en un sentit patrimonial, a Europa, a Itàlia, a França, a Espanya. Aquestes coses no poden anar a subhasta. Estaria totalment prohibit. És una cosa que patrimoni de l'Estat.
2: I Cultura, Paul McCartney promociona el seu últim àlbum, The Boys of Dungannon Lane.
5: El de 83 anys ha aparegut en un directe de TikTok per promocionar aquest nou àlbum, del qual ha publicat dos dels 14 temes que té, però ha deixat que els espectadors també escoltessin fragments curts d'altres cançons. Paul McCartney també ha respost preguntes que els fans li feien pel xat. Una, per exemple, quin moment dels Beatles tornaria a viure?
6: És una pregunta dura. Eren dies molt bons. Depèn què vulguis dir. Pot ser un dia molt petit o un molt important. El que em ve al cap és el concert al terrat de Savile Row. Crec que estaria molt bé reviure allò.
5: Paul McCartney estrenarà l'àlbum aquest divendres que ve, 29 de maig.
2: I notícia d'aquesta matinada, l'assistent personal de Matthew Perry, Kenneth Imawasa, condemnat a més de 3 anys de presó per la mort de l'actor. Aquesta és la cinquena i última sentència dels implicats en el cas.
5: Fa més de 2 anys i mig que el cos sense vida de l'actor de Friends va ser trobat a la piscina de casa seva, a Los Angeles. Segons la sentència, el seu assistent personal li hauria injectat 3 vegades ketamina. La condemna 3 anys, i són 41 mesos de presó, és la pena que sol·licitava la fiscalia. Segons el New York Times, la sentència també inclou 2 anys de llibertat supervisada i una multa de 10.000 dòlars.
2: I un apunt més, YouTube detectarà i marcarà automàticament tots els continguts creats amb intel·ligència artificial. Des del 2024, la plataforma demanava als creadors de contingut que etiquetessin els seus vídeos declarant l'ús de l'IA, però la fiabilitat d'aquest sistema era reduïda i per això ara es farà automàticament.
5: En cas d'errors, ja avancen que hi haurà un mecanisme perquè els autors enviïn al·legacions. La plataforma afegeix que el fet que un vídeo estigui fet a mida no afectarà en els seus algoritmes de recomanació. Recordem que Spotify ja va posar en marxa fa uns dies una etiqueta de verificació que indica si un artista és humà o un avatar d'intel·ligència artificial. La creació artística amb intel·ligència artificial és cada cop més sofisticada i, per tant, la detecció automàtica també és cada vegada més difícil.
2: I els esports, Robert Prat.
7: El Barça fitxa l'extrem del Newcastle de 25 anys, Anthony Gordon, que pot jugar també de fals nou. L'operació és d'uns 80 milions d'euros. Avui passa revisió mèdica i firma contracte. El club no descarta més fitxatges. El públic del Barça acomiada Alexia Putellas al partit contra la Real Societat. Un comiat perfecte, segons la jugadora. Xavi Pascual deixa de ser entrenador del Barça de bàsquet, pagarà la seva clàusula de rescisió, mentre que el Crystal Palace és el nou campió de la Conference League, 1-0 davant el Rayo Vallecano.
2: Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
8: La tarda de Catalunya Ràdio. Una sintonia que enganxa.
9: No m'agrada aquesta sintonia.
8: És que està molt bé. Pam, pam, pam, pam. Inconfusible, però molt imitable.
10: M'ho faries tu, Elisenda?
9: Jo sempre. Va. Pa, pa, pa, pa, pa.
8: Marc Marvà, bona tarda.
11: Bona tarda.
8: Pots fer un pam, pam, pam, pam? Pam, pam, pam, pam.
9: Molt bé.
8: Com ho faries, Òscar?
10: No, jo no ho faria.
8: Pam,
10: no puc millorar-ho.
8: Veus?
12: De dilluns a divendres de 4 a 7...
8: La millor hora del dia.
12: La tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
8: Pam, pam, pam, pam.
13: Bon dia, i a aquesta hora fem un cop d'ull a com es desperta el país. Ara mateix tenim encara temperatures força contrastades. Refresquen algunes zones de l'interior, tenen 8 graus a Ger, a la Cerdanya, per exemple, que contrasten amb els 20 graus que ja hi ha a Berga, 20 graus al Guaire o 26 graus a aquesta hora ja a l'Observatori Fabra de Barcelona. Avui serà un dia molt càlid i amb temperatures probablement rècords, en alguns casos, per un mes de maig. Valors que poden arribar, per exemple, a la ciutat de Barcelona als 33 graus, més de 34 o 35 graus en moltes zones de l'interior.

0: interior i els llocs més càlids a l'interior de Girona, de la Catalunya central, de Ponent o de l'interior de l'Ebre, podrien arribar als 37 graus, a Ponent també 38. Avui dia de sol amb algunes nuvolades, en principi sense pluja, a partir de demà sí que començaran a deixar alguns ruixats i tempestes de tarda al Pirineu.
1: A Catalunya, l'arquitectura sempre ha tingut dues cares, el seny i la rauxa.
2: Del rigor a l'audàcia, de la tradició a la innovació. Un fil que uneix generacions d'arquitectes des de fa més de 150 anys.
1: Descobreix Seny i Rauxa, notícia de l'arquitectura catalana. Una exposició on passat i present dialoguen en una manera de fer única.
2: El Disseny Hub Barcelona fins al 6 de setembre.
3: Entres a volotea.com i cada cop hi trobes més destinacions. Astúries, Nantes, Vitòria, Lille, Òlbia. Amb vols directes des de Barcelona. I de sobte, ja ets allà. Gaudint d'un plat típic, o allà, amb aquelles vistes, o allà, des de 29 euros, ja ets allà, amb Volotea. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
4: Evitem el soroll.
5: Ens allunyem de les estridències.
4: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
5: Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
6: Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
4: Un informatiu sense presses.
5: Per donar context als grans titulars.
6: De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit, Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna.
7: Avui, al matí de Catalunya Ràdio...
8: Quarts de nou, obrirem l'àgora parlant amb el diputat d'Esquerra al Congrés, Francesc Marc Álvaro, després de les últimes novetats del cas Zapatero i l'entrada de l'UCO a la seu del PSOE. També entrevistarem el diputat del PSC al Congrés, José Zaragoza, i la portaveu de Junts a la Cambra, Míriam Nogueras.
9: A partir de les 9 parlarem amb Ignasi Jiménez, secretari de Millora Educativa, i amb Yolanda Segura, portaveu d'USTEC, després d'una nova reunió sense acord entre la Generalitat i els sindicats d'educació en plena setmana de vagues en escoles i instituts.
8: A dos quarts d'11 conversarem amb Lucía Caram sobre la visita que el papa farà d'aquí uns dies a Catalunya.
9: I a les 11 obrirem consultori amb l'advocat i administrador de finques Josep Maria Aguilar. Ens fixarem en els problemes de convivència més freqüents entre veïns i si voleu fer alguna consulta podreu trucar en directe al 93 201 7474.
8: Des de les 6 fins a la 1, escoltes el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
10: I quin tema pendent vam tancar ahir al Matí de Catalunya Ràdio, Gerard Jubany?
11: Ahir a temes pendents vam poder conversar amb l'Alèxia Putellas moments abans d'acomiadar-se en un acte al Camp Nou i després davant de l'afició culer.
12: Però un moment que fico la música que em dóna com a mas...
11: Sí. Ara. Aquesta és la cançó que se sent en el teu vídeo d'acomiad, és de Rosalía, i apareixes allà amb un paper on se suposa que hi tens el text que llegiràs a continuació, no?
12: Sí, bueno, és que tinc moltes coses per dir i sí. Perquè no se m'oblidi cap, pues m'apunto les coses.
10: Però com et sents avui hores abans del teu comiat oficial i l'últim partit?
12: Voy. Culers.
11: No, però no, una cosa, Alèxia, no ens llegeixis el text del vídeo, ja l'hem sentit aquest.
12: És que sento tantes emocions que...
11: Sí, però tu no ets molt d'emocionar-te, sempre fas aquesta cara...
12: Sí que sóc, ara mateix estic superemocionada.
10: Sí, doncs ara estàs emocionada.
12: Ara sí. Han estat 14 temporades i més de 500 partits a moments inolvidables que quedaran per sempre a la memòria del Barça.
11: Sí, Alèxia.
12: No tinc paraules per descriure què ha estat viure això al costat de totes les meves companyes.
10: Sí, ja gràcies, Jubany. Avui pot ser un bon dia i per això us donem un parell de motius per llevar-vos. El primer ens el porta l'Aixita Robert.
13: Avui és un bon dia per recomanar una pel·lícula. La última pel·lícula del director gallec Oliver Lache, que es diu Sirat, va estar nominada als Òscar. Però la seva pel·lícula anterior és la que a mi em sembla una obra mestra. Es diu O que arde i és el misteriós relat d'uns incendis a la Galícia rural, on seguim el possible piròman, però som nosaltres, els espectadors, qui hem de decidir què ha passat exactament. És una pel·lícula molt tendra i la trobareu a Filmin i altres plataformes.
10: I el segon, la Llucia Ramis.
14: Costa dir que avui pot ser un bon dia quan els termòmetres marcaran temperatures rècord i patirem els efectes d'una cúpula de calor. No pot ser un bon dia ni per l'escalfament global, ni per als negacionistes, ni per als qui odien suar, ni per als qui no suporten el canvi de l'aire condicionat a la calorada del carrer, ni per als qui no es posen d'acord sobre els graus a cada aclimatar-se una estança, ni per la factura de l'electricitat, ni per la gent que fa feina a l'aire lliure. Però, malgrat tot, sí que avui pot ser un bon dia per encetar una síndria, nedar en pilotes i deixar que s'aparra davall els termòmetres a 25.

0: Què tal? Com esteu? Benvinguts a un nou matí de Catalunya Ràdio. Avui serà un dia molt càlid i en alguns llocs podríem arribar a tenir temperatures mai vistes en un mes de maig. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Bon dia. Sí, avui es preveuen màximes de fins a 33 graus a la ciutat de Barcelona. A Girona podrien arribar els 36, a Lleida 37. Aquesta última, si s'assoleix, seria un rècord en una sèrie que té més de 80 anys. Avui serà un dia de sol, potser avui amb algunes nuvolades de tarda al Pirineu. Demà divendres mantindrà la temperatura tan o més alta que la d'avui i segurament aquestes nuvolades a partir de demà ja deixaran alguns ruixats.
0: I un calvari judicial de Pedro Sánchez que no s'atura. Després de les 12 hores d'escorcoll a la seu del PSOE, avui comença el judici al germà del president espanyol. Avui Sánchez no té cap acte a l'agenda, però seran, per tant, els seus ministres o els portaveus, en aquest cas del partit, els que puguin respondre sobre l'estructura que, segons el jutge Pedraz, va crear el partit per intentar boicotejar les causes judicials que l'esquitxaven.
2: Si hemos demostrado algo es que no somos un partido que no tiene nada que esconder y que cuando tiene que actuar, actúa. Y, por supuesto, no convive ni coexiste con ese tipo de actitudes que efectivamente repudiamos.
0: Així se'n sortia ahir Sánchez des del Vaticà. Avui la premsa en va plena. El Mundo o el Confidencial destaquen que el president del govern espanyol, l'anomenen, per cert, Dawan, estava al cas del que feia la trama. O l'ABC, que obre avui amb l'editorial a 5 columnes titulat «Tota la corrupció és de Sánchez». Després també hi ha les conseqüències polítiques. El Partit Popular manté que la situació és insostenible, però continua sense fer passos cap a una moció de censura.
3: Bueno, nosotros tenemos contactos abiertos con todos los partidos políticos representados en el Congreso de los Diputados. Sabemos lo que opina Junts y, precisamente porque tenemos esa información, sabemos que no están dispuestos a moverse. Están paralizados.
0: Això ens deia Borja Semper en l'especial que vam fer ahir al matí de Catalunya Ràdio. Avui sentirem altres veus, Miriam Nogueras de Junts, Francesc Marc Álvaro d'Esquerra Republicana o José Zaragoza del PSC. A ell també li preguntarem per la branca que afecta el socialisme català, i és que el jutge Pedraz sospita del finançament de la campanya de les eleccions de fa 2 anys que van portar a Salvador Illa a la Generalitat. I un dia més, tenim vaga també a l'ensenyament. Avui afecta escoles i instituts del Maresme i del Vallès.
4: Lamentem comunicar que hem tornat a caure en el ja conegut Dia de la Marmota i no entenem com...
0: Fins i tot els sindicats parlen de Dia de la Marmota. Avui torna a haver reunió a la Conselleria, les posicions per l'increment salarial s'han acostat, però ara els sindicats volen un compromís per escrit. En temps d'àgora parlarem amb Yolanda Segura d'Ustec i amb Ignasi Jiménez, secretari de Millora Educativa. I pel que fa als esports, dos noms propis. Primer, Alexia Putellas.
5: No puc més, estic molt cansada. Pesen els ulls de plorar, fa mal al cap de la calor.
0: Així va acabar un dia de tantes emocions, després de l'acte institucional i també del partit, de l'últim partit, on va acomiadar-se de l'afició del Barça. I el segon, Anthony Gordon.
6: M'han informat de com està, però encara no puc dir-ho.
7: Està caliente, està caliente.
8: Julián és una opció per aquest estiu, president.
9: M'han
6: informat de...
7: Està caliente.
6: S'està fent con Gordon.
0: S'està fent. Admetia aquesta nit el president Joan Laporta. La previsió és que el davanter del Newcastle ja passi avui revisió mèdica. Tot això avui que a Mont-ral, al camp, el sol ha sortit a les 6:27 del matí i a Can Toni Gros, a Osona, es pondrà a les 9:16 del vespre. Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya!
10: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
0: Avui a l'hora del matí, Marta Pascal, Joan Puigcercó, Jordi Mir i Jofre Llombart. Serà a partir de 8:45 del matí. Però abans, amb Francesc Soler, Lara García Valforadada, bon dia.
11: Bon dia.
0: Repassem els titulars ampliats del dia. S'acumulen
12: les causes judicials que esquitxen el govern espanyol i el PSOE. L'Audiència Nacional assenyala als socialistes d'haver muntat i finançat una estructura per intentar fer descarrilar les causes judicials contra l'entorn de Pedro Sánchez.
13: Tot plegat s'hauria muntat fa 2 anys, quan es va imputar Begoña Gómez i el president espanyol es va agafar els famosos 5 dies de reflexió.
14: Santos Cerdán dirigia les operacions per extorsionar fiscals i policies i l'exmilitant socialista Leire Díaz suposadament les executava i ho cobrava del partit. El jutge diu que va ingressar com a mínim 16.000 euros a través d'una empresa pantalla del socialista Gaspar Zarrías, també imputat en aquest cas, però el jutge té sota la lupa 180.000 euros que creu que el PSOE hauria camuflat amb factures falses. Ahir la Guàrdia Civil es va emportar de la seu dels socialistes factures, còpies de correus i agendes que demostrin la vintena de reunions que la suposada trama va fer a Ferraz, la primera coincidint amb la imputació de Begoña Gómez. El jutge investiga per organització criminal, suborn i altres delictes. Cerdán, Leire Díaz, la gerent del PSOE, 2 advocats i també un guàrdia civil com a còmplices. Des de Madrid, Paula Brujats, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Desmunta.
15: El jutge Pedraz contradiu les versions que fins ara havien donat Santos Cerdán i Leire Díaz sobre la seva relació. Això deia l'exsecretari d'organització del PSOE fa uns mesos en seu judicial.
16: A partir d'aquest moment, ¿sigui usted teniendo contacto con Leire Díaz Castro?
7: No hasta que saltó al final, pidió la baja ya del Partido Socialista. No ha sido mi mano derecha.
9: No ha sido su mano derecha.
7: No.
12: Doncs bé, segons la interlocutòria, Cerdán i Díez s'haurien reunit fins a 22 vegades i l'exmilitant hauria cobrat 4.000 euros al mes per la seva feina. Ella fins ara havia mantingut que si recollia informació de policies o jutges era per escriure un llibre. Ahir al matí de Catalunya Ràdio teníem la primera reacció de Leire Díez després que la policia entrés a Ferraz.
11: ¿Sabes? Es que no entiendo nada. No sé qué tiene que ver una cosa y otra. Es que no tengo ni idea.
0: No canvia res.
13: Pedro Sánchez manté la idea de continuar fins al final la legislatura. Diu que no veu motius per avançar eleccions i manté plena confiança en l'expresident Zapatero. Mentrestant, Feijóo continua sense voler jugar la carta de la moció de censura i pressiona els socis perquè deixin caure el govern espanyol.
0: Madrid, Àngels Lafuente.
16: Pedro Sánchez no canvia de guió, no veu cap raó per convocar eleccions anticipades, ni la imputació de Zapatero, ni el cas que esquitxa el PSOE, i insisteix que seguirà fins a l'estiu del 2027.
2: Però és que jo no puedo convocar eleccions per interés partidista. Tengo que convocar elecciones por el interés general de los ciudadanos y ciudadanas. Y el interés general de los ciudadanos y ciudadanas a día de hoy es la estabilidad.
16: Pels populars la situació és agònica i exigeixen als socis que deixin caure Sánchez. Míriam Nogueras de Junts diu que no en sap res de contactes amb els de Feijóo i el republicà Gabriel Rufián ha posat línies vermelles a seguir fent costat al govern.
17: Que sapiguem, no hi ha cap moció a sobre taula ni s'ha treballat res.
18: Si s'iniciara un proceso judicial en este sentido, hubiera pruebas, sobre todo una sentencia firme, nosotros pediríamos elecciones.
16: Des de Madrid, Àngels Lafuente, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: La campanya del PSC.
15: També està en el punt de mira del jutge Pedraz. Els socialistes catalans defensen que sempre han actuat correctament mentre que Junts i el PP demanen explicacions al president Illa.
0: Àlex Giral Robert.
19: L'instructor ha reclamat estats comptables, contractes, factures, despeses de propaganda i publicitat del PSC en relació amb la campanya del 24. El magistrat no especifica per què ho vol, però el fet és que la creació de la suposada trama i l'última cursa electoral a Catalunya van coincidir en el temps. En un comunicat, el partit d'Illa diu que sempre ha respectat la legislació electoral i que col·laboraran amb la justícia en el que calgui. Des de l'oposició Junts, el PP i Vox exigeixen al president que comparegui al Parlament per aclarir-ho. Sentim la juntaire Mònica Sales.
20: Hi ha una informació greu. Catalunya no mereix un govern instal·lat en el silenci.
19: També volen que ell expliqui les relacions contractuals del govern amb Huawei després que els últims informes hagin vinculat el gegant xinès amb el cas de Zapatero. Àlex Giral Robert pel matí de Catalunya Ràdio.
0: A judici.
12: Per si no fos prou, avui comença l'audiència de Badajoz del judici contra el germà del president espanyol. David Sánchez s'enfronta a una pena de 3 anys de presó per haver-se beneficiat, suposadament, d'un lloc de treball fet a mida a la Diputació de Badajoz. La fiscalia en demana l'absolució i hi ha 10 investigats més.
13: La previsió és que tant avui com demà el jutge abordi les qüestions prèvies. Serà a partir de dilluns que començaran les declaracions primer dels testimonis i després dels acusats.
0: Jorge Fernández Díaz.
15: I avui arrenquen a l'Audiència Nacional les declaracions dels 10 acusats pel cas Kitchen, que recordem jutja les maniobres d'interior del Partit Popular contra l'extresorer del partit Luis Bárcenas. Està previst que els primers en declarar siguin Francisco Martínez, que va ser número 2 del ministeri, i l'exministre Jorge Fernández Díaz, per qui la fiscalia demana 15 anys de presó.
0: Investigats.
12: L'exconseller per Esquerra Republicana, Joan Ignasi Elena, i l'exlíder d'Iniciativa per Catalunya, Joan Herrera. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya veu indicis d'ús fraudulent de contractes menors d'una empresa que tenien amb l'Ajuntament d'Altafulla al Tarragonès.
0: I cada cop més a prop.
13: L'acord entre els sindicats i el govern per desencallar el conflicte a l'ensenyament. A la reunió d'avui, el govern s'ha compromès a portar-hi una proposta per escrit que els sindicats confien que sigui la definitiva.
15: Abans d'aquesta trobada, la consellera Esther Niubó compareix al Parlament per explicar els pressupostos del departament i també el president Illa. A primera hora té un acte sobre educació i inaugura al Palau de Pedralbes la conferència iberoamericana amb els ministres del sector.
12: Els sindicats deien ahir que
4: hem tornat a caure en el ja conegut dia de la marmota, que ens sorprèn que sigui precisament el dia en què s'ha aturat tot el país.
12: Perquè l'acord tampoc va arribar. El govern proposa que l'increment del sou acabi sent d'uns 350 euros al mes d'aquí 3 anys, però els sindicats volen que se sobrepassin els 400 euros. Yolanda Segura, portaveu de l'USTEC, vol propostes per escrit perquè no hi hagin brindis al sol.
21: La mesa ha estat absolutament decebedora. El que més ens decep és no haver pogut parlar del desplegament de recursos de la inclusiva.
12: El govern es compromet a portar-ho per escrit. Ignasi Jiménez, secretari de Millora Educativa.
22: Nosaltres hem situat una xifra més elevada també d'aquest complement a partir del 2026. Recentment va haver-hi un acord de govern en relació a les dotacions, l'escola inclusiva, però també de docents i de PAS.
12: Maria Costa, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Detalls.
12: Sobre el dispositiu de seguretat per la visita del Papa a Barcelona els dies 9 i 10 de juny. Els explicaran aquest migdia la consellera d'Interior, Núria Parlon, el conseller de Justícia, Ramon Espadaler, i responsables de l'Ajuntament de la capital.
0: Segon atac.
13: En 3 dies de l'exèrcit dels Estats Units contra objectius militars de l'Iran, Washington ho atribueix a la suposada amenaça que significaven per la seva seguretat al règim dels ayatolars i a resposta amb drons i míssils.
15: També consta un atac contra 4 vaixells que intentaven travessar l'estret d'Hormuz i a Kuwait. L'exèrcit també ha informat que ha interceptat diversos projectils.
0: Es disparen.
12: Les donacions de pares a fills per la crisi de l'habitatge. Els donen diners o una segona residència perquè els joves puguin accedir a un habitatge.
0: Rafael de Ribot.
1: En el primer trimestre de l'any s'han incrementat un 20% les donacions de pares a fills segons l'Observatori del Col·legi Notarial de Catalunya. Raquel Iglesias és la vicedegana del col·legi.
3: Hi ha moltes consultes. El meu fill necessita un habitatge, què podem fer? I nosaltres, als despatxos notarials de Catalunya, tenim moltíssimes consultes de pares i de fills que busquen solucions. I nosaltres els diem tot el que pensem que pot ser.
1: L'Observatori també constata que en 5 anys s'han doblat els poders preventius formalitzats, que es donen a persones de confiança perquè gestionin els nostres assumptes en cas d'incapacitat. Rafael de Ribot, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Cartes d'Hisenda.
13: Les han rebut els llogaters dels blocs de Barcelona, propietat del fons New Amsterdam Developers. Hisenda els demana que paguin el lloguer a l'agència tributària a causa dels deutes de l'empresa que vol convertir els pisos en cohabitatges.
15: El matí de Catalunya Ràdio ha consultat un document en què l'agència tributària de Catalunya deixa constància d'un embargament de rendes a aquesta empresa per un deute de més de 220.000 euros. Ana Olesti és veïna d'un dels blocs i portaveu del Sindicat d'Habitatge Socialista.
9: Esperen que nosaltres ens deixem el nostre sou a pagar el lloguer quan ells tenen un deute amb l'Estat. Van desnonar i van executar un desnonament la setmana passada de l'Olaia per un impagament quan ells són els primers que tenen un deute de milers d'euros. Ens estan fent fora. A sobre d'on fer col·lidis, descobrim ara que tenen un deute d'Hisenda de milers d'euros.
0: Nou impost.
12: Nova York ha aprovat una taxa per als qui comprin una segona residència de luxe a la ciutat. Era una de les propostes estrella de l'alcalde socialdemòcrata Zohran Mamdani. Entrarà en vigor l'1 de juliol i gravarà els habitatges valorats en 5 milions de dòlars o més. Es calcula que afectarà uns 13.000 habitatges.
0: A subhasta.
13: Un dels esquelets fòssils més grans i complets de Tyrannosaurus rex, que es podria arribar a adjudicar per uns 30 milions de dòlars. L'operació ha reobert el debat sobre si restes d'aquest valor científic s'han de subhastar i acabar mans privades o a museus públics. L'arqueòleg Eduard Carbonell en declaracions a Catalunya Ràdio.
23: Un exemplar de Tyrannosaurus rex també conservat de 12 metres hauria de ser patrimoni de l'Estat en un sentit patrimonial. Europa, Itàlia, França, Espanya, aquestes coses no poden anar a subhasta. Estaria totalment prohibit. És una cosa que patrimoni de l'Estat.
0: I més patia per on fotre un fòssil de 12 metres, perquè...
13: Sobre la tele.
0: Sí, esclar. O vas posant per ossos escampat o allò no... Acord.
15: Entre la patronal i la majoria de sindicats sobre el conveni de grans empreses del tèxtil. Beneficiarà més de 120.000 treballadors a tota Espanya. Formen part o treballen a una quarantena de marques. Totes les del grup Inditex, també Mango, Primark o Uniqlo. Algun sindicat com l'UGT encara ha d'estudiar-ho per decidir si s'hi adhereix.
0: Més de 900 milions.
12: Són les pèrdues que han patit els ramaders arran del brot de pesta porcina africana que va començar ara fa mig any. Són càlculs d'Unió de Pagesos. El quilo de carn de porc ara mateix es ven a la llotja de Merco Lleida un 16% per sota del preu habitual.
0: I cinquena i última sentència.
13: El cas de la mort de l'actor Matthew Perry, el seu assistent personal, ha estat condemnat a més de 3 anys de presó per haver-li injectat 3 vegades ketamina el dia de la seva mort. Segons el New York Times, la sentència també inclou 2 anys de llibertat supervisada i una multa de 10.000 dòlars.
0: Obra mestra.
15: Obra mestra és algun dels qualificatius que ha rebut el nou àlbum de Paul McCartney, The Voice of Dungeon Lane. L'ex-Beatle l'ha presentat a TikTok i durant 45 minuts ha contestat preguntes dels seus fans, entre ells quin moment dels Beatles tornaria a viure.
24: És una pregunta dura. Eren dies molt bons. Depèn què vulguis dir. Pot ser un dia molt petit o un molt important. El que em ve al cap és el concert al terrat de Savile Row. Crec que estaria molt bé reviure allò.
0: I pel que fa als esports, Robert Prat, bon dia.
5: Bon dia.
0: Fitxat.
5: L'extrem del Newcastle, de 25 anys, Anthony Gordon, avui arriba a Barcelona per passar revisió mèdica i firmar contracte amb el Barça. Aquesta operació no descarta l'arribada d'altres davanters.
0: Al final...
5: D'Alexia Putellas, després de 14 anys al Barça.
6: És que no hi ha el moment que tu sents que és el moment perfecte per sortir. Hi ha molts grisos enmig, és normal, és la decisió més important de la meva vida.
5: Mapa i León, Ona Valla, Marta Torrejón també deixen l'equip. Xavi Pascual deixa de ser l'entrenador del Barça de bàsquet i rescindeix contracte. I el Crystal Palace, campió de la Conference League, 1-0 davant el Rayo Vallecano.
8: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
10: Somies amb sol, platja o una escapada perfecta? Viatges al Corte Inglés i Sol Tour t'ofereixen unes vacances al Carib, Cap Verd, Europa, Illes Espanyoles, amb tota la tranquil·litat, sense despeses de cancel·lació fins a 30 dies abans i amb la seguretat de sempre. Aprofita les seves ofertes exclusives aquest estiu. Reserva'm fins a 300 euros en un cupó regal del Corte Inglés i amb grans descomptes pels infants. Reserva el teu viatge de Sol Tour amb la garantia de Viatges al Corte Inglés.
14: En aquests 20 anys, a Obramat hem estat al costat dels professionals de la construcció i la reforma dia rere dia, facilitant-los la feina, evolucionant i mirant el futur. 20 anys construint junts. Obramat.
8: El matí de Catalunya Ràdio.
0: Avui és dijous 28 de maig del 2026 i a les últimes hores a Catalunya ha nascut l'Arcadi. A les 4 de la matinada, a l'Hospital Universitari de Xeus de Barcelona i el Dídac, amb 3 quilos, 595 grams, a casa seva, a Canyamars. Començar una nova vida sempre és una bona notícia. Benvinguts i enhorabona a les famílies.
8: Informa't al matí de Catalunya Ràdio, Barcelona.
19: Com anem? Bon dia. Passen 2:15. Us informa Marc Curador. Tenim 16 graus a Casserres, 19 a Arenys de Mar i 22 a Barcelona. Carreteres, Claudia Serra.
25: Un accident talla un carril a l'A2, sentit Barcelona. Hi ha aturades entre Castellbisbal i Sant Joan d'Espí i a la B23 del Papiol a Sant Feliu del Llobregat cap a l'enllaç amb l'A2. També molta congestió a la ronda litoral a Santa Coloma cap al nus de la Trinitat.
19: Fa molta calor, en farà encara més a les comarques de Barcelona i en aquest context asfixiant us expliquem que una cinquantena de botigues i locals comercials s'incorporen a la xarxa de refugis climàtics de l'àrea metropolitana.
26: Una xarxa que per primer cop ja cobreix tot el territori.
19: Sant Feliu de Llobregat, Montse Poblet.
27: La xarxa metropolitana de refugis climàtics arriba a 319 establiments i per primer cop també contempla Molins de Rei, Cervelló, Gavà i Sant Climent de Llobregat, que fins ara no en tenien. Bàsicament són biblioteques, parcs i piscines, però aquest estiu també hi haurà refugis a establiments comercials, com el centre quiropràctic de David Cussó a Sant Feliu de Llobregat.
28: Tenim una font d'aigua, tenim un sofà molt còmode, tenim un ventilador, tenim aire condicionat...
27: Des de Sant Feliu, Montse Poblet, pel matí de Catalunya Ràdio.
19: Més notícies. És balanç d'aquesta matinada. Un dispositiu dels Mossos i la Policia Nacional ha identificat 150 persones multireincidents al districte de Sant Martí de Barcelona.
29: Hi ha 3 detinguts per la llei d'estrangeria que, segons explica l'Agència Catalana de Notícies, acumulaven més d'un centenar d'antecedents.
30: Entre les 150 persones identificades n'acumulen vora 1.200 d'antecedents. L'operatiu està emmarcat en l'anomenat Pla Campai contra la multireincidència.
19: El Baix Llobregat, Roca, preveu començar d'aquí un parell d'anys les obres de l'Ecobar barri entre Gavà i Viladecans.
29: Aquest pla urbanístic compta amb la construcció de més de 2.700 habitatges, dels quals 1.260 seran protegits.
30: L'empresa de sanitaris invertirà 250 milions d'euros en aquest nou districte econòmic.
19: Gavà, David Àngela.
31: Llum verda definitiva a aquest projecte que, segons la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, representa tot un canvi de model urbanístic.
32: Es tracta de repensar, d'adaptar allò que ja existeix. Aquesta és una fortalesa molt gran d'aquest projecte. Millorar les condicions de vida, estem parlant d'habitatge protegit de manera permanent, respondre al repte climàtic, adaptar la mobilitat i recuperar espais per l'ús públic.
31: Des de Gavà, David Àngela, pel matí de Catalunya Ràdio.
19: I Cultural Palau Robert de Barcelona es reformarà integralment per convertir-lo en un gran centre d'exposicions ciutadanes apte per formats immersius. El govern té un pressupost de 7 milions i mig d'euros per posar al dia l'edifici que té mancances d'accessibilitat i ventilació. I música. Mama, cold-hearted child, tell me how you feel. I és que Ben Howard actua aquesta nit a la Sala Apolo. El concert és a 9:15 del vespre. Són les 7:20 minuts. Esteu escoltant El Matí de Catalunya Ràdio.
8: El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
1: Amb Volotea i els seus vols directes a Múrcia des de Barcelona, ja ets allà, a la vora del Mar Menor, envoltat de la història de Cartagena, o t'està en un... Per on anàvem? Ah, sí! Amb els vols directes de Volotea a la regió de Múrcia, des de només 29 euros, de cop, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com. Catalunya Ràdio.
12: Són les 7 i 20 minuts i ara és moment de repassar les portades de la premsa des del quiosc. Avui amb l'escorcoll policial a la seu del PSOE en totes les capçaleres. L'Ara explica que es redobla el setge judicial al Partit Socialista. La Vanguardia, que Sánchez rebutja eleccions mentre la Guàrdia Civil entra a la seu del seu partit. I el periòdico hi llegim que Pedraz busca a les entranyes del PSOE pagaments per sabotejar els jutges. I l'ABC sentencia tota la corrupció és de Sánchez. A la premsa de Madrid, el País explica que el jutge sosté que el PSOE va pagar per torpedinar investigacions i el Mundo, que el PSOE va perseguir l'UCO, jutges i fiscals per ordre del guant, en anglès. Un Sánchez que veiem en totes les portades, menys a la de l'Ara i al País, on es veu la seu socialista plena de policia. Altres temes de portada, el periòdico. El Port de Barcelona licitarà per 98 milions el gran nus viari dels seus nous accessos, destaca. I el País diu que Espanya afronta un inici d'estiu amb rècord de calor. I per acabar, habitatge i esports, l'Ara titula que es disparen les donacions als fills per la crisi de l'habitatge i també explica el dia de comiats de les campiones del Barça.
2: Bon dia. En el sorteig del cupon diari celebrat ahir, el número premiat va ser...
3: el 97.235, 97235 de la sèrie 7.
2: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor, a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Avui, com cada dia, hi ha un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ben jugat.
0: 7 i 22, i ara volem parlar del nou model de Ferrari que ha aixecat molta polseguera entre els seus seguidors. Maiol Roger, bon dia.
5: Bon dia, és el Ferrari Luce, Ferrari Llum en català, i és el primer model completament elèctric de la marca italiana. Mm? El van presentar aquest dilluns a Roma com el primer dels cotxes d'una nova etapa tecnològica i l'allau de crítiques dels fans del motor va ser immediata.
4: ¿Alguien me puede explicar cómo ha fabricado semejante mierda uno de los mejores fabricantes de coches de la historia? Yo no entiendo en qué momento a Ferrari se le ocurre fabricar semejante mierda eléctrica.
5: Dels fans i dels inversors, perquè immediatament Ferrari va perdre el 6% a borsa. La major part dels cops se l'han dut el disseny i el motor. Els dissenyadors han sigut John Ive i Mark Newson, responsables d'alguns dels dispositius més coneguts d'Apple i que han creat un cotxe diferent del que habitualment entenem com un Ferrari. Pel que fa al motor elèctric, tot i ser molt més potent que alguns de combustió, als fans dels esportius els falta soroll. Així sona un Ferrari normal i així sona el nou elèctric. Un quasi silenci molt odiat, tot i que Ferrari s'ha esforçat perquè el Luce estigui a l'alçada. Un motor per cada roda, més de 1.000 cavalls de potència, accelera del 0 al 100 en només 2 segons i mig, arriba als 310 km per hora, i per evitar el silenci absolut, els enginyers han desenvolupat un sistema nou que amplifica les vibracions reals dels motors i dels elements mecànics, però no convenç ni els més fidels.
7: Si dire quello che penso farei del male alla Ferrari. Si rischia la distruzione di un mito. Questa sicuramente è una macchina che almeno i
5: cinesi... Si dic el que penso farem mal a Ferrari, com a mínim és un cotxe que els xinesos no ens copiaran. Són paraules de Luca Cordero di Montemezzolo, que va ser president de la companyia durant 13 anys i que creu que el Luce pot provocar la destrucció de la llegenda Ferrari. A l'altra banda hi tenim el papa Lleó XIV, que va tenir l'oportunitat de provar un nou cotxe i en va sortir prou satisfet. Tot i que encara no ha sortit al mercat i el preu no és oficial, s'estima que serà de més de 500.000 euros, més que la majoria de cotxes esportius i de models mítics de Ferrari. Veurem si la rebuda es tradueix en vendes minces o acaba triomfant el que les xarxes han batejat com el Ferrari Woke.
2: Lletera Campllong, la llet de casa, patrocina l'Enigmàrius.
9: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
11: Ahir dimecres l'Enigmàrius feia peça de llançaria fina que dificulta la mobilitat. I la resposta era lligacama. Una lligacama és una cinta subjecta a la cuixa per evitar que caiguin les mitges. I si lligacames, la mobilitat resulta més difícil. Avui dijous, un Enigmàrius dificilíssim. Forat a la pica. Citació literal, de 7 lletres. Forat a la pica. Citació literal, 7 lletres.
8: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/animarius abans de les 10 ben tocades.
0: I ara el més destacat a la televisió les últimes hores amb Mariela Cubells. Avui sobre la intervenció d'ahir de Carlos Franganillo a l'informatiu de Telecinco.
6: Ahir, a l'informatiu de les 9 de Telecinco, Carlos Franganillo, el conductor, es va marcar un Vicente Vallès en tota regla. Jo no ho vaig veure en directe, però vaig rebre una quantitat bona de whatsapps d'amics desconcertats i després ho vaig veure per xarxes en la mateixa direcció. Va estar virulent i, sobretot, editorialitzant, cosa gens habitual, en este cas, al parlar de Pedro Sánchez i les polèmiques que l'envolten. Franganillo mai dona el seu punt de vista a les entradetes de les notícies i per això va ser tan, tan sorprenent.
0: I a la recomanació del dia arran de la vaga indefinida a les biblioteques de Catalunya i de Barcelona, a Cristina Bordes ens recomana la pel·lícula El Club de los Cinco.
10: Un retrat generacional que ens porta de cap a mitjans dels 80. Els seus protagonistes, 5 estudiants amb rols ben diferents, des del gamberro conflictiu fins a la noia més popular de la classe, han de passar tot un dissabte tancats a la biblioteca de l'institut com a càstig pel seu comportament. Però el que havia de ser una jornada de reflexió es converteix en una convivència express que els ajuda a desmuntar els seus propis estereotips i compartir l'angoixa per respondre a les expectatives dels adults. Amb una banda sonora i un càsting icònics de la dècada dels 80, trobareu El Club de los Cinco a Sky Showtime, tot i que d'aquí pocs dies caurà del seu catàleg.
13: El Club Capravo fa 30 anys i ho celebrem aquest dissabte 30 de maig amb un 100% de descompte en begudes retornat amb vals de descompte amb una compra mínima de 12 euros. Només amb el Club Capravo, més estalvi per tu. Vols estalviar amb mi? Capravo. Més informació a capravo.com.
14: Adéu, Andreu! Toco el 2! Fins demà, bacallà. Adéu-siau.
15: Hi ha moltes maneres de sortir de casa, però només una de comportar-nos a fora, amb civisme.
16: Aquest estiu apliquem sancions de fins a 3.000 euros per combatre l'incivisme. Pla Endreça. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
17: Del 4 al 7 de juny, Manresa es converteix en el punt de trobada del vi i la cultura.
18: Vine a descobrir la singularitat dels vins de la D.O. Pla de Bages, maridats amb la millor gastronomia local i música en directe en un entorn únic. Descobreix els cellers, el patrimoni vitivinícola i les activitats programades al cap de setmana.
17: Consulta el programa a firaviva.cat. T'hi esperem.
20: El Matí de Catalunya Ràdio.
0: I quin és el protagonista d'avui? Gerard Jubany, bon dia.
21: Bon dia, el PSOE.
22: A dia de hoy es la estabilidad.
23: Pero venga, va, home, sisplau. No es pot anar així pel món.
21: El PSOE és protagonista del dia perquè ara mateix és el centre de diverses operacions policials que inclouen escorcolls eterns, investigacions, judicis, tot relacionat amb casos de corrupció que ens tenen, doncs, molt entretinguts.
0: De moment, però, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, descarta la possibilitat d'avançar les eleccions.
24: Claro. ¿Para qué? ¿Qué pasa?
0: El president Pedro Sánchez, bon dia.
24: Hola, buenos días.
0: Passen algunes
24: sí,
0: coses.
24: Sí, alguna cosa no, sí, no, que passa. Vamos a dejar que todo siga su curso y tranquilidad.
21: Sí, no, però, a veure, una cosa, no el preocupa el fet que les investigacions de la policia el situïn a vostè al centre de... Què fa? Què fa?
33: No em posi el dit a la boca.
24: Vamos a hacer una cosa. Como veo que estáis algo nerviosos, voy a poner un poco de incienso.
0: No comenci.
24: Yes.
0: Sí. Ho va explicar un vídeo de TikTok, no? Que vostè sempre posa encens a...
21: Sí. I aquesta música de pel·li porno, d'on
24: la tret? Bueno, pues también fue un regalo que me dieron y lo tengo aquí en el despacho.
21: Bueno. Molt bé.
0: Escolta, no, relaxats que... estem, ara.
21: Sí, sí, sí,
24: sí. Sí. ¿Qué preferís, sándalo o lavanda?
21: No, re, cap de les dues coses.
24: Pues voy a poner sándalo.
21: Molt bé.
24: En fin, venía solamente a saludaros y despedirme de vosotros.
0: ¿A s'acomiada vostè?
24: Durante 5 días.
0: Ah.
24: He pensado que voy a hacer un retiro de 5 días para reflexionar y valorar si merece la pena seguir con todo esto.
21: Sí, un altre cop, eh? Ja recordem, sí, aquell episodi.
24: No me tiréis,
21: sí. Doncs miri, ja que diu això, el jutge Pedraz creu que aquesta operació del PSOE per fer descarrilar causes judicials contra el seu entorn...
0: Suposada.
21: Tot suposat i tot presumpte. Doncs ho va dirigir Santos Cerdán i la va activar durant aquells famosos 5 dies de reflexió. Sí, sí.
24: Ah, sí?
21: Sí, sí, tant, sí, sí, sí. I ara, vist en perspectiva, va ser molt estrany aquell episodi.
24: Pues,
21: sí. No, hombre, no. Va desaparèixer 5 dies.
24: Esos días estuve pensando, sí, en silencio, sin móvil, sin cobertura, sí, descalzo, sí, desnudo, sí, nada raro.
0: Són 2:15. I avui comença el judici contra David Sánchez, germà del president espanyol, per haver obtingut, suposadament, una feina feta a mida a la Diputació de Badajoz. I més problemes per Pedro Sánchez, després que ahir la Guàrdia Civil estigués 12 hores a la seu de Ferraz buscant proves per la suposada trama per intentar fer descarrilar les causes judicials que esquitxaven els socialistes.
22: Pero es que yo no puedo convocar elecciones por interés partidista. Tengo que convocar elecciones por el interés general de los ciudadanos y ciudadanas.
0: Pedro Sánchez, que descarta avançar eleccions, avui parlarem del nou escenari amb Míriam Nogueres de Junts, amb Francesc Marc Álvaro d'Esquerra Republicana i amb José Zaragoza del PSC. I un dia més, tenim vaga l'ensenyament, avui afecta escoles i instituts del Maresme i el Vallès, també mentre les posicions de la conselleria i també dels sindicats es van acostant. Ignasi Jiménez, secretari de Millora Educativa.
1: Nosaltres hem situat una xifra més elevada també d'aquest complement a partir del 2026. Recentment, aquest dia 26, va haver-hi un acord de govern en relació a les dotacions en matèria d'escola inclusiva, però també de docents i de PAS. Ens hem compromès i, per tant, farem aquesta proposta per escrit.
0: A la trobada d'avui, el govern s'ha compromès a anar-hi amb una proposta per escrit, com sentíem, que els sindicats confien que sigui definitiva. Avui parlarem amb el mateix Jiménez i amb Yolanda Segura, d'Ustec, també aquí al Matí de Catalunya Ràdio. I l'acord que tampoc acaba d'arribar és a l'Orient Mitjà. Mentre els Estats Units i l'Iran fa setmanes que s'intercanvien propostes, Washington ha tornat a atacar avui per segon cop en 3 dies interessos militars iranians. Assegura que ho fan en defensa pròpia. I pel que fa als esports, Robert Prat?
5: El Barça fitxa l'extrem del Newcastle de 25 anys, Anthony Gordon, que pot jugar també de fals nou. L'operació és d'uns 80 milions. Avui passa revisió mèdica i firma contracte. El club no descarta més fitxatges. El públic del Barça acomiada a Alexia Putellas al partit contra la Reial Societat. Un comiat perfecte, segons la jugadora. Xavi Pascual deixa de ser l'entrenador del Barça de bàsquet i el Crystal Palace, nou campió de la Conference League, 1-0 davant el Rayo.
0: I tenim també temperatures avui altíssimes. Eloi Cordomí, bon dia.
3: Bon dia. Sí, tant és així que avui, si es produeixen les temperatures màximes que esperen en alguns llocs, podrien arribar a ser rècord en un mes de maig. Per exemple, els 37 de Lleida, si arriben, seria un rècord. A Girona es preveu un 36, també seria un rècord si es acaben produint. O, per exemple, a Tortosa es preveu un 37 de màxima. Els rècords són de 36. Temperatures altíssimes, avui amb sol a tot arreu, avui amb algunes nuvolades potser al Pirineu. Compte també la costa, perquè les temperatures podrien filar-se per sobre els 32 o 33 graus en alguns casos. Demà, la mateixa calor que avui, o fins i tot en alguns llocs una miqueta més, i demà sí que les nuvolades podrien començar a deixar algun ruixat al Pirineu i al Prepirineu, i aquí com a mínim refrescaria una miqueta l'ambient.
0: I mobilitat també a aquesta hora amb els retards habituals a Rodalies. Maria Fernández Noguera, bon dia.
4: Bon dia. Avui matí relativament tranquil al transport públic, a excepció dels retards habituals que hi ha a Rodalies, aquests endarreriments que veiem des de fa 4 mesos per les limitacions de velocitat a la xarxa. A l'R11, el regional que ha sortit a 6:45 de Barcelona i va cap a Portbou, circula amb una demora de 40 minuts. A l'R14, el primer tren que ha sortit de Lleida i en direcció a Sant Vicenç de Calders va amb un retard d'un quart d'hora.
0: I pel que fa a les carreteres, circulació molt complicada a l'A2 i la B23 d'entrada a Barcelona. Clàudia Serra, bon dia.
7: Bon dia, sí, perquè un accident talla un carril a l'A2, sentit Barcelona. Hi ha aturades entre Castellbisbal i Sant Joan d'Espí i també a la B23 del Papiol a Sant Feliu del Llobregat cap a l'enllaç amb l'A2. També molta congestió a la Ronda Litoral entre Sant Adrià i Santa Coloma cap al nus de la Trinitat. A la resta de carreteres, doncs, les retencions habituals d'aquesta hora.
0: Avui a l'Àgora del Matí, d'aquí una hora, Marta Pascal, Joan Puigcercós, Jordi Mir i Jofre Llombart. Quan són les 7:33. Obrim la redacció del matí, connectem amb la redacció, comencem per les opinions destacades que trobem a la premsa. Maiol Roger, Pol Foradada, bon dia.
12: Bon dia.
0: Avui, monotema, els editorials dels diaris, després de l'entrada ahir de la UCO a Ferraz.
19: L'Ara assenyala que estem davant d'un nou front judicial que asfixia una mica més el soll.
25: I assegura que es fa difícil de creure que tot plegat obeeix a l'acció cega de la justícia, quan aquest és un govern que s'ha enfrontat directament als jutges.
19: La Vanguardia diu que s'entén la pressa del Partit Popular per tornar a la Moncloa 8 anys després de la moció de censura que els va apartar del poder per la trama curta.
25: El diari del grup Godó, però, fa una crida a mantenir la calma i recorda que cal esperar l'acció de la justícia.
19: Mentre que el periòdico destaca que el PSOE és massa important a Espanya per no reaccionar i continuar entregat a l'hiperlideratge de Pedro Sánchez.
25: Considera que la falta d'explicacions del president respon a un interès personal i partidista i debilita les institucions de l'Estat que té el deure de protegir.
19: El País apunta que la suposada trama per desestabilitzar processos judicials obliga Sánchez més que mai a donar explicacions.
0: eleccions.
25: En cas contrari, exposen, sortiran beneficiats els populistes i els demagogs i patiran les institucions i la democràcia.
19: Per al Mundo, el que descriu el jutge del cas Leire, Santiago Pedraz, és d'una gravetat penal i política extrema.
25: Destaca que el PSOE va posar l'Estat a actuar contra l'Estat en els 5 dies de reflexió que es va prendre el president i conclou que les urnes són una urgència democràtica.
19: I l'ABC obre portada amb l'editorial i la titula Tota la corrupció és de Sánchez. Assegura que el president del govern espanyol deshonra el càrrec que ocupa i desprestigia la vida pública.
25: I afegeix que quan tota la corrupció acaba conduint al mateix nucli de poder, el problema deixa de ser només judicial i passa a ser, sobretot, de legitimitat política.
0: I afegim-hi el que ha llegit avui a la premsa la periodista Neus Bonet.
2: Llegint la Llucia Ramis a La Vanguardia, he après un nou concepte, l'slapshot. Aquesta nova moda que succeeix al Balcòning a Mallorca i que passa per entomar un raig d'aigua, una bufetada a la cara per després prendre un xarrup de licor. Aquests turistes de borratxera més gaudeixen fins a l'infinit i en fan sonora propaganda a les xarxes. Diu Ramis que aquesta nova moda és una baula més en la involució de l'ésser humà, de la qual Mallorca és testimoni, escenari, víctima i reflex. I té tota la raó.
6: A Cotet tornem a connectar-te amb la vida. Ara descobreix l'únic audiòfon del món amb tecnologia auditiva invisible. Intel·ligent, invisible i connectat. Vine a Cotet i prova'l. Cotet, una nova forma de sentir.
8: Et ve de gust descobrir un lloc ple d'aventures, de sol i de màgia? A Walt Disney World viatjaràs a una galàxia molt, molt llunyana. Descobriràs el regne de la natura, viuràs la màgia dels contes de fades i tindràs el món a l'abast de la teva mà. Tot això i molt més als quatre increïbles parcs temàtics de Walt Disney World Resort. Reserva ara amb el Com Viatges i gaudeix de fins a un 25% de descompte en hotels Disney i, a més, vol directe a Orlando. Consulta les condicions. Vine a Walt Disney World amb el Com Viatges. Sabem de viatgers.
9: Base imposable, retencions, percentatges... Si no saps per on començar la declaració de la renda, comença per l'Agència Tributària de Catalunya. T'ajudem a fer-la per telèfon a partir del 6 de maig o presencialment a partir de l'1 de juny. Demana cita prèvia a atc.gencat.cat, a l'app de l'ATC o al 901 22 33 44. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
10: Fes-te entendre amb mi, Di.
11: Amb tu i amb tothom, Al. És car d'Aldi de primera qualitat.
10: Crec que m'he enamorat.
11: Normal, amb aquests preus.
10: Aquesta setmana estalvia amb el filet de pollastre cruixent a 3,65 al mig quilo.
11: I el meló a 0,99 al quilo. Aldi.
10: Que poc que costa comprar bé.
20: El matí de Catalunya Ràdio.
0: Són les 7:37, fem un caltull a altres notícies que han trobat a la premsa digital amb Francesc Soler i Marta Viana. Mesures per evitar copiar els exàmens.
12: A la Universitat de Girona castigaran amb un zero els alumnes que siguin enxampats portant aparells electrònics durant un examen. El rector Josep Calbó ho ha defensat perquè els estudiants entenguin que no es poden treure un grau fent trampes. Ho llegim a la pàgina web del 3CAT.
0: No s'ha fet mai. I disculpes per un desajust horari de 5 segons.
26: Sí, les ha demanat Ferrocarrils de la Generalitat a través del seu compte d'X a un usuari que es queixava per haver perdut el tren que sortia de Sant Cugat en direcció Sabadell perquè va sortir abans d'hora. Segons llegim a Nació, la companyia ha reconegut que el tren va sortir 5 segons abans del previst. Davant d'això, l'usuari ha acceptat les disculpes.
0: 170 anys d'un comerç emblemàtic a Barcelona.
12: La Barreteria Mil, que va néixer el 1856 i des del 1907 està ubicada al carrer Fontanella, entre la plaça d'Urquinaona i la plaça Catalunya. Llegim el periòdico que celebra l'aniversari amb una reforma integral de l'establiment. A més, ho fa tot i que l'edifici ha passat recentment a mans d'una gran companyia, l'asseguradora Occident, que ha mantingut un lloguer assumible.
0: A Itàlia s'ha acabat de tenir aigua de l'aixeta als restaurants.
26: El País recull la sentència del Tribunal Suprem italià que ha resolt que ni restaurants ni hotels estan obligats a servir d'aigua de l'aixeta als seus clients, ni tan sols quan aquests estiguin disposats a pagar-la. L'origen del cas és la denúncia d'un turista que, quan es va allotjar a un hotel de 5 estrelles als Alps, va veure que l'única opció era consumir ampolles de 7 euros.
0: I a Austràlia, un espectacle amb drons que no va sortir del tot bé.
12: No, ho llegim a La Vanguardia. Va passar al festival Vivid Sydney. En un espectacle de 12 minuts, amb 1.000 drons, fins a 90 van caure a l'aigua. Els organitzadors han atribuït l'accident a un problema amb les freqüències de ràdio i, això sí, han dit que almenys cap va caure fora dels límits de seguretat.
0: Déu-n'hi-dron. I ara els destacats en Internacional i Economia, amb Marc Jurado i Lara García.
13: I comencem amb la guerra entre els Estats Units i l'Iran. El New York Times explica que els nord-americans han fet nous atacs al sud de l'Iran, uns bombardejos que Washington qualifica de defensa pròpia, després d'assegurar que Teheran havia llançat drons d'atac sobre l'estret d'Hormuz. Més tensió, doncs, a la zona. I mentrestant, a Europa, la calor extrema continua sent la protagonista. Per exemple, a França, llegim a Libération que l'operadora ferroviària SNCF ha cancel·lat trens per por d'avaries a l'aire condicionat. I és que hi ha 17 departaments, 4 més que ahir, en alerta taronja, amb temperatures de fins a 39 graus a París. I a Suècia, per exemple, la televisió pública SVT també informa que a Malmo es podria arribar als 28 graus, 10 més de l'habitual per aquestes dates.
26: A la premsa econòmica, l'Expansión titula que Espanya juga 5.000 milions per cada 10% de turisme aeri que resti la guerra a l'Iran. Tot i que de moment Espanya està resistint bé les conseqüències econòmiques del conflicte, el diari recorda que els estralls podrien arribar aquest estiu, ja que el 90% dels visitants internacionals arriben en avió. Continuem parlant de turisme perquè el Cinco Días avisa que l'amenaça del turisme massiu plana sobre Barcelona. Assegura que aquest any hi haurà una allau de creuers que visiten la ciutat i que les companyies que operen al Mediterrani registraran rècords. I l'Hora Economia revela quin és el país d'Europa amb millors oportunitats laborals. Es tracta dels Països Baixos. Segons el diari, es posiciona com el millor destí absolut per joves espanyols que busquen una experiència laboral a Europa. Destaca que el salari mínim és de 2.370 euros i la taxa d'atur és del 3,6%, una de les més baixes.
0: I què destaquem a la premsa esportiva, Robert Prat?
5: Un fitxatge llampec pel Barça, publica La Vanguardia, arriba Anthony Gordon, és el jugador més ràpid de la Champions, corre 37 km per hora. El diari Esport, Albert Masnou, parla d'un fitxatge d'un nivell inferior a altres davanters, però un fitxatge adequat. El Mundo Deportivo destaca aquesta operació express. Arriba avui mateix per uns 80 milions d'euros. Una bona feina de Deco, escriu Santinoia. El Barça s'avança al Liverpool i Bayern. Un cop, remarca el periòdico, un fitxatge fet expressament abans del Mundial perquè no surti encara més car. I l'altre protagonista de la jornada, Alexia Putellas. L'esportiu destaca el final perfecte de la jugadora.

Un comiat amb molt d'amor per La Vanguardia, pel diari Ara, és l'últim ball d'Alexia amb el Barça, una jugadora eterna pel Mundo Deportivo. El periódico, en clau de futur, diu que ara l'espera al London, algun club dels Estats Units o fins i tot al Paris Saint-Germain.

0: I el periòdico afegeix unes paraules seves. El Barça és el millor que m'ha passat a la vida.
1: Fes-ho per mi, si ets feliç, gràcies per tant.
2: I a la premsa del cor, avui, Bàrbara Rey, Elisenda Pineda.
3: Enxampen Bàrbara Rey gaudint d'un dia de platja a Marbella. L'actriu llueix extraordinari biquini amb estampat de leopard, presumeix de cabellera rossa del Mercadona i passeja pel Regueró, una pràctica molt sana per evitar fer verius. D'Anna Bàrbara esperàvem una cosa una mica més ostentosa. Ens hi han faltat joies d'or a dojo, un Ducados a mig fumar en una mà i un Bitter Cinzano a l'altra. Sigui com sigui, agraïm el tret de sortida a l'estiu i esperem que recordi posar-se crema, no com la pobra Gunilla von Bismarck, que es torrava tant a Marbella que li havien de treure el socarrat rascant amb un ganivet.
2: I qui fa anys avui, que n'alies?
4: Doncs mira, avui felicitem la cantant Kylie Minogue.
2: 32.
4: 58. Ai. També l'actriu Pastora Vega.
2: Pastora Vega, 72.
4: 66. I acabem felicitant també el músic Adam Green.
2: 44.
4: 45, sí. Molt bé.
2: Natural.
4: Avui és Sant Emili, Sant Emili. Juntament amb diversos dels seus amics, va ser màrtir per defensar les seves creences i una forta injustícia que hi havia amb dones de l'època. Abusaven d'elles, les castigaven i amordaçaven fins a deixar-les morir dessagnades. Sant Emili el van torturar de manera extrema, el van arrossegar pels carrers perquè la pell quedés enganxada de l'asfalt i també el van llançar des de les altures amb les mans lligades fins que va acabar morint. A Catalunya hi ha 938 persones que es diuen Emili.
2: I ara tanquem el repàs a la premsa, avui que és 28 de maig del 2026, en el quiosc vintage amb Albert Tom.
5: Tal dia com avui, de fa 40 anys.
6: 28 de maig de 1986. El 22 de juny hi ha eleccions a Espanya i la gran novetat és el Partit Reformista Democràtic, un experiment que té com a candidat Miquel Roca i com a secretari general un empresari que es diu ni més ni menys que Florentino Pérez. Ara fa 40 anys, junts, en roda de premsa, explicaven com seria la campanya. L'eslògan era «La otra forma de hacer España». Havien llogat un avió privat per recórrer 37 províncies i celebrar 1.722 actes durant la campanya. Calés en aquella operació no en faltaven, però allò va acabar com un gran fracàs electoral. I ara fa 40 anys començaven els actes de celebració dels 150 anys del Mercat de la Boqueria de Barcelona, amb un xou de la Cubana, la presència de Montserrat Caballé i Alfredo Kraus, també de l'alcalde Pasqual Maragall, i d'un model que es passejava per les parades pintat de negre, de cap a peus. A les cròniques dels diaris no consta que ningú trobés estrany. Al contrari, citaven una venedora que li havia cridat «Això és un home i no el que tinc a casa».
2: Avui és 28 de maig del 2026, és el 148è dia del calendari. Falten 24 dies per l'estiu, 27 per Sant Joan, i un perquè comenci la festa major en diversos barris de Barcelona. I així sona el dia d'avui.
5: Els sons del matí.
7: Santos Cerdán dirigia les operacions per extorsionar fiscals i policies i Leire Díaz suposadament les executava i ho cobrava del partit.
8: Es que no entiendo nada, que no tengo ni idea.
9: No queda más remedio que darle la palabra a los españoles de forma inmediata.
10: Pero es que yo no puedo convocar elecciones por interés partidista. Tengo que convocar elecciones por el interés general de los ciudadanos y ciudadanas.
11: Els sindicats deien ahir que...
12: Hem tornat a caure en el ja conegut dia de la marmota.
11: Perquè l'acord tampoc va arribar.
13: Ha estat absolutament decebedora. En termes salaris hi ha hagut una proposta, però el que més ens decep és no haver pogut parlar de la inclusiva.
14: Nosaltres hem situat una xifra més elevada també d'aquest complement a partir del 2026.
2: Aquests són els sons del matí. Anem ara a les paraules del dia amb Maiol Roger. Clavegueres.
15: Conducte generalment subterrani, però on s'escorren les immundícies, les aigües brutes i les aigües plujanes d'una ciutat. I d'aquí en surt la segona excepció, el lloc on aflueixen les coses i les persones més vils. El jutge investiga el PSOE per si tenia clavegueres que intentaven desacreditar els rivals.
2: Parasitar.
15: És un paràsit que depèn d'un organisme d'una altra espècie al qual perjudica per obtenir-ne aliment o altres utilitats, com la intel·ligència artificial que s'alimenta parasitant el coneixement dels llibres. Avui que expliquem que els llibreters denuncien que les grans tecnològiques compren llibres vells per alimentar-la i després els destrueixen.
2: Llampec.
15: Allò que tan sols dura un instant, la premsa ha definit el fitxatge d'Anthony Gordon pel Barça com a fitxatge llampec, perquè s'ha fet just a l'inici del mercat i, per tant, ha durat un instant. Per cert, que una de les seves virtuts és la velocitat. Per tant, aviam sentirem dir que corre com un llampec.
2: Posem-hi tres xifres, Lara García. 220.000 euros.
7: És el deute que té el fons immobiliari New Amsterdam Developers, propietari de diversos blocs a Barcelona. Us ho avancem avui al matí. Per aquest deute, Hisenda ha enviat una carta als llogaters dels pisos de l'empresa en què els demana que paguin el lloguer directament a l'agència tributària.
2: 900 milions d'euros.
7: Són les pèrdues que han tingut els ramaders arran del brot de pesta porcina africana que va començar fa mig any. Són càlculs d'Unió de Pagesos. El quilo de carn de porc ara mateix es ven a la llotja de Merco Lleida un 16% per sota del preu habitual.
2: 80.
7: Són els treballadors que vol acomiadar la multinacional sueca H&M de les oficines de Barcelona i Madrid. Ha pactat l'ERO amb els sindicats i preveu indemnitzacions per acomiadament improcedent. A les oficines de Barcelona hi treballen unes 230 persones.
2: I ara el veig, tres imatges pel Foradada. A la primera imatge hi veig el Papa Lleó XIV i Pedro Sánchez estan al Saló del Vaticà, on habitualment el pontífex rep les audiències. El Papa aguanta un llibre petit de color vermell, tots dos mig somriuen.
16: Eren poc després de les 9 del matí. Probablement abans de la visita, els assessors del president del govern espanyol ja l'havien avisat que la Guàrdia Civil acabava d'entrar a la seu del carrer Ferraz. Sánchez va explicar després que havien tingut amb el pontífex una gran sintonia amb temes com la intel·ligència artificial o la immigració, una trobada que qualsevol altre dia hauria obert informatius, però que ahir va quedar tapada.
2: A la segona imatge hi veig una autopista. És l'AP7 a l'altura de Girona, a l'asfalt ocupant els tres carrils en sentit Barcelona. No hi ha cap cotxe. Sí que hi ha desenes de persones, moltes amb samarretes grogues, i han fet una espècie de barricada amb pupitres on hi penja una pancarta que s'hi llegeix SOS Educació.
16: La d'ahir nova jornada.

0: tota la zona de Tarragona. En els darrers anys, però, les finques amb ametlles de regadiu s'han disparat a la plana de Lleida i ara ja es duplica la producció tarragonina.
1: I a 12 dies per la visita del Papa a Barcelona i a Catalunya, al matí de Catalunya Ràdio, cada dia us expliquem un detall. Bon dia, Ot.
2: La visita del Papa.
3: Bon dia. El lema de la visita del Papa a Catalunya i també altres llocs de l'Estat és alça la mirada. La idea la va tenir Carlos Bosch, director de joventut de l'Arcabisbat de Barcelona, un dia que passejava pel carrer. Es va trobar dos joves i li va sortir a preguntar-los: què us aboca entrar a la Sagrada Família? I van respondre: mirar cap amunt. Era un moviment físic, però també existencial.
4: Alçar la mirada correspon precisament a aquest desig que és inherent al cor de la persona, de sortir d'un mateix, d'aixecar els ulls de la pantalla, del melic, de les presses, i mirar més enllà, mirar l'altre i mirar més enllà.
3: Parlant-ho amb el bisbe i el comitè organitzador, a la Conferència Episcopal Espanyola li va agradar i es va acabar convertint en el lema de la visita.
5: Viatges al Corte Inglés? Fa realitat el teu estiu perfecte en parella per Espanya. Senator Hotels and Resorts t'ofereixen un ambient romàntic i relaxat. Hotels amb piscines idíl·liques, ubicació a prop del mar, vistes de somni i cuidada gastronomia. Reserva ara Viatges al Corte Inglés amb fins a un 40% de descompte i sense despeses de cancel·lació. Consulta les condicions.
6: Doncs això. Necessito trobar un cotxe que em segueixi el ritme.
7: Entès. Necessites alguna cosa que funcioni entre setmana, espaiós per escapades, tecnològic i que connecti amb tu. Joan, cada dia tornes amb la mateixa pregunta i la resposta és la mateixa.
8: Skoda Karoq, el SUV que respon a tots els teus plans. Emporta-te'l des de 25.700 euros. Subjecte a finançament amb Volkswagen Bank. Informa-te en skoda.es.
2: Real o fals? Amb Marc Amorós.
1: Atenció a aquest titular que circula. Una balena alimenta la seva cria llançant-li un raig de llet espessa i blanca directament a la boca. Marc Amorós, bon dia.
9: Bon dia. La notícia circula en forma de vídeo on es veu una balena alimentant la seva cria. Diu la notícia que són imatges espectaculars, fins ara no vistes, i que mostren com és l'allatament de les balenes blaves. En el vídeo veiem com la cria pren la llet a distància sense necessitat de xuclar directament de la glàndula mamària i com la balena mare deixa anar un raig compacte de llet blanca, espessa, com si fos una pasta que va directa a la boca de la seva cria sense diluir-se. Segons la notícia, és la llet més densa del planeta, una llet amb un 50% de concentració de greix per evitar la seva dispersió dins de l'aigua. La notícia fa la comparativa amb la llet que produeixen les dones per allatar les criatures, afirma que la llet de les balenes és aproximadament 10 vegades més densa. Com a última dada, la notícia explica que durant els 7 primers mesos d'allatament, la cria de balena blava consumeix uns 400 quilos de llet al dia.
1: Això és real o fals?
10: El matí de Catalunya Ràdio.
11: Vols portar la teva empresa més lluny? Exportar o implantar-se a l'exterior és una oportunitat de creixement única en un món que no deixa de canviar. Acció, l'agència per al creixement de les empreses, t'obre la porta a internacionalitzar la teva empresa amb seguretat i amb un acompanyament expert i personalitzat. Descobreix-ho a acció.gencat.cat.
9: Vinga, som-hi, real o fals, sortim de dubtes. La notícia que ara circula i que diu que una balena alimenta la seva cria llançant-li un raig de llet espessa i blanca directament a la boca és una notícia falsa. El vídeo s'ha fet viral a les xarxes socials, està fet amb intel·ligència artificial. A més, les balenes que hi veiem a les imatges no són blaves, sinó geperudes. Les imatges reals que hi ha sobre balenes alimentant les seves cries mostren un allatament per succió. És a dir, que la cria no s'alimenta a distància a través d'un xorro o d'un raig, sinó que ho fa xuclant directament de la glàndula mamària de la mare.
1: Gràcies, Marc.
9: Adéu, bon dia.
1: Són les 7:53. Repassant aquesta hora els titulars del dia en dos minuts amb Ara García i Francesc Soler. Bon dia.
12: Bon dia.
1: L'Audiència Nacional apunta que el PSOE va pagar una estructura per fer descarrilar les causes judicials contra l'entorn de Pedro Sánchez.
13: Segons el jutge Santiago Pedraz, l'ex número 3 del partit Santos Cerdán dirigia la trama que es va activar durant els 5 dies de reflexió de Pedro Sánchez per la imputació de la seva dona. El president del govern espanyol no pensa convocar eleccions.
14: Pero es que yo no puedo convocar elecciones por interés partidista. Tengo que convocar elecciones por el interés general de los ciudadanos y ciudadanas. Y el interés general de los ciudadanos y ciudadanas a día de hoy es la estabilidad.
1: La justícia també s'ha fixat en la campanya electoral del PSC per les eleccions del 2024.
15: El partit de Salvador Illa en un comunicat assegura que van actuar amb transparència. Mònica Sales, portaveu de Junts.
16: Catalunya no mereix un govern instal·lat en el silenci. Hi ha una informació greu i, per tant, el que demanem a la resta de grups parlamentaris és que no impedisquen aquesta necessitat d'informació aquí en seu parlamentària.
1: I en un altre front, a l'Audiència de Badajoz, aquest matí comença el judici contra el germà del president espanyol.
13: David Sánchez s'enfronta afronta una pena de 3 anys de presó per haver

0: haver-se beneficiat suposadament d'un lloc de treball fet a mida a la Diputació de Badajoz.
1: Aquest migdia es tornen a reunir el govern i els sindicats d'educació per mirar de desbloquejar el conflicte.
2: Yolanda Segura, portaveu d'USTEC, a la sortida de la reunió d'ahir.
3: La mesa d'avui ha estat absolutament decebedora. En termes salaris hi ha hagut una proposta, però el que més ens decep és no haver pogut parlar del desplegament de recursos de la inclusiva.
2: Avui estan cridats a la vaga els mestres i professors del Maresme i del Vallès.
1: I al matí de Catalunya Ràdio s'avança novetats en el conflicte entre llogaters i el New Amsterdam Developers, propietària d'edificis a Barcelona, que vol convertir en habitatges compartits.
0: Els llogaters han rebut cartes dient que els demana que paguin directament el lloguer a l'agència tributària a causa dels deutes de l'empresa.
4: Estabanell, per un equip millor, us ofereix el temps.
5: Bon dia. Pel que fa al temps, entre avui i demà arribarem al màxim d'aquest episodi de calor avançada que estem patint. Tant és així que fins i tot avui podríem batre rècords de temperatura en un mes de maig. Es preveuen màximes de 35 a 37 graus en molts llocs de l'interior i fins i tot 38 graus en alguns racons de Ponent o de l'interior de l'Ebre. Avui farà sol amb algunes de nuvolades de tarda al Pirineu. Creiem que a partir de demà aquestes nuvolades ja deixaran alguns ruixats.
4: A Estabanell, el preu del que contractes és definitiu, clar i sense sorpreses. Per això, quan arriba la teva factura, tot està com ha d'estar. I això està bé. No, no, està molt bé. Estabanell està per tu. Estabanell, energia verda, fibra i mòbil per un equip millor.
1: I pel que fa al trànsit, aquesta hora segueix la circulació molt complicada. Atenció a l'A2 i a la B23. Clàudia Serra.
6: Sí, recordem que un accident talla un carril a l'A2 a Sant Joan d'Espí, sentit Barcelona, i aturades des de Castellbisbal, i cua també a la B23 del Papiol a Sant Feliu del Llobregat i d'Esplugues a la Diagonal en sentit Barcelona. A la B23 també hi ha lentitud al Papiol, en aquest cas, però, cap a Girona. Aturades també a la C32 de Gavà a Sant Boi del Llobregat i més endavant de Cornellà a Esplugues en sentit Barcelona, en aquest cas per un camió avariat que ocupa el voral.
7: Els embotits Ral d'Avinyó t'acompanyen amb un bon esmorzar mentre escoltes la millor música amb en Manu Guix.
1: Una música que Manu Guix ens ha deixat gravada. Sí. Per sort, està recuperant-se i esperem doncs, des d'aquí que ho faci ben aviat i que puguem abraçar-lo ben aviat.
8: Exactament.
1: Anem a trucar al telèfon del Gerard avui.
8: Sí, avui també un missatge important de part de la seva família. A veure si ens agafa el telèfon i li podem fer arribar aquest missatge en directe.
1: Si diu xiripipi, s'endurà la llangurissa Ral d'Avinyó.
8: Fresca i tendra.
1: Sí. Gerard.
9: Hola, bon dia i xirripipi.
8: Ah! M'encanten les versions xirripipi.
1: Com estàs, Gerard?
9: Hola.
1: Tot bé o no?
9: I tant.
1: Cap on vas? Ja t'has despertat, ja t'has esmorzat. Què has fet ara?
9: Mira, acabo de llevar-me ara mateix.
1: Ara mateix. I on aniràs? Què és el primer que faràs avui?
9: Avui, feina. Avui toco de feina. Feina.
1: De què treballes?
9: Jo soc músic.
8: Ah. De carrer?
1: No, de carrer no.
8: Però és de xarango.
1: Jo sé que és de xarango. Què toques?
9: Jo toco el trombó i el piano.
8: Ara.
9: I canto i, bueno, jo faig musicals, m'encanta.
1: O sigui, ben i corda. Molt bé, caram.
9: Exacte.
1: Molt bé.
8: Gerard, et truquem de part de tota la teva família, també de tota la teva gent que t'estimen i et volen dedicar aquesta cançó per donar-te ànims i força, perquè tinguis una bona recuperació, ens han dit, després d'una operació tan important com la que has tingut, ja que parles de musicals, que ets músic, que t'agrada cantar, segur que et sona aquesta de Jerónimo Stilton, que es diu Plou.

0: Quina meravella recordar en Jerónimo Stilton i aquesta cançó, que entenc que per tu significa alguna cosa, Gerard.
1: I tant, quina passada. Bueno, i una forta recuperació al Manu.
0: Home, i tant. En res i menys el tindrem ben recuperat. Doncs, Gerard, també recupera't molt i que tinguis un fantàstic divendres i un millor cap de setmana.
1: Moltes gràcies.
0: Que vagi molt bé.
1: Una abraçada.
0: Adéu.
2: Ràdio Castelldefels. Són les 8. Ràdio Castelldefels.
3: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
4: radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.
5: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
6: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
7: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
8: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: Ràdio Castelldefels a la carta. On vulguis i quan vulguis, tots els programes de ràdio. radiocastelldefels.org.

Què tal? Molt bon dia. Són les 8 i 5 del matí d'aquest dijous 28 de maig. Comencem un nou Castelldefels Desperta. Us acompanyarem des dels estudis de Ràdio Castelldefels en directe fins les 10 del matí el meu company Gerard Carreras, que m'acompanya al control tècnic, i jo mateixa, Estefania González.

0: Com fem sempre en aquest programa d'actualitat comentada amb seguiment de la darrera hora local i entrevista sobre els temes que ens marquen, ens defineixen la jornada aquí a Castelldefels, començarem amb un repàs als titulars destacats, anirem veient les diferents notícies que ens conformen el context informatiu de Castelldefels. Començarem amb el programa Parlem amb l'alcalde, a més ahir en directe des del barri de Can Bou, aquest espai mensual de proximitat que aquest cop canviava d'ubicació però no d'objectiu, ja que segueix disponible per acostar l'Ajuntament a la ciutadania i fomentar la participació directa, recordem que és un programa mensual. En aquesta ocasió, diversos dels temes que s'abordaven, per exemple, la primera de les qüestions tractades va ser l'adjudicació per part del Ministeri de Transportes i Mobilitat Sostenible del contracte de serveis per redactar l'estudi informatiu sobre la implantació d'una via quàdruple entre Castelldefels i el Prat de Llobregat, a les vies de tren, que fa poc, en principi, semblava que no era viable realitzar aquest tipus d'obra que es volia projectar a la ciutat, i ara s'ha anunciat aquest contracte de serveis. Aquesta era la primera pregunta que se li formulava a l'alcalde, com s'havia rebut aquesta novetat. De seguida també escoltarem les declaracions de Manu Reyes. I un altre dels temes, el segon que s'abordava, són els dos temes candents que s'abordaven ahir en aquest Parlem, era l'aeroport, ja que avui mateix la plataforma Zeroport té prevista una roda de premsa a la qual assistirem des de Ràdio Castelldefels, estarem en directe a Barcelona. Si tot va bé, abans d'acomiadar-nos avui a les 10 del matí haurem pogut fer una prèvia amb la companya Patricia Bazaga i el company Miguel Navarro, que es desplacen, de fet, de seguida sortiran cap a Barcelona per donar cobertura a aquesta roda de premsa a la qual assistiran diverses entitats contràries a l'ampliació de l'aeroport del Prat. Aquests són els dos temes principals que plantejàvem des de l'equip de Ràdio Castelldefels. La companya Anna López conduïa aquesta entrevista i posteriorment també anaven sortint preguntes de la ciutadania. A través de les xarxes socials, diversos ciutadans i ciutadanes s'havien fet arribar les seves preguntes a l'alcalde i també anirem fent un repàs sobre aquestes. Altres temes que abordarem: les obres de reurbanització del carrer Barcelona en el tram comprès entre la C32 i el passeig del Pitort. Una actuació amb una inversió superior al 1 milió d'euros, de fet al 1,5 milió d'euros, que transformarà de manera integral aquest eix viari. Sobre aquesta notícia, sobre l'inici de les obres, hem pogut parlar amb el regidor d'Urbanisme i Obres, Ramon Escolà, i quan repassem aquest fet informatiu anirem recordant i recuperant alguns fragments de les seves paraules. I un altre tema que abordarem, ahir també us comentava el Desperta, que a 2:15 hi havia prevista una roda de premsa per part de la coordinadora per la defensa del sistema públic de pensions, que ahir, abans d'ahir, estava celebrant la seva 7a assemblea general a la nostra ciutat. Jo mateixa em vaig apropar a aquesta roda de premsa i aprofitarem també per escoltar els portaveus de la COESPE. Vaig poder parlar amb tots els portaveus que havien assistit a aquesta 7a assemblea general i ens compartien els principals acords que havien aconseguit, així com la nova convocatòria de manifestació que ja han establert data pel 24 d'octubre a Madrid. Pel que respecta a l'agenda, hem de parlar de l'alliberament de tortugues marines a la Pineda, un esdeveniment molt especial aquest diumenge 31 de maig a la platja de la Pineda, amb aquest alliberament per part de la Fundació CRAM, on a més també s'han seleccionat uns nens i nenes de la ciutat per poder estar a primera línia. Aquesta selecció, estic pensant, de fet, que ens havia explicat la companya Neus Fernández, amb la que faig la secció de centres cívics els dilluns. ens explicava que havien organitzat conjuntament amb la Fundació una activitat a l'Espai del Mar i d'aquesta activitat, per mitjà d'un sorteig, es seleccionava aquests 5 nens i nenes per aquesta important tasca que tindran diumenge de col·laborar en l'alliberament. I més enllà d'aquests nens i nenes que han estat seleccionats, també, si sou família que us interessa, que us voleu apropar a aquest acte, també hi ha 350 places que estaran en un espai delimitat que són específiques pels infants perquè estiguin més a prop i puguin gaudir d'aquest bonic acte que ens arriba per primera vegada a la nostra ciutat aquest diumenge. Avui també ens tocarà parlar del ple municipal que ens arriba demà a la ciutat, un altre acte d'agenda, en aquest cas un acte institucional, que demà, clar, sent demà divendres, tindrem el ple municipal que començarà al migdia i al matí hi haurà la Junta de Govern Local. Estarem pendents al llarg del dia de demà de les diferents resolucions que surten d'aquests dos actes institucionals. I avui es celebra, es commemora el Dia Internacional d'Acció per a la Salut de les Dones. Un dia també molt important on Castelldefels ha decidit posicionar-se per la igualtat de drets de les dones a ser ateses i tractades de manera eficient dins de també les seves pròpies problemàtiques de salut diferenciades de les dels homes. El que es demana amb aquest dia d'acció és una mobilització i una demanda per a la investigació a la salut femenina. A Castelldefels, tant l'Ajuntament amb la col·laboració del Consell Municipal de les Dones, s'ha creat un programa d'activitats que inclou dos tallers, una tertúlia i una caminada que es reparteixen entre l'Espai Montserrat Roig, el SEM Can Roca i els carrers de la ciutat. Amb això ja hem fet un primer repàs de tot el que anirem abordant al llarg d'aquestes dues horetes que tenim per davant al Castelldefels Desperta. Òbviament, en tenim moltes més notícies, eh? Parlarem també, òbviament, de la Fira de Sant Ponç, que comença demà a la tarda, i avui ja, si us apropeu a la plaça de l'Església, potser ara és massa d'hora, però a partir de la tarda de ben segur que trobareu molt moviment preparant aquesta important fira, que és el tret de sortida del calendari festiu organitzat per l'Àrea de Comerç. I ahir mateix s'anunciava també la presentació de candidatures de la Nit de l'Esport. Hi ha marge fins aquest dilluns 1 de juny pels clubs que vulguin presentar candidats i candidates de cadascuna de les 13 categories i els reconeixements especials. La cerimònia de lliurament ja s'ha anunciat també que tindrà lloc el 18 de setembre al SEM Can Roca, amb la novetat de la categoria de millors esportistes màster masculí i femení, és a dir, majors de 45 anys. Molt bé, doncs tenim tot això per davant, per anar entrant a poc en detall i entremig, com sempre, anirem fent les diferents intervencions. En uns minuts farem el primer contacte, es tracta d'aquesta crònica que fem cada matí amb el Servei Català de Trànsit per conèixer quin és l'estat actual de les carreteres, si heu de sortir cap a la feina, quedeu-vos amb nosaltres, estigueu pendents d'això mateix, de l'estat de les carreteres, que és el que us trobareu quan agafeu el cotxe o la moto. També parlarem amb el gerent de la CICAP, la primera edició que ens arriba aquest cap de setmana del Campionat Internacional de Futbol Base Sub-8. I a la segona hora farem la secció del castell amb el convidat Albert Fernández, el company que ens porta l'agenda d'activitats, el més destacat del castell. Per si us ve de gust un pla aquest cap de setmana a l'espai tan emblemàtic de la nostra ciutat. I com us avançava també, cap al final del programa provarem de fer una connexió amb la unitat mòbil que es desplaça a Barcelona per donar cobertura a aquesta roda de premsa contra l'ampliació de l'aeroport. La roda de premsa comença a les 10, per tant, sí que el magazín Així Som, que comença a la mateixa hora, es farà aquesta crònica posterior una vegada que finalitzi la roda de premsa. Nosaltres intentarem prèviament a la roda de premsa contactar amb la periodista Patricia Bazaga perquè ens faci 5 cèntims sobre aquesta convocatòria, el que s'està demanant, les entitats que participen i quin és l'ambient que es troba la companya quan arribi allà a la convocatòria. Molt bé, ara ja si esteu superpreparats i preparades, ja coneixeu tot el que abordarem al llarg d'aquestes dues horetes. Espero que vulgueu quedar-vos, que us interessi conèixer més sobre tot el que està succeint aquests dies a la ciutat. Avui ja és dijous, hem superat l'equador de la setmana, ja queda poquet per arribar a un cap de setmana que a més promet molt, com sempre, a la ciutat amb moltes activitats, molt moviment, molta acció i acompanyats i acompanyades per un bon sol que tot apunta a unes bones temperatures. En qualsevol cas, a la segona hora també la començarem amb aquesta crònica general de Catalunya per part del Servei Meteorològic de Catalunya. Doncs vinga, va, no m'enrotllo més i comencem ara sí amb aquest repàs de totes les notícies que cal conèixer.
1: Castelldefels Desperta.

0: Castelldefels acull per primera vegada l'acte d'alliberament de tortugues de la Fundació CRAM, com dèiem, és aquest diumenge 31 de maig a la platja de la Pineda, on es viurà aquest acte, on s'alliberen tortugues marines recuperades per la Fundació CRAM, amb la col·laboració de l'Ajuntament i l'Àrea Metropolitana de Barcelona. El títol d'aquest acte és Torna a casa i convida la ciutadania a participar en aquesta activitat de recuperació d'espècies marines. Escoltem a la Montse Coronas, de l'àrea de Medi Ambient i Serveis Urbans, que ens convida a participar en aquest esdeveniment tan especial.
1: Esteu tots convidats el dia 31, diumenge, a una festa que es fa per primer cop a Castelldefels. És un acte que es basa en l'alliberament de les tortugues recuperades. Hi ha tota una activitat festiva per a les famílies, els nens, tot el que està al voltant de la feina que fa la Fundació CRAM, que és una associació sense ànim de lucre i que es dedica a això, a la recuperació de les espècies marines, no només tortugues, sinó també a altre tipus de cetacis. L'Ajuntament de Castelldefels amb la Fundació del CRAM té molt, diguéssim, molta afinitat, molt contacte, perquè ja des de fa molt de temps fem amb ells activitats subvencionades per el que són les aportacions de les guinguetes de la platja. I ens ha fet molta il·lusió que comencessin per Castelldefels a portar aquesta activitat del torn a casa.
2: Si fa sentir di Marlena torna a casa que ho paura di sparir.
0: Ja ho sabeu, aquest diumenge 31 de maig, a partir de les 10 del matí fins la 1 del migdia, aquest acte gratuït i obert a tothom que vulgui gaudir d'aquesta jornada tan especial d'alliberament de tortugues de la Fundació CRAM per primera vegada aquí a la nostra ciutat.

0: I és moment ara de mirar com tenim les carreteres. Connectem amb el Servei Català de Trànsit. Bon dia, Mireia Camats.
1: Hola, bon dia. Hores d'ara a l'autopista del Garraf, a la C32 i a l'amplitud i aturades de Gavà, Sant Boi de Llobregat en sentit nord. Més endavant hi ha retencions entre Cornellà i Esplugues de Llobregat en sentit Barcelona per un camió avariat que ocupa el voral. Per tant, precaució a l'hora de circular per aquest tram. A la C31 i a l'amplitud de Viladecans, al Prat de Llobregat en sentit nord i també l'Hospitalet de Llobregat d'entrada a Barcelona. A la B23 i a Cua del Papiol a Sant Feliu de Llobregat en sentit Barcelona. A l'autovia 2 hi ha retencions a Castellbisbal a Sant Joan d'Espí en sentit Barcelona per un accident que ja s'ha retirar i també hi ha cua de Pallejà a Sant Andreu de la Barca per anar cap a Lleida. A l'AP7 hi ha retencions a la Roca, Parets del Vallès i de Mollet a Barberà en sentit sud i de Sant Cuat a Barberà en sentit nord. A la C58 hi ha retencions de Sant Quirze, Sabadell i de Montcada a Barcelona en sentit sud per un accident i de Montcada a Ripollet en sentit nord. A la C33 cua de Montcada a Barcelona i pel que fa referència a les rondes de Barcelona, a la Ronda d'Alt hi ha retencions entre el Nus de la Trinitat i Diagonal en sentit Llobregat i d'Esplugues a Sarrià en sentit Besòs i a la Ronda Litoral i retencions de Bon Pastor a la Barceloneta en sentit Llobregat, de Zona Franca al Port en sentit Besòs i de Sant Adrià al Nus de la Trinitat en sentit Besòs. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bon dia.
0: Perfecte, Mireia. Moltes gràcies i bon dia.

0: Castelldefels Desperta.
1: Després de conèixer ja quin és l'estat actual de les carreteres, ens toca ara conèixer en detall quins són els temes principals que es van abordar ahir al programa Parlem amb l'alcalde, que ahir canviava d'ubicació, com fa, és un programa que es fa de manera mensual i cada mes es va desplaçant a diferents barris. Ahir era el torn d'apropar-se al barri de Can Bou, en aquest espai mensual de proximitat, que serveix per acostar l'Ajuntament, per acostar l'equip de govern a la ciutadania i fomentar la participació directa, aquest contacte amb l'alcalde de Castelldefels, Manu Reyes, on poder adreçar les preguntes de la ciutadania, així com abordar els temes que causen principal preocupació. L'alcalde donava resposta a les preguntes formulades per les periodistes de Ràdio Castelldefels i també de l'àrea de comunicació digital de l'Ajuntament. Des d'aquí, recordem, des de comunicació digital, fa uns dies s'anaven posant a l'Instagram de l'Ajuntament, a l'Instagram oficial, una capseta on fer una història amb una capseta on fer arribar les preguntes, queixes, suggeriments que es volguessin compartir amb l'alcalde. Començarem primer abordant dos temes presentats per part de la periodista Ana López, qui era la responsable de la conducció d'aquest programa, que recordem també s'emetia en directe a les 12 a Ràdio Castelldefels, i el teniu disponible sota demanda a la web radiocastelldefels.org. La primera de les qüestions que aixecava l'Ana López era l'adjudicació per part del Ministeri de Transportes i Mobilitat Sostenible del contracte de serveis per redactar aquest estudi informatiu sobre la implantació d'una quarta via entre Castelldefels i el Prat de Llobregat, entre les estacions de tren d'aquestes dues ciutats. Recordem que feia poc rebíem aquesta notícia que semblava que no era viable realitzar aquesta quarta via, però ara ens ha arribat una novetat que sí que s'ha encarregat aquest estudi informatiu. I aquesta era la primera de les qüestions que s'adreçava a l'alcalde Manu Reyes en relació amb aquesta notícia.
2: Bueno, sí, hemos visto esta noticia cuando todos pensábamos que lo de la cuarta vía que iba a conectar pues, Castelldefels con el Prat iba a ser ya una realidad. Por lo tanto, nos sorprende porque pensábamos que después de esta inversión multimillonaria que está haciendo Adif en la estación de nuestra ciudad, respondía que ya había un proyecto, o entendíamos así, de cuatriplicación de la vía, pero bueno, ahora parece que va a haber unos estudios. Bueno, yo siempre digo que se estudia mucho, pero parece ser que no se aprueban nunca los exámenes, porque volvemos a estudiar lo estudiado y seguimos estudiando. Yo creo que la gente lo que quiere son soluciones. Y lo que todo el mundo reclama es que el transporte público vuelva a recuperar la credibilidad que tenía antes. Que los trenes lleguen puntuales, que lleguen a las horas, que la gente se pueda montar en el tren porque no va hacinado y que pueda llegar a su puesto de trabajo, al médico, a la universidad puntual, ¿no? Y yo creo que se ha perdido mucho la confianza y por tanto pues pedir aquí a quien corresponda que haga las inversiones que requieren las infraestructuras principales, como es el tema de los trenes, para que la gente pueda utilizar el transporte público y dejar el coche en casa, que en el fondo es lo que queremos todos.
1: També relacionat amb els transports, avui la plataforma Zeroport té prevista una roda de premsa a la qual assistiran diverses entitats contràries a l'ampliació de l'aeroport del Prat i que, de fet, recordo que cobrirem des de Ràdio Castelldefels. Escoltem també les declaracions en aquest sentit sobre aquesta roda de premsa convocada a partir de les 10 del matí d'avui per la plataforma Zeroport. Escoltem l'alcalde Manu Reyes.
2: Nuestra posición es ampliamente ya constatada y reiterada, ¿no? Nosotros no estamos a favor de que pasen aviones por Castelldefels, por tanto la ampliación está enfocada para que aumente la capacidad, para pasar de 57 millones de pasajeros que tiene actualmente el aeropuerto del Prat a llegar a 70, y eso a Castelldefels supondría pues un mayor índice de aviones que pasarían por nuestra ciudad cuando la configuración es la no preferente. Por tanto, no podemos estar de acuerdo con esta ampliación del aeropuerto. Nosotros hemos insistido por activa y por pasiva, y cada vez que tengo la oportunidad, así lo recuerdo, nuestra posición como Ayuntamiento de Castelldefels es contraria a que pasen los aviones por encima de nuestra ciudad, y por tanto no compartimos la ampliación del aeropuerto y lo vamos a seguir defendiendo. Creemos que tenemos la suerte en Cataluña de tener otros aeropuertos, como es el de Reus, como es el de Girona, como es el que también está en Alguaire, donde además en Cataluña tenemos la suerte de que las cuatro capitales de provincia están conectadas con la alta velocidad, y a mí me parece mucho más eficiente y más económico pues repartir esos aviones o esos pasajeros que puedan venir a Cataluña en las diferentes infraestructuras que ya existen que ya hemos pagado y que además tenemos muy cerca la alta velocidad.
1: I a través de les xarxes socials passem a aquest apartat del Parlem amb l'alcalde directament relacionat amb la ciutadania, amb aquesta participació on podien fer arribar de manera prèvia les preguntes, en aquest cas a través del perfil d'Instagram. La ciutadana Marta Bistué feia arribar una pregunta directa a l'alcalde sobre l'estat de les platges. Segons explica, recentment ha visitat la platja i ha detectat una gran presència de plàstics, així com una pèrdua progressiva de sorra. En aquest context, preguntava l'usuària, la ciutadana de Castelldefels, si es mantindrà l'actuació de la draga al vaixell encarregat d'extreure i traslladar sorra per regenerar diferents punts del litoral.
2: Bueno, la draga no coge arena del término municipal de Castelldefels, que quede claro. La draga va a la zona de Butigas de Sitges para coger la arena que se acumula en el espigón que está en el puerto y la lleva a otras playas, porque con el tema de las corrientes marinas y demás, pues se acumula la arena allí, ¿no? Por tanto, no es un tema que nosotros podamos decidir, porque es coge la arena en Butigas de Sitges y la lleva a otros sitios. No la coge en Castelldefels, ¿no? El tema de los plásticos, es cierto que este fin de semana, estos últimos días, hemos visto cómo había plásticos que venían a través del agua, no solo en Castelldefels, también en Gavà y en Viladecans. Es un vertido que no procede de Castelldefels y que a través del área metropolitana pues estamos pendientes de que busquen las soluciones oportunas, pero no me consta que venga de Castelldefels en ningún caso, y por tanto pues habrá que encontrar el foco que está pues vertiendo estos materiales y estos productos en las playas de la zona delta. Insisto, no es un problema de Castelldefels exclusivamente, sino que viene por un vertido que no viene de esta zona.
1: I seguint també amb les preguntes que arriben a través de les xarxes socials, un altre ciutadà, en aquest cas Xavi García, traslladava a l'alcalde Manu Reyes una qüestió també relacionada amb la zona de la platja. En concret, en aquest cas, preguntava quan es resoldrà la problemàtica del Tom Manta al municipi.
2: Ojalá tuviésemos todas las herramientas el ayuntamiento. Para empezar, el ayuntamiento no está a favor del Tom Manta, yo creo que hay que recalcarlo, mientras que ha habido otros ayuntamientos u otros gobiernos que parecía que le hacían un poco el juego, incluso pues promovían sindicatos del Tom Manta. Nosotros evidentemente estamos en contra de este fenómeno. Hemos reforzado la plantilla de la policía local, en los últimos 3 años hemos incorporado a 44 agentes nuevos de policía, pero solo con la policía local es imposible combatir este fenómeno. Hemos pedido ayuda a Mossos de Escuadra, a Guardia Civil y a Policía Nacional para que cada una de las policías actúe dentro del marco de sus competencias, y vamos a seguir insistiendo y aumentando los operativos y hacer todo lo que está en nuestra mano. Ojalá pudiéramos hacer más, y vamos a seguir peleando contra este fenómeno que no lo queremos en nuestra ciudad.
1: Un altre dels temes destacats, com no podia ser d'una altra manera, era la pregunta sobre l'inici d'activitat al nou CAP de la Muntanyeta. Escoltem la resposta de l'alcalde Manu Reyes.
2: Doncs és un tema que nosaltres volem que sigui el més aviat possible, però més que posar en marxa un edifici, nosaltres el que volem és tindre també la garantia de que tindrem més professionals per millorar la qualitat sanitària de la nostra ciutat. Per tant, nosaltres el que volem, i li demanem al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, més metges, més personal d'infermeria, més personal d'assistència, perquè jo crec que els edificis poden estar molt bé i estarem més còmodes, però aquí la clau és tindre més professionals. I aquesta és el que demanem des de l'Ajuntament de Castelldefels. És un tema que és competència de la Generalitat de Catalunya. Jo crec que a la tardor estarà en marxa, l'edifici està pràcticament engestit, ara falta tot el tema del mobiliari, ordinadors i demés, però insisteixo, el més important no està en l'edifici, sinó el tema del personal, que jo crec que aquesta és la gran baralla que tenim, i jo estic convençut que segurament i serà un avenç per la ciutat i que hi tindrem més personal. Això, com a mínim, ho exigirem des de l'Ajuntament de Castelldefels, però, insistim, és competència de la Generalitat de Catalunya.
0: Però sí que és veritat que és una demanda que s'ha fet moltes vegades a través de comunicats, inclús en una moció en el ple, sí. D'aquesta demanda de més serveis, més centralitzat, no?
2: És que en Castelldefels ja tenim 71.000 habitants. Per tant, ara posarem en marxa un tercer CAP, potser ja hem de començar a planificar el quart. A mi el que m'agradaria, i ho vaig dir des del primer dia, a mi m'agradaria tindre un hospital a Castelldefels, perquè crec que la nostra ciutat s'ho mereix, els nostres ciutadans s'ho mereixen també, venen bé moltíssima gent també a gaudir dels serveis de Castelldefels, i per tant un hospital seria el seu, però no depèn d'una decisió que jo com a alcalde pugui exercir, sinó que serà una reivindicació que jo crec que tenim que fer tots els partits.
1: com és habitual en aquest espai mensual, el parlem amb l'alcalde Manu Reyes, l'alcalde de Castelldefels, atenia directament altres aportacions de la ciutadania que havien fet arribar prèviament a través de xarxes, del correu electrònic o trucant aquí a la ràdio, i també atenia ciutadania en directe que s'havia apropat de manera presencial a la carpa que es va instal·lar ahir al barri de Can Bou. En aquest exercici de transparència, de retiment de comptes i escolta activa, el programa s'emetia en directe a partir de les 12 d'ahir a Ràdio Castelldefels. També va quedar ja disponible a la nostra web. El podeu recuperar sota demanda a radiocastelldefels.org o us podeu adreçar al nostre Instagram de Ràdio Castelldefels. També a l'Instagram de l'Ajuntament també va quedar publicat aquest directe que s'emetia ahir al llarg d'aquesta emissió del programa Parlem amb l'alcalde.
3: Castelldefels desperta.
1: I ja coneixem l'estat de les carreteres amb aquesta crònica del Servei Català de Trànsit. Ara ens toca el moment de la crònica del Servei de Meteorologia de Catalunya.
4: Bon dia des del Servei Meteorològic de Catalunya. Déu-n'hi-do, l'estiu ens ha arribat de cop i és que avui de nou tornarem a parlar d'aquest ambient molt i molt càlid amb valors que podran enfilar-se entre els 37 i 38 graus, aquesta temperatura més alta cap a les Terres de l'Ebre, cap a l'interior de les Terres de l'Ebre o bé també cap a la zona del Pla de Lleida. Valors que també seran elevats cap a la Conca de Tremp, cap a les comarques de Girona, cap a la zona de la Catalunya central, valors que podran arribar entre els 36 i 37 graus. I a altres punts del país s'arribarà perfectament a valors de 33, 34 i 35 graus. I en conjunt, i és que dominarà l'ambient assolellat, han de créixer alguns núvols d'evolució de cara a la tarda en zones de muntanya, algunes nuvolades que podrien descarregar algun ruixat local que no tendirà a anar a més i tot plegat amb aquest ambient càlid que ens ha d'acompanyar bona part de la setmana. Això és tot de moment.

0: Seguim aquí al Desperta, començant la segona hora del programa. De seguida passarem a la crònica del Servei Meteorològic per conèixer aquesta previsió del temps a Catalunya, una previsió general, però que ens acompanya un sol ben potent aquí a la ciutat. Ja el podem veure en directe des dels estudis de Ràdio Castelldefels. Si us acabeu d'incorporar i us heu perdut la primera hora, què és el que hem abordat? Els principals temes. Hem començat amb el que fem cada matí, aquesta crònica del Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de les nostres carreteres, si està preparats i preparades en cas que haguem de fer, ens haguem de moure cap a la feina, cap a Barcelona o també a destí sud. Sempre ens fan un repàs general de les principals vies d'accés i sortida des del nostre municipi. Després hem estat abordant diverses de les notícies principals d'aquesta jornada. Hem començat fent un repàs als temes que es van abordar ahir en aquest espai mensual de proximitat. El Parlem amb l'alcalde, aquesta conversa amb l'alcalde Manu Reyes, que ahir es feia al barri de Can Bou, i on l'alcalde donava resposta a diferents temes candents, com són, per exemple, la primera de les qüestions que s'abordava era aquesta adjudicació per part del Ministeri de Transportes i Mobilitat Sostenible del contracte de serveis per redactar l'estudi informatiu sobre aquesta implantació d'una quarta via entre les estacions de tren de Castelldefels i el Prat de Llobregat. També hem parlat de transports, però en aquest cas del transport aeri, ja que aquest matí tenim ja convocada a partir de les 10 del matí una roda de premsa per part de la plataforma Zeroport, una roda de premsa a la qual també assistiran diverses entitats contràries a l'ampliació de l'aeroport del Prat. També assistirem des de Ràdio Castelldefels. Tenim els companys Miguel Navarro i Patricia Bazaga, que s'estan desplaçant en aquests moments cap a Barcelona, i en una estona connectarem amb la Patricia perquè ens pugui explicar una mica més detall sobre aquesta roda de premsa i l'ambient que es viu quan quedin pocs minuts per l'inici de la mateixa. I sobre aquests dos temes, sobre l'estació de tren, aquesta quarta via i sobre aquest posicionament contrari a l'ampliació de l'aeroport, ahir feia valoracions l'alcalde Manu Reyes, en aquest parlem amb l'alcalde. Després, altres temes que es van abordar ja van ser portats per part de la ciutadania amb preguntes referents a l'estat de les platges, també una altra relacionada amb la problemàtica del top manta al municipi, i hem acabat parlant també sobre l'inici de l'activitat al nou cap de la Muntanyeta i les demandes que es fan des de l'Ajuntament, ja que l'alcalde recordava que no és competència de l'Ajuntament aquesta construcció del tercer cap, això està en mans del Departament de Salut, i des de l'Ajuntament el que fan és estar molt pendents dels avenços i fer arribar les demandes de la nostra ciutat. Hem parlat també de les obres de reurbanització del carrer Barcelona que ja comencen en aquest tram comprès entre la C32 i el Passeig del Pitort. El projecte es va aprovar definitivament al febrer per la Junta de Govern local i té com a objectiu millorar la mobilitat, la seguretat, el drenatge de la zona per evitar inundacions i la qualitat de l'espai públic. També hem parlat d'aquest acte de diumenge de l'alliberament de les tortugues marines per part de la Fundació CRAM amb la col·laboració de l'Ajuntament. Hem destacat aquesta participació de 5 infants de Castelldefels, una participació com a protagonistes en aquest alliberament. Estaran a primera línia amb els professionals de la Fundació CRAM per fer aquest alliberament de tortugues. I també hem recordat que hi ha 350 places per a infants en una zona delimitada també més a prop per viure aquesta experiència d'alliberament de les tortugues, per poder fer, si teniu infants que vulgueu que participin d'aquesta manera a l'acte d'alliberament, per poder entrar en aquest espai delimitat, caldrà arribar ben d'hora. L'activitat comença, l'acte com a tal comença a les 10, caldrà arribar ben d'hora per poder apropar-se a les carpes informatives i que us donin una pulsera identificativa pels vostres infants, i amb aquesta pulsera podran accedir a l'espai. Igualment, si arribeu i ja no queden més pulseres, ja s'han esgotat aquestes 350 places, podreu gaudir en família de l'acte en altres espais també ja previstos, delimitats, per veure i viure aquesta experiència que arriba per primera vegada a la nostra ciutat. De fet, també ja us avanço que demà mateix parlarem amb la tècnica de comunicació de la Fundació CRAM, Marta Mendoza. Això serà a la segona hora de demà, és a dir, en 24 hores tindrem aquesta conversa, aquesta entrevista amb la Fundació CRAM per conèixer tots els detalls sobre aquest alliberament de les tortugues, com ha estat el procés per arribar a que ara ja aquestes tortugues estiguin en bones condicions per poder ser alliberades, per poder tornar a la vida en el seu ecosistema natural. I ara és el moment... Bueno, abans de passar al que hem comentat també, en el que comentarem en aquesta segona hora, m'estava deixant que tot just hem acabat la primera hora amb una entrevista amb el gerent Francisco Revert, el gerent del torneig FICAP, aquest torneig internacional, la primera edició d'un torneig internacional de futbol base sub-8 que ens arriba a la ciutat, comença demà a la tarda al camp municipal Pitort, amb la participació de 32 equips i amb equips de renom com són, per exemple, el Futbol Club Barcelona i el Real Madrid, a més també del PSG, que ens arriba des de l'àmbit europeu, i d'altres participants d'àmbit estatal com és el València, per exemple. I, de fet, quan acabàvem aquesta entrevista fa uns minuts, també ja quedàvem amb el Francisco Revert. El dilluns vinent farem una valoració amb ell perquè ens expliqui com han anat aquestes 48 hores intenses de futbol base amb els nens que participen i que, com dèiem, també vindrà acompanyada aquesta jornada. Comença demà a la tarda i fins al diumenge a la tarda, 48 hores de partits de futbol base, acompanyats per activitats paral·leles també perquè les famílies puguin gaudir, puguin també menjar, passar, fer el dia, i acompanyats i acompanyades per aquest sol que ens acompanya... Ui, quan acompanyament tenim el sol que ens anima i que adornarà, farà goig aquestes jornades, per trobar altres paraules. Molt bé, ara sí, passem ja al que ens espera en aquesta segona hora. Aquí parlarem de la Fira de Sant Ponç, ens toca també aquesta mirada a l'agenda del que està per arribar a la ciutat. Demà comença la tarda la Fira de Sant Ponç, fins al diumenge també la tindrem. Un altre esdeveniment en el que segurament farà goig apropar-se, gaudir d'aquest bon temps i, a més, apropar-te a una fira tan tradicional com és la Fira de Sant Ponç, d'artesania, amb molt de comerç local. I a dos quarts ens espera la secció d'agenda del castell amb l'Albert Fernández, el company de l'àrea de coordinació d'activitats, que ens farà, com sempre, primer parlarem una mica de les activitats que ja s'han realitzat també als actes, com per exemple la setmana passada teníem aquesta trobada, aquesta assemblea per part de l'Acció Clima, on l'alcalde també prenia protagonisme, i d'això en parlarem en aquesta agenda del castell, i a continuació, òbviament, posarem la mirada al que està per arribar aquest cap de setmana per oferir-vos un altre pla més dins de tots els que tenim a la ciutat. I de les notícies, parlarem també de l'assemblea que ja ha acabat per part de la Coordinadora per la Defensa del Sistema Públic de Pensions. Estava celebrant aquest dimarts i dimecres la 7a Assemblea General a la nostra ciutat. I ahir jo mateixa em vaig apropar al migdia a parlar amb els portaveus d'aquesta coordinadora, la COESPE, i conèixer quins han estat els acords que s'han assolit amb aquesta assemblea, quines seran les properes accions, i de fet ja em confirmaven que el 24 d'octubre han coordinat una mobilització a Madrid. Altres temes que anirem abordant en aquesta segona hora del Desperta. Hem de parlar de la iniciativa La Setmana Sense Fum, que continua a la ciutat fins al 30 de maig, fins aquest dissabte. Hem de parlar del Dia Internacional d'Acció per a la Salut de les Dones, que es commemora avui, i encara hi ha activitats en marxa. Van començar ahir, dimecres 27 de maig, amb diferents propostes, com són una caminada i també unes tertúlies amb veus de dones. I avui i demà encara ens queden altres accions que en una estona també repassarem. Molt Molt bé, tot això ho tenim per davant en aquesta segona horeta, que de ben segur ens tornarà a passar volant, com ja m'ha passat amb la primera horeta. Ara el que farem és recordar aquesta crònica del temps del Servei Meteorològic de Catalunya.
1: Castelldefels desperta.
2: Bon dia des del Servei Meteorològic de Catalunya. Déu-n'hi-do, l'estiu ens ha arribat de cop i és que avui de nou tornarem a parlar d'aquest ambient molt i molt càlid amb valors que podran enfilar-se entre els 37 i 38 graus, aquesta temperatura més alta cap a les Terres de l'Ebre, cap a l'interior de les Terres de l'Ebre o bé també cap a la zona del Pla de Lleida. Valors que també seran elevats cap a la Conca de Tremp, cap a les comarques de Girona, cap a la zona de la Catalunya central, valors que podran arribar entre els 36 i 37 graus. I a altres punts del país s'arribarà perfectament a valors de 33, 34 i 35 graus. I en conjunt, i és que dominarà l'ambient assolellat, han de créixer alguns núvols d'evolució de cara a la tarda en zones de muntanya, algunes nuvolades que podrien descarregar algun ruixat local que no tendirà a anar a més i tot plegat amb aquest ambient càlid que ens ha d'acompanyar bona part de la setmana. Això és tot de moment.
1: Castelldefels desperta.
0: Vinga, va, de tots els temes que he anat mencionant, començarem amb aquesta Fira de Sant Ponç, que a més és el tema destacat avui a la portada web de l'Ajuntament i crec que també és el tema destacat que més us ve de gust conèixer aquest acte, important acte d'agenda que dona el tret de sortida a les diferents seccions festives i de comerç local que organitzen des de l'àrea de comerç de l'Ajuntament. Aquesta Fira de Sant Ponç torna a partir de demà divendres a la tarda a la plaça de l'Església amb una proposta renovada que combina tradició i novetats. Escoltarem en aquesta peça informativa, escoltarem dues veus. Començarem amb la Luisa Pacheco, la cap de l'àrea de comerç i consum, i posteriorment també recuperarem alguns fragments de la intervenció per part de la regidora de comerç, Mar Sicília, que també la teníem aquí als estudis de Ràdio Castelldefels el passat dimarts. Doncs com dèiem, començarem amb la Luisa Pacheco, cap de l'àrea de comerç, que ens explica aquest tipus de fira tan tradicional.
3: Aquesta és la primera de les tres fires, de les grans fires que tenim a Castelldefels. És la que ens inaugura la temporada de fires, com et dic. És una fira tradicional d'alimentació no cuinada, és a dir, no hi ha parades de restauració, com sí que és el cas de les festes del mar, del Mercat del Mar o de Castrum Fidelis. Aquesta fira va adreçada bàsicament a regals, a productes d'artesania i a tot el que està relacionat amb el producte de proximitat i amb el producte tradicional i natural.
0: Quan parlàvem amb la cap de l'àrea de comerç, ens destacava la importància d'aquesta fira pel comerç local, ja que és el punt més important d'aquesta celebració, incentivar la participació del comerç local, que durant tres dies estaran a la plaça de l'Església i als carrers del centre, omplint de vida aquests espais amb parades de productes, activitats culturals i, a més, també acompanyats d'una programació festiva continuada. Enguany arriben diverses novetats destacades. No m'avanço perquè a això de seguida entrarem amb la regidora Mar Sicília. Per ara parlem amb la Luisa Pacheco, cap de l'àrea de comerç, sobre aquesta importància, el que aporta aquest tipus de fira tan tradicional que dona el tret de sortida a les fires que han d'arribar aquest 2026 a Castelldefels.
3: Aquesta i, per extensió, la resta de les fires són molt importants amb el que considerem l'estratègia de dinamització comercial de la ciutat. Les fires són un aparador pels comerços, però també és un punt d'atracció per visitants de tota l'àrea metropolitana de Barcelona que poden conèixer no només els estants que formen part de la fira, sinó aprofitar per dinar, per passejar, per fer compres aquí al centre de Castelldefels, perquè, com saps, tenim un centre comercial urbà important i amb un model comercial i amb una varietat comercial també important.
0: I a part d'aquesta conversa que fèiem també al Desperta amb la Luisa Pacheco, això ja fa unes setmanes que parlàvem amb ella, ja que estava en marxa aquest període d'inscripció del comerç local per participar en aquesta fira i com passa el temps de ràpid que ja ens arriba, ja del 29 al 31 de maig, tindrem en marxa aquest gran espai de trobada on es combinarà tradició, gastronomia, cultura i activitats per a tots els públics. Doncs complementem aquesta entrevista de fa ja unes setmanes prèvia a que realment comencessin aquesta recta final per donar el tret de sortida a la fira i la complementem amb aquestes paraules de la regidora de Comerç, Mar Sicília, amb qui vam tenir l'ocasió de parlar aquest passat dimarts. Això era a l'espai de tertúlia política al Castelldefels Coffee, que condueix la companya Ana López al magazín, i parlava amb la Mar Sicília sobre les entitats també que tenen un paper molt important en aquesta fira.
4: Del comercio local contamos con 30 establecimientos y ya sabemos que hay una parte que pertenece a una empresa externa que es quien lleva toda esa parte de organizativa y también algunas dinamizaciones. Dentro de ellas se incluye pues una parte de degustación de vinos, de vermut, con música en directo, con maridajes, algo, experiencias muy, muy, muy interesantes, pero para el público más adulto, pero sin olvidarnos, por supuesto, del público infantil, que va a poder disfrutar de todos esos talleres que ya se empezaron a hacer estas ediciones pasadas y que tienen tantísimo éxito. Y además, bueno, talleres infantiles como, por ejemplo, el de Un día en la granja, aquel taller tan divertido también de cómo elaborar una butifarra, bueno, pues todos estos talleres a lo largo de los 3 días, en horario de mañana y en horario de tarde, también se van a poder disfrutar para que sea pues un evento, una feria para todos los públicos y muy familiar.
0: Tenim moltes activitats ben diverses, com ens estava destacant la regidora de Comerç, i també ens comentava que tindrem música i cinema.
4: Van a haber diferentes actuaciones, tanto ya te digo como a la hora del vermut, que se podrá degustar vermut, como por la tarde para amenizar también la tarde con música en vivo, que gusta muchísimo también a todos los públicos. Y ya te digo, además, otra novedad, que va a haber cine al aire libre en la tarde del sábado, todo compaginado para que una actividad no se pise la otra, ¿no?
5: Claro.
4: Pero todo pues, música en directo, el maridaje, el vermut, los talleres infantiles y en este caso el cine familiar también al aire libre.
0: La Fira de Sant Ponç és una fira amb essència tradicional, però esperit nou, una proposta que incorpora múltiples novetats pensades per ampliar el públic i oferir experiències ben diverses, com hem pogut escoltar que ens explicava la regidora de Comerç, Mar Sicília. Recordem que la fira començarà a la tarda de demà, divendres 29 de maig, la podrem gaudir fins al diumenge 31 de maig, i si accediu a la web de l'Ajuntament, tenim la notícia que, a més, si no recordo malament, la tinc aquí oberta, amb el titular Castelldefels estrena aquest cap de setmana una fira de Sant Ponç renovada. Aquí, dins d'aquesta notícia, trobareu un petit clip de vídeo promocional, que a més, a mi, jo no sé vosaltres, però a mi m'agrada molt aquesta fira, m'agrada quan col·loquen els paraigües, ahir crec que ja ho mencionava, perquè cada any acabo fent algunes fotografies d'aquests paraigües amb el verd dels arbres, i bueno, clar, tenim per davant aquestes jornades de sol, de ben segur que enguany em tornaran a sortir unes altres fotografies ben maques, que al final sempre són el mateix, no? Però bueno, a mi m'agraden aquests paraigües, i de fet, quan l'any passat ho comentava aquest detall amb companyes de l'àrea de comerç i em comentaven que més enllà de l'estètica d'aquests paraigües també tenen aquesta funció d'oferir una mica d'ombra, que sembla que no, però ajuden, eh? I per acabar, encara ens queda també un altre petit recordatori final per part de la regidora de Comerç sobre aquesta fira de la primavera, una fira que podrem gaudir durant 3 dies.
4: Yo creo que es uno de los acontecimientos más bonitos de la primavera y por eso decimos que Sant Ponç se ha convertido en la feria de la primavera, ¿no?, en nuestra ciudad, y este año pues llega con novedades muy interesantes. Ya sabemos que los mercados van evolucionando, que las tendencias van cambiando y San Pons, pues, la Feria de San Pons, pues, también se incluye en esos cambios y en esa evolución y pues, con mucha ilusión afrontamos esta nueva edición.
0: I estava comentant aquest detall dels paraigües que ofereixen una mica d'ombra i aprofito també per una actualització informativa sobre els treballs que estaven pendents de detallar data per fer la fonamentació d'unes columnes a la plaça de l'Església i fer una instal·lació d'un nou sistema d'ombratge. Si sou oients fidels, sabreu que fa un parell, no arriba un parell de setmanes, parlàvem amb el Jordi Serret, cap d'aquesta unitat responsable de l'espai públic, i ens explicava, ens avançava aquests treballs que estaven per arribar a la ciutat, en concret a la plaça de l'Església. El que sí que ens comentava, que en ser a la plaça de l'Església aquest punt neuràlgic on es desenvolupen moltes activitats i on hi ha sempre molta vida aquí a la nostra ciutat, doncs aquestes feines havien de quedar pendents de coordinació amb els diversos actes. En aquest cas, finalment, s'ha coordinat amb aquesta Fira de Sant Pons i una vegada que acabi el diumenge i facin ja tot el desmuntatge, el mateix dilluns, dia 1 de juny, començaran aquesta obra civil amb la demolició de paviments, fonamentacions i reposició, i es treballarà amb dues bandes de la plaça, entre les palmeres, això serà aquest dilluns, i dimarts, els dies 1 i 2 de juny, estaran fent aquestes feines prèvies. El dimecres es faran els acabats amb els registres i es deixarà que el formigó s'endureixi, i serà ja el dilluns 8 de juny quan es muntaran els suports i les lones d'ombrets. Recordem sobre aquesta entrevista quan parlàvem amb el Jordi Serret, al cap de la unitat intermitja de Via Pública, ens explicava que l'estiu passat s'havia fet una primera prova pilot d'un sistema d'ombrets, però era un sistema que no... era més temporal, per això parlem d'una prova pilot, per veure com funcionava, si realment es notava i s'agraïa aquest ombreig, aquesta ombra a la plaça de l'Església. Efectivament, va ser un èxit i s'ha decidit incorporar un sistema ja de llarga durada, un sistema amb aquestes fonamentacions entre palmera i palmera, amb unes columnes, amb una obra civil ja, i que ja ens acompanyarà durant molts anys aquí a la ciutat, sent un altre espai que ofereix ombra, un altre refugi climàtic, aquesta feina que s'està fent per part de l'Ajuntament aquests darrers anys d'anar incrementant els espais d'ombra als diferents equipaments, als diferents espais públics, espais com la plaça de l'Església ara, però també altres parcs i zones de Castelldefels, on es pot gaudir d'aquesta ombra quan tant apreta el sol a Castelldefels.
1: Castelldefels desperta.

0: Castelldefels Desperta. Castelldefels Desperta. El castell en agenda.
1: Molt bé, doncs comencem aquesta secció del castell en agenda. Sorpresa, Albert, com estàs?
2: Molt bé,
1: sorpresa, com estàs? Ho dic perquè has escoltat, no?, que tenim ara ja la música, fins i tot amb veu, que diem,
2: sí,
1: aquí, com es diu la secció, estem d'estrena.
2: Sí, sí, no? Bé.
1: No, home, no, ha quedat
2: sí,
1: bé. Sí que hem tingut aquesta prèvia d'un llop que ha sortit aquí així de manera random.
2: Típic llop del castell.
1: Sí, els llops que veiem aquí cada dia. Sí. Estan els senglars i estan els llops.
2: Sí, més senglars que llops, però...
1: Bueno, començo ara amb la benvinguda, que jo m'he motivat, però bon dia, Albert Fernández,
2: bon dia.
1: De l'àrea de coordinació d'activitats. Què tal, com estàs?
2: Molt bé.
1: Bueno, estem aquí amb el solet. Jo no sé, jo estic molt contenta aquests dies, amb tant de sol sempre dona gust, no? I amb la previsió també de parlar ara d'agenda, doncs, que millor que tenir un bon temps que ens acompanyi, no?
2: Sí, la veritat és que sí, sempre és d'agrair.
1: Molt bé. Parlant del temps, precisament la setmana passada teníeu aquest esdeveniment de Ciudades por el Clima. Dic esdeveniment, en realitat era una assemblea amb una trobada,
2: Sí. Que
1: vau tenir, i a més d'això teníeu també un altre tema gastronòmic. O sigui que de la setmana passada ens portes com molta teca, eh?
2: Sí, tal qual, dimecres, començant per ordre, no? Dimecres vam tindre la visita de Food Capital Summit, que van fer una reunió on van explicar, bueno, el seu funcionament, les seves cosetes, el que suposa estar dintre de les capitals, etc. I dijous i divendres vam tindre, en aquest cas, la red de Ciutats pel Clima, que es van reunir dijous en format d'assemblea per decidir, doncs, quines actuacions s'anaven a fer, les actuacions que s'havien fet, etc. I en format de col·loqui vam tindre una ponència el divendres. La veritat és que va ser molt una trobada molt interessant que va portar alcaldes de tot arreu d'Espanya.
1: Mm-hmm. Que, de fet, aprofito per fer aquest incís informatiu que l'alcalde de Castelldefels, Manu Reyes, assumia en aquest context d'aquesta jornada de 20 anys d'acció climàtica local i aquesta assemblea, assumia el Manu Reyes la presidència de la Red Espanyola de Ciudades por el Clima, així que un esdeveniment ben important amb aquest canvi. Manu Reyes ja ostentava la vicepresidència segona, però amb aquesta celebració de l'esdeveniment a la ciutat també ja es feia efectiu el seu nomenament com a president després de l'aprovació a la Junta de Govern que s'havia fet anteriorment a la Federació Espanyola de Municipis i Províncies. Doncs després d'aquest incís informatiu, continuem amb la nostra secció i ja hem fet aquest repàs a les activitats de la setmana passada. Ara ens toca posar la mirada a l'agenda d'aquest cap de setmana. Què teniu en marxa al castell?
2: Tenim, perquè és de tots. El castell és de tots. El divendres tenim, no som bascos, tenim a l'EPA, ¿vale?, que és l'Espai de Participació Adolescent. Aleshores, avui es constitueix la nova presidència, els nous components que formaran aquest any part de l'EPA, i el divendres fan el comiat de tots els membres que han estat durant tot aquest any presidint aquesta participació d'adolescents. Uh-huh. Aquest dematí hem parlat amb la companya que porta participació, ens deia que, bueno, que els hi fan un event per fer-los el comiat, els fan una miqueta d'escape room i, bueno, una miqueta, doncs, agrair tot aquest esforç que han fet durant tot aquest any.
1: Sí, perquè et diré, entenc que vas parlar amb la Sara Sagarra, és la que està portant...
2: No.
1: Ah, vas parlar amb una altra, ja m'he colat. Ho dic perquè jo vaig tenir entrevista amb la Sara Sagarra de l'àrea de participació. Cuéntame, em dius cuéntame i penso en cuéntame què passó, no? No, te cuento. Vaig fer entrevistes sobre l'EPA, ja que van fer també una... Era com una reunió, una col·laboració també amb una altra àrea dins de tot aquest aspecte de participació ciutadana i de... Van unir la part de participació en famílies amb la part de participació adolescents, perquè les famílies poguessin escoltar la veu dels adolescents, que al final... No,
2: doncs, és el que es tracta, sí, que és molt interessant, perquè sembla que no els escoltem. Uh-huh. I també formen part de la
1: Correcte.
2: Comunitat i tenen la seva veu.
1: Uh-huh. I que potser, no, el que extreiem d'aquestes converses, clar, no és que no escoltem, sinó que no els entenem, perquè també ens venen amb un llenguatge diferent, les coses van canviant, com sempre, no, les generacions van arribant, no? I potser dic llenguatge i ens quedem amb aquest 6-7, no, que tenim ara, no? Que mai sabem què és un 6-7.
2: Uf, si només fos el 6-7. si només
1: però
2: és això.
1: Tenen moltes paraules, no?, també que van variant, però a més la forma de comunicar-se o la forma d'obrir i compartir els seus sentiments, doncs també és una... s'han de crear ponts, i aquest espai era molt important per crear aquests ponts. I tot això ho dic perquè mencionaves que arriba aquesta jornada de divendres també com un agraïment cap a ells. És un tancament i s'ha d'agrair perquè els joves que participen és per voluntat pròpia.
2: Sí.
1: Perquè m'explicaven que eren joves, infants, que havien participat al Consell d'Infants de l'Ajuntament i que quan arribaven al final del que comporta aquest Consell d'Infants, que ara recordo de memòria, però jo diria que era fins a sisè de primària o alguna cosa així, i arriba un punt on ja acaba, i ells deien, ep, però què passa quan arribem a l'adolescència? No tenim espais on ens puguem fer escoltar també, on puguem debatre, on puguem veure que realment el que diem té alguna incidència en la programació, en coses que es fan des de l'Ajuntament, en el que fem amb les famílies, i arribava aquesta activitat que coordinaven entre les dues àrees i havia ajudat molt a les famílies. Vam poder escoltar també mares i pares que van participar i que agraïen molt aquest ajut també per part de professionals a poder escoltar la veu dels adolescents i aplicar-ho amb els seus propis adolescents a casa, no? O amb infants que estan per arribar a adolescència, aquests passos intermitjos. Jo crec que tu tens un adolescent, em sembla, no?
2: Sí, bueno, o sigui sí, que... ara ja farà 21 d'aquí a poc, bastant adult.
1: Post-adolescent.
2: Però sí, a més és això, és molt interessant, no només per nosaltres, perquè al final la comunicació va en les dues vies, no només des de nosaltres cap amb ells, sinó, bueno, al revés, no d'ells cap a nosaltres, sinó també de nosaltres cap amb ells. També és interessant que ells puguin veure com funciona el món on ens movem nosaltres. Aleshores, clar, sempre, no?, que a mi també em passa, no?, sempre és la queixa o sempre tal, sense tenir coneixement de què és el que s'està fent, i aquesta manera de participar també inclou aquesta part que ells puguin veure com és la presa de decisions, per què és la presa de decisions, com s'arriba a arribar a una presa de decisions comuna que arribi o que satisfaci a totes les parts, tot i que potser no totes les parts obtenen el màxim benefici, i això està molt bé.
1: Exacte, exacte. Jo estava molt centrada, no?, en aquesta veu de l'adolescent, però també el que comentes tu, aquesta necessitat que ells i elles també aprenguin i també aprenguin a escoltar els adults. O sigui, que hi hagi aquí una col·laboració mútua, no?, un enteniment mutu, i doncs tu mateix, com estàs a les activitats del castell, la setmana vinent ja ens explicaràs com ha anat aquest tancament.
2: Pues sí, farem seguiment. Doncs,
1: exacte, exacte. I a més, espera, perquè no acabem amb participació d'adolescents, perquè a la nit de divendres tenim també a la nit una altra moguda.
2: Sí, que també és un espai, aquest sí que és només perquè ells puguin tindre aquest espai, que també és necessari de compartir entre ells, doncs, totes les coses que els hi passen. Sí que és molt difícil, ho parlàvem abans, és molt difícil, no?, que entre generacions pugui haver aquest feedback, aquestes xarles, aquests espais, però entre ells també tenen que tindre aquests espais per poder compartir tot el que els hi passa durant el dia. Uh-huh. I sempre, doncs, a través d'una forma lúdica, sempre és molt millor.
1: Uh-huh. I tant que sí. I perdona, Albert, perquè faig un altre incís. Estic recordant que ahir mateix a l'Instagram de Policia Local publicaven que s'havia intervingut en un... Em sembla que en català es diu botellot, o no, no sé ben bé com es diu, un botellón de tota la vida, i s'havia intervingut, i bueno, aquí hi havia hagut diverses sancions també, però ho dic perquè a la nit, en el programa La nit una altra moguda, tenen un equip específic que fa també les nits de divendres i dissabte, fa un seguiment, s'apropa, i quan detecta joves que estan fent aquesta conducta, no?, de beure alcohol al carrer, doncs s'apropen per parlar, per ajudar a reconduir aquesta conducta d'oci amb alcohol cap a un oci alternatiu, que és el que fomenten amb la nit una altra moguda.
2: Exacte, és una manera de sociabilitzar d'una manera diferent, perquè en el fons... Clar, també de vegades és complicat, no?, perquè sembla que no, però inconscientment nosaltres donem el missatge, hòstia, quan anem a fer els bars o amb els amics, anem al bar. El millor és a prendre una Coca-Cola o a prendre unes patates, unes chips, però clar, el concepte potser de sociabilitzar és em reuneixo entorn al meu grup i faig una activitat. Aleshores, el que s'està proposant és, en comptes de fer activitats, doncs, de beure o de no fer res, fer activitats, doncs, més lúdiques, per tindre aquest mateix espai, però fent activitats més, molt més adients.
1: I tant que sí. Una altra, doncs una altra de les activitats que ens arriben al marc d'aquesta àrea de participació ciutadana de l'Ajuntament. I si ens estan escoltant famílies, ja sabeu que teniu aquesta proposta que podeu compartir amb els vostres adolescents a casa,
2: sí,
1: i que es puguin sumar a aquest escape room que tindrem, m'ho has de recordar, el tindrem el divendres a la nit, sí, això és a partir de les 10 de la nit, em
2: sí,
1: sembla?
2: Sí, fem dos passes. El primer de 2:15 fins a... Bueno, ho dic al revés, de 10:30 a 11:30, d'11 i mitja a 12 i mitja.
1: Perfecte. Doncs això el que respecta a la part de participació adolescent, que ja m'explicaràs la setmana vinent què tal funciona tot plegat, i malauradament pel que respecta a les visites m'indicaves que aquest cap de setmana el castell estarà tancat.
2: Sí, tenim un event. Sí que recordar a la gent, perquè tenim aquí gent de tot, i recordar que, bueno, que és un espai que es pot jugar per fer diferents activitats. Aleshores, aquest cap de setmana doncs, bueno, ens ho han jugat l'espai.
1: A més, recordem que tenim també l'opció de les bodes. Saps que fa poc, ara no et sabria dir on ho vaig... Ah, no, sí que t'ho sé dir, ho vaig escoltar al Centre Cívic de Vistalegre. Estic fent un taller de brodat.
2: Ah,
1: i estava
2: guai,
1: allà amb les dones, i estem allà amb una tote bag posant la nostra lletra i tal. He après
2: és un altre lloc, és de compartir.
1: Sí, bueno, jo m'ho estic passant superbé, aquesta tarda torno, ja acabem la lletra. Avui m'han d'ensenyar a fer les floretes, a veure com em surt això. I bueno, el tema, que jo marxo, és que vaig escoltar a diverses dones que parlaven del castell i deien, ostres, i sabeu que ara ens podem casar al castell? Jo li he dit al meu marit que si vol que repetim.
2: Bueno, això, clar, és molt agosarat, no sé com m'aportarà amb el marit, però bueno, que la possibilitat hi és.
1: Bueno,
2: la possibilitat
1: o potser,
2: hi és.
1: Jo el que li deia és que potser també poden fer la celebració quan arribi això, lo típic de les noces d'or, bueno, no sé com són, les més aviat, les noces de plata, les noces de plata. Doncs quan arribin les noces de plata, que pots fer aquest també com algo simbòlic, no? Com una... Té com un nom, no? De com que tu reafirmes el teu matrimoni, és com un petit acte, així simplement, com de dir, oye, pues ja portem 25
2: ido bien
1: anys.
2: La cosa.
1: Llevo
2: ha ido
1: 25
2: bien la
1: años
2: cosa.
1: Soportándote y
2: ahora ya...
1: quiero otros 25. I li deia això, no? Dic, bueno, pues és una ocasió perfecta per jugar, bueno, jugar entre cometes, no?, al castell, perquè és aquesta gestió que
2: sí,
1: fas a la seu electrònica de fer el matrimoni allà.
2: Exacte. Ara, de moment, el que és boda civil com a tal... funciona igual que qualsevol boda civil de les que celebrem a la sala de plens. ¿Vale? S'ha de fer la reserva a través de web municipal, patatín, patatán. ¿Vale? Sí que estem amb negociacions. Estem provant de que aquests espais de lloguer doncs, també puguin tindre doncs, aquest format de dir, pues mira, vull celebrar 25 anys de convivència contra el meu marit. No? Doncs...
1: Doncs
2: estem mirant de veure si podem aprofitar aquest espai doncs, mm-hmm, per fer aquest tipus de celebracions, sempre entenent que, clar, que estem en un espai cultural. I sí que estaria bé que tota la gent que estigui interessada en fer algun tipus de venda d'aquesta mena, que ens ho digui, perquè així també a nosaltres ens ajuda a l'hora de poder... Doncs mira, tenim tantes peticions, potser seria raonable d'aprofitar aquests espais per fer això també.
1: Clar, exacte, estic pensant que jo em vaig avançar, jo li vaig dir, no, podeu fer això, però és veritat que al final és un acte diferent, perquè una cosa és el protocol que es té amb una celebració oficial del matrimoni i una altra cosa és simplement fer un paripé, diré, no? Un acte simbòlic de celebració.
2: No és el tema de l'acte en si, sinó que, clar, que el castell de Castelldefels està considerat patrimoni, aleshores, clar, si també hem de ser curosos, no?, amb l'ús que es fa per tal de no fer-lo malbé.
1: Mm-hmm.
2: Aleshores, és una miqueta, no?, de valorar, ostres, doncs si potser podem valorar, no?, si tenim 300 peticions, pues potser sí que podem mirar-ho de fer-ho de la millor manera possible.
1: Mm-hmm. Perquè, clar, això em porta a aquest... volíem acabar l'espai, aquesta secció, parlant de les sensacions del castell, no?
2: Correcte.
1: I, clar, si tu et planteges, jo em vull casar al castell, jo vull fer un acte aquí, vull... Ara, com ens trobem aquest cap de setmana, hi ha un esdeveniment privat, no? Per què han seleccionat el castell? Quines sensacions podem viure?
2: És que és... Bueno, jo convido a tothom que vagi perquè, si no, no sabran ben bé de què parlem, no? Tenim espais com, per exemple, una de les façanes del castell, que tenen vista a mar, que té una... Bueno, no només la sortida i la posta de sol és que té unes vistes que són magnífiques, està fresquet, està bé, hi ha un altre Ragonet allà secret que convido a buscar,
1: a descobrir
2: on te pots estar, doncs això, tranquil·let, escoltant... Escoltant perquè... les pardals, veient les papallones...
1: Ai, sí, lo de les papallones, això, ben vist. Et comentava que feia pocs dies, al principi d'aquest mes de maig, el Parc del Castell era destacat per l'AMB, l'Àrea Metropolitana de Barcelona, com a punt clau per a l'observació de papallones, ja que és l'espai amb més espècies registrades. En tenim 12, que és un clar indicador de biodiversitat.

0: matí com per la tarda. Mm-hmm. Aleshores, si estàs per aquí a la vora, per què no? Ara, fins fa poc, per exemple, teníem els cirerers, que la veritat és que combinaven... És una rampa molt llarga, però convidava a pujar-la i veient el color... La veritat és que és molt... Molt agraït de passejar.
1: Els colors de la primavera.
0: Sí. Sí.
1: Molt bé. Doncs amb això hem arribat al final d'aquesta secció d'Agenda del Castell per aquesta setmana. Tornarem la setmana vinent de nou amb tu, Albert.
0: Perfecte.
1: Fernández. Gràcies per dedicar-nos
0: a
1: aquesta estoneta i per permetre'm allargar-me tant, perquè avui t'ha anat fent com molts incisos informatius.
0: Bueno, però ja
1: però
0: està
1: tu,
0: bé, ja
1: tu
0: està
1: sempre
0: bé.
1: Agafes la pilota.
0: Sempre, home, hem venit a jugar.
1: Molt bé, molt bé. Doncs que tinguis molt bon dia, que vagi molt bé el cap de setmana amb tota aquesta feina que teniu al Castell. La setmana vinent ens expliques.
0: Perfecte.
1: Adéu. Veiem.
2: El Castell en agenda.

0: I després d'aquesta secció d'agenda del castell, ens toca posar la mirada a l'agenda concreta d'aquí a Ràdio Castelldefels, la nostra graella, que és el que està per arribar a partir de les 10 del matí. Bon dia, Anna.
1: Bon dia, Estefania.
0: Què tal? Què ens expliques per avui?
1: Doncs mira, avui sabrem els continguts d'alguns dels programes de la graella de la ràdio, com el de l'Orri de Muerto, el Club dels Experts, que sabeu que el condueix la missa, va sobre literatura i musicalia, amb el Diego. Després, el Rosri, recordeu que és en directe a les 8 del vespre, també tindrem les formes del blues. I en el nostre espai de tertúlia política avui, com és dijous, el Partit dels Socialistes de Catalunya, en aquest cas ens visitarà el regidor Jordi Planell. Parlarem també d'una activitat molt maca que cada vegada s'aplega més gent, com l'alliberament de tortugues per part del CRAM, que serà aquest diumenge a l'Anabel Subies, des de l'àrea de Medi Ambient, ens informarà i sabrem com són el nou disc del Carlos Maestro, l'ES Músic, va actuar a la Festa Major de Castelldefels i, a més, és el productor de la guanyadora del concurs de Nous Talents, la nostra veïna Conxi Moreno. I també ens referirem a una velada important de boxa que tindrà lloc la setmana vinent, de Golden Boxing Fighter, amb Javier Gelabert, que és la persona del gimnàs, també del mateix nom, que ho organitza. La nostra mòbil tornarà a voltar per un comerç de proximitat.
0: Molt bé, Anna, doncs perfecte, com sempre, molts continguts ben variats a partir de les 10 i fins la 1 del migdia amb el teu magazín habitual de dilluns a divendres aquí a Ràdio Castelldefels i després doncs ens arribarà ja el torn de l'informatiu.
1: Exacte.
0: Que vagi molt bé, Anna López, en una estoneta deixem aquí ja també que comencis tu el teu programa.
1: Moltes gràcies, Estefania, fins
0: gràcies
1: ara.
0: Gràcies a tu, bon dia.

0: Castelldefels Desperta.
1: A punt de sal, espai ofert pel Servei Local de Català.
2: Has sentit què t'he dit?
3: Sí, sí, ho he sentit, però no t'estava escoltant.
2: No, si després diràs que no et dic les coses. Quina paciència.
1: A punt de sal. El verb escoltar vol dir fer atenció a allò que diu algú o al soroll que fa alguna cosa, mentre que el verb sentir fa referència a percebre un so sense posar-hi atenció. A punt de sal, espai ofert pel Servei Local de Català. Castelldefels@cpnl.cat

0: Castelldefels Desperta.
1: I només ens queden 4 minutets per davant, però apurarem per connectar amb la periodista Patricia Bazaga, que la tenim en directe a Barcelona a una convocatòria de premsa per part de la plataforma Zero Port amb altres entitats socials i ambientals que convocaven aquesta roda per anunciar una gran mobilització contra l'ampliació de l'aeroport del Prat. Ens comparteix ella ara tots els detalls en uns minuts abans que comenci la roda de premsa. Bon dia, Patricia, com estàs?
2: Bon dia, Estefania. Doncs, com comentes, estem aquí a la seu de la FEDE, que es troba al carrer Tàpies del barri del Raval de Barcelona, on la plataforma Zero Port i diverses entitats socials i ambientals han anunciat la convocatòria, anunciaran durant aquesta roda de premsa una futura mobilització contra el projecte d'ampliació de l'aeroport del Prat. I el que faran és també denunciar el model d'expansió de les infraestructures vinculades al transport aeri i l'impacte que té ambiental associat. El Zero Port, per qui vulgui saber més, doncs agrupa actualment més de 150 col·lectius i entitats adherides i defensa el creixement del port i l'aeroport de Barcelona. Estem aquí doncs esperant aquesta roda de premsa. Estefania, digues.
1: No, perfecte, Patricia. T'anava a consultar quin era l'ambient actualment, si ja havíeu vist les diferents entitats que formen part d'aquesta convocatòria.
2: Hem vist que sí, que han començat a arribar, perquè tot just està a punt de començar. La connexió per això l'estic fent des de fora, no estic a l'interior de la sala, o sigui que encara, bueno, estem a pocs minuts, està arribant ja tothom que ha estat convocat.
1: Molt bé, Patricia, doncs per part nostra acabem aquí, ja que només ens queden 2 minutets del Desperta, però després ja podràs fer la crònica amb l'Anna López al magazín Així Som i explicar-nos tots els detalls, que és el que anuncien i com queda concretada aquesta mobilització contra l'ampliació de l'aeroport del Prat, que de ben segur doncs, això concretaran la data exacta per aquesta manifestació contra l'ampliació de l'aeroport del Prat, que de fet ahir mateix recordo que l'alcalde de Castelldefels feia declaracions també en contra d'aquesta ampliació. Patricia, molt bon dia, que vagi molt bé i aviat fem aquesta cobertura de nou amb tu.
2: Gràcies, bon dia. Adéu.
0: Castelldefels Desperta.
1: Aquesta música, com cada dia, ens marca al final del Castelldefels Desperta, al matinal, el programa despertador que us acompanya cada matí de dilluns a divendres a Ràdio Castelldefels. Estem en directe de 8 a 10 del matí, ja sabeu, amb diferents seccions, sempre fent seguiment de l'actualitat informativa. Avui la secció que ens marcava aquesta segona hora era la de l'agenda del castell, però també hem fet altres entrevistes, hem pogut fer també aquesta petita breu connexió prèvia a la roda de premsa per anunciar la gran mobilització contra l'ampliació de l'aeroport del Prat. Tenim els companys Miguel Navarro i Patricia Bazaga que s'han desplaçat a Barcelona per fer la cobertura informativa. I si voleu conèixer més detalls, quedeu-vos perquè serà en una estona quan acabi aquesta convocatòria, imagino que en una hora, tindrem aquesta crònica per part de la Patricia que connectarà amb l'Anna López en el magazín Així Som, que comença de seguida. Amb això nosaltres ens acomiadem fins demà. Demà us acompanyarà la companya. Avui, al llarg de les dues hores, he dit bastant en el tema acompanyar. Doncs demà estarà la Patricia Bazaga portant aquest Castelldefels Desperta, així que jo m'acomiado fins dilluns. Que tingueu molt bon cap de setmana, molt bon dijous i més informació demà. Adeu!
3: Ràdio Castelldefels. Són les 10. Ràdio Castelldefels.
4: Bon dia, són les 10.

0: Les protestes dels docents no s'aturen. Avui estan cridats a la vaga els mestres i professors del Maresme i del Vallès. Aquesta tarda hi ha prevista una nova reunió per mirar de desbloquejar el conflicte. Els sindicats demanen millorar els augments salarials i que això i l'increment de la plantilla per a l'escola inclusiva quedin per escrit. Pocs moviments entre els socis de govern de Sánchez, malgrat les crides del PP l'endemà d'una nova intervenció judicial que situa el PSOE sota sospita. Només el PNB i Podem reclamen obertament al president espanyol que passi a l'acció davant els casos coberts. Comencen a l'Audiència Nacional les declaracions dels 10 acusats pel cas Kitchen, la suposada trama per robar proves de la comptabilitat B del PP a Luis Bárcenas. Està previst que avui declari l'exministre Jorge Fernández Díaz, per a qui la Fiscalia demana 15 anys de presó. Els Estats Units i l'Iran s'ataquen mútuament en una nova escalada de la guerra. Donald Trump ha negat l'existència d'un esborrany de pacte amb l'Iran i Israel llança nous bombardejos al sud del Líban. Les expectatives més baixes d'un acord de pau han tornat a fer pujar el preu del petroli. Prohibició total a la Universitat de Girona de portar als exàmens qualsevol aparell electrònic com telèfons mòbils, rellotges digitals o auriculars, entre d'altres. Els estudiants s'exposen a un suspens directe si desafien aquesta mesura. Perilla la continuïtat del Cerdanya Film Festival. Els organitzadors denuncien que l'Ajuntament de Puigcerdà no els cedeix l'ús del teatre Casino Ceretà ni garanteix tampoc la seguretat de l'equipament. Móra d'Ebre, la Ribera d'Ebre, es converteix fins diumenge en l'epicentre de la cultura catalana amb una nova edició de la Fira Literarum. La mostra de referència plegarà una quarantena de programadors d'arreu dels Països Catalans i una programació de fins a 25 espectacles literaris. L'ex-Beatle Paul McCartney promociona el seu últim àlbum, The Boys of Dungeon Lane. Ho ha fet a través d'un directe de TikTok. Conté 14 temes i s'estrenarà demà divendres.
1: Esports. El davanter anglès del Newcastle, Anthony Gordon, es convertirà en el primer fitxatge del Barça de cara a la pròxima temporada. Gordon té previst aterrar avui a Barcelona per passar la revisió mèdica i firmar el nou contracte. El traspàs del davanter anglès voltaria entre els 70 i els 80 milions d'euros. Alexia Putella s'acomiada de l'afició del Barça. Ho va fer primer ahir al matí en un acte institucional celebrat al Camp Nou i a la tarda a l'estadi Johan Cruyff, jugant el seu últim partit en la victòria blaugrana per 2-1 davant la Reial Societat. El Barça de bàsquet fa oficial que Xavi Pascual deixarà de ser l'entrenador quan acabi la temporada. Mentrestant, el club negocia incorporar Xavi Pujol, ara al Baskonia, com a nou director esportiu de la secció.
0: I ens queda el titular del temps. Calor excepcional per a un mes de maig avui, amb ambient d'agost o juliol. Els termòmetres començaran a superar els 30 graus al llarg de les pròximes hores i s'acostaran als 35 a l'interior. De manera local s'arribarà als 38 graus, sobretot al Pla de Lleida, també a les Terres de l'Ebre, i a la tarda creixeran nuvolades al Pirineu.
2: Castelldefels avui.
3: Bon dia, repassem ara els titulars locals d'actualitat. L'adhesió de Castelldefels a la red de ciudades que caminen a debat al ple municipal. La sessió ordinària d'aquest divendres a la una del migdia inclou, entre altres temes, aquesta aprovació de l'adhesió de la nostra ciutat a la xarxa que promou un canvi de paradigma en la planificació urbana, situant les persones vianants al centre de les polítiques de mobilitat, urbanisme i salut. El ple es retransmetrà demà divendres en directe a Ràdio Castelldefels, al 98 FM o radiocastelldefels.org i també al canal de YouTube municipal a partir de la una del migdia. Obertes les inscripcions per participar al Desembarcament Pirata 2026. Castelldefels obre ja la participació ciutadana per al Desembarcament Pirata, un dels espectacles més emblemàtics de les festes del mar. Les inscripcions estan disponibles fins al 12 de juny. I en l'àmbit esportiu, el millor futbol internacional sub-8 es reuneix a Castelldefels al llarg d'aquest cap de setmana. A partir de la tarda de demà divendres i fins a la tarda de diumenge 31 de maig, jugadors de 7 i 8 anys d'edat de 30 equips europeus disputant el primer torneig FICAP. El Futbol Club Barcelona, el Real Madrid, el Paris Saint-Germain o l'Sporting de Braga competiran amb clubs locals i del nostre entorn com la Unió Esportiva Castelldefels, l'Sporting Gavà o l'Esportiu del Prat, entre altres equips. I fins aquí el repàs informatiu als titulars destacats d'aquesta hora. Tornarem en una hora amb una nova actualització informativa. Fins ara!
2: Castelldefels, avui.

0: radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.
1: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
2: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
3: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i-tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
4: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
5: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
0: Ràdio Castelldefels a la carta. On vulguis i quan vulguis, tots els programes de ràdio. radiocastelldefels.org.
5: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
6: Així som.
7: Així som.
8: I get on rush.
6: El magazín.
8: I get on rush.
6: De Ràdio Castelldefels.

Castelldefels, així som. Castelldefels, així somos. Un espai on trobaràs informació d'aquí. Un espai per al debat i l'entreteniment. Un espai per saber les coses que passen a Castelldefels. I el que és més important, amb la teva participació. Castelldefels, així som.

0: Bon dia, Castelldefels. Buenos días, Castelldefels aquí. I ara comença Castelldefels, així som. Avui a la nostra tertúlia política, com cada dijous, al Partit dels Socialistes de Catalunya. Avui ens visitarà el regidor Jordi Planell. També sabrem com s'està desenvolupant aquesta roda de premsa convocada per Ser Aeroport i altres plataformes que suposen l'ampliació de l'aeroport del Prat, i on es troben en aquests moments la Patricia Gazaga i el Miguel Navarro. Pararem d'una activitat molt bonica el diumenge de l'alliberament de tortugues que ha estat cuidant el CRAM, aquesta clínica especialitzada, i que faran que tornin de nou al seu medi natural, que és el mar, que tindrà lloc aquest diumenge i aquest any per primera vegada a la platja de Castelldefels. Carlos Maestro és músic i també és el productor de la Conchi Moreno, que és la nostra veïna que va guanyar el darrer concurs de Joves Talents. Ens explicarà què ha fet darrerament amb la seva música. I parlant d'esports, ens referirem a la velada de boxa de Golden Boxing Father, que tindrà lloc als Jardins del Castell la setmana vinent amb els seus protagonistes. I com sempre, la nostra mòbil tornarà a visitar un comerç de proximitat, un comerç local. Comencem. Welcome.
1: Així som. El magazín de ràdio Castelldefels. Amb Anna López.

Ràdio Castelldefels a la carta. On vulguis i quan vulguis, tots els programes de ràdio. radiocastelldefels.org

0: Així som. El magazine de ràdio Castelldefels. Ana López.
1: Castelldefels Coffee.
2: I en aquest espai, com cada dijous, el Partit dels Socialistes de Catalunya ens acompanya avui Jordi Planell, regidor. Molt bon dia, senyor Planell.
3: Molt bon dia.
2: Doncs aquí parlem de l'ordre del dia del ple que tindrà lloc demà, del mes de maig, que com sempre es farà a partir de la una i que poden seguir en directe a través de Ràdio Castelldefels. Què destacaria de l'ordre del dia? Bé, abans hi ha un escrit.
3: Sí. A veure, el ple de primera s'espanta, perquè hi ha 18 punts i 3 mocions, però bueno...
2: Això vol dir que sortirem a les 9 de la nit?
3: No. Jo crec que podrem fer el debat de molts punts conjuntament, perquè són molt similars. Ara els repassarem. I sí, com vostè bé diu, primer hi ha un escrit que ha presentat la plataforma Afectats per la Hipoteca per recordar una cosa molt fonamental, que les decisions polítiques, encara que la gent digui que la política a mi no me sirve de nada, tenen incidència directament amb la vida de les persones, sobretot amb la vida de les persones més vulnerables. I per què diem això? Perquè el rebuig que va fer el Partit Popular, Vox i Junts al Congrés amb el decret antidesaucis, doncs això té conseqüències. I aquestes conseqüències és que moltes famílies amb una situació precària ara són molt vulnerables. I amb aquest escrit el que pretenen és posar de manifest davant del ple amb 3 exemples que, de 3 famílies que a dia d'avui estan patint les conseqüències per no haver aprovat aquest decret, doncs explicaran la seva situació perquè tothom sigui conscient. I bueno, és una mostra més de que realment polítiques progressistes i d'esquerres tenen unes conseqüències i polítiques de dretes tenen unes altres. I això ho veurem amb aquest ple. I dit això, doncs, el ple, com he dit, té 18 punts i els primers punts són donar comptes de punts que són habituals per aquestes dates de l'any. El resum del... un informe del resum anual de l'Ajuntament amb els resultats de controls interns, després donar comptes del control financer de l'exercici 2024 amb el pla anual del 2025. Aquí entren auditories que es fan a les empreses municipals com Llarfels i com SAC. Després tenim un punt que és donar compte dels informes trimestrals de tresoreria, el clàssic que es presenta cada 3 mesos, on es diuen les mesures contra la morositat i el període de mig de pagament, que en aquest cas està en 24,0 poc dies. Després hi ha un altre punt de la intervenció municipal i que explica l'execució pressupostària i els moviments i situació de tresoreria. Aquí sí que, com sempre, demanem més informació perquè no ens ve tota la informació a l'expedient i esperem que de cada ple la tinguem. A l'estat de tresoreria a dia 1 de maig. Això és el que volem, sempre. Vale? Per tal de poder preparar-nos bé la intervenció d'aquest punt. Després hi ha un altre punt també que és donar compte del pla anual de control financer de l'exercici 2025, que aquí sobretot es parla de molts temes tècnics, però també s'alerta de riscos i es posa de manifest uns certs riscos que s'han de controlar. No és que hagin sortit, però sí que alerta. Contractacions repetides sense licitació, etcètera. Bueno, són informes que s'han de fer i serveixen per autoauditar-se, no?, el propi Ajuntament, i està bé perquè és un control intern. Que governi qui governi s'ha de fer, no és qüestió de color polític. El 8è punt també és la dació en compte de l'informe sobre el pla de mesures antifrau i la memòria de comissió antifrau. Això és un corresponent a l'any 2025. Això ho vam començar a fer al setembre de l'any 2022, també per recomanacions de la nova interventora que va entrar. I bueno, també és un informe que alerta de coses que sense voler, igual està fent malament i t'estan avisant d'escolta. Per exemple, abans, se'n recorda vostè, en tots els actes contractem plataformes pels escenaris. I abans es feia amb partides o de joventut o de festes o de lo que sigui, inclús la policia. I clar, va haver-hi un punt que van dir, escolteu, això ho feu molt sovint durant un any, s'hauria de licitar i hauria d'haver-hi una empresa que guanyés la licitació per 3, 4, 5 anys i s'encarregués d'aquest muntatge. No cada vegada subcontratar-ho o contratar-ho a una empresa diferent. Són aquestes cosetes que tu penses que no passa res, que ho està fent bé i realment doncs, la llei diu que si és una contractació molt repetitiva, doncs el que has de fer és licitar-ho i que una empresa doncs, guanyi la licitació.
2: Són aquests procediments, no?
3: Són procediments, sí. Són detallets que bueno, ho pots estar fent bé, tu creus que ho estàs fent bé, però realment, legalment, no és una infracció, però s'hauria de fer millor. Mm. Vale. Després ja entrem amb altres punts que són modificacions de les RLTs, la relació dels llocs de treball i la taula salarial de l'Ajuntament. Aquí el que s'està fent bàsicament és molts llocs de treball, com els enginyers, s'estan agrupant. En comptes de tindre dues categories, s'està agrupant en una mateixa categoria. I també aquí entra, degut al nou conveni de la policia, el que és el 7x7, és a dir, les jornades laborals de 7x7, que vol dir treballar una setmana sí i una setmana no. No, aquí també s'està aprovant. No tota la policia s'ha apuntat a aquest nou conveni, però sí que els nous membres de la policia local tenen la possibilitat d'adherir-se i fer aquest quadrant. El següent punt són dos punts que també els debatrem en conjunt, que són complements de productivitat, que el primer de tot és assolir objectius individuals per la transformació digital, aquests complements que s'avaluaran sobre el personal de l'Ajuntament que els compleixi. I després, un acord regulador del complement de productivitat i avaluació. Aquí el que s'ha fet, pensem, ho preguntarem, és que s'han juntat dos complements en un. Això ho hem de preguntar perquè no ens va quedar molt clar l'altre dia a les comissions. Després tenim un altre punt també d'organització, que és petició d'autorització de compatibilitat. Aquests punts també van passant diverses vegades al ple. Són aquests punts de gent que treballa a l'Ajuntament que ha demanat la compatibilitat per treballar també en un altre lloc de feina. I en aquest cas s'han estimat dos i s'ha desestimat un. Després el punt número 13 és l'aprovació inicial de l'afectació del domini públic municipal de l'immoble de titularitat municipal situat al carrer Doctor Barraquer, és a dir, el CTC. Aquí el que estem fent és passar d'un domini patrimonial a un domini públic. És un pur tràmit. Ara que ja el tenim com a propietat, hem de canviar aquest domini. Després tenim l'aprovació d'un acte de la delimitació entre els termes municipals de Gavà i Castelldefels, que es va estar estudiant els límits entre Gavà i Castelldefels i s'han fet petits retocs. Bàsicament, les fronteres entre Gavà i Castelldefels han quedat igual i aquí nosaltres sí que aixecarem la mà perquè pensem que, en el cas del canal, si vostè ho mira, hi ha una part del canal, la cantonada de dalt a la dreta, que és part de Gavà. Aleshores, és una pena que ara, havent modificat això, no s'hagués modificat aquesta part i que tot el canal olímpic estigués al terme de Castelldefels. És cert que el canal pertany a la Generalitat, però si algun dia ens pertany a nosaltres, hi haurà un trosset que serà d'acabar. Per tant, ara era el moment d'arreglar-ho. Mm-hmm. Tampoc és greu. Suposo que es pot tornar a engegar a aquest anàlisi de límits. El punt número 15 són sí, és un tema de la xarxa d'enllumenat, el contracte, que aquí s'està aprovant un increment del 10% d'una de les partides que era de 100.000 euros degut a increment de costos, doncs aquí s'està passant pel ple un contracte que penso que ja ve de la nostra legislatura i s'ha de fer una petita modificació per l'increment de costos que hi ha hagut. I amb el següent punt, el sexè, també va del mateix, va de xarxa d'enllumenat i instal·lacions semafòriques, que també hi ha un petit increment del 2% respecte al contracte inicial. està tot dintre dels terminis. Vostè sap que quan es licita un contracte hi ha una part que pot ser variable depenent amb el temps, cost de la vida, cost d'energia, etcètera, etcètera. Doncs ve per aquí només. I després, per acabar els punts ordinaris, tenim l'adhesió d'Ajuntament a la red de ciutat, de ciutats que caminen. És... Nosaltres estem totalment d'acord en fomentar el que és la vida saludable i fomentar que la gent camini encara més. Que aquí a Castelldefels, la veritat que la gent camina molt i fa molt, molt d'esport. I aquí, aquesta xarxa de ciutats que fomenten el caminar, un dels principals objectius és complir part dels ODS pel 2030, entre ells el de salut i benestar. Caminar és bo per la salut, està demostrat. 6 o 7.000 passos al dia, em sembla que són, ja són molt, molt recomanables. Després, les ciutats i comunitats sostenibles, és a dir, si fomentem el caminar, fem més sostenible el que és a l'entorn de la ciutat i, sobretot, l'acció climàtica per la mobilitat activa versus el transport. És a dir, quan més mobilitat activa tinguem, menys transport agafarem. Per tant, millorem la mobilitat i reduïm emissions, també, contaminants.
2: Molt bé. I després quedarien ja les mocions, que es presenten tres. La primera d'elles la presenta el grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya.
3: Sí, és una moció per la protecció, conservació, manteniment preventiu i reposició de l'arbrat urbà. És una moció que no només parla de preservar els arbres, sinó que parla de cuidar-los. Parla de com garantir el seu suport i conservació estructural. És a dir, hem tingut episodis, ja no parlo del Glòria, sinó episodis no fa molt de grans ventades i arbres alts com els que tenim als parcs de Can Bou, amb poques arrels perquè el nivell freàtic està molt a prop, tenen poca sostenibilitat. Per tant, s'hauria de fer un estudi, que això ja ho vam demanar, un estudi d'aquells arbres vulnerables o propensos a caure, i aquesta moció el que està dient és s'ha de planificar un estudi i s'ha de mirar aquells arbres que requereixen de reforçar la seva estructura, ja sigui en cordes o amb fustes o amb el que sigui. Però no hem de garantir només la salut de l'arbre, sinó hem de garantir que no caigui sobre de ningú. Que aquí, uh-huh, aquí està el problema. A veure, jo crec que és una moció que jo diria que l'equip de govern, per part de Llarfels, jo entenc que, i de Medi Ambient, suposo que aquest estudi el tenen mig fet, tenen controlat quins arbres estan en perill, i bueno, l'únic que proposem aquí és anem a posar partides pressupostàries per fer aquest anàlisi i poder actuar. O sigui, siguem preventius, no reactius.
2: La segona moció la presenten vostès?
3: Sí, és una moció bastant interessant, per impulsar una comunitat energètica municipal a Castelldefels i, bueno, avançar amb la descarbonització i l'electrificació de la ciutat. Què vol dir? Què vol dir aquesta moció? Aquesta moció vol dir que nosaltres ens hem d'autoproveir i hem de ser capaços d'autoproveir-nos. I hi ha un model que es diu comunitat energètica, que pot ser municipal com privada, que pots produir electricitat i subministrar-la a 2 quilòmetres del centre d'on tu l'estàs produint. Per tant, podríem ser productors d'electricitat, si més no, per a tots els nostres centres municipals. I, a més, l'excedent el podríem vendre o el podríem fer servir per subministrar famílies vulnerables. Aquí està a l'esperit. I, clar, si vostè mira Castelldefels, per exemple, en aquesta plaça, es podria posar una coberta amb plaques solars. A la plaça de l'Esperanto també. Als edificis municipals, com la biblioteca, suposo que la biblioteca ja té plaques solars.
2: Ja té, efectivament.
3: La jefatura de policia també, però bueno, podem instal·lar més i de l'última generació que produeixin més. El pàrquing de... Se m'acut, el pàrquing del carrer Mèxic. Allà també podríem posar... No només generaria electricitat, sinó que també donaria ombra als cotxes. És a dir, tenim una gran capacitat de produir energia, perquè aquí a Castelldefels, si no tenim 300 dies a l'any de sol, no ho dec anar molt, molt equivocat. I podríem ser productors d'energia per autoconsum, important, rebaixaríem la despesa municipal i, a més, l'excedent el podem vendre a famílies o el podrem fer servir per a subministrar electricitat a famílies amb pobresa energètica. Aquest és l'esperit. I hi ha moltes maneres de fer-ho. No cal que aquesta moció la tombin amb una moció de totalitat. No cal. Podem parlar-ne. És un punt de partida i hi ha moltes maneres de fer-ho. Hi ha ajuntaments, com Sant Vicent dels Horts, que ja ho estan fent. Per tant, es pot mirar i es pot estudiar. No és una mala cosa. És com quan vam decidir canviar tots els fanals de la ciutat per llums LED. Ens va costar, no sé si 300.000 o 400.000 euros. Vam tindre subvencions europees, però bueno, la partida va ser important i ho vam haver de fer en 2 o 3 anys. Però quin és el resultat? Que hem baixat el consum de la ciutat i la despesa. I més després del que va passar amb la guerra d'Ucrània. Per tant, aquestes accions, jo sempre dic el mateix, no hi ha res que et falli més, ja parlo a nivell nacional, més patriota que és independent energèticament. No dependràs de ningú i això et dona molta força perquè no et poden manipular amb el preu del barril de petroli o amb el preu del gas. Soc autoproductor, per tant, soc independent energèticament i és molt important. Pues aquí a Castelldefels també ho podríem fer.
2: I la darrera moció és la que presenta Movem en Comú Podem, en la qual demana que es desplegui un pressupost per a dur a terme el pla estratègic per a les persones grans.

0: un pressupost, no podem executar un pla local d'accions per la gent gran, per exemple. Hauríem de també tindre un pressupost per acondicionar l'urbanisme municipal a les persones grans, allà on no tinguem les voreres rebaixades, poder-les rebaixar. És a dir, un pressupost que no surti només de l'àrea d'urbanisme o a l'àrea de via pública, sinó tindre un pressupost concret per poder això, perquè les persones grans ens importen molt i cada vegada més aquests defes tindrem més. I una cosa molt important també és el tema de l'habitatge dotacional. L'habitatge dotacional és molt important per a aquelles persones que estan soles i potser decideixen vendre el seu pis per tindre una pensió extra i poder anar a un habitatge dotacional amb el qual estigui més adequat per les seves necessitats si la mobilitat no és la desitjada. Per tant, nosaltres sí que teníem una intenció molt clara de fer habitatge dotacional a 1 de maig, on tenim aquí Plaça Església 1 de maig. Per què allà? Perquè tenen tots els serveis al centre. Tenen el transport públic també al centre. I aniria molt bé per aquelles persones que inclús viuen ara mateix en pisos sense ascensor o viuen a Vista Alegre o a llocs molt allunyats dels principals serveis municipals, doncs això també podria vindre d'aquí, pensar-hi una miqueta amb les necessitats que tindrem a llarg termini.
1: Molt bé, doncs fins aquí al ple, que vaja, vostè pronostica que serà una miqueta llarg?
0: Jo crec que no.
1: Vostè no falla, normalment.
0: Jo crec que no. Bueno, serà llarguet perquè potser algun punt s'enroca, però tenint en compte que molts punts els farem conjuntament i les mocions realment no són mocions complicades, són mocions que penso que tots podem estar en certa manera d'acord, no crec que tinguem grans debats amb totes les mocions.
1: Però dit això, en el terreny de la política, aquí en el PSC, estan fent en aquests moments primàries per decidir què encapçarà la llista de cara a les properes municipals.
0: Sí, el partit ja ha engegat el calendari per als municipals i aleshores, depenent de la situació amb la que estigui el partit a la teva població, és a dir, si estàs a l'oposició, si estàs governant però no tens l'alcaldia o tens l'alcaldia, es proposen diferents dates per començar els processos. Se li diu de primàries però no vol dir que hi hagin primàries, és a dir, es comença el procés de primàries i vol dir que durant 5 dies s'ha fet una nota pública que qui es volgués presentar com a candidat es podia presentar fins a ahir a la nit, em sembla. A partir d'avui, les persones que s'han presentat o s'han postulat per ser candidats ho hauran de comunicar al partit i hauran de recollir el 25% dels avals que necessiten. Bé, bueno, els avals representen el 25% dels militants. Uh-huh. Per exemple, si tinguéssim l'alcaldia, aquests avals representarien el 40%. És a dir, si vols presentar-te quan ja tenim un alcalde o alcaldessa, necessites un 40%. En aquest cas no tenim l'alcaldia i necessitem un 25%. I un cop les persones que avui s'han presentat i presentin els corresponents avals d'aquí una setmana, em sembla, o 10 dies, ara no me'n recordo els tempos, a partir d'aquí es fa una assemblea extraordinària, es notifica, s'aprova per assemblea i doncs tindríem el candidat o candidata.
1: I quantes persones s'han presentat?
0: No he parlat encara, perquè la secretària d'Organització, que és l'Eva López, és la que està recollint la informació. Sí. Jo encara no he parlat amb ella. Uh-huh. Suposo que ens ho comunicarà avui.
1: Molt bé, doncs pararem ja la setmana vinent d'aquest tema.
0: Sí.
1: Amb ella, crec, després del ple,
0: exacte,
1: justament.
0: Exacte.
1: Doncs a part d'això, d'aquests que s'han engegat per decidir qui encapçalarà, com diríem, la candidatura per a les properes eleccions municipals, a què a l'EFEL celebrem doncs, aquest cap de setmana la Fira de Sant Ponç i després de la setmana vinent comencen les festes al barri, que com sempre la primera d'elles és la del barri de Vista Alegre.
0: Sí, ja es comença a l'obrar a l'estiu, perquè ara comencem Sant Ponç, vindrà Vista Alegre, que és una festa molt maca i que a nosaltres ens agrada molt anar-hi. I felicitem a l'Associació de Veïns de Vista Alegre per la feina que estan fent ja durant els darrers anys que l'han aixecat de nou, aquesta festa, i la gran feina que estan fent entre tots. I bueno, és cert que ja comencem

0: en Vista Alegre. Si no m'equivoco, després vindrà Can Roca i ja tenim Sant Joan. Per tant, és que estem ja encetant a l'estiu com cada any, i quan acabem Sant Joan ja queden 15 dies per les festes del mar i la sardinada popular, etc. O sigui, ja ho tenim tot aquí.
1: Amb l'arribada del bon temps, les festes. Doncs moltíssimes gràcies, Jordi Planell, regidor del Partit dels Socialistes de Catalunya. Que vagi molt bé.
0: Igualment.
1: Bona setmana.
0: Bon dia.
1: Bon dia.
2: Castelldefels Coffee.
3: ¿Por qué no me deja hacer una go-go girl?
4: Tras sufrir un remolino nos quedamos varados en una costa, y en esta costa estaba la isla donde vive Lurrita Muerto. Este es el programa de la Radiodifusión Mundial que te presenta el mejor panorama del rock y del pop mundial. Lurrita Muerto en Radio Castelldefels cada jueves a partir de las 8 de la tarde. No te lo pierdas.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 11. Ràdio Castelldefels.
1: Amb les 11 del matí. El govern espanyol i el PSOE demanen prudència per les investigacions judicials contra els socialistes i insisteixen en la continuïtat de la legislatura. A Catalunya, el president Salvador Illa insinua una campanya judicial contra els socialistes i el PNB insisteix que cal avançar eleccions. En Marcel, l'Audiència Nacional Espanyola, l'interrogatori a l'ex número 2 del Ministeri d'Interior acusat pel cas Kitchen, la suposada trama per robar proves de la comptabilitat B del PP a Luis Bárcenas. Està previst que avui també declari l'exministre Jorge Fernández Díaz per qui la Fiscalia demana 15 anys de presó. Les protestes dels docents no s'aturen. Avui estan cridats a la vaga mestres i professors del Maresme i al Vallès. Aquesta tarda hi ha prevista una nova reunió per mirar de desbloquejar el conflicte a les aules. Els Estats Units i l'Iran s'ataquen mútuament en una nova escalada de la guerra. Donald Trump ha negat l'existència d'un esborrany de pacte amb l'Iran i Israel ha fet almenys 8 morts al sud del Líban. Les expectatives més baixes d'un acord de pau han tornat a fer pujar el preu del petroli. Prohibició total a la Universitat de Girona de portar als exàmens qualsevol aparell electrònic, com telèfons mòbils, rellotges digitals o auriculars, entre d'altres. Els estudiants s'exposen a un suspens directe si desafien aquesta mesura. El sector espera una bona collita d'ametlla de més de 12.000 tones gràcies a les pluges de l'hivern i l'absència de gelades tardanes importants. Més de la meitat de la producció la porta la demarcació de Lleida. El coworking creix a les zones rurals i ja té més de 50 espais en diversos pobles i micropobles del país. Les dones representen el 61% dels membres de la xarxa COUCAT rural, tenint entre 46 i 50 anys i titulacions acadèmiques superiors. I per ella la continuïtat del Cerdanya Film Festival. Els organitzadors denuncien que l'Ajuntament de Puigcerdà no els cedeix l'ús del teatre, casino o sereta, ni garanteix la seguretat de l'equipament.
2: Esports.
1: Eudald Serra, bon dia.
3: Bon dia. Anthony Gordon viatja avui cap a Barcelona per convertir-se en nou jugador blaugrana. El davanter del Newcastle passarà la revisió mèdica i firmarà el nou contracte. L'operació del seu traspàs se situarà entre els 70 i els 80 milions d'euros. Xavi Pascual compareix aquest migdia en roda de premsa per donar explicacions sobre la seva decisió de marxar del Barça de bàsquet a final de temporada. Ahir el club blaugrana va confirmar que no continuarà quan s'acabi aquest curs. Aquesta compareixença la podrem seguir en directe a 3CAT Info. I Marc Márquez ha de passar avui una revisió mèdica amb els metges del Mundial de MotoGP al circuit de Mugello, amb l'objectiu de rebre llum verda per poder participar aquest cap de setmana al Gran Premi d'Itàlia.
1: El temps, calor excepcional per un mes de maig amb ambient d'agost o juliol. Els termòmetres començaran a superar els 30 graus de temperatura al llarg de les pròximes hores i s'acostaran als 35 a l'interior. De manera local, es pot arribar als 38 graus, sobretot al Pla de Lleida i Terres de l'Ebre. A la tarda creixeran nuvolades al Prepirineu.

0: Bon dia. Fem un repàs ara a les notícies locals d'actualitat amb els tres titulars destacats d'aquesta hora a Castelldefels. El proper dilluns 1 de juny començaran les feines, l'obra civil, per la instal·lació d'un sistema d'ombratge a la plaça de l'Església. Aquestes feines estaven pendents de confirmació de data, tenint en compte el calendari d'actes a la plaça de l'Església. Una vegada acabi la Fira de Sant Ponç, que es desenvoluparà a partir de demà i fins diumenge, dilluns ja serà el moment d'iniciar la demolició de paviments, fonamentacions i reposició. Es treballarà en dues bandes de la plaça entre palmeres. El dimecres es faran els acabats amb els registres i es deixarà que el formigó s'endureixi i ja serà el dilluns 8 de juny quan es montin els suports i les lones d'ombreig d'aquest nou sistema d'ombratge a la plaça de l'Església. Castelldefels commemora avui el Dia Internacional d'Acció per a la Salut de les Dones. La ciutat acull diverses activitats, entre elles dos tallers, una tertúlia i una caminada. D'aquesta manera, la ciutat es posiciona per la igualtat de drets de les dones a ser ateses i tractades de manera eficient, tenint en compte les seves pròpies problemàtiques de salut. Els tallers que encara es realitzen, ahir dimecres ja va tenir lloc la caminada i una de les primeres tertúlies amb veus de dones. Aquesta tarda de dijous 28 de maig, a partir de les 6 de la tarda al CEM Can Roca, el taller Autocura Informada, guia i recursos per al teu moment vital, més 45 anys, i demà divendres al matí, de 10 a 11, a l'Espai Montserrat Roig, el taller Cultiva el teu benestar, moviments i respiració conscient. Zeroport i altres entitats socials i ambientals han convocat aquest matí una roda de premsa amb un objectiu principal d'anunciar una gran mobilització contra l'ampliació de l'aeroport del Prat. La data ja ha estat confirmada, serà el pròxim 20 de setembre, quan Zeroport i aquestes altres entitats socials i ambientals, que inclouen en defensa del territori i de l'aigua, de Pana i Aigües Vida, i moviments per l'habitatge, per la defensa del transport públic i contra la turistificació, participaran en aquesta gran mobilització el 20 de setembre contra l'ampliació de l'aeroport del Prat. I fins aquí els principals titulars d'aquesta hora al butlletí Castelldefels avui. Tornarem amb una nova actualització informativa d'aquí una hora. Fins ara.
1: Castelldefels avui.

0: radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.
1: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
2: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en Implante más Corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
3: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
4: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
5: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
0: Ràdio Castelldefels a la carta. On vulguis i quan vulguis, tots els programes de ràdio. radiocastelldefels.org.
5: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
6: Així som.
7: Així som.
6: El magazín de Ràdio Castelldefels.

0: Doncs anem a Barcelona i ja es troben Patricia Gazaga i Miguel Navarro en una roda de premsa que no sé si està a punt de concloure, organitzada per la plataforma Zero Aeroport, on acaben d'anunciar una gran mobilització contra l'ampliació de l'aeroport del Prat el proper 20 de setembre. Molt bon dia, Patricia.
1: Bon dia, Anna. Doncs estem aquí a la FEDE, a la seu d'aquesta xarxa catalana d'entitats socials que es troba al carrer de Tàpies, al barri del Raval de Barcelona i que funciona com a espai de coordinació, trobada i activitats per a entitats de membres. Com ben deies, en aquesta roda de premsa, la plataforma Aeroport i diverses entitats ambientals i socials, com són, per exemple, Depana, la Protecció per al Transport Públic, la Confederació d'Habitatge de Catalunya, també estava l'Assemblea de Barris per al Declassament Turístic i l'entitat Aigua és Vida. Totes elles han anunciat la convocatòria d'una futura mobilització que serà el 20 de setembre i que fan la correlació de la gran manifestació que va ser fa 5 anys. I també l'han fet coincidir doncs, amb la previsió de l'aprovació del document de regulació aeroportuària, el DORA, per part del govern. Tot això, aquesta plataforma doncs, anirà ampliant més la informació sobre aquesta manifestació, que encara està pendent de conèixer-se doncs, el recorregut i on tindrà lloc. El que sí que estan previstes són futures jornades i debats sobre aquest tema, sobre les ampliacions aeroportuàries i el model turístic. Els actes previstos el mes proper és el 9 de juny, en una xerrada amb acadèmics i tècnics aquí a Barcelona, a Can Batlló, on també doncs, per buscar altres vies també de resoldre o de poder doncs, tractar aquestes qüestions, aquesta denúncia cap al model d'expansió d'infraestructures vinculades al transport aeri. I també el 18 de juny hi ha una xerrada de mobilitat amb la plataforma Protecció Transport Públic, que tot això està previst doncs, també per estar en contacte amb altres entitats i també doncs, acabar de posar en comú tot el necessari per transmetre aquesta demanda i aquesta queixa en contra de l'ampliació de l'aeroport del Prat.
0: És a dir, que entenc que es tractarà el per què, o justificarà el per què es neguen aquestes entitats, aquestes plataformes a l'ampliació de l'aeroport, analitzant i debatent doncs, aquells sectors que es poden veure perjudicats per l'ampliació de l'aeroport.
1: Doncs sí, faran aquestes jornades per estar en contacte amb aquestes entitats i també a la mateixa roda de premsa, al torn de preguntes, ha assistit a l'Associació de Veïns del Baixador, de Castelldefels, que també han traslladat i estan en contacte amb l'aeroport i han traslladat que des de la Federació d'Associacions de Veïns de Castelldefels doncs, estan patint totes aquestes conseqüències dels sobrevols als aeroports. I han assenyalat també des de l'Associació de Veïns del Baixador que han detectat doncs, sobrevols cada 25 segons, que deixa caure doncs, partícules de contaminació i també, bueno, també un altre dels temes ha estat el soroll. També durant la roda de premsa doncs, ha tingut èmfasi doncs, l'habitatge també, no? Doncs, aquest model turístic. L'habitatge s'ha posat de manifest per part de COSAT, de la Confederació Sindical d'Habitatge. I ha sigut una jornada doncs, amb molta presència de moltes entitats.
0: Mm-hmm. Doncs alguna cosa més a destacar, Patricia?
1: Doncs un repàs de les entitats que han fet els parlaments que estan adherides a la plataforma. Tenim per una part de Pana, que estan en defensa de la natura, que porten més de 30 anys en un treball actiu. Han assenyalat sobretot la pèrdua de biodiversitat al Delta i també han exposat que l'ampliació, no, la previsió d'ampliar la zona CEPA és insuficient i que també han assenyalat, doncs, com a data el 2050, que és la data que està previst, doncs, que per normativa europea hem de ser neutres en emissions de carboni. Tot això ho ha relacionat com el motiu, no, de per què s'ha de evitar, doncs, aquesta ampliació de l'aeroport, tenint en compte, doncs, la natura, el clima i la societat. Per part de l'entitat de protecció de transport públic, han remarcat el dèficit d'inversió en la mobilitat quotidiana del transport, com poden ser els trens o altres tipus de transports, i han posat a manifest, doncs, la falta d'inversió en alternatives al transport aeri. Des de la Confederació d'Habitatge Sindical de Catalunya han relacionat, doncs, aquesta ampliació de l'aeroport, doncs, amb l'afectació a la vida comunitària i al mercat del lloguer, i com això també provoca mobilitat i dificultat a l'accés a l'habitatge, que es pot extrapolar perfectament, doncs, a la nostra ciutat, a Castelldefels. Per part de l'entitat de l'Assemblea de Barris Pal de Creixement Turístic, han assenyalat, doncs, la precarització del mercat laboral pel tipus del sector que és el turisme i també l'afectació a la contaminació i l'emergència climàtica. Han parlat també de que tenen previst que aquesta serà com una gran primera mobilització, aquesta del dia 20 de setembre, però que tenen en ment, doncs, que sigui tot plegat un gran cicle de mobilitzacions i que no s'aturi aquest tipus de mobilització ciutadana. I per acabar, l'entitat Aigua és Vida ha fet una crida, doncs, a caminar en contra del canvi climàtic i també ha assenyalat, sobretot, doncs, que aquesta ampliació de l'aeroport al final s'està fent en una regió que és inundable i llavors assenyalen també els riscos, no, de tot plegat.
0: Doncs moltíssimes gràcies, Patricia Gazaga, també Miguel Navarro, des del barri del Raval de Barcelona, en aquesta seu d'entitats, on Zero Aeroport, juntament amb aquestes entitats que has destacat, han presentat les raons per les quals suposen el creixement i l'ampliació de l'aeroport del Prat des de diferents vessants. Moltíssimes gràcies, Patricia Gazaga, Miguel Navarro, destacats precisament avui en aquesta roda de premsa, en la qual també, com explicaves, hi ha participat l'Associació de Veïns del Baixador i la Federació d'Associacions de Veïns de Castelldefels.
1: Gràcies, retornem la connexió.
0: Moltes gràcies i bon dia.
2: Si te gusta la historia de la música, tienes una cita con Musicalia. La historia y la música de los mejores artistas, grupos nacionales e internacionales y las mejores bandas sonoras. Desde Radio Castelldefels.
3: Així som, el magazín de ràdio Castelldefels.

0: Doncs parlem ara de dues activitats relacionades amb el medi ambient. Una d'elles ja es va realitzar i l'altra arribarà aquest diumenge. L'activitat que es va realitzar és al Jardí de Papallones i la que arribarà el diumenge és una relacionada amb unes certes tortugues que d'alguna manera s'alliberen a la platja. Doncs parlem del tema amb l'Anabel Subies des de l'àrea del medi ambient. Molt bon dia.
1: Hola, bon dia, Anna.
0: Primer de tot, el Jardí de les Papallones. En què consistia aquesta activitat?
1: Mira, aquesta activitat va ser, diguem, l'acte final de les escoles, de la xarxa d'escoles de Castelldefels per la Sostenibilitat, que són, bueno, pràcticament, és la major part de les escoles i instituts de Castelldefels, formen part d'una xarxa amb la qual es treballa per intentar fer una escola o un institut més sostenible. Llavors, dintre del que és el grup de docents que ens anem reunint periòdicament cada mes per organitzar, diguem, bueno, per parlar sobre la sostenibilitat a les escoles i organitzar activitats, es va organitzar l'activitat de plantar un jardí de papallones al parc de la Muntanyeta. Per l'acte final, amb la qual hi ha representants de cadascuna de les escoles verdes, d'alumnes i de mestres també. Llavors, bueno, ens vam aplegar més o menys uns 60-65 alumnes a diferents escoles de Castelldefels, dos o tres o, bueno, o cinc de cada centre educatiu i uns 15 mestres. I vam fer diferents activitats al Parc de la Muntanyeta relacionades amb les papallones. I una d'elles va consistir en la plantació d'un parterre que hi ha al costat de la font on es fa l'espectacle del Garigot i tot això. D'un parterre es va fer una plantació específica per millorar la biodiversitat de papallones.
0: Molt bé. Va concentrar l'entusiasme també de tot l'alumnat, no?
1: Sí, la veritat és que va ser un matí molt xulo, ens va fer un dia espectacular, fins i tot massa calor. Però bueno, vam fer diferents activitats, una gincama, un escape room, es van fer també jocs així pels més mogudets i es van també identificar algunes de les papallones que ja existien, que ja hi havia pel parc, amb un caçapapallones, un pot de vidre, es van caçar algunes papallones i entre els alumnes que van participar, amb guies identificatives, les vam identificar. Una mica perquè agaféssim pràctica amb identificar, diguem, espècies de bueno, espècies que ens trobem. I també l'activitat de plantació va ser molt xula. També va participar molt activament el personal de Jarfels, que de fet, bueno, Jarfels, que és l'empresa pública que fa el manteniment dels espais verds, doncs també ens va portar la planta. I, bueno, i després els jardiners van estar ajudant els infants a fer la plantació de la seva planteta o les seves plantetes. Alguns d'ells van poder plantar més d'una. I, bueno, i és interessant perquè dintre de la que són les plantes que es posen en un jardí de papallones, has de tenir en compte tot el cicle de vida de la papallona. O sigui, la papallona abans de ser papallona és oruga i abans és ou, no? Llavors has de tenir en compte plantar espècies que atraguin a les papallones, el que és l'insecte volador, però també atreguin a les orugues. Llavors hi ha una sèrie d'espècies que se li diuen nutrícies, que és que les orugues mengen, que es mengen les fulles o les tiges, no? I unes altres espècies que se'ls diuen les nectaríferes, que solen ser espècies amb flors de colors diferents, perquè cada papallona és específica d'una o dues o tres espècies només, i atrauen a les papallones que amb l'espirotrompa, no? van diguem, xuclant el nèctar de les flors. Llavors, bueno, has de tenir una mica d'idea de diversitat de quines espècies vols atreure de papallones i d'aquestes com poden fer per completar tot el seu cicle de vida amb el propi jardí, que puguin tenir les cries allà i les orugues i després la papallona.
0: Molt bé, els resultats no es veuen immediatament, clar, perquè s'ha d'esperar que tot aquest cicle arribi, es tanqui de nou, no?
1: Sí, bueno, el que sí que, de fet, va venir alguna papalloneta que no havíem vist pel bosc mentre estàvem plantant, perquè, clar, el que són les papallones que van volant sí que es van parant amb qualsevol flor que veuen. Bueno, ja ho veiem també, no?, quan plantem plantes amb el balcó, també de tant en tant s'apropa alguna papallona, no? Clar, perquè hi hagi una població, diguem, més fixa, sí que necessites completar tot el cicle, no? Però A la mínima que poses alguna planta aromàtica, alguna planta amb flor, sí que s'acaba apropant alguna papallona.
0: Molt bé, doncs aquesta activitat que ja va passar, a la que tindrem aquest dissabte, en què consisteix? Perdó, diumenge, a què consisteix, Anabel?
1: Sí, el diumenge bueno, tenim una activitat que més aviat és un acte que acostuma a aglutinar bastanta gent, és entre 1.000 persones, 2.000, és un acte bastant multitudinari, és molt vistós, la realitat, perquè és el torna a casa, se li diu torna a casa, perquè és l'acte amb el que s'alliberen les tortugues, algunes de les tortugues que han passat per la clínica de la Fundació CRAM, bueno, perquè han tingut diferents problemes, que potser tenen alguna ferida o alguna aleta trencada o algun os trencat o han patit descompressió perquè les xarxes d'arrossegament se les han endut per davant. Llavors, a l'hospital, a la clínica del CRAM, diguem, les curen i quan ja veuen que estan preparades per poder tornar al mar, les alliberen. Llavors, una vegada a l'any es fa un acte, que és aquest acte multitudinari, diguem, que es diu Torna a casa, i amb aquest acte s'alliberen unes quantes de les tortugues que hi ha a la clínica. Llavors, normalment aquest acte es fa ja des de fa bastants anys a la plaça del Prat de Llobregat, perquè és on hi ha les instal·lacions de la Fundació CRAM. Però aquest any, també amb un conveni que té la Fundació CRAM amb l'àrea metropolitana, és el primer any en molt de temps que aquesta activitat surt del Prat de Llobregat i va amb altres municipis de la metròpoli, i amb aquest any han triat Castelldefels. Llavors, es farà el mateix acte que es fa normalment al Prat, per si alguna persona hi ha anat o ho coneix, però es farà a Castelldefels. I bueno, és un acte que recull diverses activitats, és gratuït, està obert a tothom que vulgui gaudir d'aquest dia. I bueno, i consisteix, comença a les 10 del matí, hi ha diferents, bueno, hi ha un punt d'informació en botigueta, hi ha dues exposicions, una exposició que parla més del tema de la nidificació de les tortugues, de com detectar les petjades d'una tortuga que ha fet el niu, o bueno, quan triguen, per exemple, a eclosionar els ous. Hi ha munten una altra exposició també de quines són les principals amenaces que es troben de les tortugues que venen malaltes, diguem, a la clínica del CRAM. I llavors també fan fan uns tallers, hi ha un taller de pintacares, hi ha un taller que bueno, fan com una gincama també pels nens que hagin vingut a l'acte. Aquestes activitats comencen a les 10. A les 11:30 fan també un teatre bueno, sobre el rescat. Bueno, és un teatre, és lúdic, vull dir, no és allò molt... És pensat també per nens sobre el rescat d'una tortuga. I a dos quarts d'una, a les 12:30, fan l'alliberament de les tortugues de la clínica del CRAM. I, bueno, i en el nostre cas alliberaran 5 tortugues. Bueno, tinc els noms i els pesos aquí de les 5 tortugues. Que...
0: Ah, tenen nom i tot.
1: Tenen nom, sí, sí. Quan arriba una tortuga al CRAM la bategen, li posen el nom. I bueno, perquè conviu amb ells bastant de temps. Hi ha tortugues que porten allà... Bueno, hi ha tortugues que ja directament estan allà que ja no les poden tornar a alliberar perquè crec que ja del temps que porten allà ja no sabrien potser sobreviure amb el medi natural, o potser també segons la patologia que tenen ja no són aptes per sobreviure, no? Però hi ha d'altres que són aquestes que potser porten menys temps a la clínica i que encara no han perdut com l'instint, no? I que aquestes sí que són susceptibles de ser alliberades. I, bueno, i en el nostre cas tindrem a la tortuga Anna, que és enorme, fa 21 quilos de pes. Llavors tenim la Emma, la Jenny, la Ona i el Manolo. I aquestes tortugues seran alliberades pels voluntaris del CRAM. Amb algunes d'elles també hi haurà alguna representació de l'Ajuntament i amb alguna d'elles també hi ha una representació dels infants de Castelldefels. S'han triat 3 infants bueno, que estan en aquests moments que són usuaris del passaport edonauta. I també aniran a acompanyar a les tortugues alliberades.
0: I en aquest cas, Ara parlarem del passaport d'Onauta, recordarem en què consisteix, però en aquest cas el que fa és depositar a la sorra les tortugues i elles ja saben el que han de fer i s'endinsen al mar.
1: Sí, sí, bàsicament.
0: No? Per imaginar-me sí, sí. La pel·lícula.
1: Sí, bàsicament, clar, les carreguen perquè pesen bastant. Per això també, diguem, qui porta la tortuga solen ser voluntaris que diguem, estan avasats a carregar i descarregar tortugues, no? Les carreguen així per la closca, no?
0: Sí.
1: O sigui, les agafen de costat i les apropen pues, a 5-6 metres de lo que és l'aigua i llavors la tortuga camina fins a arribar al mar. Sí.
0: Molt bé.
1: Sí.
0: I recordem en què consisteix aquest passaport d'Onauta que fan servir estudiants de Castelldefels.
1: Sí, el passaport d'Onauta és un passaport que es dona, bueno, és de la part també de participació ciutadana i educació. Se'ls dona als nanos de, ara crec que és tercer i quart de primària, de diferents escoles de Castelldefels que estan adherides amb el que és aquest passaport. I el que fem amb aquest passaport és donar a conèixer a través d'un catàleg totes les activitats que hi ha fora de lo que és l'horari escolar, que són activitats que tenen alguna vessant educativa. Per exemple, totes les activitats de la Jugateca Ambiental de Medi Ambient estan incloses amb el passaport d'Onauta, o les activitats que es fan a Cal Ganxo, o, per exemple, des de cultura també hi ha moltes activitats de biblioteca que tenen aquesta vessant educativa i que estan adequades amb aquesta edat dels infants. Llavors, cada vegada que l'infant fa alguna d'aquestes activitats que acompanyat per la família fora de l'horari lectiu, el monitor o educador que hi ha fent aquesta activitat li posa un segell al passaport. Llavors, bueno, ara quan faran el divendres vinent, el 5 de juny, faran la festa del Pla Educatiu Entorn, i també els infants que portin el passaport crec que també els hi donen també, pues, no sé si fruita o... es pot bescanviar per alguna cosa, aquest passaport.
0: Molt bé, doncs recordem aquest diumenge a partir de les 10 del matí en quin sector de la platja es farà aquesta activitat d'alliberament de les tortugues?
1: L'activitat es farà, bueno, per qui conegui la Jugateca Ambiental, que també aportarà el seu taller dintre de lo que és aquesta recuperació de tallers i d'activitats que es faran de sensibilització, està just a la passera que hi ha davant de la Jugateca Ambiental, que a l'estiu funciona com a biblioplatja, qui conegui la biblioplatja, val? Està més o menys a l'alçada del carrer 11, tirant cap a Gavà, molt a prop de l'oficina de turisme i el banc gegant. O sigui, des d'allà es veurà perfectament perquè hi haurà muntat a la sorra un escenari pel teatre i bueno, es farà un semicercle que és per deixar espai a les tortugues perquè puguin diguem, caminar sense interrupció de les persones. No? Es fa com un semicercle a la sorra bastant gros. Llavors, a la primera part del semicercle es deixa un espai pels infants de 6 a 12 anys perquè puguin accedir i veure-hi bé, perquè si hi ha molta gent, igual es queden darrere i no veuen.
0: Clar, no veuen.
1: Llavors, a partir de les 10, a les botigues, es donen també polseretes pels infants que tenen entre 6 i 12 anys perquè puguin accedir a aquesta zona que s'habilita pels infants, val? Perquè ja estan asseguts a la sorra i no tenen a ningú davant per poder veure. Els punts d'informació botiga és on es dona aquesta polsareta, s'obren a les 10. Es recomana que s'arribi una miqueta abans perquè normalment s'hi fan cues per poder agafar. Estan a la sorra, allà al mateix lloc on es fa l'activitat. Val? Hi ha dos punts d'informació botiga on es fa aquesta, bueno, on es donen les polseres, llavors, bueno, si arribeu pues, a 9:45 o el que sigui, veieu que hi ha unes cues amb un punt d'informació, és perquè els infants que d'entre 6 i 12 anys poden recollir la polsareta. I llavors... hi ha el pal i corda, la secció dels nens, i llavors després hi ha unes balles, bueno, igual que es fa quan es fa lo del desembarco pirata i tot això, no? Hi ha unes balles i darrere de les balles és on es pot posar la resta de la gent.
0: Molt bé, doncs que tingueu molt bona diada, molt interessant des del punt de vista mediambiental i tant, aquesta tornada feliç al seu medi natural de les tortugues després d'haver estat ateses a la clínica del CRAM. I moltíssimes gràcies per acostar-nos tots els detalls, com diuen, d'aquesta activitat que es fa periòdicament cada any. Moltíssimes gràcies, Anabel Subiers, des de l'Àrea de Medi Ambient.
1: Moltes gràcies i als que estan escoltant.
0: Bon dia.
1: Gràcies.

0: radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.
1: Així som, així som. El magazín de Ràdio Castelldefels.

0: Us ho avança 3cat Info. Col·lectius laics engegaran una campanya contra la presència del Papa a Catalunya amb el lema Jo no t'espero. Els actes inclouen una manifestació dimarts coincidint amb l'arribada de Lleó 14 a Barcelona. La consellera d'Educació adverteix que la proposta que el departament presentarà als sindicats aquesta tarda serà la definitiva. Esther Niubó ho assegura al Parlament, on subratlla els esforços negociadors que ha fet el govern. Ho diu enmig d'una nova jornada de vaga que ha causat talls a carreteres i que afecta els professors del Maresme i del Vallès. La Comissió Europea multa amb 200 milions d'euros la plataforma xinesa Temu per no haver frenat la venda a internet de productes il·legals i perjudicials per als consumidors. En concret, s'han trobat molts carregadors de mòbil que sobreescalfen o joguines que poden provocar asfíxia. Entre d'altres, si no ho reverteix, Temu s'arrisca penalitzacions periòdiques. El govern espanyol i el PSOE demanen prudència per les investigacions judicials contra els socialistes i insisteixen en la continuïtat de la legislatura. A Catalunya, el president, Salvador Illa, insinua una campanya judicial contra els socialistes. El PNB insisteix que cal avançar eleccions. I en marxa l'Audiència Nacional d'Interrogatori a l'ex número 2 del Ministeri d'Interior, acusat pel cas Kitchen, la suposada trama per robar proves de la comptabilitat B del PP a Luis Bárcenas. Està previst que avui també declari l'exministre Jorge Fernández Díaz, per a qui la Fiscalia demana 15 anys de presó. Els Estats Units i l'Iran s'ataquen mútuament en una nova escalada de la guerra. Donald Trump ha negat l'existència d'un esborrany de pacte amb l'Iran. Israel ha fet una dotzena de morts al sud del Líban. Les expectatives més baixes d'un acord de pau han tornat a fer pujar el preu del petroli. Els bombers sumen 300 professionals més a la nova campanya contra incendis que comença la setmana que ve. Les altes temperatures que ja tenim i que es preveuen per aquest estiu marcaran la temporada. La campanya té en el punt de mira els incendis que poden superar la capacitat d'extinció dels bombers. I en cultura, Móra d'Ebre, la Ribera d'Ebre, es converteix fins diumenge en l'epicentre de la cultura catalana en una nova edició de la Fira Literarum. La mostra de referència plegarà una quarantena de programadors d'arreu dels Països Catalans i una programació de fins a 25 espectacles literaris.
1: Esports.
2: Anthony Gordon ha de viatjar avui cap a Barcelona per convertir-se en nou jugador blaugrana. El davanter del Newcastle passarà la revisió mèdica i firmarà el contracte. L'operació del seu traspàs se situarà entre els 70 i els 80 milions d'euros. Xavi Pascual explica que deixarà el Barça de bàsquet a final de temporada no perquè tingui una mala relació amb el club ni amb la direcció esportiva, sinó perquè se sent desgastat i no es veu en cor de continuar el projecte. Pascual afegeix que la decisió ha estat difícil de prendre, però que no hi ha marxa enrere. I Marc Márquez ha de passar avui una revisió mèdica amb els metges del Mundial de MotoGP al circuit de Mugello, amb l'objectiu de rebre llum verda per poder participar aquest cap de setmana al Gran Premi d'Itàlia.
0: I el temps, tarda de sol, nuvolades del Pirineu, Prepirineu i algun punt del prelitoral. Atenció a la calor que farà. Gran part de Catalunya se situarà entre els 30 i 35 graus. Alguns punts costaners i de muntanya tindran valors una mica inferiors i a Ponent es poden assolir els 37 i 38 graus.

0: Bon dia, fem ara un repàs ràpid a l'actualitat més pròxima a través dels tres titulars que centren l'atenció informativa a aquesta hora a la ciutat. En marxa la presentació de candidatures de la nit de l'esport. Fins dilluns 1 de juny els clubs poden presentar candidats i candidates de cadascuna de les 13 categories i reconeixements especials. La cerimònia de lliurament tindrà lloc el 18 de setembre al SEM Can Roca amb la novetat de la categoria de millors esportistes màster masculí i femení majors de 45 anys. La dotzena caminada contra el càncer arriba aquest diumenge a Castelldefels. L'activitat, organitzada per la secció local de l'Associació contra el Càncer, l'Associació Espanyola contra el Càncer, forma part de la Setmana Sense Fum de Castelldefels. A partir de 11:15 del matí, amb sortida des del Passeig Marítim amb Avinguda República Argentina, el Baixador i arribada a la plaça de les Palmeres, comptarà també aquesta dotzena caminada amb activitats complementàries un cop acabada. Inscripcions obertes al Casal d'Estiu de Cal Ganxo 2026. Les persones interessades es poden apuntar per a participar en el Casal d'Estiu del Centre d'Activitats Ambientals Cal Ganxo. Les activitats destinades a infants de 4 a 12 anys d'edat es faran a partir del 22 de juny i fins al 31 de juliol, en 6 torns. Fins aquí el repàs informatiu als titulars destacats d'aquesta hora. Tornarem en una hora, ara ja amb el torn de l'informatiu local i totes les notícies en detall de Castelldefels. Fins aviat.
1: Castelldefels avui.

0: radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.
1: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
2: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en Implante más Corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
3: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i-tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
4: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
5: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagen i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
0: Ràdio Castelldefels a la carta. On vulguis i quan vulguis, tots els programes de ràdio. radiocastelldefels.org.
5: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
6: Així som.
7: Així som.
6: I get a rush. El magazín
7: I get a rush.
6: De Ràdio Castelldefels.

Així som. El magazín de ràdio Castelldefels. Yeah. Anna López.

0: Si vols, també pots escoltar-nos en directe o a la carta a radiocastelldefels.org. radiocastelldefels.org.
1: Així som. El magazín de Ràdio Castelldefels.

0: Ràdio Castelldefels. És la una. Ràdio Castelldefels.
1: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.

Molt bon dia, benvinguts, benvingudes a l'informatiu de Ràdio Castelldefels de dijous 28 de maig. Comencem amb els principals temes informatius de la jornada d'avui. Entitats socials i ambientals convoquen una gran mobilització el 20 de setembre contra l'ampliació de l'aeroport del Prat. La convocatòria arriba en un moment que les entitats de la plataforma Aeroport consideren estratègic, coincidint amb el període electoral. S'estrena aquest cap de setmana una fira de Sant Ponç renovada. Del 29 al 31 de maig, el centre de la ciutat es convertirà en un gran espai de trobada on combinaran tradició, gastronomia, cultura i activitats per tots els públics. La veu del veïnat pren protagonisme al Parlem amb l'alcalde. Ahir va estar al programa Parlem amb l'alcalde Can Bou, un espai mensual de proximitat per acostar l'Ajuntament a la ciutadania i fomentar la participació directa. Comencem l'informatiu.

0: Diverses entitats socials i ambientals han anunciat en una roda de premsa avui una gran mobilització contra el projecte d'ampliació de l'aeroport del Prat. La convocatòria arribarà en un moment en què les entitats de la plataforma Zeroport consideren estratègic. Escoltem el membre de la plataforma Zeroport, el Joan Manel del Llano.
1: Doncs des de les entitats que han intervingut i també Zeroport, doncs volem anunciar el 20 de setembre la data per una gran mobilització ciutadana contra el projecte de l'ampliació de l'aeroport, i el moment per aquesta mobilització és estratègicament clau perquè estarem en un període preelectoral. Farà 5 anys també de la gran manifestació o concentració que hi va haver, que va ser molt concorreguda i va ser històrica des del punt de vista de les protestes contra l'aeroport del 2021, i el govern de l'Estat també en aquella època estarà a punt d'aprovar, o ja ho haurà fet, el document de regulació aeroportuària d'AENA, que preveu 13.000 milions d'inversió en molts aeroports d'Espanya, entre els quals l'aeroport del Prat, amb els 3.200 milions d'euros que s'ha comentat.
0: Durant la roda de premsa, les organitzacions de la plataforma han alertat que tant el govern de la Generalitat com el de l'Estat continuen impulsant l'ampliació de la infraestructura, malgrat, diuen, els impediments ambientals i els impactes que, segons denuncien, tindria sobre el territori, el clima, l'habitatge o la mobilitat. També critiquen les inversions previstes per AENA dins del document de regulació aeroportuària, que contemplaria actuacions a l'aeroport del Prat com l'ampliació de la T1, la reforma de la T2 i el reacondicionament de la pista Mar. Les entitats consideren que el projecte incrementaria encara més la pressió turística i l'especulació immobiliària, a més d'afectar espais naturals del Delta de Llobregat. En aquest sentit, diversos col·lectius han expressat el seu suport a la mobilització que està prevista pel 20 de setembre, entre ells DEPANA, l'Assemblea de Barris pel Decreixement Turístic, Aigua és Vida, la Confederació Sindical d'Habitatge de Catalunya i l'Associació per a la Promoció del Transport Públic. Zeroport ha avançat que, abans de la protesta de setembre, organitzarà diferents debats i xerrades informatives per exposar els efectes que, segons la plataforma, tindria l'ampliació de l'aeroport. Entre les activitats previstes hi ha una taula rodona el 9 de juny a Can Batlló, una jornada sobre ampliacions aeroportuàries al Congrés dels Diputats el 15 de juny i una nova xerrada conjunta amb l'Associació per a la Promoció del Transport Públic el 18 de juny al Bici Hub de Barcelona. En acabar, les entitats impulsores han fet una crida a la ciutadania a participar en aquesta mobilització prevista pel 20 de setembre. Escoltem el membre del Zeroport, el Joan Manel del Llano.
1: Volem afegir que les entitats presents fem una crida a mobilitzar-nos i a omplir, a activar-nos i a omplir els carrers massivament el pròxim 20 de setembre per fer efectiva aquesta gran mobilització, que esperem que així sigui, que és un clam que va més enllà del projecte d'ampliació de l'aeroport del Prat, perquè està en joc la natura, la salut, el clima, la nostra economia, la vida i, en definitiva, tot allò que fa factible la subsistència. Moltes gràcies.
0: Aquest cap de setmana Castelldefels es prepara per viure una nova edició de la Fira de Sant Ponç, una cita tradicional que enguany es presenta amb una renovació important per fer-la encara més atractiva i participativa. Del 29 al 31 de maig, el centre de la ciutat es convertirà en un gran espai de trobada on es combinaran tradició, gastronomia, cultura i activitats per tots els públics. Escoltem a Mar Sicília, regidora de Comerç, que ens explica quines entitats participen a la fira.
2: Del comercio local contamos con 30 establecimientos, y ya sabemos que hay una parte que pertenece a una empresa externa que es quien lleva toda esa parte de organizativa y también algunas dinamizaciones. Dentro de ellas se incluye pues una parte de degustación de vinos, de vermut, con música en directo, con maridajes, algo, experiencias muy, muy, muy interesantes, pero para el público más adulto, pero sin olvidarnos, por supuesto, del público infantil, que va a poder disfrutar de todos esos talleres que ya se empezaron a hacer estas ediciones pasadas y que tienen tantísimo éxito. Y además, bueno, talleres infantiles como por ejemplo el de Un día en la granja, aquel taller tan divertido también de cómo elaborar una butifarra, bueno, pues todos estos talleres a lo largo de los 3 días, en horario de mañana y en horario de tarde, también se van a poder disfrutar para que sea pues un evento, una feria para todos los públicos y muy familiar.
0: La nova proposta manté l'essència de la Fira de Sant Ponç, però incorpora múltiples novetats pensades per ampliar el públic i oferir així experiències diverses. Escoltem a la regidora de Comerç, a la Mar Sicília.
2: Van a haber diferentes actuaciones, tanto ya te digo como a la hora del vermut, que se podrá degustar vermut, como por la tarde para amenizar también la tarde con música en vivo, que gusta muchísimo también a todos los públicos. Y ya te digo, además, otra novedad, que va a haber cine al aire libre en la tarde del sábado, todo compaginado para que una actividad no se pise la otra, ¿no?
3: Claro.
2: Pero todo pues, música en directo, el maridaje, el vermut, los talleres infantiles y en este caso el cine familiar también al aire libre.
0: És així com durant 3 dies la plaça de l'Església i els carrers del centre s'ompliran de vida amb parades de productes, activitats culturals i una programació festiva continuada. La Fira de Sant Ponç és una de les celebracions més antigues de Catalunya vinculada a la figura de Sant Ponç, el patró dels arbolaris, i tradicionalment té lloc al voltant de l'11 de maig en diferents municipis del territori. Escoltem a Luisa Pacheco, cap d'unitat intermitja de Comerç i Consum.
4: Aquesta i, per extensió, la resta de les fires són molt importants amb el que considerem l'estratègia de dinamització comercial de la ciutat. Les fires són un aparador pels comerços, però també és un punt d'atracció per visitants de tota l'àrea metropolitana de Barcelona que poden conèixer no només els estands que formen part de la fira, sinó aprofitar per dinar, per passejar, per fer compres aquí al centre de Castelldefels, perquè, com saps, tenim un centre comercial urbà important i amb un model comercial i amb una varietat comercial també important.
0: A Castelldefels aquesta festa se celebra des de l'any 1991, consolidant-se com un esdeveniment de referència dins del calendari festiu local i un espai per posar en valor els productes naturals, l'artesania i la cultura popular. Amb aquesta edició renovada, la ciutat aposta per fer créixer la fira i convertir-la en una experiència encara més completa, pensada per gaudir-la amb família o amb amics. Ahir va ser el programa Parlem amb l'alcalde Can Bou, un espai mensual de proximitat per acostar l'Ajuntament a la ciutadania i fomentar la participació directa. És així com l'alcalde de Castelldefels, el Manu Reyes, va donar resposta a les preguntes que formulades per les periodistes de Ràdio Castelldefels i Comunicació Digital. L'espai va estar conduït per l'Anna López, la periodista de Ràdio Castelldefels, amb la participació de l'equip de Comunicació Digital, amb la Maria José Blanco. La primera de les qüestions tractades va ser l'adjudicació per part del Ministeri de Transportes i Mobilitat Sostenible del contracte de serveis per redactar l'estudi informatiu sobre la implantació d'una via quàdruple entre Castelldefels i el Prat de Llobregat. Escoltem la resposta de l'alcalde, el Manuel Reyes, en relació amb aquesta notícia.
5: Bueno, sí, hemos visto esta noticia cuando todos pensábamos que lo de la cuarta vía que iba a conectar pues Castelldefels con el Prat iba a ser ya una realidad. Por lo tanto, nos sorprende porque pensábamos que después de esta inversión multimillonaria que está haciendo Adif en la estación de nuestra ciudad, respondía que ya había un proyecto, o entendíamos así, de cuatriplicación de la vía, pero bueno, ahora parece que va a haber unos estudios. Bueno, yo siempre digo que se estudia mucho, pero parece ser que no se aprueban nunca los exámenes, porque volvemos a estudiar lo estudiado y seguimos estudiando. Yo creo que la gente lo que quiere son soluciones. Y lo que todo el mundo reclama es que el transporte público vuelva a recuperar la credibilidad que tenía antes. Que los trenes lleguen puntuales, que lleguen a las horas, que la gente se pueda montar en el tren porque no va hacinado y que pueda llegar a su puesto de trabajo, al médico, a la universidad, puntual, ¿no? Y yo creo que se ha perdido mucho la confianza y, por tanto, pues pedir aquí a quien corresponda que haga las inversiones que requieren las infraestructuras principales, como es el tema de los trenes, para que la gente pueda utilizar el transporte público y dejar el coche en casa, que en el fondo es lo que queremos todos.
0: I a través de les xarxes socials, la ciutadana Marta Bistué va fer arribar una pregunta directa a l'alcalde sobre l'estat de les platges. Segons explica, recentment ha visitat la platja i ha detectat una gran presència de plàstics, així com una pèrdua progressiva de sorra. En aquest context ha preguntat si es mantindrà l'actuació de la draga en el vaixell encarregat d'extreure i traslladar sorra per regenerar diferents punts del litoral. Escoltem la resposta de l'alcalde, el Manu Reyes.
5: Bueno, la draga no coge arena del término municipal de Castelldefels, que quede claro. La draga va a la zona de Botigas de Sitges para coger la arena que se acumula en el espigón que está en el puerto y la lleva a otras playas, porque con el tema de las corrientes marinas y demás, pues se acumula la arena allí, ¿no? Por tanto, no es un tema que nosotros podamos decidir, porque es coge la arena en Botigas de Sitges y la lleva a otros sitios, no la coge en Castelldefels, ¿no? El tema de los plásticos, es cierto que este fin de semana, estos últimos días, hemos visto cómo había plásticos que venían a través del agua, no solo en Castelldefels, también en Gavà y en Viladecans. Es un vertido que no procede de Castelldefels y que a través del área metropolitana pues estamos pendientes de que busquen las soluciones oportunas, pero no me consta que venga de Castelldefels en ningún caso, y por tanto pues habrá que encontrar el foco que está pues vertiendo estos materiales y estos productos en las playas de la zona delta. Insisto, no es un problema de Castelldefels exclusivamente, sino que viene por un vertido que no viene de esta zona.
0: I seguint amb les preguntes arribades a través de xarxes socials, el ciutadà Xavi García Miranda va traslladar a l'alcalde una qüestió relacionada també amb la zona de la platja. En concret, va preguntar quan es resoldrà la problemàtica del top manta al municipi. Escoltem la resposta de l'alcalde.
5: Ojalá tuviésemos todas las herramientas el ayuntamiento. Para empezar, el ayuntamiento no está a favor del top manta, yo creo que hay que recalcarlo, mientras que ha habido otros ayuntamientos u otros gobiernos que parecía que le hacían un poco el juego, incluso pues promovían sindicatos del top manta. Nosotros evidentemente estamos en contra de este fenómeno. Hemos reforzado la plantilla de la policía local, en los últimos 3 años hemos incorporado a 44 agentes nuevos de policía, pero solo con la policía local es imposible combatir este fenómeno. Hemos pedido ayuda a Mossos de Escuadra, a Guardia Civil y a Policía Nacional para que cada una de las policías actúe dentro del marco de sus competencias, y vamos a seguir insistiendo y aumentando los operativos y hacer todo lo que está en nuestra mano. Ojalá pudiéramos hacer más, y vamos a seguir peleando contra este fenómeno que no lo queremos en nuestra ciudad.
0: Un altre dels temes destacats va ser sobre el nou cap de la muntanyeta. La pregunta va estar enfocada cap a quan s'iniciarà l'activitat d'aquest nou cap. Escoltem la resposta de l'alcalde, Manu Reyes.
5: Doncs és un tema que nosaltres volem que sigui el més aviat possible, però més que posar en marxa un edifici, nosaltres el que volem és tindre també la garantia de que tindrem més professionals per millorar la qualitat sanitària de la nostra ciutat. Per tant, nosaltres el que volem, i li demanem al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, més metges, més personal d'infermeria, més personal d'assistència, perquè jo crec que els edificis poden estar molt bé i estarem més còmodes, però aquí la clau és tindre més professionals. I aquesta és el que demanem des de l'Ajuntament de Castelldefels. És un tema que és competència de la Generalitat de Catalunya. Jo crec que a la tardor estarà en marxa, l'edifici està pràcticament engestit, ara falta tot el tema del mobiliari, ordinadors i demés, però insisteixo, el més important no està en l'edifici, sinó el tema del personal, que jo crec que aquesta és la gran baralla que tenim, i jo estic convençut que segurament serà un avenç per la ciutat i que hi tindrem més personal.
0: Com és habitual, l'alcalde va atendre directament altres aportacions de la ciutadania en un exercici de transparència i escolta activa. El programa SAMES es va emetre en directe a Ràdio Castelldefels i també a través de diferents canals digitals. La gent gran mostra el seu talent fotogràfic a l'exposició Càmera en mano. La sala Margarida Xirgu de la Biblioteca Ramon Fernández Jurado acull fins al 30 de maig l'exposició fotogràfica càmera en mano, i la mostra recull una selecció de gairebé 70 millors imatges realitzades per membres del grup de fotografia de l'Associació de la Gent Gran de Castelldefels, conegut com a Foto Seniors Castelldefels. L'exposició forma part de les Jornades de la Gent Gran i arriba enguany a la seva 5ª edició amb treballs de temàtiques i tècniques molt diverses. Durant la inauguració oficial celebrada aquest dimarts, la presidenta de l'Associació de la Gent Gran, la Pilar Llobany, va destacar el nivell dels participants i l'evolució artística del grup.
3: Jo, com a presidenta, us haig de dir dues paraules només. Impressionants. Han avançat moltíssim. Ja com a aficionats ja no. Ja quasi professionals.
0: El grup Fotosèniors de Castelldefels està actiu des de l'any 2013 i actualment reuneix autors i autores amb estils molt diferents. La responsable del grup, la Isabel Tejera, va posar en valor aquesta diversitat de mirades presents a la mostra.
6: Hoy soy parte de 18 personas que exponemos en esta sala. Les voy a contar brevemente lo que pretendemos con las fotografías expuestas. Como aficionados a la fotografía, sabemos que la fotografía es lenguaje visual, es comunicación y es arte. Y nosotros pretendemos todo eso. Nos lo pasamos de maravilla. Además, lo que más me gusta, hay muchas cosas que me gustan, pero es que no hay competencia. Cada uno tiene su propio mundo y cada mirada es única. ¿Y qué buscamos? Buscamos lo cercano, nos encanta la diversidad, nos gusta mucho lo imperfecto. Y en todo eso buscamos la belleza, porque la belleza está ahí y es preciosísima.
0: L'exposició presenta fotografies organitzades segons diferents temàtiques i tècniques fotogràfiques amb l'objectiu de facilitar el recorregut del públic visitant. Escoltem a la responsable del grup Fotosènior, la Isabel Tejera.
6: Hemos dispuesto, para que entendáis un poquito, los trabajos agrupados según la temática y la técnica. Pues fijaros qué preciosidad, tenemos ahí fauna salvaje, tenemos paisajes, tenemos detalles, enfocados, colores, compensaciones, equilibrios. En las tres paredes restantes hemos querido cambiar un poco la realidad, porque la realidad, hay otras realidades, hemos buscado otras realidades. Y el lenguaje visual, pues se presta a eso, y la fotografía, pues vamos, nos viene al dedillo para representar otras.
0: L'acte inaugural va comptar també amb la presència de l'alcalde de Castelldefels, el Manu Reyes, així com de diversos regidors i regidores municipals. En la cloenda de l'acte, l'alcalde va felicitar els membres del grup per la qualitat de les obres exposades i per la tasca cultural que desenvolupen a la ciutat.
5: Però ja l'ho apuntava aquí, los auténticos protagonistas son los 18 fotógrafos que habéis participado en el curso, que sé que Isabel y los monitores son muy exigentes, que os obligan cada día a esforzaros, que lleváis unos cuantos años haciendo diferentes cursos y cada año se va dando pasos adelante, y creo que es importante reconocerlo. Porque mirad, a veces hacemos reconocimientos a personas ilustres mundialmente conocidas y eso está muy bien, pero también está muy bien reconocer el trabajo que hace la gente normal y corriente, personas como las que estáis hoy aquí, como esas 18 personas que se implican, que tienen muchísimo talento, que las paredes de la biblioteca hoy recogen ese talento que tienen los vecinos de Castelldefels y, por tanto, yo creo que el aplauso lo tenemos que dar los concejales del Ayuntamiento a todos vosotros, a los 18 protagonistas.
0: La mostra Càmera en mano es pot visitar fins al 30 de maig a la sala Margarida Xirgut a la biblioteca Ramon Fernández Jurado, en horari habitual de l'equipament. L'Ajuntament de Castelldefels s'ha adherit un any més a la Setmana Sense Fum, campanya d'activitats que es fa al voltant del Dia Mundial Sense Tabac, que és el 31 de maig. La campanya vol conscienciar dels perills que comporta el consum d'aquesta substància i dels beneficis de no fumar o deixar de fer-ho en els casos de les persones que són fumadores. El lema general de la campanya d'enguany és «Inhala vida, cada respiració compta, les activitats». A Castelldefels inclouen la 12a edició de la Caminada contra el Càncer, que té lloc diumenge 31 a partir de les 10:30 del matí. Escoltem a l'Anna Gil, a la tècnica de salut.
7: Com a acte més gros, més important, serà el dia 30 de maig, la caminada solidària i saludable que organitzem amb l'Associació Espanyola contra el Càncer, que el dia 29 vindrem a tornar a explicar aquí a la ràdio que es farà aquesta caminada. Sortirem a les 10:30 del baixador, de l'escultura de Dalí Tomar, i ens dirigirem cap al Passeig Marítim. Com a novetat aquest any, durant la caminada farem una gincana amb quatre estacions, repartirem unes bosses al principi de la sortida amb uns materials, i durant aquesta caminada doncs, farem una sèrie d'exercicis, una sèrie de proves per conscienciar-nos de la importància de respirar bé. I a l'arribada a la plaça de les Palmeres, a partir de les 11:30, tindrem moltes activitats, tindrem una activitat esportiva de bàsquet 3x3 per a les persones més joves, tindrem un taller de fisioteràpia respiratòria allà in situ, o sigui, qui vulgui podrà, qui estigui passejant per allà o qui vulgui venir, totalment gratuït, totalment obert. I també tindrem una ballada de sardanes per qui li agradi aquestes propostes. I a més, doncs, també tindrem la presència de les infermeres dels centres d'atenció primària, farem el mateix que farem el dia 26, doncs, repartir informació, explicar les opcions per deixar de fumar, repartirem materials divulgatius, farem aquesta captació de pacients de qui tingui interès en demanar cita amb la seva infermera per deixar de fumar, doncs, que pugui anotar-se a l'agenda, també mesurarem aquestes constants vitals, repartirem fruita, o sigui, farem un munt d'activitats.
0: La ciutat es converteix així durant aquests dies en un espai de sensibilització i participació ciutadana amb activitats adreçades a tots els públics per reforçar la importància de mantenir uns hàbits saludables i promoure una millor qualitat de vida. La iniciativa busca conscienciar sobre els efectes del tabac i posar el focus en el benestar físic i emocional. La Setmana Sense Fum és una invitació a prendre consciència sobre l'impacte del tabac i altres hàbits perjudicials, recordant que cada respiració compta i que els petits gestos del dia a dia poden contribuir a millorar la salut i el benestar del col·lectiu.

Doncs amb aquesta notícia hem arribat al final de l'informatiu. Abans d'acomiadar-nos, fem un repàs als principals titulars de la jornada d'avui, dijous 28 de maig.

Entitats socials i ambientals convoquen una gran mobilització pel 20 de setembre contra l'ampliació de l'aeroport del Prat. La convocatòria arribarà en un moment que les entitats de la plataforma Aeroport consideren estratègic, coincidint amb el període preelectoral. S'estrena aquest cap de setmana a la Fira de Sant Ponç, una fira renovada. Del 29 al 31 de maig, el centre de la ciutat es convertirà en un gran espai de trobada on es combinaran tradició, gastronomia, cultura i activitats per tots els públics. La veu del veïnat pren protagonisme al Parlem amb l'alcalde. Ahir va estar el programa Parlem amb l'alcalde Can Bou, un espai mensual de proximitat per acostar l'Ajuntament a la ciutadania i fomentar la participació directa. Ara ja sí, amb aquest recordatori dels temes que estan marcant l'actualitat informativa d'avui, ens acomiadem fins demà. Gerard Carreras ha estat al control tècnic i us ha informat Patricia Bazaga. Moltes gràcies per acompanyar-nos. Un dia més, tornem demà per compartir de nou tot el panorama informatiu local. Molt bona tarda i fins demà.

0: radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, Ràdio a la carta i Ràdio online. radiocastelldefels.org.
1: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
2: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en Implante más Corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
3: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid e-tech autorecargable de 160 cavalls, Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades, Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
4: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
5: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
6: Bienvenidas y bienvenidos a Castell de Beat. Un espacio donde exploramos la música electrónica de ayer y de hoy. Comparte con nosotros este viaje en el universo de la música electrónica. Todos los viernes a las 11 en Radio Castelldefels.
7: Indianápolis. El programa de música indie de Radio Castelldefels. Presentado por Mode Rodríguez.
8: Todos los viernes a las 10 de la noche.
9: Hay momentos en que la música lo dice todo. En el poder de las cuerdas te llevamos a un viaje por los sonidos que emocionan, las guitarras que cuentan historias y las canciones que quedan grabadas en nuestros corazones.
10: Tras sufrir un remolino nos quedamos varados en una costa y en esta costa estaba la isla donde vive Lou Reed ha muerto. Este es el programa de la Radiodifusión Mundial que te presenta el mejor panorama del rock y del pop mundial. Lou Reed ha muerto en Radio Castelldefels cada jueves a partir de las 8 de la tarde. No te lo pierdas.
0: Ràdio Castelldefels a la carta. On vulguis i quan vulguis, tots els programes de ràdio. radiocastelldefels.org.

0: las que se emitían aquí en Radio Castelldefels. Escuchemos el fragmento.
1: ¿Ha probado ya la nueva pepperoni de Pizza World? ¿A qué está esperando? ¡Llame, llame! 636-23-22, 636-23-22. La nueva pepperoni es una auténtica
2: locura.
1: ¡Pizza World! En 30 minutos estará degustando una auténtica pepperoni, o una vegetal, o una hawaiana, o una piemontesa, una boloñesa, la que usted quiera. ¡Ey, pero eso no es todo! En Pizza World te hacemos la pizza a tu gusto, con los ingredientes que tú elijas. Incluso te preparamos la de dos gustos.
0: Me encanta la energía, ¿no?, con la que transmite.
3: Sí, creemos que ese Raúl Molina, un colaborador que estuvo mucho tiempo haciendo programas musicales, sobre todo, yo diría, de música disco, luego fue DJ también, y claro, tenía una buena voz, una buena locución, una energía, como tú dices, que es necesaria para grabar este tipo de cuñas, y bueno, yo creo que lo hacía muy bien, y es curioso. Hablo de la pizza pepperoni, que yo no sé si actualmente existe ese ingrediente en las pizzas. Claro, porque también la gastronomía ha cambiado mucho, los gustos, ¿no?
0: Yo he investigado un poco y el Pizza World, de hecho, ya no existe.
3: Ya no existe como tal.
0: No, realmente pues la adquirió Telepizza, ha quedado como así absorbida. Y de la pieza esta publicitaria, pues realmente también te devuelve un poco a la época. O sea, sí que me ha dado esta sensación, no sé si tú, Ana, estás de acuerdo.
3: Sí, sí, totalmente.
0: Y de promos, anuncios históricos, pasamos a promos más históricas. Tenemos también una situada entre los años 90 y los 95, donde recuperamos espacios vinculados a las elecciones municipales, una etapa en la que la radio también reforzaba su función de servicio público y pluralidad informativa. Escuchemos el fragmento.
4: Eleccions municipals 1995. En compliment de la Llei Orgànica de Règim Electoral General, Ràdio Castelldefels cedeix de forma gratuïta els espais electorals a les formacions i partits que es presenten a les eleccions. Eleccions municipals 1995.
3: Pues efectivamente estará la voz de Jordi Noto, entonces jefe de programas de Radio Castelldefels, y como dices, la radio es un servicio público, la radio municipal, y por lo tanto en cumplimiento de una ley en concreto, cuando vienen periodos electorales, pues ponemos a disposición de los partidos que concurren a esas elecciones pues minutos de programa para que pidan el voto, para que ellos expresen aquello que quieren trasladar a la ciudadanía.
0: Se trabaja entonces en una cobertura electoral. ¿Tú crees que es muy diferente la de ahora con la de aquella época?
3: Por lo que respecta a los medios, claro, es muy diferente. Es muy diferente, como todo, ¿no? Pero Radio Castelldefels siempre ha estado presente, siempre se han hecho programas especiales, como debates o entrevistas electorales. Se ha estado también informando el mismo día de las elecciones municipales y posteriormente, naturalmente, ¿no? Y siempre se ha cubierto en cada convocatoria electoral, sobre todo, evidentemente, cuando se han tratado de emisores de elecciones municipales que nos quedan más cerca, cuando han sido elecciones europeas o elecciones al Parlamento de Cataluña o las elecciones estatales también, pero evidentemente nosotros nos especializamos en información local y es lo que se cubre pues mayoritariamente con más minutos.
0: Un compromiso, por lo que comentas, de comunicar al ciudadano y de estar ahí informando.
3: Y ofrecer la pluralidad, claro, también, ¿no?
0: Totalmente. También en la época de los 90 hay un programa, Stiudefels, que se presenta como un espacio de referencia para todos los que se quieran estar al día, ¿no?, los meses de verano. Una propuesta emitida por Radio Castelldefels y que ha ofrecido pues esta combinación entre entretenimiento y cultura. Vamos a escuchar un fragmento.
5: Un estiu a Castelldefels. Stiudefels. Si vols estar a la guai de música, concerts, biografies de famosos o més coses, escolta Stiudefels. Cada dia de dilluns a divendres entre les 5 i les 7:30 de la tarda.
3: Esta creo que la conozco, y soy yo, ¿no?
0: Sí, totalmente, totalmente. Yo te iba a decir, madre, tiene mucho mía, tu estilo, pero ¿qué sí, se sí, siente al escuchar voces así como...?
3: Que te he trabajado muchísimo. Bueno, pues claro, te trae el recuerdo de una época también y cómo durante el verano, en la medida de lo posible, si el personal lo permitía y las circunstancias, se han hecho programas especiales cuando ha llegado el verano. Nosotros, de hecho, pues cambiamos de programación y los contenidos son diferentes. Pero ya te digo, también era muy distinto porque todo iba en función del personal voluntario con el que contábamos en esos momentos para poder hacer programas especiales, sobre todo consistían pues en hacer programas en directo desde la playa, por ejemplo, o desde la calle, porque el tiempo lo permitía. Entonces, dijéramos que la programación cambiaba un poco, pero todo eso teniendo en cuenta esos factores que yo te decía.
0: ¿Y recuerdas?
3: Hubo años en los que no se pudo hacer o se pudo hacer en menor medida y años en los que sí que había más contenido.
0: ¿Recuerdas algún momento así destacable del programa Estiu de Fels?
3: Uf. No, porque claro, al ser programas diarios, que es imposible, pasaban muchísimas personas por allí, pero bueno, más que recordar quién pasó, que lo que hicimos, es el ambiente del momento, es verano. Todo es más liviano, más ligero y que lo pasábamos muy bien también.
0: En el programa comentas, bueno, que se podía hacer pues porque también el equipo lo permitía. Tú entiendo que estabas como presentadora o conductora y luego cómo seguía el programa, o sea, no sé si recuerdas.
3: Pues había entrevistas, no recuerdo qué más personas formaban parte, porque claro, aquí se han hecho tantísimos programas y ha habido tantas personas diferentes que en un momento u otro pues hemos coincidido, pero yo concretamente no sabría decir con quién estaba yo en aquellos momentos compartiendo tareas de locución o producción, ¿sabes?
0: Claro, hacíais un poco pues el día a día de lo que se encontraba por allí, supongo que selección, un poco de selección musical, agenda...
3: Claro, que era importante también la agenda de acontecimientos que había y luego pues entrevistas a personas que tenían que ver con las actividades que se hacían en ese momento, tanto pues actividades que se realizaran o se promovieran desde el ayuntamiento como actividades privadas.
0: Y ahora tengo otro fragmento ya más relacionado pues al desarrollo urbano y comercial de aquí de la ciudad, que muchos, o sea, en el momento estamos hablando del 1987, donde había pues debates urbanísticos que también escuchamos hoy en día. Este fragmento aborda temas como la movilidad, aparcamientos, crecimiento comercial, las infraestructuras, también para una ciudad en transformación.
2: Parlava de que Prado necessitava pel seu aparcament 70 places, estem parlant de 200. Llavors, doncs, bueno, 200 places no és exactament el mateix que 70, perquè les 200 places ubicades més la quantitat de metres que disposarà de la planta comercial, llavors probablement...
0: Tot un debat,
3: sí. De metros, no puedo identificar a la persona que habla, pero imagino que se están refiriendo a cuando se construyó el Capravo de la Avenida Constitución, que yo diría que es de los centros comerciales más antiguos.
0: Yo, por lo que he visto en los fragmentos, es una entrevista también y se pone en común pues a la comunidad, asociaciones de vecinos de la zona, y sí, va por aquí la cosa, o sea, en el momento... supongo que sería un momento de mucha expansión, no sé tú cómo lo recuerdas.
3: Bueno, llevo temporadas que tampoco estuve aquí en Radio Castelldefels, he estado en Barcelona y en otros sitios, pero sí, claro, todo lo que fue la llegada de los primeros superficies comerciales grandes, los primeros supermercados, equipamientos nuevos, pues todo eso tensionaba un poco el espacio público. Entonces... se hacía evidente o no que faltaban aparcamientos, como creo que están debatiendo en este caso, o se debatía la presión que sobre el espacio público al final acababa incidiendo con la construcción de estos equipamientos, sean los que fueran, ¿no? Porque claro, hay una presión y se tiene un poco que urbanizar. En principio debería haber una planificación urbanística previa, eso creo que no siempre se hacía, para adecuar ese nuevo equipamiento o esos nuevos usos al espacio, que fuera lo más cómodo posible para la gente que vive ahí.
0: Y otro, aparte de este, del tema de los aparcamientos o la urbanización, otro tema que ha sido uno de los grandes debates recurrentes aquí en Castelldefels, pues es el ruido aéreo. Tenemos un fragmento del 2008 donde se recogen reclamaciones vecinales y también dudas sobre las mediaciones oficiales en cuanto al impacto acústico.
6: No és cap solució. Això, el dia que es va implantar aquesta història, que l'Ajuntament li va donar molt de bombo perquè era una gran fita, ja vam dir que, bueno, que la gent segueix perjudicada. Totes les persones que li passen els avions per sobre, que tenien de passar entre el 8 i el 15%.
0: Un audio donde se percibe, bueno, un poquillo de frustración, ¿no? De un momento así en el que se encontraban pues con este impacto acústico. ¿Cómo lo explicarías tú, o sea, este momento? ¿Crees que este audio es muy representativo de aquel momento o de la ciudad?
3: Sí, yo creo que sí, porque entonces por esos años surgieron ya movimientos vecinales oponiéndose a la actividad aeroportuaria que generara más ruido de lo normal. Se producían sobrevuelos pues muy seguidos y yo conocía gente que no estaba en estas entidades, pero también gente que después formó parte de esas entidades, que te decían que es que era imposible pues vivir pasando aviones prácticamente cada 5 minutos y a escasos metros de las viviendas.
0: Y es curioso también, algunos de los debates que escuchamos aquí todavía continúan presentes hoy, porque bueno, tú que comentas que no que había ruido cada 5 minutos, ahora incluso es como más corto el periodo.
3: Igual es más corto, ¿eh? Igual he leído 5 minutos, pero quizá en según qué temporadas. Entonces imagínate una época como verano, que tú tienes que tener las ventanas abiertas o no tienes acondicionada la casa para evitar ese ruido, pues naturalmente llega a alterar la convivencia y las actividades diarias de las personas afectadas.
0: Y un audio para acabar así con más relacionado con la actualidad es la inauguración del campus de la UPC, donde Castelldefels vive uno de los proyectos estratégicos más importantes
4: de Catalunya, de la ciudad. S'impartiran el proper mes de setembre. Seran el curs 2001-2002. En aquesta data ja estarà pràcticament construït l'edifici que albergarà l'Escola Universitària Politècnica.
0: Ana, no sé si te gustaría comentar algo antes pues, de acabar la entrevista de este audio y un poco de toda la recuperación, ¿no?, que se ha hecho con la fonoteca.
3: Pues sí, de aquí a pocas semanas ya tendremos traspasada toda la fonoteca hasta nuestros días y ahí pues se pueden escuchar fragmentos como los que tú has puesto hoy desde el año 1982, de la inauguración de la emisora. Hay pocos porque, como decíamos, como comentábamos, entonces no se tenía en cuenta, no se grababa o no había medios para hacerlo, pero quizá de los 90, pues para aquí sí que hay más fragmentos de audio. Pues yo invito a todos a que entren en nuestra web, los escuchen, ver, como decías, cómo han cambiado también tecnológicamente las cosas, pero además para saber cómo éramos antes desde un punto de vista social histórico.
0: Pues muchas gracias, Ana. Aquí acabamos el recorrido con estos documentos más impactantes de la fonoteca.
3: Gracias a ti, Patricia. Que vaya muy bien.
7: A fons. Ràdio Castelldefels online. On vulguis i quan vulguis. radiocastelldefels.org.
8: Ràdio Castelldefels. Són les dues. Ràdio Castelldefels.
9: Caixa o faixa del Departament d'Educació als sindicats. La proposta a la negociació d'aquesta tarda serà l'última. Bon dia, són les dues.
10: Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
9: Després del desacord a la reunió d'ahir, tant pel que fa als salaris com al reforç a l'escola inclusiva, la consellera d'Educació, Esther Niubó, adverteix als mestres i professors que el temps per arribar a un acord s'acaba, Joan Bota.
11: Un avís que els sindicats veuen inacceptable. Sentiu la consellera Niubó i la portaveu nacional de la USTEC, Iolanda Segura.
12: Aquesta tarda presentarem a la mesa una nova proposta, que els avanço que serà la definitiva.
13: No acceptem el caixa o faixa. El que volem és una proposta oberta que puguem negociar.
9: Mentrestant, mestres i professors mantenen la pressió al carrer, sobretot amb talls de carreteres. Avui la vaga s'ha traslladat al Maresme i al Vallès. Bellaterra, Marta Vallès.
14: Bon dia. A la Universitat Autònoma, els docents han entrat a les aules de la Facultat d'Educació per aturar les classes al Maresme. Talls a l'autopista C32 a primera hora del matí, molt breu a Canet i de prop de dues hores a Mataró. La portaveu del sindicat USTEC a la comarca, Anna Torralbo, confia que es tanqui un bon acord aquesta tarda perquè, diu, els docents també hi estan invertint molt.
15: Portem unes 7 vagues. Cada vaga són 100 euros. Portem 700 euros invertits perquè l'escola sigui el que ha de ser, una escola de qualitat, una escola inclusiva.
9: I mentrestant, a Madrid, avui és dia de ressaca al PSOE després de l'entrada ahir de la Guàrdia Civil a la seva seu a buscar proves d'una suposada trama per torpedinar operacions judicials contra l'entorn de Pedro Sánchez.
11: El partit se'n desvincula i sosté que si hi hagués cap trama seria cosa de l'exsecretari d'organització Santos Cerdán o de la mateixa Leire Díaz, exmilitant del partit. L'objectiu de Pedro Sánchez continua sent aguantar malgrat totes les adversitats. Avui se n'hi suma una de nova. Ha començat el judici contra el seu germà pel suposat concurs públic a mida perquè aconseguís una plaça a la Diputació de Badajoz.
9: Madrid, Paula Brujats.
16: Sánchez i el PSOE es desmarquen de la suposada claveguera del partit. No en tenien ni idea i si es va pagar la trama amb diners del PSOE i factures falses va ser cosa de Santos Cerdán. El Partit Socialista està desbordat per l'acumulació de casos judicials i ministres com Ángel Víctor Torres i Óscar Puente acusen policies i jutges de coordinar una persecució contra els socialistes.
17: O sea, estamos asistiendo en directo a un show que sí provoca shock. ¿Pero qué es un show?
18: No vamos, desde luego, a doblegarnos a los intentos de nadie de perturbar nuestra democracia a través de métodos y de formas que no son democráticos.
9: En una línia semblant, el president Salvador Illa també dibuixa una operació judicial contra els socialistes.
11: Tot i evitar referir-se a la informació sobre la campanya electoral del PSC de fa 2 anys que reclama l'Audiència Nacional, Illa insinua un possible lawfare i adverteix.
19: Ingenus tampoc ho som. I si algú pensa que ens doblegarà, jo hi dic avui aquí, fes el que vulguis, no ho aconseguiràs.
9: Encara en crònica judicial, però en aquest cas vinculada al Partit Popular, l'exministre de l'Interior, Jorge Fernández Díaz, i el seu exnúmero 2, Francisco Martínez, neguen haver donat ordres per robar informació sobre la caixa B del PP.
11: I és novetat d'aquestes dues declaracions. Cap dels dos ha acusat l'altre en una estratègia molt diferent de la que van mantenir durant la instrucció del cas, en què tots dos es van dir mentiders.
9: Més detalls també des de Madrid, Tània Tàpia.
20: En un clar pacte de no agressió, els dos han seguit la mateixa estratègia i només han respost al seu advocat i han defensat el mateix, que no sabien res de l'operació, que ni molt menys la van encarregar, ni van moure un dit per robar documentació sensible a Luis Bárcenas.
21: No, jamás. Es más, si me permite, yo no ordené nunca investigaciones sobre nada, pero desde luego sobre esto, nunca.
22: Nadie me habló de esa que hoy conocemos y que nos tiene aquí, ¿no?, con la operación Kitsch.
9: De tornada a Catalunya, atenció a aquesta notícia que us ha avançat Catalunya Ràdio. Col·lectius laics organitzen una manifestació contra la visita del Papa Lleó XIV el mateix dia de la seva arribada a Catalunya. Barcelona, Mar Riera.
23: Bon dia, es farà el 9 de juny, coincidint amb l'arribada del pontífex a Catalunya. L'organitzen la Fundació Ferrer i Guàrdia, Ateus de Catalunya i Europa Laica, que engegarà la campanya Jo no t'espero, per denunciar el tracte que dona un estat a confessional a Lleó XIV i els costos que acabarà tenint tota la visita.
9: I atenció a aquesta notícia, perquè és de fa tot just uns minuts. Protecció Civil acaba d'ordenar el confinament d'Òrrius, al Maresme, per un foc en una indústria. Els bombers treballen per evitar que aquest foc es propagui al bosc.
11: S'han rebut més de 200 trucades advertint de la situació perquè les flames són visibles des de bona part del Maresme, el Vallès Oriental i fins i tot el Barcelonès. Ara mateix no afecta la serralada litoral.
9: Quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
16: Bon dia.
9: El Barça tanca el primer fitxatge de cara a la pròxima temporada, l'anglès Anthony Gordon.
16: L'extrem del Newcastle, pel qual el Barça ha arribat a un acord i pagarà al voltant de 70 milions d'euros. S'espera que aterri aviat a Barcelona per passar ja avui la revisió mèdica i firmar el nou contracte. Però el Barça no s'atura aquí, treballa per intentar també arribar a un acord amb Julián Álvarez, el davanter atlètic de Madrid, i negociar amb el club matalasser. Sentirem al Catalunya Migdia el tècnic Xavi Pascual, que ha explicat per què deixa la banqueta del Barça de bàsquet. Una altra marxa confirmada fa poca estona, la Dona Batlle, de l'equip del Barça, també. I atenció amb el Girona, les pròximes hores. Aquesta tarda anuncia el futur de Mitchell i tot apunta que el tècnic gironí o del club gironí deixarà el club.
9: A veure com tenim la circulació a aquesta hora. Clàudia Serra, bon dia.
1: Bon dia, doncs a aquesta hora destaquem retencions a l'A2 a Castellolí, sentit Barcelona, perquè un vehicle avariat talla un carril. Complicada també la circulació a les rondes de Barcelona en tots dos sentits, especialment la ronda de dalt sentit Llobregat, i aturades perquè hi ha un carril tallat també per un vehicle avariat.
9: I ens falta el temps.
2: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
9: Francesc Mauri, bon dia.
5: Bon dia.
9: Seguim amb aquesta pujada de temperatures que toca sostre avui o demà?
5: Avui i demà, depenent de l'observatori. Per tant, ara mateix destriar-ho seria evidentment il·limitat en el temps i no el tenim. Però entre avui i demà, depenent de l'observatori, toca sostre. Ara mateix, 38 graus a Vinebre, a la Ribera d'Ebre, 37 a Torroja del Priorat, a l'Alt Empordà, Cabanes, amb 36, Aldover, Benissanet, Girona, la capital, Pantà de Siurana, Parets del Vallès, la Tallada de Empordà, el Montmell, el Baix Penedès, Sant Salvador de Guardiola, el Bages, per tant, valors altíssims que en algun cas podrien fregar els 39. De moment hem tingut la nit més càlida de la història a Catalunya en un observatori, el de Portbou, amb 28 de mínima, la més càlida de la història en un mes de maig. I l'Observatori Fabra, dades des del 1914, segona nit més càlida de la seva història amb 23,4 a la mínima. Per tant, doncs, valors de rècord a prop. Aquesta tarda i demà farem números i, de moment, el que baixarà la temperatura al cap de setmana és ben poc.
9: Gràcies, Francesc. Bon dia.
5: Bon dia.
2: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
9: Les 2 i gairebé 8 minuts. La consellera d'Educació, Esther Niubó, avisa que la proposta que avui farà el govern als sindicats de l'educació serà l'última que posaran sobre la taula des del departament. La USTEC, que és el sindicat majoritari, ja ha respost que aquest plantejament és inacceptable i que no afavoreix el clima de la negociació, Sara Canyete.
6: La consellera Niubó diu que aquesta proposta definitiva també és millor pel que fa a sous i a recursos per a l'escola inclusiva del que es va plantejar a la reunió d'ahir, però evita entrar en detalls. En una compareixença al Parlament per presentar el nou pressupost, la consellera ha insistit en els esforços que ha fet el govern en aquesta negociació i espera que serveixi per incorporar els sindicats convocants de les protestes a l'acord que el govern ja va signar amb els dos sindicats minoritaris, amb UGT i Comissions Obreres, el mes de març.
24: Aquesta tarda presentarem a la mesa una nova proposta, que els avanço que serà la definitiva, que esperem que permeti assolir aquesta entesa, que serveixi per estabilitzar el sistema educatiu, per encarar la millora educativa de la propera dècada, una proposta doncs més completa que la que vam doncs poder treballar i presentar ahir, tant en la previsió d'incorporació de recursos doncs a l'aula per atendre la complexitat com també en el tema salarial.
6: Des de l'USTEC qualifiquen d'inacceptable que la consellera presenti com a definitiva i tancada una proposta que encara no ha estat negociada. Yolanda Segura, portaveu d'USTEC, en declaracions a Catalunya Ràdio.
13: No acceptem el caixa o faixa. El que volem és una proposta oberta que puguem negociar. Podem afirmar que estem aproximant-nos a un acord, però cal arribar-hi doncs, amb totes les garanties possibles.
6: El sindicat recorda que qualsevol acord que pugui sortir de la negociació serà consultat amb el conjunt del col·lectiu per decidir si l'accepten o continuen amb les protestes. La reunió reprèn ara a les 3 de la tarda al departament.
9: Paral·lelament, avui s'ha viscut un nou episodi de mobilitzacions dels docents. Avui tocava el Maresme i el Vallès. I una altra vegada, mestres i professors han tornat a tallar diferents carreteres de forma intermitent al Maresme. També s'han manifestat pels carrers del centre de Mataró. A Bellaterra, els docents s'han concentrat a la Facultat d'Educació de la Universitat Autònoma de Barcelona. Anem cap allà. Marta Vallès, bon dia.
14: Hola, bon dia. Doncs a la Facultat d'Educació s'han interromput les classes perquè els docents han entrat a les aules amb crides a la mobilització per una escola pública de qualitat. Han arribat a peu i bicicleta des de diferents municipis del Vallès Occidental. Un cop acabin el recorregut pel campus, faran un dinar de germanor. El Maresme començaven d'hora, tall de 10 minuts a Canet de Mar, a quarts de 8 del matí, i de 2 hores a Mataró. Els Mossos havien desviat prèviament els vehicles per vies alternatives, de manera que ningú quedés bloquejat pel tall. La portaveu de l'USTEC a la comarca, Anna Torralbo, diu que confia que aquesta tarda es tanqui un bon acord.
15: Ens encantaria que avui es porten els deures fets, que venen les concrecions en paper i, per tant, que poguéssim fer un pas endavant. Si no, això continua. Si cal, el curs que ve seguim. El futur és massa dur com per pensar que no ha valgut la pena.
14: És del mateix parer el professor Joan Barón, de Canet de Mar, per qui les reivindicacions dels docents són irrenunciables.
0: El tema de les temperatures a les aules no canvia en 2 dies. El tema de la inclusió no es canvia només amb un acord sobre paper. El tema dels recursos, fins que no comencem a veure que els instituts, que les escoles, tenim llibres, tenim biblioteques, tenim maneres de fer que els alumnes que són de classe treballadora tenen la possibilitat de fer servir un ascensor social que actualment no existeix.
14: La manifestació...
9: Hem perdut la comunicació amb la Marta Vallès. En tot cas, hem pogut sentir les reivindicacions dels docents. Recordeu que a partir de les 3 està prevista una nova reunió amb aquesta oferta, sembla, del Departament d'Educació, que ja ha dit la consellera que serà l'última. Veurem si això serveix per arribar a un acord o si acaba encara allunyant més les posicions. Ara, més coses. Pedro Sánchez i el PSOE es renten les mans i es desvinculen de la suposada trama per boicotejar causes judicials. L'endemà de l'entrada de la Guàrdia Civil a la seu dels socialistes, el partit descarrega tota la responsabilitat sobre el seu ex-número 3, Santos Cerdán, i l'ex-militant Leire Díez. El PSOE evita donar gaires més explicacions d'una trama que, segons el jutge, es va finançar amb diners del partit i a través de factures falses i d'empreses pantalla. Madrid, Paula Brujats, bon dia.
16: Bon dia. Segons el PSOE, Santos Cerdán i Leire Díez anaven per lliure. Recorden que se'ls va expulsar del partit ja fa un any i diuen que si hi ha factures falses firmades per la gerent del PSOE és perquè obeïa ordres de Cerdán, que era el número 3. El partit, diuen, no va muntar cap claveguera ni la va finançar, com diu el jutge, però poques més explicacions d'un PSOE que està bunqueritzat i desbordat per tota l'acumulació de casos judicials, avui de la prudència d'alguns, com el portaveu Patxi López.
3: Pues supongo que la justicia es la que tiene que certificar todas estas cosas con pruebas.
16: A la indignació de ministres com Òscar Puente, que passa l'atac contra policia i jutges i parla d'actuacions antidemocràtiques.
4: Aquí parece que los tiempos de la justicia y de la política se acompasan de una manera tremendamente sorprendente. No vamos, desde luego, a doblegarnos a los intentos de nadie de perturbar nuestra democracia a través de métodos y de formas que no son democráticos.
16: I la Moncloa diu que si existia la suposada trama, Pedro Sánchez no en tenia ni idea, tot i que, segons el jutge, la trama es va activar només 2 dies després de l'imputació de la seva parella. Unes explicacions que pel Partit Popular no s'aguanten per enlloc. Borja Sémper, portaveu del PP.
7: El president del gobierno ayer dijo que las cuentas del Partido Socialista son escrupulosas, justo el mismo día en el que la gerente del partido era imputada. Es verdaderamente sorprendente cómo el presidente del gobierno fía y une su futuro al de la gerente del partido imputada.
16: I Feijó, que torna a pressionar els aliats parlamentaris, diu que seran còmplices de tot si no trenquen amb Pedro Sánchez.
9: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha insinuat el mateix que ha dit el ministre Puente. Ha apuntat a una operació judicial contra Pedro Sánchez.
8: Respectem i respecto la justícia, només faltaria. Però sabem distingir el que és una coincidència del que no ho és. Sabem distingir el que és una casualitat del que no ho és. Si ingenus, tampoc ho som. I si algú pensa que ens doblegarà, jo li dic avui aquí, fes el que vulguis, no ho aconseguiràs.
9: El president ha parlat per primera vegada després que ahir l'Audiència Nacional va demanar les factures de la campanya electoral del PSC que el va portar a la presidència de la Generalitat. D'aquest requeriment d'informació i de les sospites del jutge, el president Illa no n'ha dit res. I els partits que van investir Pedro Sánchez aguanten l'alè. Descarten una moció de censura. Només el Partit Nacionalista Basc redobla la pressió al PSOE perquè convoqui eleccions, Jordi Corbalán.
11: Des de Bilbao, Aitor Esteban ha insistit aquest matí que la legislatura espanyola ha arribat al final i que Pedro Sánchez ha de convocar eleccions aquest 2026.
10: El interés general lo que demanda en esta situación es la convocatoria electoral este año. Hacer como la avestruz o cerrar los ojos y aquí no pasa nada, pues sinceramente no me parece lo más responsable.
11: Els partits independentistes catalans, pendents de l'amnistia dels seus líders, que es demora, es queden per ara en l'exigència d'explicacions. Des de Junts, Míriam Nogueras ha negat al matí de Catalunya Ràdio contactes amb el PP.
12: Ells estan descartant la moció, no estan contactant els partits i estan demanant eleccions, però la realitat és que la situació es veu i no serveix de res que surti el president de Catalunya, el president Illa, nerviós, enfadat i renyant. El que han de fer és sortir a donar explicacions al PSOE i al PSC, de sortir d'aquest búnquer en el que estan posats.
11: Al mateix programa, el diputat d'Esquerra al Congrés, Francesc Marc Álvaro, no ha descartat que les eleccions s'avancin uns mesos, un avançament tècnic, ha dit. Els d'Oriol Junqueras creuen, però, que per ara no es donen les condicions per deixar caure Pedro Sánchez.
17: Quan hi hagi un element, diguem, de canvi, de tomb de cargol, que ens apunti cap aquí, doncs analitzarem i prendrem les decisions que calguin de manera coherent amb tot el que estic dient. Sentència ferma o alguna cosa, diguem, que s'aproximi a una evidència palmària.
11: La vicepresidenta espanyola i líder de Sumar, Yolanda Díaz, apuja el to davant el PSOE, el seu soci de govern.
18: La política no es la vergüenza que estamos viendo todos los días en nuestro país. Venga de donde venga.
11: I Podem qualifica la situació d'insostenible.
9: Una de les causes que la suposada trama del PSOE hauria intentat frenar és la que afecta el germà del president del govern espanyol, David Sánchez. Avui ha començat el judici en què se l'acusa de prevaricació administrativa i de tràfic d'influències. És per la plaça que va obtenir l'any 2017 a la Diputació de Badajoz per coordinar les activitats musicals als conservatoris d'aquella regió. El seu advocat ha demanat la nul·litat de la causa i la prescripció del delicte, Pilar García.
19: Sí, en la primera sessió, la de qüestions prèvies, l'advocat de Sánchez, Emilio Cortés, ha argumentat que les denúncies tenen un marcat biaix polític i se sustenten en retalls de premsa amb informacions falses. I ha posat aquest exemple.
25: La trama de Aldama desvió mordidas a sociedades del pequeño pueblo portugués donde vive el hermano de Sánchez. Ya aquí habían encontrado el enganche popular. Esto tiene una inspiración de signo político. Ni el señor Sánchez, ni la población de Elba, ni nada parecido. O sea, esto es una pura invención. Esto es mentira, una falacia.
19: Ja en qualsevol cas, segons el lletrat, el delicte d'acceptació irregular d'un càrrec públic hauria prescrit perquè s'hauria comès en el moment de la firma del contracte fa 9 anys. Un argument que ha rebatut l'acusació de l'organització Manos Limpias.
26: No se puede entender prescrito un delito que cometen dos en el que la persona que delinque nombrando ilegalmente a alguien quedaría condenado y, sin embargo, la persona que se beneficia de ese delito quedaría absolutamente absuelto. Esto no tenía sentido.
19: A les acusacions també hi ha Vox, el PP i Azcoir, que demanen 3 anys de presó per a David Sánchez i també per a Miguel Gallardo, expresident de la Diputació i exsecretari del PSOE a Extremadura. A la causa hi ha 11 investigats i el judici s'allargarà fins a mitjans de juny.
9: I parlant de judicis, avui també és dia important en el judici de la Kitchen, a l'Audiència Nacional, també a Madrid. La trama que hauria impulsat el Partit Popular per frenar les investigacions contra el partit. L'exnúmero 2 d'Interior i exministre Jorge Fernández Díaz han calcat l'estratègia durant els seus interrogatoris. No sabien res de l'operació, no van encarregar res i no van moure ni un dit per robar documentació compromesa a Luis Bárcenas. Tornem a Madrid. Tània Tàpia, bon dia.
20: Bon dia, just acaben els interrogatoris i s'ha fet evident el pacte de no agressió entre tots dos, que han respost només les preguntes del seu advocat, un interrogatori dirigit on s'han desvinculat de la Kitchen. Ni sabien, ni preguntaven, ni encarregaven, ni pagaven en fons reservat al xofer de Bárcenas per espiar-lo. Sentim Francisco Martínez.
21: No, jamás. Es más, si me permite, yo no ordené nunca investigaciones sobre nada, pero desde luego sobre esto, nunca.
20: Testimoni idèntic al de l'exministre, que diu que no sabia res de res i va conèixer l'existència de la Kitchen per la premsa. Era el 2015, diu, 2 anys més tard dels fets.
22: Pero hasta ese momento yo no había oído hablar de nadie, ni por arriba, ni por abajo, ni por la derecha, ni por la izquierda. Nadie me habló de esa que hoy conocemos y que nos tiene aquí, ¿no?, con la operación Kitchen.
20: Els dos han mesurat les paraules i han evitat incriminar l'altre, tot i entrar en alguna contradicció temporal. Martínez diu que ja va comentar a l'operació el 2013 per alguns rumors sobre confidents, ho va fer amb el ministre, però l'exministre diu que no, que fins al 2015 no en saben res. En tot cas, avui s'ha fet palès un canvi molt significatiu, perquè la fase d'instrucció es van escridassar i es van acusar mútuament en un acrament davant del jutge. Martínez fins i tot va registrar davant de notari uns missatges amb l'exministre on parlaven de l'espionatge a Bárcenas a través del seu xofer. Avui el seu advocat ni li ha preguntat per aquests missatges, si n'ha parlat l'exministre per negar-los.
22: Mal podia jo conocer ya detalles como los que presuntamente aquí se dicen.
1: No lo reconoce, por tanto.
22: No, no, claro que no.
1: De acuerdo.
20: Tots dos s'enfronten a 15 anys de presó.
9: Passen 20 minuts de les dues i ara podem ampliar una informació que us hem explicat quan començàvem a Catalunya Migdia. Tenim 22 dotacions dels bombers, 5 de les quals aèries, treballant en un incendi a Òrrius, al Maresme. L'origen és en una indústria de cera i parafina, però ha arribat ràpidament a una zona de molta vegetació que és allà mateix. Saludem la cap de guàrdia del CECAT de Protecció Civil, Montse Font. Montse, bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
9: Quina és la situació ara mateix a Òrrius?
2: Bé, doncs ara mateix hem donat l'ordre de confinament al municipi perquè no només hi ha l'incendi forestal, sinó que també hi ha el fum aquest de les parafines que han sigut bàsicament el que ha iniciat l'incendi forestal. Per tant, s'ha demanat al municipi d'Òrrius el confinament, que tanquin finestres, que tanquin portes, que es quedin a casa, que no hi hagi mobilitat fins que els bombers puguin ben bé apagar tant aquest foc industrial com el foc forestal.
9: Per tant, el confinament és pel fum, no pas per perill per les flames.
2: En principi, el confinament és pel fum, com dèiem, perquè hi ha part de fum que és de producte químic, que són les parafines, que evidentment estaven al pati amb uns palets, ha començat l'incendi allà, a l'encendre's doncs, la parafina ha anat corrent, ha baixat per la riera que hi ha allà al costat i ha sigut el que ha agafat també doncs, massa forestal. Per tant, tenim els dos tipus de fum i en qualsevol cas doncs, ni un ni l'altre són la millor situació per estar a l'exterior.
9: Aquesta és una indústria que està envoltada de zona boscosa, com vostè mateixa deia, i a més està molt a prop doncs, de la serralada litoral. Ara mateix la prioritat és que això no vagi a zona forestal o que no s'expandeixi en aquesta zona forestal?
2: Evidentment, ara estan treballant els bombers doncs, per contenir el que seria el foc forestal, que per la direcció del vent, que és poc, però en aquests moments doncs, encara bufa, aniria de mar cap a terra, per tant, podria agafar molta massa forestal i és el que ells estan intentant evitar, que no agafi tota la massa forestal d'aquí del corredor del Montnegre.
9: Sabeu si estan molt amoïnats els bombers amb aquest incendi o creuen que el podran controlar?
2: Bé, estan amoïnats amb aquest i també amb l'altre que hi ha a Bot, a la Terra Alta, per tant, doncs... El risc d'incendi amb aquestes calorades ja comença a ser doncs, preocupant, la vegetació ja comença a estar estressada i per això doncs, els bombers estan treballant amb la màxima intensitat per evitar que es facin grans i poder-los extingir i controlar el més aviat possible.
9: En aquesta zona d'Òrrius hi ha moltes urbanitzacions. Pot arribar a ser necessari doncs, fer fora gent de casa seva per seguretat?
2: Ara, tal com va la direcció del vent, en principi no es veu aquesta situació i, com deia, a més hi ha molt poc vent, però s'ha d'estar atents i veure doncs, si el poden controlar amb rapidesa i, sobretot, contenir amb la zona que sigui més al voltant de la indústria.
9: I la situació d'aquest alt incendi que em deia, de Bot a la Terra Alta, quina situació tenim allà?
2: Doncs igual, també estan treballant els bombers amb 10 dotacions, dos d'ells aeris, doncs perquè també està complicada la situació. Com dèiem, ara ja comencem a estar en una època de perill d'incendi. De moment encara baix, però aquestes calorades que tenim aquests dies i que encara perduraran, doncs fan preveure una situació complicada i, evidentment, molta feina pels bombers.
9: Doncs, òbviament, estarem pendents a Catalunya Ràdio d'aquests dos focs forestals que tenim ara mateix a Catalunya. És Montse Font, cap de guàrdia del CECOT de Protecció Civil. Gràcies per acompanyar-nos. Bona tarda.
2: Gràcies a vosaltres.
9: De fet, aquests dos incendis arriben perquè les altes temperatures que ja tenim i les que es preveuen, per exemple, per aquest estiu, podrien complicar una campanya d'incendis que els bombers qualifiquen de clàssica, perquè comença quan toca i es trobarà amb uns boscos força humits. La presentació dels efectius s'ha fet aquest matí al parc de bombers de l'aeròdrom de Sabadell. Montse Poblet.
1: Bon dia. Amb 328 professionals més i pocs canvis pel que fa als equipaments, els bombers qualifiquen la campanya d'aquest estiu de clàssica. Comença l'1 de juny i, a diferència del que va passar durant els anys de sequera, en aquest les pluges han remullat prou la vegetació perquè no s'hagi de patir més del compte. El problema són els termòmetres. La freqüència i la intensitat de les onades de calor poden complicar la feina en un any en què els boscos acumulen molta vegetació per les pluges i pel que va morir durant la sequera. Les temperatures extremes, sumades a la falta de gestió de molts boscos i a la continuïtat de les masses forestals, expliquen que ara mateix un 11% dels incendis ja superin la capacitat d'extinció dels bombers. David Borrell, cap del cos, confia en l'efectivitat de la nova estratègia de gestió forestal, que preveu la creació de 14 eixos de paisatges ben gestionats per evitar que els grans focs, els que potencia el canvi climàtic, puguin saltar d'un massís a l'altre i ells els puguin extingir.
5: És una novetat a nivell europeu de dir com ens anticipem a evitar aquests megaincendis. Llavors, el que s'ha plantejat són 14 eixos que el que fan és separar d'un massís en un altre, de manera no tant que l'incendi s'aturin allà, sinó que l'incendi en allà ens entri a dins de la capacitat d'extinció dels bombers.
1: En el que portem d'any, els bombers han hagut d'actuar en 1.065 incendis de vegetació, 364 més que en el mateix període de l'any passat. En total, a la campanya del 2025 es van cremar a Catalunya 8.600 hectàrees, un percentatge molt petit de les 400.000 que es van perdre a tot l'estat.
9: Falten 4 minuts per arribar a 2:15. Fem una pausa i de seguida continuem amb més coses.
6: Catalunya migdia.
13: Avui, dia 28 de maig, és el Dia Mundial de la Fam. Sabies que el teu testament no només reparteix el que has construït en vida, sinó que també pot lluitar contra la injustícia de la fam al món? Amb un testament solidari a favor d'acció contra la fam, decideixes que una part del que ets passi a combatre la desnutrició en els infants, a garantir l'accés a aigua i aliments i a generar un futur en què sobreviure per milions de persones. És una decisió personal que converteix la teva herència en vida i oportunitats. Fes que el teu testament sigui part de la solució. Informa-te'n a www.haztestamentosolidario.org. El testament solidari fa per mi.
15: Sabem que hi ha persones a qui els agrada anar amb màniga curta a casa i d'altres que són més de manta i mitjons. I per tal que tothom pugui tenir casa seva a la temperatura perfecta, a Obramat hi trobaràs les millors solucions de climatització adaptades a qualsevol espai i a qualsevol client amb la millor tecnologia i eficiència energètica. 20 anys construint junts. Obramat.
23: Doncs estava plovent i pam! Un senglar que creua.
24: Ostres.
23: Total, que esquivo el senglar, però no esquivo l'arbre.
24: Uf.
23: Sort del RAC. Els vaig avisar i em van venir a buscar de seguida.
27: Contracta ara l'assegurança de cotxe connectada amb el llum d'emergència RAC B16 de Regal, que et geolocalitza i t'envia assistència immediata. RAC. Hi som per ajudar.
28: Últim concert de la temporada de BCN Clàssics.
29: El 28 de maig al Palau de la Música, Sir John Eliot Gardiner i The Constellation Orchestra arriben a Barcelona amb La Passione de Haydn, el concert per clarinet de Mozart i la Sinfonia en Re de Riaga.
28: Una cita única per acomiadar un any excepcional.
29: Últimes entrades a bcnclassics.cat.
30: Ara al Corte Inglés descobreix un sofàs on t'hi poses la mar de bé.
31: Perquè tens fins a un 20% de descompte en una selecció de sofàs i butaques i finança'ls fins a 12 mesos.
30: Del 28 de maig al 7 de juny, tan sols al Corte Inglés.
31: Paga les compres còmodament a la botiga o amb la targeta al Corte Inglés a la web i app. Finançament ofert per financiar el Corte Inglés EFCSA és subjecte a aprovació. Consulta'n les condicions al departament o al Corte Inglés Punès.
32: Catalunya migdia.
9: D'aquí a 2 minuts seran 2:15. Els col·lectius laics preparen una manifestació en contra de la visita del Papa Lleó XIV a Catalunya. Segons ha pogut saber 3cat Info, es farà el 9 de juny a Barcelona, coincidint amb l'arribada del pontífex a la capital catalana. És un dels actes previstos a la campanya que engegaran i que porta per lema Jo no t'espero, com la que es va fer l'any 2010 per la visita de Benet XVI a Marriera.
33: La campanya l'impulsa la Fundació Ferrer i Guàrdia, Ateus de Catalunya i Europa Laica, denuncien el tracte de cap d'estat que es dona al Papa i els costos que acabarà tenint tota la visita. Sentim Hongria Panadero, directora de la Fundació Ferrer i Guàrdia.
0: l'estat confessional que diem que som, les institucions públiques han de mantenir-se neutrals i que, per tant, els representants polítics no poden participar-hi en qualitat de càrrecs públics.
33: Justament avui l'entitat ha presentat el darrer informe de laïcitat que conclou que la secularització es consolida i la població no religiosa es manté al voltant del 40%. Tot i que els joves són un dels col·lectius menys religiosos, han detectat un repunt de creients i els joves catòlics cada vegada són més practicants. Josep Manyer és investigador de la Fundació.
3: Un context social determinat, podria ser també doncs, l'adhesió d'alguns joves a unes opcions de polítiques concretes, no? Que això faci que el fet religiós sigui percebut no com un fet espiritual únicament, sinó també com un fet identitari que vingui vinculat a unes idees polítiques. Podrien ser possibles explicacions d'aquest repunt de joves catòlics practicants.
33: Les dones continuen sent més religioses que els homes.
9: Doncs a l'altra cara de la moneda, un dispositiu de 5.600 Mossos d'Esquadra es desplegarà durant la visita del Papa Lleó XIV a Barcelona i a Montserrat. S'instal·laran dues pantalles gegants al carrer, una a l'Arc de Triomf i l'altra a la plaça de les Glòries, ara mateix senyals horaris de 2:15 de la tarda. Les restriccions de seguretat s'aplicaran a tots els punts de la visita. Palau de la Generalitat, Miquel Jarque, bon dia.
4: Bon dia. El recorregut de poc més d'un quilòmetre en papamòbil a Barcelona serà una de les poques oportunitats per veure el pontífex. Circularà des del carrer Rosselló en diagonal fins a Sardenya, en el tram final per accedir a la Sagrada Família. Aquell dia les restriccions de mobilitat afectaran 9 illes de cases que envolten el temple. A Montserrat, en canvi, l'accés a la plaça del monestir estarà totalment restringit. Núria Parlon és la consellera d'Interior.
7: El dispositiu Albus és un dels majors operatius policials desplegats mai a Catalunya, amb un total de 5.600 agents de Mossos d'Esquadra, amb unitats especialitzades de coordinació interinstitucional i en plena activació 24/7 durant tots els dies de la visita.
4: El desplegament policial realment té pocs precedents perquè, a banda de la seguretat que porta el Vaticà, la coordinació haurà de ser també amb la Guàrdia Reial i la seguretat de la Moncloa.
9: La Comissió Europea ha multat amb 200 milions d'euros la plataforma xinesa Temu per haver permès la venda a internet de productes perjudicials pels consumidors. Brussel·les considera que la multinacional xinesa vulnera la llei de serveis digitals europea perquè no controla el risc de difondre productes il·legals. Brussel·les, Bruno Fortea, bon dia.
8: Hola, bon dia. La investigació ha trobat un gran nombre de carregadors defectuosos amb el risc de provocar cremades, joguines que poden fer que els menors s'ennueguin i roba o joies fabricades amb substàncies químiques perilloses. El portaveu de la Comissió Europea, Thomas Regnier, diu que hi haurà més contundència contra Temu si a finals d'agost la companyia no presenta un pla per solucionar aquests riscos.
10: Our message is clear. El missatge és clar. Si vols entrar al nostre mercat de 450 milions de persones, has de respectar les nostres normes i punt. Això vol dir que, com a empresa, ets responsable dels teus serveis i dels riscos que impliquen per als nostres ciutadans.
8: Per ara, la sanció anunciada a Temu és la més elevada que Brussel·les ha imposat mai a una plataforma, emparant-se en la Llei Europea de Serveis Digitals. Però la xifra, 200 milions d'euros, està molt per sota del que podria haver exigit la Comissió Europea. Té marge per multar l'equivalent al 6% de la facturació global d'una empresa, i en aquest cas no arriba ni a l'1%. La comissió diu que és proporcional i recorda que Temu té altres investigacions en marxa que podrien acabar en més sancions contra la companyia per la venda de productes il·legals, el disseny addictiu de la seva aplicació i el funcionament dels algoritmes per elaborar perfils i suggerir compres personalitzades en funció dels gustos de cadascú.
9: I mentrestant, Israel intensifica els atacs al Líban i ha fet almenys 14 morts a Beirut i al sud del país. La guerra a l'Orient Mitjà ha escalat en aquest front i també han augmentat les hostilitats entre els Estats Units i l'Iran, que s'han atacat mútuament les últimes hores. Les expectatives d'un acord, doncs, s'allunyen i el preu del petroli ha tornat a pujar, Jordi Baró.
11: Netanyahu està complint amb la seva promesa i ha bombardejat amb més força el sud del Líban i també la capital del país. L'exèrcit israelià defensa que se centra en objectius de la milícia xiïta libanesa de Hezbollah en uns atacs que han matat almenys 3 nens i que s'han concentrat a la localitat de Tir, amb uns 200.000 habitants i que és un dels punts d'acollida de desplaçats forçats.
12: És clar que els israelians busquen venjança. Han estat
2: estat greument ferits i s'estan venjant en aquesta ciutat.
5: L'enemic israelià té com a objectiu el present i la història de la ciutat de Tir. Tenen com a objectiu una ciutat incomparable, la perla de l'Orient Mitjà.
11: Els Estats Units han atacat aquesta nit objectius militars de l'Iran per segona vegada en 3 dies en una nova escalada de la guerra. El règim de Teheran ha respost contra una base aèria nord-americana a Kuwait. Les negociacions entre els Estats Units i l'Iran es mantenen, però enmig de missatges descoratjadors. El líder suprem de l'Iran acusa els Estats Units i Israel d'intentar posar el país de genolls i Donald Trump nega l'existència d'un esborrany d'acord de pau. El preu del petroli ha tornat a pujar a l'entorn d'un 3%, amb el barril de Brent ara al voltant dels $96.
9: Tornem a Catalunya perquè a partir d'aquest dilluns, 38 serveis mèdics de 19 hospitals catalans deixaran de fer consultes i cirurgies extres més enllà de les que fixa el seu marc laboral. És una mesura de pressió del Sindicat Metges de Catalunya que avui ha denunciat l'empitjorament de les llistes d'espera a la sanitat pública justament per la falta de professionals. Unitat Mòbil a Barcelona, José Antonio Rodríguez i Mònica Mas.
12: Bon dia, Òscar. Xavier Llaunar, secretari general del Sindicat Majoritari Metges de Catalunya, assegura que el 30% de l'activitat assistencial que es fa a Catalunya és gràcies a les PAU. És a dir, totes aquelles hores i serveis extres que es fan més enllà de la jornada laboral dels metges. A partir de l'1 de juny, almenys 38 serveis mèdics de 19 hospitals ho deixaran de fer i un dels col·lectius que més s'ha adherit a aquesta campanya seran els anestesiòlegs. I això pot repercutir tant en cirurgies com en proves i exploracions que requereixen sedació.
14: Hem dit prou perquè no estem disposats a seguir aguantant el sistema amb el nostre sobreesforç. Per això aquesta iniciativa està sent un complet i un absolut èxit, perquè la gent té molt clar que una persona que està fent 3.000 hores laborals a l'any no pot més.
12: El sindicat ha analitzat també l'evolució de les llistes d'espera durant el 2025 i remarca que el que va pitjor són les demores en les visites als especialistes. Han augmentat els dies d'espera per veure el traumatòleg, l'al·lergòleg i el cirurgià general. On hi ha més dies d'espera és a traumatologia i urologia. Pel que fa a les intervencions quirúrgiques, totes es fan en termini legal, però augmenten les esperes sobretot per una pròtesi de maluc, seguit d'una pròtesi de genoll i les reconstruccions mamàries. A nivell territorial, qui s'emporta la pitjor part és la Regió Metropolitana Nord, Vallesos i Maresme.
9: I atenció a aquesta història. Nou robatori de xais a Catalunya. Aquesta vegada han estat uns 40 de la raça Xisqueta en una granja de Maçanet de la Selva. S'han recuperat, en part, perquè els Mossos els han localitzat ràpidament al Maresme i això ha estat clau un anunci online on es posaven a la venda precisament aquests xais robats. Anem a Maçanet, a la granja on es va produir el robatori. Núria Peraire.
16: Hola, bon dia. Els en van robar 40 dels més joves i n'han recuperat 27, la majoria femelles. Els lladres han venut majoritàriament els mascles. Els germans agraeixen la rapidesa d'actuació dels Mossos. Van posar la denúncia dimarts i dimecres i els van localitzar a un camp de Sant Cebrià de Vallalta, al Maresme. També agraeixen l'ajuda dels seus companys pagesos, que van trobar un anunci a internet on es venien a més de 200 euros cada xai. Els ramaders afectats són dos germans. Un d'ells, el Marc Martín P., assegura que si no s'hagués actuat ràpid no haurien estat temps de recuperar-los i explica que va ser un cop dur.
17: Vull dir, jo el dematí, aquell matí plegava. El que passa, bueno, després, pues, bueno, et vas movent, veus suport de la gent, veus que la cosa es mou, igual no aconsegueixes res. Vale. Hem tingut molta sort, jo ho he dit abans. Hi ha menys ramats, perquè és una feina dura i la gent realment, pues, no vol fer-ho. Hi ha més robatoris. Pues aquesta temporada, sí, la veritat és que sí.
16: Sospiten que els van robar per la porta més allunyada d'on viuen uns veïns i com que els estaven esquilant, els animals no portaven les esquelles.
9: Passant 7 minuts a 2:15, una pausa i de seguida la cultura.
6: Catalunya migdia.
18: Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus, ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus.
19: Hola, soy Manu Carreño y cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.
20: 300 grams de paraules, mig litre d'actitud,
21: una cullerada de silenci,
22: dos reflexos de llum,
24: 5 quilos de cadira
25: i, si convé, 150 grams d'ulleres.
26: Aquesta temporada, a l'hora de fer el dinar, a Ciutat Maragda cuinarem lectures per a tots els gustos.
34: Ciutat Maragda, amb tots els ingredients per a una lectura nutritiva.
35: Contes, novel·les, poemes, cançons...
34: Ciutat Maragda, cada dissabte a la 1 del migdia, amb David Guzmán.
6: Catalunya Ràdio.
34: Som 3CAT.
9: Passant 8 minuts a 2:15.
0: El monestir de Pedralba.
9: La reina Elisenda tenia vora 70 anys quan va morir i sembla que portava indumentària austera vinculada amb l'àmbit monàstic. Són algunes de les conclusions de l'estudi que el Reial Monestir de Pedralbes ha fet sobre 8 sepultures del segle XIV en les quals hi havia enterrades 25 persones. Això que sentim és el tràiler del documental que s'ha realitzat sobre aquest estudi que porta per títol Pedralbes despertant la reina. Anna Escura, bon dia.
1: Bon dia. La investigació ha reconstruït l'edat, la constitució, la salut i les condicions de vida d'aquestes persones. I predominen les dones adultes, algunes d'edat avançada, tot i que també hi ha persones joves i infants. Sobre la reina Elisenda, s'ha confirmat que tenia uns 70 anys, que era de constitució robusta i que els últims anys de vida va patir molt dolor. Ho han explicat l'antropòloga Carme Rissec i la directora del Reial Monestir de Pedralbes, Anna Castellano Treserra.
3: Veiem a la reina Elisenda que té 3 fusions en la columna vertebral. Tenia que fer-li molt de mal.
7: Ara s'ha demostrat doncs, que efectivament tenia dolors, no, dels ossos i, per tant, li devia impedir de poder-se moure. En els últims temps devia patir bastant de dolor.
1: La investigació va començar l'agost del 2024 i està previst que s'acabi el maig de l'any que ve.
9: I ara, música. Vull veure't riure. Aquest que sentim, que és el Fred García, és un dels 45 artistes que actuaran en el nou cicle

0: Des d'ara i fins a les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
1: Bona tarda.
0: Amb els fitxatges del Barça, que, escolta, m'estan on fire,
1: Sí, Deco accelera i comença amb força el mercat de fitxatges.

0: Hansi Flick ja té el primer reforç per la pròxima temporada. La prioritat del Barça era reforçar la davantera i per qui ha començat Deco. El Barça ha fitxat un extrem, Anthony Gordon. Ramon Salmurri.
1: Dit i fet, Anthony Gordon s'ha convertit en el primer fitxatge del Barça de Hansi Flick de cara a la temporada 26-27. Ahir el Newcastle va acceptar la proposta blaugrana, 70 milions d'euros, més 10 en variables. El club ja tenia l'acord tancat amb el futbolista des del viatge de Deco a Londres a finals de la setmana passada. El Barça s'ha mogut amb molta agilitat i celeritat per tancar una operació condicionada per l'interès del Bayern i el Liverpool en el futbolista. Gordon aterra avui a Barcelona, ho fa cap a 3:45 de la tarda i va directe cap a l'Hospital de Barcelona a passar la revisió mèdica. En principi, demà es faria oficial el seu fitxatge. Gordon és un extrem de 25 anys, arriba del Newcastle, és un fitxatge amb ADN Flick, un futbolista que destaca per la seva capacitat de pressió, que destaca més en el joc sense pilota, pressió i desmarcada que per ser un virtuós amb la pilota. 17 gols i 5 assistències a aquesta temporada.
0: Doncs Gordon, que ja està fitxat, però el Barça no s'atura aquí i Deco avança en un altre fitxatge.
1: El de Julián Álvarez, del davanter de l'Atlètic de Madrid. Avui mateix el Barça podria plantejar una primera proposta pel davanter, una oferta al voltant dels 100 milions d'euros. Fa pintar per això la idea que serà una negociació llarga. Ahir hi va haver una reunió a Barcelona amb Deco, amb Joan Laporta i amb Alejandro Echeverría, on hi eren també Juanma López i Andy Vara i Fernando Hidalgo. Fernando Hidalgo és el representant del futbolista. Juanma López, representant de Dani Olmo, exfutbolista de l'Atlètic de Madrid i que també serveix d'enllaç entre tots dos clubs. En aquesta primera part de la reunió és on es van parlar de les condicions de l'acord amb Julián, és a dir, el salari, el que s'espera d'ell, el seu rol a dins de l'equip i saber si realment el futbolista vol venir al Barça. La resposta va ser que sí, que Julián vol venir i que accepta aquestes condicions que li planteja el Barça. A partir d'aquí s'obrirà la negociació entre els dos clubs.
0: I al Barça avui un nou comiat, com a mínim hem tornat a sentir algú que deia adéu.
2: En el 14 havia de marxar, sabia que havia de marxar, però el meu barcelonisme no em va permetre marxar i sempre m'he promès que mai més tornaria a patir. I aquesta és la decisió fonamental per la qual marxo del Barça, perquè pateixo molt.
0: Doncs aquest és Xavi Pasqual, el tècnic de l'equip de bàsquet, que acabarà la temporada, però que d'aquesta manera, com el sentíeu, ha justificat aquesta decisió de marxar, Ernest Macià.
3: Doncs sí, ha intentat marxar l'Aia, no obstant, sense crear problemes. Avui, de fet, a la roda de premsa hi havia Rafa Juste, Enric Massí, pel marge també de la cúpula del bàsquet. I, per tant, doncs, ha intentat ser conciliador. Et puc dir que no s'havia preparat res. Volia venir i parlar amb el cor, parlar de manera oberta, i això és el que ha dit només començar.
2: La primera cosa és que no hi ha una guerra entre el Barcelona i Xavi Pasqual en absolut. La meva relació amb el club és extraordinària, el meu barcelonisme està intacte, el meu laportisme està intacte, no té res a veure amb tot això.
3: El que sí que et puc dir, Laia, i ara sentirem doncs, que a mesura que avançava la roda de premsa, precisament perquè no s'ho ha preparat, ha incorregut doncs, en algunes actituds o incongruències, perquè en alguns moments ha dit que estaven a la mateixa pàgina amb Navarro i Mario Bruno Fernández, després ha dit que potser en algunes coses no tant, però sobretot, més que a nivell estratègic de junta directiva, decisions més a llarg termini, realment el problema venia des de la vessant executiva, és a dir, com acostar la realitat als desitjos. I aquí és on Pasqual ha trobat que el club, així com amb el futbol sentíem ara el Ramon Salmurri, que ens explicava doncs, que s'obre l'aixeta per grans fitxatges, amb el bàsquet no es feien pràcticament concessions, al marge de l'augment de pressupost no hi havia massa marge per fer certs ajustos a nivell contractual, sobretot per carregar al mínim el pressupost la temporada que ve i fer-ho de manera progressiva les temporades anteriors. I veient que no hi havia aquesta ductilitat i que, en canvi, Dubai sí que li ofereix totes les facilitats del món, doncs Pasqual ha arribat a la conclusió que així no podia ser un entrenador guanyador del Barça i ha marxat.
2: M'he acostumat a una manera de fer que és diferent a com has de fer, lògicament, en un club poliesportiu com és el

0: Futbol Club Barcelona. Això a mi globalment m'ha representat un desgast molt gran, perquè hi ha moltes coses que no estava acostumat a funcionar d'aquesta manera i m'ha anat desgastant en el temps.
1: I tot i aquest desgast en el temps, la situació fa que arribem als play-off i quan sembla que tot malament, resulta que la plantilla, ho explicàvem ahir, i ell tenen i se senten també en òrbita d'intentar guanyar aquest títol de Lliga o almenys posar-ho tot. I posar-ho tot és recuperar els lesionats, que ja ha dit avui el que us vàrem avançar ahir, que recupera la Provítola i tots els jugadors lesionats. I, per parafrasejar Michael Jordan, ha dit que el que passi en aquest proper mes serà una conjura, serà un últim ball, un last dance.
2: Doncs avui s'ha acomiadat Xavi Pascual, com a mínim ha explicat, ha dit les seves explicacions a per què marxa, i ahir qui es va acomiadar definitivament del Barça va ser Alexia Putellas.
3: Ja sabeu, tot té un inici i tot té un final, però el camí ha estat preciós. Us portaré sempre al cor.
2: Aquest va ser el discurs final d'Alexia, emocionada davant de l'afició del Johan Cruyff. Tot això va ser ahir a la nit i avui ja ha començat la confirmació d'altres sortides que també es produiran al Barça femení. Marcos García.
4: Sí, el Barça ha fet oficial ja la marxa d'Ona Batlle, lateral dret indiscutible de les campiones d'Europa. Ona marxa a final de temporada amb dues Champions, tres Lligues, tres Copes, tres Supercopes i una Copa Catalunya. També sortirà Mapi León, que encara no hi ha anunci oficial. Potser podria ser a les properes hores. I també cal veure què passa amb Marta Torrejón. En aquest cas, no hi ha tampoc cap anunci de manera oficial. Comiats sensibles tots aquests, com explica Patri Guijarro, que és una de les jugadores que sí que es queda i que té més pes al vestidor.
5: Muchas emociones. Yo desde por la mañana llorando, hablando, con la piel de gallina, recordando momentos con Alexia. También, pues, yo creo que ya se ha visto un poco con Mapi y con Ona. Son personas que le tenemos un cariño increíble. Es que son nuestras amigas. Día muy emotivo, pero también sé que se van felices porque ha sido una gran temporada.
4: Ahir sentíem Alexia al migdia, al programa, en l'homenatge al Camp Nou, i a la nit, després del Barça 2, Reial Societat 1, la seva última declaració estava esgotada física i emocionalment.
6: No puc més, estic molt cansada. Pesen els ulls de plorar, fa mal al cap de la calor d'aquest matí també. Estic molt cansada, però molt feliç a la vegada.
4: 11 jugadores del Barça han estat convocades per jugar dos partits de classificació per al Mundial 2027 contra Anglaterra i Islàndia. Són Aitana Bonmatí, Cata Coll, Irene Paredes, Patri Guijarro, Salma Parayuelo, Vicky López, Mapi León, Clara Serra Jordi, Alexia, Clàudia Pina i Ona Batlle. A més, les catalanes Laia Codina i Jana Fernández. El 5 de juny, Espanya-Anglaterra. El dia 9, Islàndia-Espanya.
2: I atenció, perquè avui encara podríem tenir un altre comiat més. A Girona pot haver-hi novetats a les pròximes hores. El club espera poder anunciar ben aviat quin serà el futur a la banqueta i sembla, Eduard Solà, que si no hi ha canvis d'última hora, serà amb l'adeu de Mitchell.
7: Tot sembla encarat que el descens haurà acabat amb un canvi de cicle a la banqueta i sense Mitchell, que acaba contracte. Hi ha hagut contactes entre el tècnic i el director esportiu Quique Cárcel, però el descens acabarà provocant l'adeu de Mitchell després de 5 temporades a l'equip. El descens ha estat un cop dur per tothom i ho estan acabant de pair. Des del club esperen poder anunciar la decisió a les pròximes hores. Mentrestant, la Federació de Penyes del Girona ha fet aquest matí un comunicat en què reclama transparència, compromís i un projecte real de futur després del descens de l'equip a la segona divisió. Cristóbal Sánchez és el president de la Federació de Penyes del Girona.
8: Demanant explicacions al club de temes d'infraestructures, de temes de fitxatges, temes de gestió, en el qual doncs, pensem que hi ha hagut moltes errades. Doncs, la transparència que sempre han demanat, el compromís i tenir clar el projecte de futur, que no pot ser que sigui venent, desmantellant una plantilla que ens havien garantit anar a la Champions. Està bé fer un canvi d'alguns jugadors per fer una mica de caixa i poder continuar el projecte i amb aquests diners reinvertir-los en una plantilla que no ha respost.
7: En aquest comunicat també expressen la decepció amb el City Football Group i es plantegen diverses preguntes, algunes esportives, però d'altres d'infraestructures com el calendari per culminar la ciutat esportiva o si us continuarà ajornant la millora de l'estadi.
2: I a l'Espanyol, Manolo González i Monchi ja han començat a dibuixar conjuntament la propera temporada. El club blanquiblau s'espera una renovació important, però com diu el tòpic, Sergi Andreu, abans d'entrar cal deixar sortir.
9: Sí, sí, sí. Mira, ara 23 jugadors del primer equip han acabat la temporada amb l'Espanyol. D'aquests ja sabem que n'hi haurà 5 que no seguiran. Acabaran sent més, les sortides, però ara mateix en podem assegurar 5. Carlos Romero i Ramon Terrats, cedits pel Villarreal, no continuen. També acaba cessió en Ngonge, que va arribar al gener, i després d'un rendiment molt pobre, se'n torna al Nàpols. El central Fernando Calero acaba contracte al juny, tampoc seguirà. I el lateral esquerre José Salinas no entra en els plans de l'estaf tècnic i també rescindirà el seu contracte, que s'acaba el 2028. Cas especialment delicat és el d'Àngel Fortuño. Amb contracte, el porter ha viscut dues temporades senceres com a suplent a l'ombra de Joan García primer i de Dimitrovic després. Ahir, el reservat, el podcast Perico de Catalunya Ràdio, va ser molt clar respecte a una altra temporada en blanc.
10: No, és veritat que jo encara tinc contracte aquí, al final jo vull jugar aquí perquè és el club de la meva vida, però sí, és veritat que una altra temporada com aquesta seria difícil per mi, al final jo el que vull és jugar i bueno, ja es veurà el que passarà.
9: Fortuño només ha jugat 3 partits oficials en els últims 2 anys. Ara mateix no podem descartar la sortida del porter de la Verneda, encara que sigui en forma de cessió.
2: 8 minuts i seran les 3 de la tarda. Farem una pausa i després...
11: Por mucho que se empeñen en construir mentiras, no nos van a engañar. Nos han lanzado ataques gravísimos.
2: S'escalfen les eleccions al Real Madrid.
12: Catalunya migdia. Estalvia en la teva factura de la llum amb Bon Preu Esclat Energia. Varietat de plans, energia verda i sense permanències. Contracta ara a bons preus i, a més, et bonifiquem 60 euros a la teva guardiola. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia. Bon Preu i Esclat.
13: Amb els vols directes de Volotea a més de 15 destinacions des de Barcelona, ja pots sentir el sol de Sardenya, viure la història de Verona, assaborir un... On érem? Ah, sí, a les destinacions directes de Volotea des de 29 euros. Si et despistes, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
14: Binàriament Barcelona arriba al poble espanyol.
15: Del 29 al 31 de maig, descobreix els millors vins i vermuts de Catalunya premiats als últims Premis Binari, acompanyats de bona gastronomia, sessions de DJ i música en directe.
14: No t'ho perdis. Entrades des de només 5 euros al web del poble espanyol.
16: Amb el suport de Bon Preu Esclat.
17: Aquest estiu, connecta't a l'aventura. Connecta't al motor. Connecta't a divertir-te i a l'adrenalina. Connecta't al mar. Connecta't al LOL, al WOW i a unes colònies sense parar de riure. Deixa la pantalla al calaix i connecta't a l'estiu amb Rosa dels Vents.
18: Sou molt bona gent!
19: Amb el Foraster he recorregut tot Catalunya. Però el que veuràs al Sant Jordi no s'ha vist enlloc. Un espectacle nou i irrepetible.
20: Compra ja les entrades a 3cat.cat/enviu.
21: El Foraster al Palau Sant Jordi, dissabte 30 de maig a les 12 del migdia. I amb la teva entrada podràs accedir també al 3cat en viu.
22: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
23: Som 3cat.
24: Catalunya Ràdio.
23: Som 3cat.
24: Som 3cat.
2: I abans de parlar del Real Madrid i de com s'han escalfat les eleccions, el Rayo Vallecano s'ha quedat sense premi. El Crystal Palace ha impedit el somni dels vallecans guanyant Jan Ortuzar la Conference League.
25: Nit molt cruel per un Rayo que es va quedar a les portes del triomf en la primera final europea de la seva història al Leipzig Stadium. Un únic gol del francès Jean-Philippe Mateta a l'inici de la segona part va dictar sentència a favor del conjunt anglès. Tot i que els madrilenys van fregar el gol, el Crystal Palace va saber aguantar el tram final davant el conjunt de Vallecas. El tècnic del Rayo, Íñigo Pérez, parlava així després de la derrota.
26: Lo mismo, lo que impregna nuestro organismo es dolor, rabia y tristeza por, bueno, sentir que una oportunidad como esta se ha escapado y que sabemos de la complejidad para volver a encontrarnos en una situación así.
25: Aquest 1-0 és el comiat perfecte per l'entrenador Oliver Glasner i dona el bitllet directe als anglesos per a la pròxima Europa League, una conferència que, per cert, és la penúltima competició que faltava per decidir-se just abans de les Champions d'aquest dissabte entre Arsenal i PSG.
2: Florentino Pérez va presentar ahir la seva candidatura a les eleccions al Real Madrid. L'actual president blanc va fer acusacions directes contra l'altre candidat i rival, Enrique Riquelme, i aquest, avui, Enrique Riquelme, s'hi ha tornat, Montserraia.
0: Florentino acusa Riquelme d'haver demanat un préstec a un interès desorbitat per presentar l'aval com a candidat i també que té vincles personals amb la candidatura de l'expresident del Madrid, Ramon Calderón. Riquelme assegura que tot és fals i insta Pérez a fer un debat públic i obert entre els dos candidats. L'actual president blanc, de 79 anys, creu que li queda molta història per fer, com diu el seu lema de campanya, i que amb ell no es privatitzarà Madrid. Florentino Pérez vol crear un gran club social blanc i també la ciutat Real Madrid.
1: Ara proyectamos para la ciudad Real Madrid lo que puede ser la sala de máquinas, 250.000 metros cuadrados en Valdebebas. Allí construiremos el distrito tecnológico más importante de Europa, con empresas líderes mundiales en inteligencia artificial, biotecnología, medicina deportiva y producción audiovisual. Por primera vez en la historia del fútbol, un club tendrá acceso directo y permanente al conocimiento tecnológico más avanzado del mundo para aplicarlo a sus propias necesidades. Rendimiento deportivo, prevención de lesiones, preparación táctica.
0: Un altre vent serà el Bernabéu Infinit. Florentino explica que tenen un acord amb Apple perquè aficionats d'arreu del món, des de casa, puguin tenir una experiència immersiva com si fossin a l'Estadi Blanc. I Florentino Pérez assegura també que continuarà amb les accions contra el cas Negreira.
2: Diumenge es disputa el Gran Premi d'Itàlia de motociclisme al circuit de Mugello i ho farà, finalment, com ja ens vas explicar, Damià Aguilar, amb Marc Márquez. Els metges li han donat un permís condicionat.
3: Els metges del Mundial, en col·laboració amb el metge titular del circuit de Mugello, li han donat un permís inicial que li permetrà pujar a la Ducati demà a partir de 3:15 del matí a la primera sessió d'entrenaments. Però és certament un permís condicionat. Haurà de passar una nova revisió mèdica després d'aquesta primera sessió. Avui se l'ha vist arribar al circuit amb una bota protectora al peu dret que es va operar el passat dia 10 i juntament amb la cirurgia correctora a l'espatlla dreta. L'altra notícia del matí a MotoGP és que l'equip LCR Honda, que tindrà Johan Zarco de baixa durant setmanes, ha decidit recuperar un pilot ja retirat, Cal Crutchlow, de 40 anys. El britànic, que va córrer 6 anys per la formació italiana, va disputar la darrera temporada com a titular el 2020. La darrera cursa que va fer amb una Yamaha és del Gran Premi del Japó del 2023, fa quasi 3 anys.
2: A l'Eurocup femenina de waterpolo, el Catalunya agafa un avantatge important després de la victòria ahir a l'anada davant l'Atlètic Barceloneta de Vitobac.
4: La històrica final catalana a l'Eurocup femenina de waterpolo es va saldar amb victòria àmplia del Catalunya per 14-9 enfront de l'Atlètic Barceloneta, un marge més ampli del que tot feia pensar en principi, atesa la igualtat entre tots dos conjunts en els partits de Lliga, que es va saldar amb empat ahir. Però les gracienques van agafar la davantera al segon quart, no la van deixar anar de la mà, sobretot d'una inspirada Lucía Gómez, autora de 4 gols.
5: No estamos a tranquilidad para ir allí. Nos tenemos que enfocar mucho en la defensa. Es verdad que queda mucho partido, quedan 4 partes aún, pero sí que nos da una cierta tranquilidad tener esta ventaja.
4: Mentrestant, Chus Martín, el tècnic mariner, es resignava a una derrota que els posa molt coll amunt aquesta final.
6: Crec que nosaltres, en aquest cas, doncs, no hem sabut jugar amb equip, amb errors individuals, i que cadascú ha volgut buscar el gol per seu compte i no hem treballat. I quan és una portera davant com la Laura, doncs, es fa més difícil.
4: El partit de tornada que definirà quin dels dos conjunts catalans, Catalunya o Atlètic Barceloneta, aixeca el primer títol del seu historial, es jugarà dimecres de la setmana vinent, dia 3, a 8:15 del vespre. Per cert, que en paral·lel es va disputar el primer partit de la final de la Lliga femenina entre el Sant Andreu i el Mataró. A la Pere Serrat, triomf de les locals per 10-8.
2: Doncs fins aquí el repàs de l'actualitat esportiva. A les 7 més esports, el tot costa. I avui aprofitem per acomiadar una de les estudiants en pràctiques que tenim al Catalunya Migdia, la Maria Chesena. És el seu últim dia. Ens ha ajudat moltíssim. Agraïm tota la feina i li desitgem molta sort a partir d'ara. Seguim al Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández.
24: Són les 3. Catalunya migdia.
19: Encetem la segona hora del Catalunya Migdia. Fins ara us hem explicat que el Departament d'Educació i els sindicats de mestres i professors arriben a la reunió d'aquesta tarda, que de fet ha de començar ara a les 3, amb l'avís del govern que la proposta d'avui és de caixa o faixa. Si els sindicats no l'accepten, no n'hi haurà una de nova. Mentrestant, els docents mantenen les mobilitzacions en vagues avui al Maresme i al Vallès. També hem connectat amb Madrid, l'endemà de l'entrada de la Guàrdia Civil a la seu del PSOE. El partit es desvincula de la suposada trama per torpedinar operacions judicials contra l'entorn de Pedro Sánchez, el dia en què ha començat també el judici contra el germà del president del govern espanyol, en aquest cas per una plaça suposadament a mida a la Diputació de Badajoz. I hem estat molt pendents també de l'incendi d'Òrrius, al Maresme. La població està confinada pel fum que surt d'una fàbrica de ceres i parafines. Els bombers treballen per evitar que el foc salti al bosc, a la serralada litoral. De seguida ampliem aquesta informació des d'Òrrius mateix. Ara, però, expliquem altres coses. Joan Bota?
7: Doncs mira, podem posar números a les dotacions que treballen en aquest incendi. Ja són 20, entre els quals 5 d'aèries. Fa un parell d'hores que ja estan fent feina. La nau, per cert, on ha començat el foc, ha quedat totalment cremada i el foc on és ara és a una zona de vegetació molt densa. La feina dels bombers se centra precisament a mirar de frenar l'avanç de les flames en aquesta direcció. El 112, Òscar, ha rebut 400 trucades alertant del foc. La cap de guàrdia del CECAT, de Protecció Civil, Montse Font, ha explicat aquest programa a Catalunya Migdia fa uns minuts que, de moment, no veu en risc d'haver d'evacuar les urbanitzacions de la zona.
8: Tal com va la direcció del vent, en principi no es veu aquesta situació i, com deia, a més hi ha molt poc vent, però s'ha d'estar atents i veure doncs, si el poden controlar amb rapidesa i, sobretot, contenir amb la zona que sigui més al voltant de la indústria.
7: I com deies, també a aquesta hora, on també hi ha notícia, és el Departament d'Educació, perquè hi ha de començar aquesta reunió entre el govern i els sindicats amb aquest avís del govern, que és una reunió a caixa o faixa, perquè ja diuen que no volen fer més propostes. Anem, doncs, cap allà, Cristian Roldán.
9: Comencen a arribar els primers representants sindicals amb un aire tens. No han agradat les paraules de la consellera Niubó al Parlament aquest migdia, dient que l'oferta que plantejarà avui el govern serà la definitiva. Els representants dels docents asseguren que això els deixa molt poc marge de negociació i lamenten la manera de fer del Departament d'Educació perquè els situa en una situació de caixa o faixa. Sigui com sigui, veurem si les parts aconsegueixen arribar a un acord, tot i que la tensió en les darreres hores ha augmentat considerablement i que les posicions segueixen distants pel que fa, per exemple, a l'augment salarial, una de les demandes capdals del col·lectiu. A més, des dels sindicats recorden que l'última paraula sobre el possible acord la tindran els mestres i professors en una votació en assemblea.
7: Mentrestant, aquest migdia s'ha signat el conveni col·lectiu de les grans cadenes del comerç tèxtil. El nou conveni beneficiarà 120.000 treballadors. Es tracta d'un conveni que s'aplicarà arreu de l'Estat i acaba amb els convenis provincials. Preveu millores de la jornada i la conciliació. Per exemple, la jornada laboral es reduirà de manera gradual fins al 2028 i, a més, també augmentaran els caps de setmana lliures i s'haurà de comunicar amb una antelació de 5 setmanes l'horari detallat. L'habitatge de compra s'ha encarit un 12% l'últim any a Barcelona i al conjunt de Catalunya. A la capital, el preu per metre quadrat s'ha enfilat fins als 4.681 euros el primer trimestre. Són 500 euros més que un any enrere, segons les dades de valor taxat que fa públiques el Ministeri d'Habitatge. Amb tot, no és la ciutat més cara del país. Segons aquestes dades, que recullen la informació de tots els municipis de més de 25.000 habitants, la població amb un preu més elevat és Sant Cugat del Vallès, amb 5.060 euros per metre quadrat, i Sitges, amb 4.820. També supera, en aquest cas, Barcelona. La mitjana del conjunt del país és de 2.750 euros per metre quadrat.
19: Passant 4 minuts de les 3, de seguida saludo els convidats i els tertulians que ens acompanyen fins a les 4, però ja sabeu que estem pendents d'aquest foc a Òrrius, al Maresme, i ara podem saludar l'alcalde d'aquesta població, l'alcalde d'Òrrius, Xavier Masgrau. Alcalde, bona tarda.
10: Hola, bona tarda.
19: Quina és la situació ara mateix a Òrrius?
10: Ara mateix la veritat és que hi ha 15 dotacions terrestres de bombers i 5 aèries i estem intentant controlar el foc perquè no es propagui més enllà.
19: És un foc que ja és forestal, és a dir, el foc ha entrat ja al bosc que envolta la fàbrica en la qual ha començat?
10: Sí. No sabem exactament i tal on ha començat, però a la fàbrica es veu que no. Ha sigut un foc forestal i amb el bruixol dels pallancres, pollancres i tot, la veritat és que s'ha introduït a la fàbrica, no a l'inrevés. I ara, doncs, estan els dipòsits de parafina que s'estan cremant, amb la problemàtica que té la parafina, de que, bueno, que això amb aigua és molt difícil d'aturar-ho, però que ha començat com forestal. Això és el que teòricament, al final, suposo que una vegada ja estigui controlat el foc i es pugui veure, suposo que tindrem ja una... tindrem clar de on s'ha originat l'incendi. El que fem ara és, doncs, bueno, desallotjar una part de nuclis disseminats a la població i la resta com confinament. I intentar amb aquestes dotacions terrestres i tal, de que això no propagui cap al parc de la serralada, litoral, ni més massa forestal.
1: Sobre això que explica, vol dir que estan desallotjant algunes urbanitzacions, entenc?
10: Sí. Sí, i ja estan desallotjades, eh?
1: I a Òrrius hi ha confinament per el fum, sobretot?
10: Pel fum, sí, sobretot, sí.
1: I l'objectiu és...
10: I llavors...
1: Digui'm.
10: Sí, no. Sobretot el que sí que volia fer una menció especial, ja que som un poble petit, que no tenim policia local, que tota la policia local dels pobles colindants del voltant, Argentona, Dosrius, Cabrera de Mar, la veritat és que La Roca, la veritat és que tota la policia s'ha posat a disposició nostra, i un agraïment molt gran a tota la gent del voltant, que, bueno, que entre nosaltres ens estan ajudant moltíssim.
1: Els bombers què li diuen?
10: Els bombers estan treballant moltíssim per intentar aturar que això no baixi ja més, però això portarà temps, portarà temps.
1: I sobretot l'objectiu és que no s'estengui per les...
10: Segurament.
1: Deia que sobretot l'objectiu...
10: Que no s'estengui més, que no s'estengui. Exacte.
1: Molt bé, doncs...
10: Sobretot controlar-lo, controlar el foc. I la veritat és que... I també de la delegació de govern ja ens ha enviat també un missatge a tots els habitants d'Òrrius i voltants per el tema de confinament i tot això. I la veritat és que no podem donar més que les gràcies de tota la infraestructura està desenvolupant per intentar assolir el repte de controlar l'incendi.
1: Aquesta zona boscosa que està cremant és una zona que està ben gestionada, està ben neta? O...
10: Sí, és una zona boscosa, sí. És boscosa. Mm. És boscosa. I a més, aquests dies també anteriorment amb moltíssima pluja, ha plogut molt, i ara pues, allò tan famós de dir el 30-30-30, no? La humitat, el vent i la temperatura. Tot va en contra i el perill que té els incendis forestals.
1: I aquest fum, tenint
10: però
1: en compte que...
10: Estem intentant de totes que no passi.
1: Anem a preguntar-li pel fum. Tenint en compte que el que està cremant és parafina, és un fum que és especialment tòxic o no?
10: No és tòxic, el que passa és que és molt espès. Mm-hmm. És molt espès. I llavors per això és per precaució el confinament.
1: Doncs queda clar, és l'alcalde d'Òrrius, Xavier Masgrau, que ens dona aquesta última hora sobre quina és la situació en aquest incendi, que encara crema hores d'ara en una zona forestal a les afores d'aquest poble d'Òrrius, i que els bombers, 20 dotacions, 15 d'elles terrestres i 5 aèries, estan lluitant dels bombers per evitar que s'estengui en aquesta zona boscosa, que pràcticament seria tota la serralada litoral al voltant d'Òrrius. Alcalde, gràcies i molts ànims.
10: Moltíssimes gràcies, molt amable a vosaltres.
1: Passen 9 minuts de les 3.
11: Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
1: Ara sí, saludo per acompanyar-nos des d'ara i fins a les 4, el Ferran Casas, director adjunt del Nació Digital. Bona tarda.
12: Hola, bona tarda, Òscar.
1: El Jordi Cabré, escriptor i advocat. Bona tarda.
12: Bona tarda.
1: I l'expert en relacions institucionals, Isabel Lleuger. Bona tarda.
13: Molt bona tarda.
1: Tot a punt?
12: Sí.
13: A punt.
1: Vinga, doncs, ja sabeu, el primer tema ha estat aquest incendi, del qual ens seguirem pendents durant tota l'hora que ens queda del Catalunya migdia, però a banda d'aquest en tenim un altre que també es ve des de fora, com sempre. I els dijous, ja sabeu que és la Llucia Ramis qui ens l'ofereix. Llucia, bona tarda.
14: Bona tarda.
1: Estàs bé? Tu també?
14: Estic fatal. Estic
1: fatal?
14: Supermalalta, però intentarem xerrar.
1: Carai, tens?
14: No, fa dos dies o tres que no puc aturar de tossir, dia i nit, i estic una mica fet a pols, però...
12: Intentarem no tossir. Aquests encostipats, quan ve la calor, són més difícils de curar, eh? A vegades,
14: saps tant... la part bona? Que no fa tanta calor, perquè com que estàs així com destemperada...
12: Ah, molt bé. Que m'ha fotut pel costat positiu, vinga. Doncs vinga, molts ànims a la Llucia i que sí, ho superis gràcies. Ràpid. Què ens proposes, a veure?
14: Ahir vaig veure una notícia a l'Ara Balears que ha fet que se m'enduguin els dimonis. I és que resulta que a l'aeroport de Palma, a la façana de la terminal d'arribades, han posat un cartell publicitari íntegrament en alemany que diu, traduesc, el que passa a Mallorca queda a Mallorca. De fet, ni tan sols diu Mallorca, diu Malle, que és la denominació col·loquial que empren els turistes alemanys per referir-se a l'illa, i és una denominació associada al turisme de l'accés, no? També conegut com el turisme de gatera o el turisme de borratxera. Evidentment, el cartell ha indignat els residents perquè en aquest anunci tot està malament, i m'agradaria analitzar-lo. Per començar, la llengua en què està escrit, no? Només en alemany. Això vol dir que només va adreçat en els alemanys. Més específicament, els qui s'estaran només uns dies a l'illa. Recordem que el cartell està a la terminal d'arribades de l'aeroport. No esperen que els mallorquins ni els turistes d'altres procedències entenguin aquest missatge i, per tant, és com un codi intern, no? Una picada d'ullet, una complicitat davant dels nassos de tothom. Nosaltres ens entenem. Això queda palès, sobretot, per l'ús del col·loquialisme malle que només fan servir ells. Després tenim el missatge, que és calcat en aquella màxima de Las Vegas, el que passa a Mallorca queda a Mallorca. Què vol dir? Que a Mallorca no hi ha control, que pots fer-hi el que vulguis, pots beure i drogar-te tant com vulguis, fins perdre el coneixement, perquè ningú et retrà comptes, no? Pots fer balconing, pots insultar els treballadors a la via pública, això va passar fa uns dies a la zona de Serenal, uns borratxos que se burlaven d'uns operaris que feien feina de manteniment, que havien d'arreglar un fanal. I llavors el missatge, el que passa a Mallorca queda a Mallorca, transmet que aquest és un espai on els alemanys no han de complir les regles. Vine aquí i diverteix-te, i no passa res, no? L'anunci forma part d'una campanya de Sparkasse Ibero, que és una caixa d'estalvis i bancs públics d'Alemanya i un proveïdor de serveis de pagament tipus Bizum, la qual cosa ho fa encara més indignant, tot plegat, no? Hem de pensar que des de fa uns anys proliferen rètols, anuncis i serveis orientats exclusivament als visitants estrangers i que posen en banda d'una forma molt directa el lloc al qual aterres, no? Per exemple, els aeroports tant de Palma com de València han vist cartells que diuen, en anglès, la millor ciutat del món on viure i on invertir. Res de welcome, res de bon dia, sinó directament invertesqui vostè aquí. Això quan sabem que un de cada tres habitatges de les Balears els compren estrangers i d'aquests la majoria són no residents. Per tant, empraran aquests habitatges per passar-hi uns dies de vacances o per posar-los de lloguer en els seus paisans en un moment en què els illencs pateixen molt fortament la crisi de l'habitatge, la precarització de la feina i l'encariment dels preus, no? I ara que un any consecutiu més batem xifres rècord de turistes, veiem com cada cop més l'espai públic se subordina a la indústria turística, no? I ja feim tard en encarar el model que es projecta, en aquest cas a les Balears, però és aplicable a molts altres llocs, un model que es projecta als milions de turistes que arriben cada any a les illes, no? On queden la llengua i la identitat pròpies en unes infraestructures orientades al consum turístic sense límits? Quina és la imatge que estem donant, més enllà de ser un espai per especular, per saltar-se les regles i per fer coses il·lícites que no sortiran d'aquí? I el que és més important, tot això és reversible i com es reverteix?
12: Doncs moltes preguntes de la Llucia, a veure.
13: Jo no sé si estic capacitada per respondre a aquestes preguntes, però sí que...
12: Alguna em fa l'efecte que és retòrica, però...
13: Però està bé dir-ho. Jo sí que crec que realment és un error estructural, reputacional, i que, a més, al final de tot és... qui va deixar que això es pengés en la terminal? És a dir, que després hi ha una responsabilitat de dir com algú o alguna entitat, alguna empresa, alguna institució, algú no posa les llums vermelles, per tant, han fet molt malament la seva feina, més enllà de que el missatge t'agradi o no. Jo diria que es tracta més, que va molt més enllà d'un anunci desafortunat, no? Jo crec que té a veure amb el símbol d'un model turístic que converteix el territori en un producte i que, per tant, en els residents en un decorat. Els hi és igual el lloc, no? I per mi també fer servir Maie no es tracta només d'una abreviatura alemanya, és també posseir simbòlicament Mallorca des de fora, no? És a dir, no és Malle, no hauria de ser Malle, sinó que és Mallorca, i més si poses aquest anunci en la terminal d'arribades, no? Jo crec que també, jo sempre he defensat que no hauria d'existir l'antiturisme, és a dir, que tot i les mancances que pugui tenir el model turístic, hem de vehicular una política pro-turisme, però sempre cuidant la dignitat de la vida dels residents, no? Per què? Perquè des de la meva perspectiva el turisme és projecció, feina, economia, etc. Ara bé, també és veritat que quan aquesta marca, la marca turística, humilia el que és el territori, això es converteix en un producte de factura reputacional. Per tant, jo crec que el que està clar és que Mallorca no pot ser venuda com que tot s'hi val. I després estic d'acord amb el que deia la Llucia, no? El missatge, el contingut del missatge, no? El que facis a Mallorca queda a Mallorca, desprestigia precisament el que representa la illa, que no pot ser només associada amb una qüestió d'accessos, de no límits, de que no hi ha fronteres i que hi ha una certa impunitat amb tot allò que facis.
15: Bueno, jo crec que hi ha coses que depenen més i coses que depenen menys de nosaltres o dels governs d'aquí, locals o autonòmics, però que, clar, s'hauria de poder limitar alguns efectes, no? S'hauria de poder limitar un cert efecte crida. I a mi se m'acut, per exemple, doncs, que estaria molt bé que l'aeroport de Palma doncs, no estigués gestionat per AENA i que estigués gestionat, fins i tot sabent com són les administracions locals i autonòmiques de les Illes Balears, malauradament, que estigués gestionat per aquestes administracions locals, perquè fins i tot aquestes, governades pel PP i per Vox, tindrien segurament més sensibilitat amb aquest tema. Perquè AENA, que és qui gestiona els aeroports i, per tant, qui ha permès que es posi una publicitat d'aquestes característiques, doncs l'únic que li interessa és el compte de resultats. I el compte de resultats, doncs, l'engreixen més si són aeroports de tipus low cost que si són aeroports, doncs, intercontinentals o més petits, per no fomentar tant la indústria turística barata, no? Per exemple, el de Barcelona. És a dir, AENA podria dir que a l'aeroport de Barcelona, doncs, només allarga la pista, com han dit, no?, cap al Remolar i cap a la Ricarda, perquè d'aquesta forma, amb una pista més llarga, l'aeroport de Barcelona pot atreure vols internacionals, però que renuncien a que l'aeroport de Barcelona passi, tal com pretenen, de 55 milions de passatgers a 80 milions de passatgers, que bàsicament el que farà serà portar més turisme low cost, en el cas de Barcelona, doncs, que ja és l'aeroport low cost més gran d'Europa. I crec que el que val per l'aeroport de Barcelona val molt també per l'aeroport de Son Sant Joan, perquè les característiques de l'economia de les Illes Balears s'assemblen molt, malauradament per ells i per nosaltres, a les nostres. Fa uns dies ha sortit una publicació molt interessant, l'informe Fènix, que hem fet un grup de 7 economistes que en parla de tot això, no? I que parla de l'impacte d'aquest tipus de turisme en el producte interior brut per càpita, que ha anat baixant. És a dir, el producte interior brut als països catalans ha anat creixent, però ha anat creixent perquè en som més, però som més pobres proporcionalment, perquè els sous doncs, no han crescut prou. I un dels del que ha llastrat clarament els sous doncs és el sector turístic. I sí que aquí doncs, podem fer coses, no? Com tenir doncs, un salari mínim català, o en aquest cas doncs, hauria de ser un salari mínim balear que fos més alt que el salari mínim estatal, o incrementar la taxa turística i incentivar unes indústries en detriment d'unes altres.
12: Jordi?
16: Sí, jo m'imagino que hi ha una part de la comunitat estrangera, sigui alemanya o de qualsevol altre lloc, que pel que fa a aquest anunci deu pensar, ostres, tu, si tenen la pell molt fina, sou una bombolla, sou molt tancats, esteu molt amargats, al capdavall estem pagant nosaltres l'anunci, no n'hi ha per tant, etc. I per tant, me n'alegro molt que hi hagi hagut polèmica, perquè si hi ha hagut polèmica vol dir que la marca pot sortir perjudicada, i s'ho pensarà dues vegades abans de tornar a fer-ho. És una marca d'un banc...
15: No, però és una marca d'alemanys.
16: I d'un bisum, eh? Però sí, però aquest abisme que s'està creant entre la comunitat local i la comunitat internacional o turista, o turística, em sembla que pot créixer d'una manera desagradable i fins i tot perillosa. Això pel que fa al públic alemany, que vull pensar que hi tornarà a pensar, que tornarà a replantejar-s'ho i han de tornar-ho a fer de la mateixa manera. Ara, una altra cosa és el que és responsabilitat nostra, o el que nosaltres podem fer-hi. És una llàstima que, de nou, de cara a les negociacions pressupostàries, no s'hagi pogut o no s'hagi volgut, o no hi hagi hagut el talent necessari per forçar el traspàs de les competències o, com a mínim, la gestió compartida dels aeroports, però evidentment, sí, com deia la Ferran, això seria bastant una solució. Quan una cosa depèn d'N, pot ser que se'ls escapi de les mans allò que pugui més sensible cap a la comunitat local. Un aeroport, com altres infraestructures, un aeroport té una càrrega simbòlica molt important. És a dir, quan tu arribes a una terminal, siguis alemany, siguis català, siguis espanyol, siguis de qualsevol altre lloc, el primer que veus és aquella terminal. Són aquells anuncis, aquell missatge. I, per tant, allò que l'aeroport o la terminal autoritzi diu molt de la sensibilitat, de la simbologia, el missatge, allò que es vol transmetre. A l'aeroport de Barcelona es va decidir un moment donat donar la terminal a la publicitat del MoCo, d'aquest museu privat que hi ha a Ciutat Vella, que no em sembla del tot malament, però és molt millorable, és a dir, podria perfectament fomentar-se que si exposés un anunci del MNAC o del MACBA o de qualsevol altra institució, o que pugui ser una cosa, diguéssim, més d'interès general. No dic que s'hagi d'intervenir tot, no s'ha d'intervenir tot, s'ha de donar marge, però sí que et posa límits a una publicitat que en aquest cas és clarament ofensiva. I sí, confio que la retirin i que s'ho torni a pensar.
12: Doncs aquesta és la polèmica que hi ha per aquest cartell que hi ha en aquest aeroport de Mallorca i que ens ha portat la Llucia Ramis. Llucia, gràcies, recupera't.
14: Gràcies, que vagi
12: bonet. Passen 21 minuts de les 3. Fem una pausa i de seguida entrem en matèria amb tot l'embolic que hi ha al voltant del Partit Socialista Obrer Espanyol, del PSOE.
11: Catalunya migdia.
17: Aquest estiu, gaudeix amb Rosa dels Vents d'unes vacances inoblidables en família. Entra a turismeenfamilia.com i descobreix el nostre ventall de cases i activitats amb els millors monitors per gaudir d'un estiu memorable en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
18: Mi seguro de coche lo contraté en 5 minutos. El precio final...
20: Tuya, tuya.
18: Es el de la web y solo te llaman si lo necesitas.
20: Sí, tu prima.
21: Doncs sí, prima, l'assegurança que no t'esperes amb més de 5 milions de clients. Contracta la HelloPrima.es o truca'ns. Prima és una agència inscrita a la DGS que distribueix assegurances de Great Lakes Insurance.
22: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. Es produeix un clic que et fa avançar, t'entusiasmes i ja no pots parar. Per això és normal que decideixis pujar a un Hyundai Tucson des de 150 euros al mes, finançant amb Banco CTLM Sau fins al 31 de maig. Més informació a Hyundai.es.
23: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
24: Costa obrir una porta quan no saps què hi ha darrere, però quan algú t'hi acompanya, tot és més fàcil. Des d'Acció, l'agència per al creixement de les empreses, t'obrim la porta a exportar amb seguretat, a entrar a nous mercats i a trobar clients internacionals en un món que no s'atura. T'obrim la porta a la internacionalització de la teva empresa. Acció. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
27: Tots els marroquins roben.
28: Ens treuen treballs.
29: Com a trans, et veuen com un monstre.
30: El propietari no vol jugar a una persona gitana.
31: Aquest, amb un trastorn mental, és violent.
32: Una soledat, la gent gran.
33: Són gent que roben.
34: Paràcid. Marimatge.
35: Però si estic sol.
36: Puto mono.
37: Terroristes.
38: Ve a menjar plàtans.
39: Monstre. Tot això és odi.
40: Aturem-lo. Taula d'entitats del tercer sector social, amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona.
11: Catalunya migdia.
19: En un món de pessimisme, angoixa i males notícies, a la tarda hem trobat la fórmula.
41: Hem de ser molt creatius i molt sensibles. I això ens pot salvar dins d'aquest món tan atrofiat.
19: Perquè estimem el que fem, i estimar és el més important.
41: Estimar és molt revolucionari. I ets la força que ens pot salvar.
19: I sabem celebrar els bons moments.
41: Pa-da-pam!
19: Uau! I com diu l'escriptor Vial Mesquida, visca la veu.
41: M'agrada molt la teva veu. M'agrada sentir les veus. Jo som molt de ràdio, també, eh?
17: De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
19: La tarda dona molt de joc.
11: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
17: Catalunya Ràdio.
11: Som 3CAT.
17: Som 3CAT.
12: D'aquí a 6 minuts seran 3:45 de la tarda. Som al Catalunya Migdia amb el Ferran Casas, el Jordi Cabré i la Isabel Lleuger. Hem parlat sobre aquest anunci a Mallorca, també sobre aquest incendi a Òrrius, en una empresa de cera i de parafina, i que els bombers, 20 dotacions, 15 terrestres i 5 aèries, estan intentant evitar que s'estengui més enllà per tota la serralada litoral, cosa que seria realment molt problemàtica perquè allà hi ha molta massa forestal. Hem parlat amb l'alcalde d'Òrrius, que ens ha explicat com els habitants d'Òrrius estan confinats contaminats per els efectes del fum, que és molt negre, molt dens, no és tòxic, però sí que és molt molest, i que s'han desallotjat algunes cases disseminades en la zona més boscosa d'Òrrius. De seguida ja anirem cap allà per saber quina és l'última hora. Això en el dia en què Pedro Sánchez i el PSOE intenten desvincular-se de la suposada trama que ahir apuntava el jutge Santiago Pedraz, que haurien muntat l'exsecretari d'Organització Santos Terdán i la militant Leire Díez per incidir en jutges i en fiscals que portaven causes que podien afectar el PSOE i l'entorn familiar de Pedro Sánchez. Els socialistes demanen esperar a les concrecions de la investigació judicial i diuen que no saben res de suposades factures falses del partit, com apunta el jutge. Per tant, Patxi López, portaveu dels socialistes al Congrés, demana prudència.
0: Pues supongo que la justicia es la que tiene que certificar todas estas cosas con pruebas.
12: Però més enllà de la prudència que demanen els socialistes, ja hi ha qui diu que és molt casual aquesta acumulació de casos contra el PSOE. Un dels que ho diu és el ministre, també socialista, Ángel Víctor Torres.
1: Estamos en el embrión, en los albores de una investigación. Se quiere hacer un uso político de las investigaciones judiciales. O sea, estamos asistiendo en directo a un show que sí provoca shock, pero que es un show.
12: En una línia semblant s'ha expressat el president de la Generalitat, Salvador Illa.
2: Respectem i respecto la justícia, només faltaria. Però sabem distingir el que és una coincidència del que no ho és. Sabem distingir el que és una casualitat del que no ho és. Si ingenus, tampoc ho som. I si algú pensa que ens doblegarà, jo li dic avui aquí, fes el que vulguis, no ho aconseguiràs.
12: I és que aquest cas Leire Díez, que va revifar ahir, podríem dir, s'embolica amb el cas Zapatero, que també vam conèixer fa uns dies, o, per exemple, el del germà de Pedro Sánchez, que avui ha començat el judici a Badajoz, acusat d'haver-se'n beneficiat d'una plaça feta pràcticament a mida i aconseguida en un concurs que el jutge considera sospitós. Veurem què surt d'aquest judici. No sé com ho veieu tot plegat, que s'ha generat al voltant del PSOE.
3: Tu, Jordi, sisplau.
16: M'ha sorprès la contundència del president Illa. Evidentment que la política vol dir que has de fer declaracions i has de tenir un relat. I el relat del president Illa és aguantarem, som els socialistes i no hi ha qui ens doblegui. És evidentment legítim i fins i tot em sembla raonable en el seu cas. Ara, és que està plovent molt fort. És que està plovent molt fort i les sospites són grans i són molt lletges i són molt generals. Afecten el Partit Socialista Obrer Espanyol i afecten el PSC, valgui la redundància, i són greus. Jo diria que un exemple de ponderació declarativa seria dir anem a col·laborar amb la justícia i veurem què passa. Hi ha coses que, si realment són certes, no es poden admetre, però confiem en els nostres companys de partit i veurem si tot això es pot provar. Em sembla que hauria estat molt més raonable, molt més sensat i molt més moderat, ja que a ell li ha agradat tant la sensatesa i la moderació. No m'aventuro només per vocació professional, sinó també per ètica. És a dir, no m'aventuro a dir què pot arribar a passar, què hi ha de cert, què no hi ha de cert, però sí que és veritat que les dues coses poden ser certes. Al mateix temps que pot haver una persecució judicial que l'independentisme ha patit de forma molt barroera i que la UCO és la UCO i que la UDF és la UDF i que a vegades actuen d'una manera poc convencional i poc professional i molt política, que és una cosa que és veritat, també és veritat, d'altra banda, que pot haver-hi coses que realment no siguin presentables, que realment s'hagi actuat amb molta matusseria i que el relat del jutge i que el relat judicial sigui veritablement sòlid. I quan és tan sòlid i afecta tanta gent, em sembla que, com a mínim, les declaracions dels polítics haurien de ser de prudència.
3: Jo estic d'acord amb molt del que està dient en Jordi i qualsevol dels panorames davant a mi em preocupa molt. Tant si és que hi ha una conxorxa per desestabilitzar el govern de l'estat espanyol inventant-se o fent una traçabilitat fictícia d'una sèrie de delictes gravíssims, com si aquests delictes existeixen. Per tant, a mi em preocupa molt perquè em dona un missatge que aquells que creiem en la democràcia i creiem que Espanya és un estat democràtic, qualsevol d'aquests escenaris és un escenari reputacionalment negatiu i que comporta que la ciutadania dubti de qualsevol mecanisme democràtic actualment. No? Jo crec que això és molt greu, és molt greu, i per tant aquests escenaris, sigui perquè hi ha una conxorxa realment de la policia, etc., o sigui perquè realment el PSOE ho ha fet tan malament com el que ens estan dient a través de les informacions, em sembla que els dos escenaris són gravíssims i el que fan és faltar, és a dir, minvar la reputació del que és un estat democràtic, que jo segueixo pensant que vinc en un estat democràtic ple de mancances i ple de coses a millorar, com no pot ser d'una altra manera. Dit això, és evident que el PSOE viu un moment delicadíssim, delicadíssim, i que, a més, jo crec que... Jo fins ara defensava que una posició progressista havia de ser encara més contundent que una posició conservadora. Jo crec que no. És a dir, la necessitat davant de possibles delictes, conservadors i progressistes siguin tan contundents un com l'altre per perseguir els possibles delictes, ha de ser una demanda ciutadana i una demanda de qualsevol partit, sigui quina sigui la seva ideologia. Dit això, jo crec també que el PSOE ha de demanar una investigació fins al final, ha de posar sobre la taula la presumpció d'innocència i denunciar també la política de fang, si s'escau. Però també crec que si hi ha corrupció s'ha de depurar, però també crec que associar el que pugui passar amb que el socialisme és punible, crec que és un error. És igual que si associem el cas Kitchen amb que els conservadors són de per se manipuladors i instrumentalistes dels poders de l'Estat. Crec que és un error, i això és el que no hauríem de deixar, i això és el que crec que el PSOE ha de reivindicar. Que si s'ha fet una mala praxi, investigar, prudència, i anar fins al final i col·laborar amb la justícia, però no deixar que s'associï a unes determinades conductes que poden ser delictives si es demostren, amb una contaminació del que representa, en aquest cas, el socialisme. Crec que això és necessari per part de totes les persones que podem tenir veu o per part de tots els responsables polítics de reivindicar, igual que hauríem de reivindicar que el conservadorisme no va associat amb unes activitats delictives, per molt que el cas Kitchen ens posin acá al PP, que també direm, no?, que més val que vigili la seva pròpia moral i actuació, pugui posar-se en boca que ha actuat més o menys bé o més o menys malament.
4: Aviam, a mi el que està passant o el que es queixen els dirigents del PSOE ja ho vam veure aquí, no? Va passar amb la Laura Borràs, que era presidenta del Parlament, va passar també amb la família Pujol, que és... Hi havia coses, sí, però la justícia i la policia doncs es van ocupar de posar-hi més pa que formatge perquè eren qui eren, però hi havia coses. Perquè també quan en el marc de l'Operació Catalunya, doncs de coses mal fetes i de mirar d'empastifar, doncs també es va mirar amb Esquerra Republicana, també es va mirar amb la CUP i no es va trobar. Per tant,
16: el PSOE
4: i el Xavier Trias tampoc.
3: Però sí amb Laura Borràs i sí, tant, que ja veurem que decideix la justícia amb el cas de Pujol.
4: Amb el PSOE, evidentment, no tots els dirigents, però és evident que hi ha algunes coses doncs que no acaben de fer massa bona olor. No? Veurem què passa amb el cas de José Luis Rodríguez Zapatero, que com a mínim ja sabem que és poc ètic el que hem vist. Després caldrà veure si és delicte. Però amb el cas Santos Cerdán o amb el cas Ábalos, jo, per exemple, amb el cas del Santos Cerdán, estic bastant convençut que si Santos Cerdán no hagués tingut el rol polític que hagués tingut i no fos qui és, doncs no haurien anat amb aquesta força i amb aquesta contundència contra ell. Però també, pel que sabem del sumari i de les investigacions, doncs hi ha algunes coses que no acaben d'estar fines, que no acaben de quadrar. Com deia, posava jo aquests exemples doncs, de la família Pujol i de la Laura Borràs. En tot cas, sí que jo crec que, a diferència d'aquests partits independentistes que jo esmentava, o de Podem, que també ha sigut víctima d'aquesta mena de muntatges per part de les clavegueres de l'Estat, el PSOE sí que hi podia fer alguna cosa. I ho podia fer de forma legal i eficaç, i no de la forma cutre i penosa en què sembla que ho han fet doncs, amb la Leire Díaz i amb la supervisió, diuen, de Santos Cerdán i de la gerent del partit, i veurem si Pedro Sánchez o no n'estava el cas. Ho dic perquè el PSOE no té el cercle virtuós del que es beneficia la dreta a Espanya, no? D'aquests jutges i fiscals corruptes, d'aquesta premsa i aquests partits que ho amplifiquen i que els hi permet, doncs, allargar casos que a vegades, doncs, no tenen res, però, caram, durant aquests anys el PSOE ha tingut, i encara té ara, però jo crec que ja no hi és a temps, però durant aquests anys el PSOE ha tingut el BOE, ha tingut el Consell de Ministres i ha tingut una majoria absoluta al Congrés, perquè la majoria de la investidura per moltes coses no val, per moltes coses no és operativa, i és molt difícil a vegades que aconsegueixi aprovar coses. Però jo crec que aquesta majoria absoluta de la investidura, atès que els socis que van investir Pedro Sánchez, tant Junts com Esquerra Republicana, com Bildu, com el PNB, com Sumar i Podem, han estat víctimes d'aquests mateixos aparells de l'Estat, haurien estat disposades a fer una reforma ambiciosa de la llei orgànica del Poder Judicial, de la llei de secrets oficials, de la llei del CNI, de la llei de cossos i forces de seguretat de l'Estat, i el PSOE ha preferit no fer-ho, ha preferit intentar pactar, intentar
16: la llei
4: que
16: Mordassa,
4: això
16: sí,
4: no els hi passés, la llei Mordassa, i per això ha tingut durant 8 anys un ministre de l'Interior, com Fernando Grande Marlaska, que s'ha dedicat a tapar a la policia, a defensar-la i fins i tot a infiltrar policies al moviment independentista. I que ahir, increïblement, Fernando Grande Marlaska plorava perquè en seu parlamentària, perquè deia que resulta que el PP té massa informació del que fa la policia. Bueno, però és que el senyor Grande Marlaska, quins canvis ha fet al Ministeri de l'Interior en 8 anys? Quants comissaris ha depurat? Què ha fet per garantir que el que va passar amb l'Operació Catalunya i que el que va passar amb Podem, o el que va passar amb el Catalan Gate, amb l'espionatge a líders polítics independentistes, no torni a passar? La senyora línia... Margarita Robles, que és d'aquí depèn el CNI, què ha fet durant 8 anys?
16: Amb aquesta línia, perquè estic d'acord amb el que dius, només per reblar-ho, hi ha aquella frase de l'Aznar que diu el que puede hacer que haga, i això vol dir que l'àmbit de la dreta i del conservadorisme i l'extrema dreta espanyola, també valgui la redundància, doncs s'activa des del punt de vista professional, mediàtic, judicial, i tothom fa el que pot per intentar embrutar. Per exemple, ara no sabem si què hi ha de cert i què hi ha de provat o de no provat, però mentrestant el cost electoral i de soroll ja és molt elevat pel PSOE. Mm-hmm. I això de vegades funciona ja de per si. Per la banda del PSOE i per la banda del progressisme, també hi hauria d'haver-hi un que puede hacer que haga. És a dir, tant des del punt de vista legislatiu que ara apuntava el Ferran, però també des del punt de vista de reacció. Si tu realment tens alguna possibilitat de demostrar ràpidament allò que va fer el Trias, que d'endemà demostrar que no hi havia el compte, d'argumentar, de defensar-te, més enllà de som molt valents i de que van a per nosaltres, poder reaccionar ràpidament i poder... Perquè no és poc poder el que té el PSOE. No, és que no tenim els jutges, que és... Vaja, em sembla que és l'únic estat d'Europa que és capaç de dir aquestes frases, però vaja, no tenim els jutges, d'acord, no teniu els jutges, però algun poder teniu. I podíeu haver previst, primer, fer coses per poder demostrar la vostra innocència, i segona, no fer determinades coses. També hi ha el que pueda no hacer que no haga, i el resulta que sembla ser que alguns xoriços ho han fet.
12: Deixa'm dir que això del que està passant amb el PSOE es barreja amb que avui ha començat a declarar a l'Audiència Nacional la cúpula del Ministeri de l'Interior que comandava Jorge Fernández Díaz en l'anomenada trama Kitchen.
4: Però fixa't.
12: El tribunal investiga la presumpta operació parapolicial de l'anomenada policia patriòtica per espiar l'extresorer del PP, Luis Bárcenas, i eliminar proves de la compatibilitat B del Partit Popular. La Fiscalia demana una pena de 15 anys de presó, tant per l'exministre d'Interior, Jorge Fernández Díaz, com pel seu número 2, Francisco Martínez. Pel comissari, José Manuel Villarejo, en demana 19. Aquest matí ha passat el mateix amb els dos màxims responsables del Ministeri, Jorge Fernández Díaz i Francisco Martínez, neguen tenir cap coneixement d'aquesta operació, i això sí, no s'han acusat l'un a l'altre, que és el que havien fet en el moment de la instrucció. Aquesta vegada ha semblat que hi havia una mena de pacte de no agressió entre tots dos que deien això.
5: No, jamás. Es más, si me permite, yo no ordené nunca investigaciones sobre nada, pero desde luego sobre esto, nunca.
6: Nadie me habló de esa que hoy conocemos y que nos tiene aquí, ¿no?, por la operación Kitsch.
12: Doncs no en sabien res, ells no van organitzar res i no van ordenar res.
4: Això arriba al jutjat quan és una guerra dins del PP. És a dir, quan Jorge Fernández Díaz s'equivoca, traspassa la frontera i es posa... utilitzen per una guerra dins del PP, dins de la dreta espanyola, a aquesta policia patriòtica. Perquè quan això és contra l'independentisme, o és contra l'esquerra, és a dir, contra els que no juren bandera cada dia i fins i tot s'atreveixen a qüestionar la unitat d'Espanya, aleshores queda impune. Perquè Jorge Fernández Díaz seu al banc dels acusats pel cas Kitchen, però no per l'operació Catalunya. No per tot el que van fer contra Podemos.
16: Sí.
4: Tot això queda absolutament impune, malgrat que, per exemple, hi ha aquella gravació brutal amb Daniel D'Alfonso, que era el cap de l'oficina antifrau de Catalunya, per ser incomprensiblement nomenat en el seu moment per Convergència i Unió, conspirant contra els polítics independentistes. I és cert que el PSOE, l'esquerra, pot dir que no té un control de la justícia i la policia a Espanya, perquè aquests poders, doncs, segurament, doncs, encara hi ha una pulsió repressiva del franquisme i no van fer la transició. Però el PSOE ha gaudit als anys 80 de majories absolutes per reformar-los i no ho va fer. I ara, i ho torno a repetir, ha tingut durant aquests anys una majoria absoluta clara i que s'hauria compromès, n'estic segur, en això, perquè és evident quin és l'interès polític dels independentistes catalans i bascos i de sumar-hi Podemos amb això, i no ho ha volgut fer. Ha pensat que hi podia pactar.
3: Jo, per haver agafat una miqueta el que ha parlat abans en Ferran i el que parlem ara, no? Perquè si no és com tot un revolutum, jo només aclarir una cosa. Qualsevol estat de dret democràtic, la policia s'infiltra quan hi ha un moviment que el que fa és intentar trencar l'ordre constitucional democràticament establert. Dit això, el cas Kitchen, és evident que el que passa aquí és que, primer de tot, que el PP no es pot

0: el sistema que s'està establint i que és el millor dels pitjors sistemes funcioni a nivell democràtic. I jo crec que aquest és el problema, no? Jo crec que el PP ha de ser criticat amb tota contundència, que el PSOE ha de ser criticat també amb tota contundència, si es demostra tot això que té a veure amb el que representa el Partit Socialista o amb el que representa el PP. Jo crec que Kitchen no és només un tema de corrupció, és molt més que un tema de corrupció. Kitchen és realment la sospita de que un estat utilitzat com a servei de seguretat del PP. I jo crec que això és tan greu com pensar que l'estat, en tant que estat, no ha de vigilar per la seguretat de la pròpia estat. I que segurament aquí el procés d'aquests 8 anys de governar el PSOE en el Congrés dels Diputats de Madrid no ha sigut un exercici de modificar aquestes qüestions. Sí, també és veritat que no hi ha hagut per part de l'oposició, també hi poso a Junts per Catalunya, ni tampoc per part dels socis de govern, una acció totalment contundent per reclamar-ho. Per què? Perquè aquests pactes establerts durant aquest temps els hi han anat molt bé. És a dir, hi han hagut altres prioritats que han posat sobre la taula. Perquè els interessos partidistes, lamentablement, passen moltes vegades per sobre de l'interès de la ciutadania.
1: Jo, simplement, només per una reflexió important, ja estem parlant de drets fonamentals quan parlem d'infiltrar-se en moviments polítics i de determinat sentit. És a dir, pot haver-hi alguns que puguin ser més radicals, altres que puguin ser-ho menys, però si tu no poses límits a la intervenció policial dintre dels moviments associatius, polítics, cívics, etc. Si no poses límits a això, efectes drets fonamentals i passen coses com que acabes infiltrant policies a assemblees de mestres.
2: D'aquí a 2 minuts seran 3:15. Som al Catalunya Migdia, fem una pausa i de seguida anem a Òrrius per saber l'última hora d'aquest incendi que afecta a una indústria, però que també ha passat al bosc que hi ha al seu voltant. Ara hi anem cap allà.
3: Catalunya Migdia.
4: Ocasión Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus, ahí está. Se acerca, tasa su coche y atención porque ha visto el mejor precio garantizado y pago en 24 horas con Ocasión Plus. Para vender tu coche, elige ganar. Yo me voy a Ocasión Plus.
5: Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
6: La poeta Xènia Diaconova es va criar amb el seu pare llegint-li poemes. Poc sabia del català quan va arribar, però amb el temps s'ha convertit en la traductora al català de Txékhov i Anna Politkovskaya. Xènia Diaconova, de Sant Petersburg, al nostre estudi.
5: Les dones i els dies, amb Montse Virgili. Aquest divendres a partir de les 9 del vespre a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio.
6: Aquest divendres descobrim un dels cervells més brillants de la nostra època. Amb totes les lletres.
5: Catalunya Ràdio.
3: Som 3CAT.
5: Som 3CAT.
3: Catalunya Migdia.
7: Amb Volotea i els seus vols directes a Múrcia des de Barcelona ja ets allà, a la vora del Mar Menor, envoltat de la història de Cartagena, o t'està en un... Per on anàvem? Ah, sí! Amb els vols directes de Volotea a la regió de Múrcia, des de només 29 euros, de cop, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
8: Quina raó mou el teu món?
9: Lo futur del Pere.
10: Algun dia tenia el meu propi piset.
11: Tornar a casa tranquil·la, sigui l'hora que sigui.
12: Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi. Més informació, gent.cat/nou model de finançament. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
13: Joan, demà hem d'anar a Igualada.
14: I després a la meva mare, Olà. Mm-hmm. Carreguem les cadires i cap a Reus, que juga el meu nebot.
15: Molt bé.
14: Arribarem a tot?
15: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
16: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
3: Catalunya migdia.
17: Hola a tothom, sóc Carles Porta. Comencem la 7a temporada de Crims.
18: Torna Crims, amb una nova temporada on tots els casos estan marcats per la premeditació.
19: La persona que l'estava esperant sabia què passaria per allà en aquella hora, perquè tenia la seva rutina.
18: En el primer capítol, un cas reobert aquest 2026 després de 20 anys i que està a punt de prescriure, el crim de Capbon a Lleida.
20: Quan el vehicle està a punt de trepitjar l'asfalt després de pujar la rampa, el pistoler apunta el vidre del darrere i dispara 3 trets.
19: Per darrere espera i pam, pam, pam.
18: Crims. Nous episodis. Aquest divendres a l'app web de Catalunya Ràdio.
21: I també disponible a la plataforma 3CAT.

0: Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
1: D'aquí a 13 minuts seran les 4 de la tarda. Som al Catalunya Mitjà i ja sabeu que des de les dues estem molt pendents d'aquest incendi en una indústria a Òrrius, al Maresme, i que afectaria massa forestal. Els bombers estan treballant-hi, 20 dotacions, 15 terrestres i 5 aèries. N'hem parlat amb l'alcalde de la població i ara podem anar allà in situ amb la unitat mòbil de Catalunya Ràdio, amb la Matilde Seoane i la Cèlia Forment. Cèlia, bona tarda.
2: Hola, bona tarda, Òscar.
1: Quina és la situació ara mateix aquí?
2: Doncs mira, nosaltres ara hem pogut arribar fins a aquesta zona que es diu la Riera de Riu de Meia. És a l'entrada d'Òrrius, una zona especialment sensible des del punt de vista forestal perquè connecta directament amb tota la serralada litoral. Aquí hi ha una gran continuïtat de bosc que s'estén fins pràcticament Tordera per tot el Maresme, molt a prop també del parc de la serralada litoral i de l'espai natural del Mont Negre i el Corredor. L'incendi s'ha declarat, com deies, poc després de 1:15 del migdia. Aquesta empresa situada al carrer Lleida d'Òrrius, nosaltres no hi tenim una visió ara mateix directa perquè hi ha un fort desplegament dels cossos d'emergència i ens podem acostar fins a un mig quilòmetre a l'entrada del poble. Aquesta empresa es dedica a la fabricació de parafines i ceres i per aquesta pròpia circumstància està sent difícil apagar les flames. Ara la nau industrial, els bombers han confirmat que ja crema completament. Els equips d'emergències estan aplicant una estratègia defensiva des de l'exterior davant del risc de col·lapse de la coberta d'aquesta fàbrica. Tota aquesta virulència de les flames, de fet, no ha afectat els treballadors perquè han pogut sortir de la fàbrica i no consta cap persona ferida. A hores d'ara, el dispositiu d'extensió continua sent molt ampli, treballen aquestes 21 dotacions terrestres, 4 helicòpters dels bombers de la Generalitat, amb els esforços centrats especialment en el flanc dret de l'incendi per evitar que el foc salti a un barranc que tenim aquí mateix i entri encara més dins la massa forestal. Per tant, el gran repte ara mateix seria evitar sobretot que el foc avanci cap al bosc, perquè aquesta zona està envoltada de vegetació, sobretot el que veiem són pins, alzines. Hi ha alguna masia disseminada també que els equips d'emergència han evacuat, segons ha confirmat fa una estona l'alcalde d'Òrrius.
3: El que estem ara és desallotjar una part de nuclis disseminats de la població i la resta com confinament.
2: Sentíem ara l'alcalde d'Òrrius, que és el Xavier Masgrau, i Protecció Civil també ens ha activat fa una estona el pla Infocat. Han enviat emergències un és alerta als telèfons mòbils de la població demanant el confinament immediat del municipi d'Òrrius, que hi viuen unes 600 persones. Es demana als veïns que mantinguin portes i finestres tancades, no surtin al carrer mentre duri l'emergència. I l'Ajuntament ens ha confirmat també que fins aquí s'han desplaçat efectius de policies locals de municipis propers com Cabrera de Mar, Argentona, la Roca del Vallès, per donar suport en els accessos i també en el dispositiu de seguretat. Una curiositat és que ara vèiem, per arribar aquí al poble, nosaltres hem hagut de fer una petita collada, una carretera amb moltes curves estreta, i vèiem el transport públic, l'autobús ha intentat fer mitja volta perquè els equips de seguretat no ens deixen, com hem dit, accedir fins al poble, i ha quedat com entrevessat. Llavors, ara també tenim un petit problema de trànsit amb aquest autobús que ha quedat atrevessat al mig de la carretera.
1: Doncs aquesta és la situació que tenim ara mateix a Òrrius, en aquesta indústria que es dedica a la fabricació de parafines i de ceres, que crema, pràcticament ha cremat de manera íntegra el que és la fàbrica, i ara el que intenten els bombers és evitar que les flames vagin més enllà en la zona boscosa. Ja hi han entrat, però esperen que no vagi més enllà, que no salti aquest barranc i que, per tant, no afecti a la serralada litoral. Ja sabem que les condicions meteorològiques són extremes i això està provocant no només aquest incendi d'Òrrius, n'hem tingut també un altre a Bot, a la Terra Alta, aquest ja està estabilitzat, i ara mateix, des del trànsit, el Servei Català de Trànsit s'informa que ara mateix l'autopista AP7 està tallada a Vilafranca del Penedès també per un incendi d'un vehicle. Per tant, aquest seria un altre incendi no natural, sinó que seria d'un vehicle, però en tot cas està tallada l'AP7. Per tant, ara mateix la situació, que és molt delicada per culpa d'aquestes condicions meteorològiques, que fa que s'hagi d'extremar al màxim la precaució per evitar més incendis, a banda dels que ja tenim ara mateix. Per exemple, en una piulada d'ara mateix dels bombers diuen que a Òrrius l'incendi de vegetació forestal no propaga, segueix actiu, però el mantenim dins de la capacitat d'extinció. Treballem, diuen els bombers, per assegurar la cua, que és on s'ha produït el vessament de parafina. La indústria crema completament i continuem amb la contenció. Per tant, aquesta és la situació que els mateixos bombers de la Generalitat fan a través de la xarxa social, a través d'X, de fa tot just un minut. Per tant, és l'última hora. La Cèlia Forment i la Matilde Seoane, que continuaran en aquesta zona per tal d'informar Catalunya Ràdio de quin és el desenvolupament d'aquest incendi. Fins ara, Cèlia.
2: Fins ara, Òscar. Per cert, perdona, sí, ara veiem tota una sèrie d'helicòpters. Aquesta activitat dels helicòpters és constant ara mateix a aquesta hora. Descarreguen contínuament aigua mentre sobre aquesta columna de fum, que podríem dir que és la protagonista perquè és una columna de fum molt visible, es veu també des del Maresme, des del Vallès, i no conté gasos tòxics, no conté aquests gasos tòxics de la parafina, però sí que és molt i molt densa, negra, absolutament negra, i això, la veiem molt a prop.
1: Molt bé, doncs estarem pendents de tot plegat. Fins ara, Cèlia.
2: Fins ara.
1: Falten 8 minuts per arribar a les 4. I una cosa més abans d'arribar al final del programa. Col·lectius laics convocaran una manifestació contra la visita del Papa Lleó 14 el dia 9 de juny a Catalunya. El lema de la manifestació és «Jo no t'espero». La Fundació Ferrer i Guàrdia, Ateus de Catalunya i Europa Laica tornen a convocar una protesta com van fer ja durant la visita de Benet XVI l'any 2010. Critiquen que la visita es presenti com un viatge d'un cap d'estat quan es tracta d'una visita d'un líder religiós, reclamen que els actes no es paguin amb diners públics i tot i que l'Església pagarà part de tota la visita amb diners de patrocinadors i de donatius, l'estada de Lleó 14 també té un cost per les arques públiques. Per exemple, l'Ajuntament de Barcelona ha d'assumir les despeses de seguretat o de neteja, mentre que la Generalitat ja ha dit que aportarà 1,6 milions d'euros a través de la recaptació de la taxa turística. També cedirà l'estadi olímpic de Montjuïc sense haver de pagar el lloguer habitual. Les entitats demanen la derogació dels acords del concordat amb la Santa Seu de l'any 1979 durant el govern d'Adolfo Suárez i que han mantingut els privilegis, diuen, tant polítics com econòmics i simbòlics de l'Església Catòlica. És veritat que sabem que hi haurà aquesta visita a Catalunya els dies 9, 10 i 11 del Papa Lleó 14, i ara és la primera vegada que veiem que alguns col·lectius aixequen la veu per protestar contra la mobilització, podríem dir, dels poders públics per aquesta visita del Papa.
4: A mi em sembla que qualsevol protesta és legítima, i la protesta laica és legítima en una societat democràtica com no pot ser d'una altra manera. Ara bé, també crec que reduir la visita del Papa a que ve un líder religiós o que un líder catòlic és quedar-se curt. El Papa és també el cap de l'Església Catòlica i cap de l'Estat del Vaticà. I té una incidència diplomàtica, moral i mediàtica indubtable i a nivell mundial, i que no té cap altre líder religiós, i per tant s'ha d'entendre que aquesta visita del 9, 10 i 11 de juny a Catalunya, que a més jo crec que s'està gestionant a nivell de reputació i a nivell dels mitjans de manera impecable des del bisbat amb la figura d'en Fernando Sánchez, crec que és important posar-ho en valor. I després té una dimensió internacional evident. Jo només penso que a nivell reputacional, a nivell professional, Catalunya i Barcelona, jo crec que tenen l'oportunitat, i ho estan fent, de funcionar amb una intel·ligència institucional important. Acollir no vol dir ni ajonallar-se, i protestar no vol dir menysprear una oportunitat de projecció global. També jo crec que hi ha un argument que a mi em sembla que és interessant posar sobre la taula. Primer, que la visita papal situa Barcelona i Catalunya en el mapa diplomàtic, cultural i espiritual del món, i després que aquesta idea de que si bé el papa haurien de tenir el mateix tracte a tots els líders religiosos, jo crec que és trampós i que no respon a una realitat. És veritat que tots els credos mereixen qualsevol respecte, però no tots els líders tenen el mateix rang ni institucional ni projecció. Per què? Perquè el papa combina lideratge religiós universal, cap d'estat, diplomàcia vaticana i capacitat d'interlocució internacional. I, per tant, el tracte institucional ha de ser un tracte diferent. Per tant, a mi em sembla que és legítim, però que no té raó de ser infravalorar la visita del papa.
5: Bueno, aquí segurament hi ha també un pes de la nostra tradició, és dir, negar la tradició catòlica a Catalunya seria una cosa estúpida. Ara, jo sóc un ferm defensor del laïcisme i entenc que hi hagi qui pugui molestar-se per la visita, no tant per la visita, sinó pel tracte que rebrà i per com doncs s'estan implicant totes les institucions i tots els poders públics, i quan s'impliquen vol dir també doncs que hi ha una despesa pel que representa en alguns àmbits l'Església Catòlica. Però clar, l'Església Catòlica és molt ampli, l'Església Catòlica fa moltes coses, i hi ha moltes coses que la gestiona molt malament i que són molt criticables, per exemple, doncs tot el tema dels abusos, o tota la posició que encara té en alguns temes morals, o en relació a la dona. Però també és veritat que en un moment d'extremismes i de fanatisme religiós, doncs la figura i els discursos del papa Lleó XIV doncs tenen un efecte certament balsàmic si ho comparem doncs amb altres manifestacions del cristianisme o d'altres religions, com a vegades l'islam, no?
6: En qualsevol cas, és una protesta curiosa perquè en primer lloc ignora la tradició cristiana d'aquest país, i de fet, per molt laic que siguis, amb tots els respectes, i per agnòstic i ateu que siguis, no hi hauria Sagrada Família sense cristianisme i sense catolicisme. I això ho has de tenir present i ho has de poder respectar i poder assumir que vingui el cap d'estat del Vaticà i líder de l'Església Catòlica a visitar ja beneir, de fet, la culminació de la Sagrada Família. Em sembla de calaix. Una altra cosa és que en aquesta cerimònia hi haurà, que jo sàpiga, dos caps d'estat. Un d'ells hauria sigut perfectament benvingut per Antoni Gaudí, l'altre no. L'altre, el rei d'Espanya, Antoni Gaudí, segurament li ha donat l'esquena.
1: Deixeu-me dir, ja tinc la indirecta o la ironia, deixeu-me dir que no protesten per la visita en si, diguem-ne, és a dir, ells accepten la visita. El que protesten és per la mesura o la desmesura.
5: Sí, pel desplegament.
1: No? És a dir, clar,
6: és com protestar per la desmesura de la Sagrada Família. Sí, és molt gran, però escolti, facin una de laica. Facin una, a veure si se'n surten.
1: Però, és a dir, sí, però la Sagrada Família es paga amb les obres, amb ingressos privats. I llavors aquí és veritat que hi ha un... que després poden ser defensables o no, però hi ha uns diners públics que es destinen a aquesta visita.
5: Sí,
1: que hi pot haver gent que deu pensar, escolta'm, si ve el president francès també costa uns diners a l'erari públic, perquè també s'han de tallar carrers.
5: Hi ha exempcions fiscals, com n'hi va haver també amb la Copa Amèrica, de vela.
1: Sí.
5: Clar, és que al final també... És a dir, jo dic, entenc la queixa, no? Però és que no tot en allò que inverteixen les administracions, no? Des dels concerts de la Mercè fins a la visita del papa, o fins als diners que es gasten amb el circuit de Catalunya o amb la Copa Amèrica, agrada a tothom sempre, no?
4: Evidentment.
6: Però és curiós que no hi hagi altres confessions que protestin. Justament qui protesta és el que no té confessió. Mm. Això és curiós.
1: També em semblava curiós que fins ara no els haguéssim sentit. És a dir, perquè hem sentit tots els preparatius, tots els actes que hi haurà i tot plegat, i era un punt estrany que no hi hagués ningú que digui, home, aquí s'està fent una mica de desmesura. També és lògic que hi hagi alguns col·lectius,
6: que
4: està bé que hi siguin, i que està bé que hi hagi la resposta.
5: En tot cas, res superarà aquella mítica protesta quan va vindre Benet XVI a inaugurar la Sagrada Família, que és quan hi va haver tot el debat per on havia de passar l'AVE, si havia de passar per dintre la ciutat, aquelles pancartes que es van fer de volem el papa pel litoral.
1: Ferran Casas, Jordi Cabré, Isabel Lleuger, gràcies a tots tres, fins la pròxima.
4: Gràcies.
1: Queden 15 segons per arribar a les 4, 15 segons per saludar el Francesc Garriga amb la tarda de Catalunya Ràdio, 15 segons per sentir els blocs informatius del 3 Catinfo. Nosaltres tornem demà a partir de les 2. Fins llavors, bona tarda de dijous a tothom.
7: Ràdio Castelldefels. Són les 4.

0: Castelldefels avui.
1: Bon dia, repassem ara els titulars locals d'actualitat. L'adhesió de Castelldefels a la red de ciudades que caminen ha debat al ple municipal. La sessió ordinària d'aquest divendres a la una del migdia inclou, entre altres temes, aquesta aprovació de l'adhesió de la nostra ciutat a la xarxa que promou un canvi de paradigma en la planificació urbana, situant les persones vianants al centre de les polítiques de mobilitat, urbanisme i salut. El ple es retransmetrà demà divendres en directe a Ràdio Castelldefels, al 98 FM o radiocastelldefels.org i també al canal de YouTube municipal a partir de la una del migdia. Obertes les inscripcions per participar al Desembarcament Pirata 2026, Castelldefels obre ja la participació ciutadana per al Desembarcament Pirata, un dels espectacles més emblemàtics de les festes del mar. Les inscripcions estan disponibles fins al 12 de juny. I en l'àmbit esportiu, el millor futbol internacional sub-8 es reuneix a Castelldefels al llarg d'aquest cap de setmana. A partir de la tarda de demà divendres i fins a la tarda de diumenge 31 de maig, jugadors de 7 i 8 anys d'edat de 30 equips europeus disputant el primer torneig FICAP. El Futbol Club Barcelona, el Real Madrid, el Paris Saint-Germain o l'Sporting de Braga competiran amb clubs locals i del nostre entorn com la Unió Esportiva Castelldefels, l'Sporting Gavà o l'Esportiu del Prat, entre altres equips. I fins aquí el repàs informatiu als titulars destacats d'aquesta hora. Tornarem en una hora amb una nova actualització informativa. Fins ara!
0: Castelldefels avui.

0: radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.
1: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
2: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
3: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
4: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
5: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te l'ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
0: Ràdio Castelldefels a la carta. On vulguis i quan vulguis, tots els programes de ràdio. radiocastelldefels.org.
5: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
6: Així som. Així som. El magazín de Ràdio Castelldefels.

Castelldefels, així som. Castelldefels, així somos. Un espai on trobaràs informació d'aquí. Un espai per al debat i l'entreteniment. Un espai per saber les coses que passen a Castelldefels. I el que és més important, amb la teva participació. Castelldefels, així som.

0: Bon dia, Castelldefels. Buenos días, Castelldefels. Aquí y ahora comienza Castelldefels Eixisom. Avui a la nostra tertúlia política, com cada dijous, al Partit dels Socialistes de Catalunya. Avui ens visitarà el regidor Jordi Planell. També sabrem com s'està desenvolupant aquesta roda de premsa convocada per Zero Aeroport i altres plataformes que suposen l'ampliació de l'aeroport del Prat i on es troben en aquests moments la Patricia Gazaga i el Miguel Navarro. Parlarem d'una activitat molt bonica el diumenge de l'alliberament de tortugues que ha estat cuidant el CRAM, aquesta clínica especialitzada, i que faran que tornin de nou al seu medi natural, que és el mar, que tindrà lloc aquest diumenge i aquest any per primera vegada a la platja de Castelldefels. Carlos Maestro és músic i també és el productor de la Conchi Moreno, que és la nostra veïna que va guanyar el concurs, el darrer concurs de joves talents. Ens explicarà què ha fet darrerament amb la seva música. I parlant d'esports, ens referirem a la velada de boxa de Golden Boxing Father, que tindrà lloc als Jardins del Castell la setmana vinent amb els seus protagonistes. I com sempre, el nostre mòbil tornarà a visitar un comerç de proximitat, un comerç local. Comencem. Welcome!
1: Així som. El magazín de ràdio Castelldefels. Ana López.

Ràdio Castelldefels a la carta. On vulguis i quan vulguis, tots els programes de ràdio. radiocastelldefels.org

0: Així som. El magazín de ràdio Castelldefels. Ana López.
1: Castelldefels Coffee.
2: I en aquest espai, com cada dijous, el Partit dels Socialistes de Catalunya ens acompanya avui Jordi Planell, regidor. Molt bon dia, senyor Planell.
3: Molt bon dia.
2: Doncs aquí parlem de l'ordre del dia del ple que tindrà lloc demà, del mes de maig, que com sempre es farà a partir de la una i que poden seguir en directe a través de Ràdio Castelldefels. Què destacaria de l'ordre del dia? Bé, abans hi ha un escrit.
3: Sí, sí, sí. A veure, el ple de primera s'espanta, perquè hi ha 18 punts i 3 mocions, però bueno...
2: Això vol dir que sortirem a les 9 de la nit?
3: No, jo crec que podrem fer el debat de molts punts conjuntament, perquè són molt similars, ara els repassarem, i sí, com vostè bé diu, primer hi ha un escrit que ha presentat la plataforma Afectats per la Hipoteca, per recordar una cosa molt fonamental, que les decisions polítiques, encara que la gent digui que la política a mi no me sirve de nada, tenen incidència directament amb la vida de les persones, sobretot amb la vida de les persones més vulnerables. I per què diem això? Perquè el rebuig que va fer el Partit Popular, Vox i Junts al Congrés amb el decret antidesaucis, doncs això té conseqüències. I aquestes conseqüències és que moltes famílies amb una situació precària ara són molt vulnerables. I amb aquest escrit el que pretenen és posar de manifest davant del ple amb 3 exemples de 3 famílies que a dia d'avui estan patint les conseqüències per no haver aprovat aquest decret, doncs explicaran la seva situació perquè tothom sigui conscient. I bueno, és una mostra més de que realment polítiques progressistes i d'esquerres tenen unes conseqüències i polítiques de dretes tenen unes altres. I això ho veurem amb aquest ple. I dit això, doncs, el ple, com he dit, té 18 punts i els primers punts són donar comptes de punts que són habituals per aquestes dates de l'any. El resum del... un informe del resum anual de l'Ajuntament amb els resultats de controls interns, després donar comptes del control financer de l'exercici 2024 amb el pla anual del 2025. Aquí entren auditories que es fan a les empreses municipals com Llarfels i com SAC. Després tenim un punt que és donar compte dels informes trimestrals de tresoreria, el clàssic que es presenta cada 3 mesos, on es diuen les mesures contra la morositat i el període de mig de pagament, que en aquest cas està en 24,0 poc dies. Després hi ha un altre punt de la intervenció municipal i que explica l'execució pressupostària i els moviments i situació de tresoreria. Aquí sí que, com sempre, demanem més informació perquè no ens ve tota la informació a l'expedient i esperem que de cada ple la tinguem. A l'estat de tresoreria a dia 1 de maig. Això és el que volem, sempre. Vale? Per tal de poder preparar-nos bé la intervenció d'aquest punt. Després hi ha un altre punt també que és donar compte del pla anual del control financer de l'exercici 2025, que aquí sobretot es parla de molts temes tècnics, però també s'alerta de riscos i es posa de manifest uns certs riscos que s'han de controlar. No és que hagin sortit, però sí que alerta. Contractacions repetides sense licitació, etcètera, etcètera. Bueno, són informes que s'han de fer i serveixen per autoauditar-se, no?, el propi Ajuntament, i està bé perquè és un control intern. Que governi qui governi s'ha de fer, no és qüestió de color polític. El 8è punt també és la dació en compte de l'informe sobre el pla de mesures antifrau i la memòria de comissió antifrau. Això és un corresponent a l'any 2025. Això ho vam començar a fer al setembre de l'any 2022, també per recomanacions de la nova interventora que va entrar. I bueno, també és un informe que alerta de coses que sense voler, igual està fent malament i t'estan avisant d'escolta. Per exemple, abans, se'n recorda vostè, en tots els actes contractem plataformes pels escenaris. I abans es feia amb partides o de joventut o de festes o de lo que sigui. inclús la policia. I clar, va haver un punt que van dir, escolteu, això ho feu molt sovint durant un any, s'hauria de licitar i hi hauria d'haver una empresa que guanyés la licitació per 3, 4, 5 anys i s'encarregués d'aquest muntatge. No cada vegada subcontratar-ho o contratar-ho a una empresa diferent. Són aquestes cosetes que tu penses que no passa res, que ho està fent bé i realment doncs, la llei diu que si és una contractació molt repetitiva, doncs el que has de fer és licitar-ho i que una empresa doncs, guanyi la licitació.
2: Són procediments, no?
3: Són procediments, sí. Són detallets que bueno, ho pots estar fent bé, tu creus que ho estàs fent bé, però realment, legalment, no és una infracció, però s'hauria de fer millor. Mm. Vale. Després ja entrem amb altres punts que són modificacions de les RLTs, la relació dels llocs de treball i la taula salarial de l'Ajuntament. Aquí el que s'està fent bàsicament és molts llocs de treball, com els enginyers, s'estan agrupant. En comptes de tindre dues categories, s'està agrupant en una mateixa categoria. I també aquí entra, degut al nou conveni de la policia, el que és el 7x7, és a dir, les jornades laborals de 7x7, que vol dir treballar una setmana sí i una setmana no. No, aquí també s'està aprovant. No tota la policia s'ha apuntat a aquest nou conveni, però sí que els nous membres de la policia local tenen la possibilitat d'adherir-se i fer aquest quadrant. El següent punt són dos punts que també els debatrem en conjunt, que són complements de productivitat, que el primer de tot és assolir objectius individuals per la transformació digital, aquests complements que s'avaluaran sobre el personal d'Ajuntament que els compleixi. I després, un acord regulador del complement de productivitat i avaluació. Aquí el que s'ha fet, pensem, ho preguntarem, és que s'han juntat dos complements en un. Això ho hem de preguntar perquè no ens va quedar molt clar l'altre dia a les comissions. Després tenim un altre punt també d'organització, que és petició d'autorització de compatibilitat. Aquests punts també van passant diverses vegades al ple. Són aquests punts de gent que treballa a l'Ajuntament que ha demanat la compatibilitat per treballar també en un altre lloc de feina. I en aquest cas s'han estimat dos i s'ha desestimat un. Després el punt número 13 és l'aprovació inicial de l'afectació del domini públic municipal de l'immoble de titularitat municipal situat al carrer Doctor Barraquer, és a dir, el CTC. Aquí el que estem fent és passar d'un domini patrimonial a un domini públic. És un pur tràmit. Ara que ja el tenim com a propietat, hem de canviar aquest domini. Després tenim l'aprovació d'un acte de la delimitació entre els termes municipals de Gavà i Castelldefels, que es va estar estudiant els límits entre Gavà i Castelldefels i s'han fet petits retocs. Bàsicament, les fronteres entre Gavà i Castelldefels han quedat igual i aquí nosaltres sí que aixecarem la mà perquè pensem que, en el cas del canal, si vostè ho mira, hi ha una part del canal, la cantonada de dalt a la dreta, que és part de Gavà. Aleshores, és una pena que ara, havent modificat això, no s'hagués modificat aquesta part i que tot el canal olímpic estigués al terme de Castelldefels. És cert que el canal pertany a la Generalitat, però si algun dia ens pertany a nosaltres, hi haurà un trosset que serà d'acabar. Per tant, ara era el moment d'arreglar-ho. Mm-hmm. Tampoc és greu. Suposo que es pot tornar a engegar a aquest anàlisi de límits. El punt número 15 són sí, és un tema de la xarxa d'enllumenat, el contracte, que aquí s'està aprovant un increment del 10% d'una de les partides que era de 100.000 euros degut a increment de costos. Doncs aquí s'està passant pel ple un contracte que penso que ja ve de la nostra legislatura i s'ha de fer una petita modificació per l'increment de costos que hi ha hagut. I amb el següent punt, el 6è, també va del mateix, va de xarxa d'enllumenat i instal·lacions semafòriques, que també hi ha un petit increment del 2% respecte al contracte inicial. està tot dintre dels terminis. Vostè sap que quan es licita un contracte hi ha una part que pot ser variable depenent amb el temps, cost de la vida, cost d'energia, etcètera, etcètera. Doncs ve per aquí només. I després, per acabar els punts ordinaris, tenim l'adhesió d'Ajuntament a la red de ciutats que caminen. Nosaltres estem totalment d'acord en fomentar el que és la vida saludable i fomentar que la gent camini encara més. Que aquí a Castelldefels, la veritat que la gent camina molt i fa molt d'esport. I aquí, aquesta xarxa de ciutats que fomenten el caminar, un dels principals

0: millorem la mobilitat i reduïm emissions també, contaminants.
1: Molt bé. I després quedarien ja les mocions que es presenten. Tres. La primera d'elles la presenta el grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya.
0: Sí, és una moció per la protecció, conservació, manteniment preventiu i reposició de l'arbrat urbà. És una moció que no només parla de preservar els arbres, sinó que parla de cuidar-los. Parla de com garantir el seu suport i conservació estructural. És a dir, hem tingut episodis, ja no parlo del Glòria, sinó episodis no fa molt de grans ventades i arbres alts com els que tenim als parcs de Can Bou, amb poques arrels perquè el nivell freàtic està molt a prop, tenen poca sostenibilitat. Per tant, s'hauria de fer un estudi, que això ja ho vam demanar, un estudi d'aquells arbres vulnerables o propensos a caure. I aquesta moció el que està dient és s'ha de planificar un estudi i s'ha de mirar aquells arbres que requereixen de reforçar la seva estructura, ja sigui en cordes o amb fustes o amb el que sigui. Però no hem de garantir només la salut de l'arbre, sinó hem de garantir que no caigui a sobre de ningú. Que aquí, uh-huh, aquí està el problema. A veure, jo crec que és una moció que jo diria que l'equip de govern per part de Llarfels, jo entenc que, i de Medi Ambient, suposo que aquest estudi el tenen mig fet, tenen controlat quins arbres estan en perill, i bueno, l'únic que proposem aquí és anem a posar partides pressupostàries per fer aquest anàlisi i poder actuar. O sigui, siguem preventius, no reactius.
1: La segona moció la presenten vostès?
0: Sí, és una moció bastant interessant, per impulsar una comunitat energètica municipal a Castelldefels i bueno, avançar amb la descarbonització i l'electrificació de la ciutat. Què vol dir? Què vol dir aquesta moció? Aquesta moció vol dir que nosaltres ens hem d'autoproveir i hem de ser capaços d'autoproveir-nos. I hi ha un model que es diu comunitat energètica, que pot ser municipal com privada, que pots produir electricitat i subministrar-la a 2 quilòmetres del centre d'on tu l'estàs produint. Per tant, podríem ser productors d'electricitat, si més no, per a tots els nostres centres municipals. I, a més, l'excedent el podríem vendre o el podríem fer servir per subministrar famílies vulnerables. Aquí està a l'esperit. I, clar, si vostè mira Castelldefels, per exemple, en aquesta plaça, es podria posar una coberta amb plaques solars. A la plaça de l'Esperanto també. Als edificis municipals, com la biblioteca, suposo que la biblioteca ja té plaques solars.
1: Ja té, efectivament.
0: La jefatura de policia també, però bueno, podem instal·lar més i de l'última generació que produeixin més. El pàrquing de... Se m'acut, el pàrquing del carrer Mèxic. Allà també podríem posar... No només generaria electricitat, sinó que també donaria ombra als cotxes. És a dir, tenim una gran capacitat de produir energia, perquè aquí a Castelldefels, si no tenim 300 dies a l'any de sol, no ho dec anar molt equivocat. I podríem ser productors d'energia per autoconsum, important, rebaixaríem la despesa municipal i, a més, l'excedent el podem vendre a famílies o el podrem fer servir per subministrar electricitat a famílies amb pobresa energètica. Aquest és l'esperit. I hi ha moltes maneres de fer-ho. No cal que aquesta moció la tombin amb una moció de totalitat. No cal. Podem parlar-ne. És un punt de partida i hi ha moltes maneres de fer-ho. Hi ha ajuntaments, com Sant Vicent dels Horts, que ja ho estan fent. Per tant, es pot mirar i es pot estudiar. No és una mala cosa. És com quan vam decidir canviar tots els fanals de la ciutat per llums LED. Ens va costar, no sé si 300.000 o 400.000 euros. Vam tindre subvencions europees, però bueno, la partida va ser important i ho vam haver de fer en 2 o 3 anys. Però quin és el resultat? Que hem baixat el consum de la ciutat i la despesa. I més després del que va passar amb la guerra d'Ucrània. Per tant, aquestes accions... Jo sempre dic el mateix... No hi ha res que et falli més, ja parlo a nivell nacional, més patriota que és independent energèticament. No dependràs de ningú i això et dona molta força perquè no et pot...

0: no et poden manipular amb el preu del barril de petroli o amb el preu del gas. Soc autoproductor, per tant, soc independent energèticament i és molt important. Pues aquí que esteu fets, també ho podríem fer.
1: I la darrera moció és la que presenta Movem en Comú Podem, en la qual demana que es desplegui un pressupost per a dur a terme el pla estratègic per a les persones grans del Baix Llobregat.
0: Sí, com bé sabem, el Consell Comarcal cada cert temps presenta uns acords, sobretot també en l'àmbit de la gent gran, i els aprovem aquí a l'Ajuntament, però clar, hauríem de tindre una partida pressupostària per tal de poder engegar a nivell local aquests acords que aprovem alegrement. Per tant, si no tenim un pressupost, no podem executar un pla local d'accions per la gent gran, per exemple. Hauríem de també tindre un pressupost per a condicionar l'urbanisme municipal a les persones grans, allà on no tinguem les voreres rebaixades, poder-les rebaixar. És a dir, un pressupost que no surti només de l'àrea d'urbanisme o a l'àrea de via pública, sinó tindre un pressupost concret per poder això, perquè les persones grans ens importen molt i cada vegada més aquests efectes tindrem més. I una cosa molt important també és el tema de l'habitatge dotacional. L'habitatge dotacional és molt important per a aquelles persones que estan soles i potser decideixen vendre el seu pis per tindre una pensió extra i poder anar a un habitatge dotacional amb el qual estigui més adequat per les seves necessitats si la mobilitat no és la desitjada. Per tant, nosaltres sí que teníem una intenció molt clara de fer habitatge dotacional el 1 de maig. On tenim aquí, Plaça Església, 1 de maig. Per què allà? Perquè tenen tots els serveis al centre. Tenen el transport públic també al centre. I aniria molt bé per aquelles persones que inclús viuen ara mateix en pisos sense ascensor o viuen a Vista Alegre o a llocs molt allunyats dels principals serveis municipals. Doncs això també podria vindre d'aquí. Pensar-hi una miqueta amb les necessitats que tindrem a llarg termini.
1: Molt bé, doncs fins aquí al ple, que vaja, vostè pronostica que serà una miqueta llarg?
0: Jo crec que no.
1: Vostè no falla, normalment.
0: Jo crec que no. Bueno, serà llarguet perquè potser algun punt s'enroca, però tenint en compte que molts punts els farem conjuntament i les mocions realment no són mocions complicades, són mocions que penso que tots podem estar en certa manera d'acord, no crec que tinguem grans debats en totes les mocions.
1: Però dit això, en el terreny de la política, aquí en el PSC, estan fent aquests moments primàries per decidir què encapçarà la llista de cara a les properes municipals.
0: Sí, el partit ja ha engegat el calendari per als municipals i aleshores, depenent de la situació amb la que estigui el partit a la teva població, és a dir, si estàs a l'oposició, si estàs governant però no tens l'alcaldia o tens l'alcaldia, es proposen diferents dates per començar els processos. Se li diu de primàries però no vol dir que hi hagi primàries. És a dir, es comença el procés de primàries i vol dir que durant 5 dies s'ha fet una nota pública que qui es volgués presentar com a candidat es podia presentar fins ahir a la nit, em sembla. A partir d'avui, les persones que s'han presentat o s'han postulat per ser candidats ho hauran de comunicar al partit i hauran de recollir el 25% dels avals que necessiten. Bueno, els avals representen el 25% dels militants. Uh-huh. Per exemple, si tinguéssim l'alcaldia, aquests avals representarien el 40%. És a dir, si vols presentar-te quan ja tenim un alcalde o alcaldessa, necessites un 40%. En aquest cas no tenim l'alcaldia i necessitem un 25%. I un cop les persones que avui s'han presentat i presentin els corresponents avals d'aquí una setmana, em sembla, o 10 dies, ara no me'n recordo els tempos, a partir d'aquí es fa una assemblea extraordinària, es notifica, s'aprova per assemblea i doncs tindríem el candidat o candidata.
1: I quantes persones s'han presentat?
0: No he parlat encara, perquè la secretària d'organització, que és l'Eva López, és la que està recollint la informació. Sí. Jo encara no he parlat amb ella. Suposo que ens ho comunicarà avui.
1: Molt bé, doncs pararem ja la setmana vinent d'aquest tema.
0: Sí.
1: Amb ella, crec, després sí, del ple,
0: exacte,
1: justament.
0: Exacte.
1: Doncs a part d'això, d'aquests que s'han engegat per decidir qui encapçalarà, com diríem, la candidatura per a les properes eleccions municipals, a què aquest LFL celebrem doncs, aquest cap de setmana la Fira de Sant Ponç, i després de la setmana vinent comencen les festes al barri, que com sempre la primera d'elles és la del barri de Vistalegre.
0: Sí, ja es comença a l'obrar a l'estiu, perquè ara comencem Sant Ponç, vindrà a Vistalegre, que és una festa molt, molt maca i que a nosaltres ens agrada molt, molt anar-hi. I felicitem a l'Associació de Veïns de Vistalegre per la feina que estan fent ja durant els darrers anys, que l'han aixecat de nou, aquesta festa, i la gran feina que estan fent entre tots. I bueno, és cert que ja comencem amb Vistalegre. Si no m'equivoco, després vindrà Can Roca i ja tenim Sant Joan. Per tant, és que estem ja encetant a l'estiu com cada any, i quan acabem Sant Joan ja queden 15 dies per les festes del mar i la sardinada popular, etc. O sigui, ja ho tenim tot aquí.
1: Amb l'arribada del bon temps, les festes. Doncs moltíssimes gràcies, Jordi Planel, regidor del Partit dels Socialistes de Catalunya. Que vagi molt bé.
0: Igualment.
1: Bona setmana.
0: Molt bon dia.
1: Bon dia.
2: Castelldefels Coffee.
3: ¿Por qué no me deja hacer una go-go girl?
4: Tras sufrir un remolino nos quedamos varados en una costa, y en esta costa estaba la isla donde vive Lurrita Muerto. Este es el programa de la Radiodifusión Mundial que te presenta el mejor panorama del rock y del pop mundial. Lurrita Muerto en Radio Castelldefels cada jueves a partir de las 8 de la tarde. No te lo pierdas.

Aishison. El magazín de Ràdio Castelldefels.

0: Bon dia. Fem un repàs ara a les notícies locals d'actualitat amb els tres titulars destacats d'aquesta hora, Castelldefels. El proper dilluns, 1 de juny, començaran les feines, l'obra civil, per la instal·lació d'un sistema d'ombratge a la plaça de l'Església. Aquestes feines estaven pendents de confirmació de data, tenint en compte el calendari d'actes a la plaça de l'Església. Una vegada acabi la Fira de Sant Ponç, que es desenvoluparà a partir de demà i fins diumenge, dilluns ja serà el moment d'iniciar la demolició de paviments, fonamentacions i reposició. Es treballarà en dues bandes de la plaça entre palmeres. El dimecres es faran els acabats amb els registres i es deixarà que el formigó s'endureixi i ja serà el dilluns 8 de juny quan es montin els suports i les lones d'ombreig d'aquest nou sistema d'ombratge a la plaça de l'Església. Castelldefels commemora avui el Dia Internacional d'Acció per a la Salut de les Dones. La ciutat acull diverses activitats, entre elles dos tallers, una tertúlia i una caminada. D'aquesta manera, la ciutat es posiciona per la igualtat de drets de les dones a ser ateses i tractades de manera eficient, tenint en compte les seves pròpies problemàtiques de salut. Els tallers que encara es realitzen, ahir dimecres ja va tenir lloc la caminada i una de les primeres tertúlies amb veus de dones, aquesta tarda de dijous 28 de maig, a partir de les 6 de la tarda al CEM Can Roca, el taller Autocura Informada, guia i recursos per al teu moment vital, més 45 anys, i demà divendres al matí, de 10 a 11, a l'Espai Montserrat Roig, el taller Cultiva el teu benestar, moviments i respiració conscient. Zeroport i altres entitats socials i ambientals han convocat aquest matí una roda de premsa amb un objectiu principal d'anunciar una gran mobilització contra l'ampliació de l'aeroport del Prat. La data ja ha estat confirmada, serà el pròxim 20 de setembre, quan Zeroport i aquestes altres entitats socials i ambientals, que inclouen en defensa del territori i de l'aigua, de Pana i Aigües Vida, i moviments per l'habitatge, per la defensa del transport públic i contra la turistificació, participaran en aquesta gran mobilització el 20 de setembre contra l'ampliació de l'aeroport del Prat. I fins aquí els principals titulars d'aquesta hora al butlletí Castelldefels avui. Tornarem amb una nova actualització informativa d'aquí una hora. Fins ara.
1: Castelldefels avui.

0: radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.
1: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
2: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vital Dent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vital Dent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
3: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i-tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
4: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
5: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
0: Ràdio Castelldefels a la carta. On vulguis i quan vulguis, tots els programes de ràdio. radiocastelldefels.org.
5: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
6: Així som. Així som. El magazín de Ràdio Castelldefels.

0: Doncs anem a Barcelona i ja es troben Patricia Gazaga i Miguel Navarro en una roda de premsa que no s'està a punt de concloure, organitzada per la plataforma Zero Aeroport, on acaben d'anunciar una gran mobilització contra l'ampliació de l'aeroport del Prat el proper 20 de setembre. Molt bon dia, Patricia.
1: Bon dia, Anna. Doncs estem aquí a la FEDE, a la seu d'aquesta xarxa catalana d'entitats socials que es troba al carrer de Tàpies, al barri del Raval de Barcelona i que funciona com a espai de coordinació, trobada i activitats per a entitats de membres. Com ben deies en aquesta roda de premsa, la plataforma Aeroport i diverses entitats ambientals i socials, com són, per exemple, Depana, la Protecció per al Transport Públic, la Confederació d'Habitatge de Catalunya, també estava l'Assemblea de Barris per Declassament Turístic i l'entitat Aigua és Vida. Totes elles han anunciat la convocatòria d'una futura mobilització que serà el 20 de setembre i que fan la correlació de la gran manifestació que va ser fa 5 anys. I també l'han fet coincidir doncs, amb la previsió de l'aprovació del document de regulació aeroportuària, el DORA, per part del govern. Tot això, aquesta plataforma doncs, anirà ampliant més la informació sobre aquesta manifestació, que encara està pendent de conèixer-se doncs, el recorregut i on tindrà lloc. El que sí que estan previstes són futures jornades i debats sobre aquest tema, sobre les ampliacions aeroportuàries i el model turístic. Els actes previstos el mes proper és el 9 de juny, en una xerrada amb acadèmics i tècnics aquí a Barcelona, a Can Batlló, on també doncs, per buscar altres vies també de resoldre o de poder doncs, tractar aquestes qüestions, aquesta denúncia cap al model d'expansió d'infraestructures vinculades a transport aeri. I també el 18 de juny hi ha una xerrada de mobilitat amb la plataforma Protecció Transport Públic que tot això està previst doncs, també per estar en contacte amb altres entitats i també doncs, acabar de posar en comú tot el necessari per transmetre aquesta demanda i aquesta queixa en contra de l'ampliació de l'aeroport del Prat.
0: És a dir, que entenc que es tractarà el per què, o justificarà el per què es neguen aquestes entitats, aquestes plataformes a l'ampliació de l'aeroport, analitzant i debatent doncs, aquells sectors que es poden veure perjudicats per l'ampliació de l'aeroport.
1: Doncs sí, faran aquestes jornades per estar en contacte amb aquestes entitats i també a la mateixa roda de premsa, al torn de preguntes, ha assistit a l'Associació de Veïns del Baixador, de Castelldefels, que també han traslladat i estan en contacte amb l'aeroport i han traslladat que des de la Federació d'Associacions de Veïns de Castelldefels doncs, estan patint totes aquestes conseqüències dels sobrevols als aeroports. I han assenyalat també des de l'Associació de Veïns del Baixador que han detectat doncs, sobrevols cada 25 segons. Que deixa caure doncs, partícules de contaminació i també, bueno, també un altre dels temes ha estat el soroll. També durant la roda de premsa doncs, ha tingut èmfasi doncs, l'habitatge també, no? Doncs, aquest model turístic. L'habitatge s'ha posat de manifest per part de COSHAT, de la Confederació Sindical d'Habitatge. I ha sigut una jornada doncs, molt amb molta presència de moltes entitats.
0: Mm-hmm. Doncs alguna cosa més a destacar, Patricia?
1: Doncs un repàs de les entitats que han fet els parlaments que estan adherides a la plataforma. Tenim per una part de Pana, que estan en defensa de la natura, que porten més de 30 anys en un treball actiu. Han assenyalat sobretot la pèrdua de biodiversitat al Delta i també han exposat que l'ampliació, no? la previsió d'ampliar la zona CEPA és insuficient i que també han assenyalat doncs, com a data el 2050, que és la data que està previst doncs, que per normativa europea hem de ser neutres en emissions de carboni. Tot això ho ha relacionat com el motiu, no? de per què s'ha de evitar doncs, aquesta ampliació de l'aeroport, tenint en compte doncs, la natura, el clima i la societat. Per part de l'entitat de protecció de transport públic, han remarcat el dèficit d'inversió en la mobilitat quotidiana al transport, com poden ser els trens o altres tipus de transports, i han posat a manifest doncs, la falta d'inversió en alternatives al transport aeri. Des de la Confederació d'Habitatge Sindical de Catalunya han relacionat doncs, aquesta ampliació de l'aeroport doncs, amb l'afectació a la vida comunitària i al mercat de lloguer i com això també provoca mobilitat i dificultat a l'accés a l'habitatge, que es pot extrapolar perfectament doncs, a la nostra ciutat, a Castelldefels. Per part de l'entitat de l'Assemblea de Barris Pal de Creixement Turístic, han assenyalat doncs, la precarització del mercat laboral pel tipus del sector que és el turisme i també l'afectació a la contaminació i l'emergència climàtica. Han parlat també de que tenen previst que aquesta serà com una gran primera mobilització, aquesta del dia 20 de setembre, però que tenen en ment doncs, que sigui tot plegat un gran cicle de mobilitzacions i que no s'aturi aquest tipus de mobilització ciutadana. I per acabar, l'entitat Aigua és Vida ha fet una crida doncs, a caminar en contra del canvi climàtic i també ha assenyalat, sobretot, doncs, que aquesta ampliació de l'aeroport al final s'està fent en una regió que és inundable i llavors assenyalen també els riscos, no?, de tot plegat.
0: Doncs moltíssimes gràcies, Patricia Gazaga i també Miguel Navarro, des del barri del Raval de Barcelona, en aquesta seu d'entitats, on Ser Aeroport, juntament amb aquestes entitats que has destacat, han presentat les raons per les quals suposen el creixement i l'ampliació de l'aeroport del Prat des de diferents vessants. Moltíssimes gràcies, Patricia Bazaga, Miguel Navarro, destacats precisament avui en aquesta roda de premsa, en la qual també, com explicaves, hi ha participat l'Associació de Veïns del Baixador i la Federació d'Associacions de Veïns de Castelldefels.
1: Gràcies, retornem la connexió.
0: Moltes gràcies i bon dia.
2: Si te gusta la historia de la música, tienes una cita con Musicalia. La historia y la música de los mejores artistas, grupos nacionales e internacionales y las mejores bandas sonoras. Desde Radio Castelldefels.
3: Així som, el magazín de ràdio Castelldefels.

0: Doncs parlem ara de dues activitats relacionades amb el medi ambient. Una d'elles ja es va realitzar i l'altra arribarà aquest diumenge. L'activitat que es va realitzar és al Jardí de Papallones i la que arribarà el diumenge és una relacionada amb unes tortugues que d'alguna manera s'alliberen a la platja. Doncs parlem del tema amb l'Anabel Subies des de l'àrea del medi ambient. Molt bon dia.
1: Hola, bon dia, Anna.
0: Primer de tot, el Jardí de les Papallones. En què consistia aquesta activitat?
1: Mira, aquesta activitat va ser, diguem, l'acte final de les escoles, de la xarxa d'escoles de Castelldefels per la Sostenibilitat, que són, bueno, pràcticament, és la major part de les escoles i instituts de Castelldefels, formen part d'una xarxa amb la qual es treballa per intentar fer una escola o un institut més sostenible. Llavors, dintre del que és el grup de docents que ens anem reunint periòdicament cada mes per organitzar, diguem, bueno, per parlar sobre la sostenibilitat a les escoles i organitzar activitats, es va organitzar l'activitat de plantar un jardí de papallones al parc de la Muntanyeta. Per l'acte final, amb la qual hi ha representants de cadascuna de les escoles verdes, d'alumnes i de mestres també. Llavors, bueno, ens vam aplegar més o menys uns 60-65 alumnes a diferents escoles de Castelldefels, dos o tres o cinc de cada centre educatiu i uns 15 mestres. I van fer diferents activitats al Parc de la Muntanyeta relacionades amb les papallones. I una d'elles va consistir en la plantació d'un parterre que hi ha al costat de la font on es fa l'espectacle del Garigot i tot això. D'un parterre es va fer una plantació específica per millorar la biodiversitat de papallones.
0: Molt bé. Va concentrar l'entusiasme també de tot l'alumnat, no?
1: Sí, la veritat és que va ser un matí molt xulo, ens va fer un dia espectacular, fins i tot massa calor. Però bueno, vam fer diferents activitats, una gincama, un escape room, es van fer també jocs així pels més mogudets i es van també identificar algunes de les papallones que ja existien, que ja hi havia pel parc, amb un caçapapallones, un pot de vidre, es van caçar algunes papallones i entre els alumnes que van participar, amb guies identificatives, les vam identificar. Una mica perquè agaféssim pràctica amb identificar, diguem, espècies de bueno, espècies que ens trobem. I també l'activitat de plantació va ser molt xula. També va participar molt activament el personal de Jarfels, que de fet, bueno, Jarfels, que és l'empresa pública que fa el manteniment dels espais verds, doncs també ens va portar la planta. I bueno, i després els jardiners van estar ajudant els infants a fer la plantació de la seva planteta o les seves plantetes. Alguns d'ells van poder plantar més d'una. I bueno, i és interessant perquè dintre de la cosa són les plantes que es posen en un jardí de papallones, has de tenir en compte tot el cicle de vida de la papallona. O sigui, la papallona abans de ser papallona és oruga i abans és ou, no? Llavors has de tenir en compte plantar espècies que atreguin a les papallones, el que és l'insecte volador, però també atreguin a les orugues. Llavors hi ha una sèrie d'espècies que se li diuen nutrícies, que és que les orugues mengen, que es mengen les fulles o les tiges, no? I unes altres espècies que se'ls diuen les nectaríferes, que solen ser espècies amb flors de colors diferents, perquè cada papallona és específica d'una o dues o tres espècies només, i atrauen a les papallones que amb l'espirotrompa, no? van diguem, xuclant el nèctar de les flors. Llavors, bueno, has de tenir una mica d'idea de diversitat de quines espècies vols atreure de papallones i d'aquestes com poden fer per completar tot el seu cicle de vida amb el propi jardí, que puguin tenir les cries allà i les orugues i després la papallona.
0: Molt bé, els resultats no es veuen immediatament, clar, perquè s'ha d'esperar que tot aquest cicle arribi, es tanqui de nou, no?
1: Sí, bueno, el que sí que, de fet, va venir alguna papalloneta que no havíem vist pel bosc mentre estàvem plantant, perquè, clar, el que són les papallones que van volant sí que es van parant amb qualsevol flor que veuen. Bueno, ja ho veiem també, no?, quan plantem plantes amb el balcó, també de tant en tant s'apropa alguna papallona, no? Clar, perquè hi hagi una població, diguem, més fixa, sí que necessites completar tot el cicle, no? Però A la mínima que poses alguna planta aromàtica, alguna planta amb flor, sí que s'acaba apropant alguna papallona.
0: Molt bé, doncs aquesta activitat que ja va passar, a la que tindrem aquest dissabte, en què consisteix? Perdó, diumenge, a què consisteix, Anabel?
1: Sí, el diumenge bueno, tenim una activitat que més aviat és un acte que acostuma a aglutinar bastanta gent, eh? Entre 1.000 persones, 2.000, és un acte bastant multitudinari, és molt vistós, en realitat, perquè és el torna a casa, se li diu torna a casa, perquè és l'acte amb el que s'alliberen les tortugues, algunes de les tortugues que han passat per la clínica de la Fundació CRAM, bueno, perquè han tingut diferents problemes, que potser tenen alguna ferida o alguna aleta trencada o algun os trencat o han patit descompressió perquè les xarxes d'arrossegament se les han endut per davant. Llavors, a l'hospital, a la clínica del CRAM, diguem, les curen i quan ja veuen que estan preparades per poder tornar al mar, les alliberen. Llavors, una vegada a l'any es fa un acte, que és aquest acte multitudinari, diguem, que es diu Torna a casa, i amb aquest acte s'alliberen unes quantes de les tortugues que hi ha a la clínica. Llavors, normalment aquest acte es fa ja des de fa bastants anys a la plaça del Prat de Llobregat, perquè és on hi ha les instal·lacions de la Fundació CRAM. Però aquest any, també amb un conveni que té la Fundació CRAM amb l'àrea metropolitana, és el primer any en molt de temps que aquesta activitat surt del Prat de Llobregat i va a altres municipis de la metròpoli, i amb aquest any han triat Castelldefels. Llavors, es farà el mateix acte que es fa normalment al Prat, per si alguna persona hi ha anat o ho coneix, però es farà a Castelldefels. I bueno, és un acte que recull diverses activitats, és gratuït, està obert a tothom que vulgui gaudir d'aquest dia. I consisteix, comença a les 10 del matí, hi ha diferents, bueno, hi ha un punt d'informació amb botigueta, hi ha dues exposicions, una exposició que parla més del tema de la nidificació de les tortugues, de com detectar les petjades d'una tortuga que ha fet el niu, o bueno, quan triguen, per exemple, a eclosionar els ous. Hi ha munten una altra exposició també de quines són les principals amenaces que es troben de les tortugues que venen malaltes, diguem, a la clínica del CRAM. I llavors també fan uns tallers, hi ha un taller de pintacares, fan com una gincama també pels nens que hagin vingut a l'acte. Aquestes activitats comencen a les 10. A les 11:30 fan també un teatre sobre el rescat. Bueno, és un teatre, és lúdic, vull dir, no és allò molt... És pensat també per nens, sobre el rescat d'una tortuga. I a dos quarts d'una, a les 12:30, fan l'alliberament de les tortugues de la clínica del CRAM. I en el nostre cas, alliberaran 5 tortugues. Bueno, tinc els noms i els pesos aquí de les 5 tortugues.
0: Tenen nom i tot.
1: Tenen nom, sí. Quan arriba una tortuga al CRAM, la bategen, li posen el nom. Mm. I perquè conviu amb ells bastant de temps. Hi ha tortugues que porten allà... Bueno, hi ha tortugues que ja directament estan allà, que ja no les poden tornar a alliberar, perquè crec que ja del temps que porten allà ja no sabrien potser sobreviure amb el medi natural, o potser també segons la patologia que tenen ja no són aptes per sobreviure, no? Però hi ha d'altres que són aquestes que potser porten menys temps a la clínica i que encara no han perdut com l'instint, no? I que aquestes sí que són susceptibles de ser alliberades. I en el nostre cas tindrem a la tortuga Anna, que és enorme, fa 21 quilos de pes. Llavors tenim la Emma, la Jenny, la Ona i el Manolo. I aquestes tortugues seran alliberades pels voluntaris del CRAM. Amb algunes d'elles també hi haurà alguna representació de l'Ajuntament, i amb alguna d'elles també hi ha una representació dels infants de Castelldefels. S'han triat 3 infants que estan en aquests moments que són usuaris del passaport edonauta, i també aniran a acompanyar a les tortugues alliberades.
0: I en aquest cas, Ara parlarem del passaport d'Onauta, recordarem en què consisteix, però en aquest cas el que fa és depositar a la sorra les tortugues i elles ja saben el que han de fer i s'endinsen al mar.
1: Sí, sí, bàsicament.
0: No? Per imaginar-me la pel·lícula.
1: Sí, bàsicament, clar, les carreguen perquè pesen bastant. Per això també, diguem, qui porta la tortuga solen ser voluntaris que ja estan... diguem, estan avasats a carregar i descarregar tortugues, no? Les carreguen així per la closca, no? Sí. O sigui, les agafen de costat i les apropen pues, a 5-6 metres de lo que és l'aigua i llavors la tortuga camina fins a arribar al mar. Sí.
0: Molt bé. Sí. I recordem en què consisteix aquest passaport d'Onauta que fan servir estudiants de Castelldefels.
1: Sí, el passaport d'Onauta és un passaport que es dona... Bueno, és de la part també de participació ciutadana i educació. Se'ls dona als nanos de... Ara crec que és tercer i quart de primària, de diferents escoles de Castelldefels que estan adherides amb el que és aquest passaport. I el que fem amb aquest passaport és donar a conèixer a través d'un catàleg totes les activitats que hi ha fora de lo que és l'horari escolar, que són activitats que tenen alguna vessant educativa. Per exemple, totes les activitats de la Jugateca Ambiental de Medi Ambient estan incloses amb el passaport d'Onauta, o les activitats que es fan a Calganxo, o, per exemple, des de cultura també hi ha moltes activitats de biblioteca que tenen aquesta vessant educativa i que estan adequades amb aquesta edat dels infants. Llavors, cada vegada que l'infant fa alguna d'aquestes activitats que acompanyat per la família fora de l'horari lectiu, el monitor o educador que hi ha fent aquesta activitat li posa un segell al passaport. Llavors, bueno, ara quan faran el divendres vinent, el 5 de juny, faran la festa del Pla Educatiu Entorn i també els infants que portin el passaport crec que també els hi donen també, pues, no sé si fruita o... es pot bescanviar per alguna cosa, aquest passaport.
0: Molt bé, doncs recordem aquest diumenge a partir de les 10 del matí en quin sector de la platja es farà aquesta activitat d'alliberament de les tortugues?
1: L'activitat es farà, bueno, per qui conegui la Jugateca Ambiental, que també aportarà el seu taller dintre de el que és aquesta recopilació de tallers i d'activitats que es faran de sensibilització, està just a la passera que hi ha davant de la Jugateca Ambiental, que a l'estiu funciona com a biblioplatja, qui conegui la biblioplatja, val? Està més o menys a l'alçada del carrer 11, tirant cap a Gavà, molt a prop de l'oficina de turisme i el banc gegant. O sigui, des d'allà es veurà perfectament perquè hi haurà muntat a la sorra un escenari pel teatre i bueno, es farà un semicercle que és per deixar espai a les tortugues perquè puguin allí, diguem, caminar sense interrupció de les persones, no? Es fa com un semicercle a la sorra bastant gros. Llavors, a la primera part del semicercle es deixa un espai pels infants de 6 a 12 anys perquè puguin accedir i veure-hi bé, perquè si no, si hi ha molta gent, igual es queden darrere i no veuen. Llavors, a partir de les 10, a les botigues, es donen també polseretes pels infants que tenen entre 6 i 12 anys perquè puguin accedir a aquesta zona que s'habilita pels infants, val? Perquè ja estan asseguts a la sorra i no tenen a ningú davant per poder veure. Els punts d'informació botiga és una zona, aquesta polsareta, s'obren a les 10. Es recomana que s'arribi una miqueta abans perquè normalment s'hi fan cues...
0: On per poder agafar la informació.
1: Estan a la sorra, allà al mateix lloc on es fa l'activitat, val? Hi ha dos punts d'informació botiga on es fa aquesta, bueno, on es donen les pulseres, llavors, bueno, si arribeu pues, a 9:45 o el que sigui, veieu que hi ha unes cues amb un punt d'informació, és perquè els infants que d'entre 6 i 12 anys poden recollir la pulsareta. I llavors, hi ha el pal i corda, la secció dels nens, i llavors després hi ha unes balles, bueno, igual que es fa quan es fa lo del desembarco pirata, sí. Això, no? Hi ha unes balles i darrere de les balles és on es pot posar la resta de la gent.
0: Molt bé, doncs que tingueu molt bona diada, molt interessant des del punt de vista mediambiental i tant, aquesta tornada feliç al seu medi natural de les tortugues després d'haver estat ateses a la clínica del CRAM. I moltíssimes gràcies per acostar-nos tots els detalls, com diuen, d'aquesta activitat que es fa periòdicament cada any. Moltíssimes gràcies, Anabel Subiers, des de l'Àrea de Medi Ambient.
1: Moltes gràcies i als que estan escoltant.
0: Bon dia.
1: Gràcies.

0: radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.
1: Així som, així som. El magazín de Ràdio Castelldefels.

0: Bon dia, fem ara un repàs ràpid a l'actualitat més pròxima a través dels tres titulars que centren l'atenció informativa a aquesta hora a la ciutat. En marxa la presentació de candidatures de la nit de l'esport. Fins dilluns 1 de juny els clubs poden presentar candidats i candidates de cadascuna de les 13 categories i reconeixements especials. La cerimònia de lliurament tindrà lloc el 18 de setembre al SEM Can Roca amb la novetat de la categoria de millors esportistes màster masculí i femení majors de 45 anys. La dotzena caminada contra el càncer arriba aquest diumenge a Castelldefels. L'activitat, organitzada per la secció local de l'Associació contra el Càncer, l'Associació Espanyola contra el Càncer, forma part de la Setmana Sense Fum de Castelldefels. A partir de 11:45 del matí, amb sortida des del Passeig Marítim amb Avinguda República Argentina, el Baixador i arribada a la plaça de les Palmeres, comptarà també aquesta dotzena caminada amb activitats complementàries un cop acabada. Inscripcions obertes al Casal d'Estiu de Calganxo 2026. Les persones interessades es poden apuntar per a participar en el Casal d'Estiu del Centre d'Activitats Ambientals Calganxo. Les activitats destinades a infants de 4 a 12 anys d'edat es faran a partir del 22 de juny i fins al 31 de juliol, en 6 torns. Fins aquí el repàs informatiu als titulars destacats d'aquesta hora. Tornarem en una hora, ara ja amb el torn de l'informatiu local i totes les notícies en detall de Castelldefels. Fins aviat.
1: Castelldefels avui.

0: radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.
1: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
2: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
3: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
4: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
5: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
0: Ràdio Castelldefels a la carta. On vulguis i quan vulguis, tots els programes de ràdio. radiocastelldefels.org.
5: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
6: Així som. Així som. I get a rush. El magazín. I get a rush. De Ràdio Castelldefels.

0: Si vols, també pots escoltar-nos en directe o a la carta a radiocastelldefels.org. radiocastelldefels.org.
1: Així som. El magazín de Ràdio Castelldefels.

0: 爱之声，
1: 爱之声，爱之声，
0: el magazine de Ràdio Castelldefels

0: Ràdio Castelldefels. Són les 7. Ràdio Castelldefels.
1: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.

Molt bon dia, benvinguts, benvingudes a l'informatiu de Ràdio Castelldefels de dijous 28 de maig. Comencem amb els principals temes informatius de la jornada d'avui. Entitats socials i ambientals convoquen una gran mobilització el 20 de setembre contra l'ampliació de l'aeroport del Prat. La convocatòria arriba en un moment que les entitats de la plataforma Aeroport consideren estratègic, coincidint amb el període electoral. S'estrena aquest cap de setmana una fira de Sant Ponç renovada. Del 29 al 31 de maig, el centre de la ciutat es convertirà en un gran espai de trobada on combinaran tradició, gastronomia, cultura i activitats per tots els públics. La veu del veïnat pren protagonisme al Parlem amb l'alcalde. Ahir va estar al programa Parlem amb l'alcalde Can Bou, un espai mensual de proximitat per acostar l'Ajuntament a la ciutadania i fomentar la participació directa. Comencem l'informatiu.

0: Diverses entitats socials i ambientals han anunciat en una roda de premsa avui una gran mobilització contra el projecte d'ampliació de l'aeroport del Prat. La convocatòria arribarà en un moment en què les entitats de la plataforma Zeroport consideren estratègic. Escoltem el membre de la plataforma Zeroport, el Joan Manel del Llano.
1: Doncs des de les entitats que han intervingut i també Zeroport, doncs volem anunciar el 20 de setembre la data per una gran mobilització ciutadana contra el projecte de l'ampliació de l'aeroport, i el moment per aquesta mobilització és estratègicament clau perquè estarem en un període preelectoral. Farà 5 anys també de la gran manifestació o concentració que hi va haver, que va ser molt concorreguda i va ser històrica des del punt de vista de les protestes contra l'aeroport del 2021, i el govern de l'Estat també en aquella època estarà a punt d'aprovar, o ja ho haurà fet, el document de regulació aeroportuària d'AENA, que preveu 13.000 milions d'inversió en molts aeroports d'Espanya, entre els quals l'aeroport del Prat, amb els 3.200 milions d'euros que s'ha comentat.
0: Durant la roda de premsa, les organitzacions de la plataforma han alertat que tant el govern de la Generalitat com el de l'Estat continuen impulsant l'ampliació de la infraestructura, malgrat, diuen, els impediments ambientals i els impactes que, segons denuncien, tindria sobre el territori, el clima, l'habitatge o la mobilitat. També critiquen les inversions previstes per AENA dins del document de regulació aeroportuària, que contemplaria actuacions a l'aeroport del Prat com l'ampliació de la T1, la reforma de la T2 i el reacondicionament de la pista Mar. Les entitats consideren que el projecte incrementaria encara més la pressió turística i l'especulació immobiliària, a més d'afectar espais naturals del Delta del Llobregat. En aquest sentit, diversos col·lectius han expressat el seu suport a la mobilització que està prevista pel 20 de setembre, entre ells DEPANA, l'Assemblea de Barris pel Decreixement Turístic, Aigua és Vida, la Confederació Sindical d'Habitatge de Catalunya i l'Associació per a la Promoció del Transport Públic. Zeroport ha avançat que, abans de la protesta de setembre, organitzarà diferents debats i xerrades informatives per exposar els efectes que, segons la plataforma, tindria l'ampliació de l'aeroport. Entre les activitats previstes hi ha una taula rodona el 9 de juny a Can Batlló, una jornada sobre ampliacions aeroportuàries al Congrés dels Diputats el 15 de juny i una nova xerrada conjunta amb l'Associació per a la Promoció del Transport Públic el 18 de juny al Bici Hub de Barcelona. En acabar, les entitats impulsores han fet una crida a la ciutadania a participar en aquesta mobilització prevista pel 20 de setembre. Escoltem el membre del Zeroport, el Joan Manel del Llano.
1: Volem afegir que les entitats presents fem una crida a mobilitzar-nos i a omplir, activar-nos i a omplir els carrers massivament el pròxim 20 de setembre per fer efectiva aquesta gran mobilització, que esperem que així sigui, que és un clam que va més enllà del projecte d'ampliació de l'aeroport del Prat, perquè està en joc la natura, la salut, el clima, la nostra economia, la vida i, en definitiva, tot allò que fa factible la subsistència. Moltes gràcies.
0: Aquest cap de setmana Castelldefels es prepara per viure una nova edició de la Fira de Sant Ponç, una cita tradicional que enguany es presenta amb una renovació important per fer-la encara més atractiva i participativa. Del 29 al 31 de maig, el centre de la ciutat es convertirà en un gran espai de trobada on es combinaran tradició, gastronomia, cultura i activitats per tots els públics. Escoltem a Mar Sicília, regidora de Comerç, que ens explica quines entitats participen a la fira.
2: Del comercio local contamos con 30 establecimientos, y ya sabemos que hay una parte que pertenece a una empresa externa que es quien lleva toda esa parte de organizativa y también algunas dinamizaciones. Dentro de ellas se incluye pues una parte de degustación de vinos, de vermut, con música en directo, con maridajes, algo, experiencias muy, muy, muy interesantes, pero para el público más adulto, pero sin olvidarnos, por supuesto, del público infantil, que va a poder disfrutar de todos esos talleres que ya se empezaron a hacer estas ediciones pasadas y que tienen tantísimo éxito. Y además, bueno, talleres infantiles como por ejemplo el de Un día en la granja, aquel taller tan divertido también de cómo elaborar una butifarra, bueno, pues todos estos talleres a lo largo de los 3 días, en horario de mañana y en horario de tarde, también se van a poder disfrutar para que sea pues un evento, una feria para todos los públicos y muy familiar.
0: La nova proposta manté l'essència de la Fira de Sant Ponç, però incorpora múltiples novetats pensades per ampliar el públic i oferir així experiències diverses. Escoltem a la regidora de Comerç, a la Mar Sicília.
2: Van a haber diferentes actuaciones, tanto ya te digo como a la hora del vermut, que se podrá degustar vermut, como por la tarde para amenizar también la tarde con música en vivo, que gusta muchísimo también a todos los públicos. Y ya te digo, además, otra novedad, que va a haber cine al aire libre en la tarde del sábado, todo compaginado para que una actividad no se pise la otra, ¿no?
3: Claro.
2: Pero todo pues, música en directo, el maridaje, el vermut, los talleres infantiles y en este caso el cine familiar también al aire libre.
0: És així com durant 3 dies la plaça de l'Església i els carrers del centre s'ompliran de vida amb parades de productes, activitats culturals i una programació festiva continuada. La Fira de Sant Ponç és una de les celebracions més antigues de Catalunya vinculada a la figura de Sant Ponç, el patró dels arbolaris, i tradicionalment té lloc al voltant de l'11 de maig en diferents municipis del territori. Escoltem a Luisa Pacheco, cap d'unitat intermitja de Comerç i Consum.
4: Aquesta i, per extensió, la resta de les fires són molt importants amb el que considerem l'estratègia de dinamització comercial de la ciutat. Les fires són un aparador pels comerços, però també és un punt d'atracció per visitants de tota l'àrea metropolitana de Barcelona que poden conèixer no només els estands que formen part de la fira, sinó aprofitar per dinar, per passejar, per fer compres aquí al centre de Castelldefels, perquè, com saps, tenim un centre comercial urbà important i amb un model comercial i amb una varietat comercial també important.
0: A Castelldefels aquesta festa se celebra des de l'any 1991, consolidant-se com un esdeveniment de referència dins del calendari festiu local i un espai per posar en valor els productes naturals, l'artesania i la cultura popular. Amb aquesta edició renovada, la ciutat aposta per fer créixer la fira i convertir-la en una experiència encara més completa, pensada per gaudir-la amb família o amb amics. Ahir va ser el programa Parlem amb l'alcalde Can Bou, un espai mensual de proximitat per acostar l'Ajuntament a la ciutadania i fomentar la participació directa. És així com l'alcalde de Castelldefels, el Manu Reyes, va donar resposta a les preguntes que formulades per les periodistes de Ràdio Castelldefels i Comunicació Digital. L'espai va estar conduït per l'Anna López, la periodista de Ràdio Castelldefels, amb la participació de l'equip de Comunicació Digital, amb la Maria José Blanco. La primera de les qüestions tractades va ser l'adjudicació per part del Ministeri de Transportes i Mobilitat Sostenible del contracte de serveis per redactar l'estudi informatiu sobre la implantació d'una via quàdruple entre Castelldefels i el Prat de Llobregat. Escoltem la resposta de l'alcalde, el Manuel Reyes, en relació amb aquesta notícia.
5: Bueno, sí, hemos visto esta noticia cuando todos pensábamos que lo de la cuarta vía que iba a conectar pues Castelldefels con el Prat iba a ser ya una realidad. Por lo tanto, nos sorprende porque pensábamos que después de esta inversión multimillonaria que está haciendo Adif en la estación de nuestra ciudad, respondía que ya había un proyecto, o entendíamos así, de cuatriplicación de la vía, pero bueno, ahora parece que va a haber unos estudios. Bueno, yo siempre digo que se estudia mucho, pero parece ser que no se aprueban nunca los exámenes, porque volvemos a estudiar, lo estudiado y seguimos estudiando. Yo creo que la gente lo que quiere son soluciones. Y lo que todo el mundo reclama es que el transporte público vuelva a recuperar la credibilidad que tenía antes. Que los trenes lleguen puntuales, que lleguen a las horas, que la gente se pueda montar en el tren porque no va hacinado y que pueda llegar a su puesto de trabajo, al médico, a la universidad puntual, ¿no? Y yo creo que se ha perdido mucho la confianza y por tanto pues pedir aquí a quien corresponda que haga las inversiones que requieren las infraestructuras principales, como es el tema de los trenes, para que la gente pueda utilizar el transporte público y dejar el coche en casa, que en el fondo es lo que queremos todos.
0: I a través de les xarxes socials, la ciutadana Marta Bistuer va fer arribar una pregunta directa a l'alcalde sobre l'estat de les platges. Segons explica, recentment ha visitat la platja i ha detectat una gran presència de plàstics, així com una pèrdua progressiva de sorra. En aquest context, ha preguntat si es mantindrà l'actuació de la draga en el vaixell encarregat d'extreure i traslladar sorra per regenerar diferents punts del litoral. Escoltem la resposta de l'alcalde, el Manu Reyes.
5: Bueno, la draga no coge arena del término municipal de Castelldefels, que quede claro. La draga va a la zona de Butigas de Sitges para coger la arena que se acumula en el espigón que está en el puerto y la lleva a otras playas, porque con el tema de las corrientes marinas y demás, pues se acumula la arena allí, ¿no? Por tanto, no es un tema que nosotros podamos decidir, porque es coge la arena en Butigas de Sitges y la lleva a otros sitios, no la coge en Castelldefels, ¿no? El tema de los plásticos, es cierto que este fin de semana, estos últimos días, hemos visto cómo había plásticos que venían a través del agua, no solo en Castelldefels, también en Gavà y en Viladecans. Es un vertido que no procede de Castelldefels y que a través del área metropolitana pues estamos pendientes de que busquen las soluciones oportunas, pero no me consta que venga de Castelldefels en ningún caso, y por tanto pues habrá que encontrar el foco que está pues vertiendo estos materiales y estos productos en las playas de la zona delta. Que, insisto, no es un problema de Castelldefels exclusivamente, sino que viene por un vertido que no viene de esta zona.
0: I seguint amb les preguntes arribades a través de xarxes socials, el ciutadà Xavi García Miranda va traslladar a l'alcalde una qüestió relacionada també amb la zona de la platja. En concret, va preguntar quan es resoldrà la problemàtica del top manta al municipi. Escoltem la resposta de l'alcalde.
5: Ojalá tuviésemos todas las herramientas el ayuntamiento. Para empezar, el ayuntamiento no está a favor del top manta, yo creo que hay que recalcarlo, mientras que ha habido otros ayuntamientos u otros gobiernos que parecía que le hacían un poco el juego, incluso pues promovían sindicatos del top manta. Nosotros evidentemente estamos en contra de este fenómeno. Hemos reforzado la plantilla de la policía local, en los últimos 3 años hemos incorporado a 44 agentes nuevos de policía, pero solo con la policía local es imposible combatir este fenómeno. Hemos pedido ayuda a Mossos d'Esquadra, a Guardia Civil y a Policía Nacional para que cada una de las policías actúe dentro del marco de sus competencias, y vamos a seguir insistiendo y aumentando los operativos y hacer todo lo que está en nuestra mano. Ojalá pudiéramos hacer más, y vamos a seguir peleando contra este fenómeno, que no lo queremos en nuestra ciudad.
0: Un altre dels temes destacats va ser sobre el nou cap de la muntanyeta. La pregunta va estar enfocada cap a quan s'iniciarà l'activitat d'aquest nou CAP. Escoltem la resposta de l'alcalde, Manu Reyes.
5: Doncs és un tema que nosaltres volem que sigui el més aviat possible, però més que posar en marxa un edifici, nosaltres el que volem és tindre també la garantia de que tindrem més professionals per millorar la qualitat sanitària de la nostra ciutat. Per tant, nosaltres el que volem, i li demanem al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, més metges, més personal d'infermeria, més personal d'assistència, perquè jo crec que els edificis poden estar molt bé i estarem més còmodes, però aquí la clau és tindre més professionals. I aquesta és el que demanem des de l'Ajuntament de Castelldefels, és un tema que és competència de la Generalitat de Catalunya. Jo crec que a la tardor estarà en marxa, l'edifici està pràcticament engestit, ara falta tot el tema del mobiliari, ordinadors i demés, però insisteixo, el més important no està en l'edifici, sinó el tema del personal, que jo crec que aquesta és la gran baralla que tenim, i jo estic convençut que segurament i serà un avenç per la ciutat i que hi tindrem més personal.
0: Com és habitual, l'alcalde va atendre directament altres aportacions de la ciutadania en un exercici de transparència i escolta activa. El programa SAMES es va emetre en directe a Ràdio Castelldefels i també a través de diferents canals digitals. La gent gran mostra el seu talent fotogràfic a l'exposició Càmera en mano. La sala Margarida Xirgu de la Biblioteca Ramon Fernández Jurado acull fins al 30 de maig l'exposició fotogràfica Càmera en mano, i la mostra recull una selecció de gairebé 70 millors imatges realitzades per membres del grup de fotografia de l'Associació de la Gent Gran de Castelldefels, conegut com a Fotosèniors Castelldefels. L'exposició forma part de les Jornades de la Gent Gran i arriba enguany a la seva 5ª edició, amb treballs de temàtiques i tècniques molt diverses. Durant la inauguració oficial celebrada aquest dimarts, la presidenta de l'Associació de la Gent Gran, la Pilar Llobany, va destacar el nivell dels participants i l'evolució artística del grup.
3: Jo, com a presidenta, us haig de dir dues paraules només. impressionants. Han avançat moltíssim. Ja com a aficionats ja no, ja quasi professionals.
0: El grup Fotosèniors de Castelldefels està actiu des de l'any 2013 i actualment reuneix autors i autores amb estils molt diferents. La responsable del grup, la Isabel Tejera, va posar en valor aquesta diversitat de mirades presents a la mostra.
6: Hoy soy parte de 18 personas que exponemos en esta sala. Les voy a contar brevemente lo que pretendemos con las fotografías expuestas. Como aficionados a la fotografía, sabemos que la fotografía es lenguaje visual, es comunicación y es arte. Y nosotros pretendemos todo eso. Nos lo pasamos de maravilla. Además, lo que más me gusta, hay muchas cosas que me gustan, pero es que no hay competencia. Cada uno tiene su propio mundo y cada mirada es única. ¿Y qué buscamos? Buscamos lo cercano, nos encanta la diversidad, nos gusta mucho lo imperfecto. Y en todo eso buscamos la belleza, porque la belleza está ahí y es preciosísima.
0: L'exposició presenta fotografies organitzades segons diferents temàtiques i tècniques fotogràfiques amb l'objectiu de facilitar el recorregut del públic visitant. Escoltem a la responsable del grup Fotosènior, la Isabel Tejera.
6: Hemos dispuesto, para que entendáis un poquito, los trabajos agrupados según la temática y la técnica. Pues fijaros qué preciosidad, tenemos ahí fauna salvaje, tenemos paisajes, tenemos detalles, enfocados, colores, compensaciones, equilibrios. En las tres paredes restantes hemos querido cambiar un poco la realidad, porque la realidad, hay otras realidades, hemos buscado otras realidades. Y el lenguaje visual, pues se presta a eso, y la fotografía, pues vamos, nos viene al dedillo para representar otras.
0: L'acte inaugural va comptar també amb la presència de l'alcalde de Castelldefels, el Manu Reyes, així com de diversos regidors i regidores municipals. En la cloenda de l'acte, l'alcalde va felicitar els membres del grup per la qualitat de les obres exposades i per la tasca cultural que desenvolupen a la ciutat.
5: Però ella ja l'ha apuntat aquí, los auténticos protagonistas son los 18 fotógrafos que habéis participado en el curso. Que sé que Isabel y los monitores son muy exigentes, ¿eh? Que os obligan cada día a esforzaros, que lleváis unos cuantos años haciendo diferentes cursos y cada año se va dando pasos adelante, y creo que es importante reconocerlo. Porque mirad, a veces hacemos reconocimientos a personas ilustres mundialmente conocidas y eso está muy bien. Pero también está muy bien reconocer el trabajo que hace la gente normal y corriente, personas como las que estáis hoy aquí, como esas 18 personas que se implican, que tienen muchísimo talento, que las paredes de la biblioteca hoy recogen ese talento que tienen los vecinos de Castelldefels y, por tanto, yo creo que el aplauso lo tenemos que dar los concejales del Ayuntamiento a todos vosotros, a los 18 protagonistas.
0: La mostra Càmera en mano es pot visitar fins al 30 de maig a la sala Margarida Xirgut a la biblioteca Ramon Fernández Jurado en horari habitual de l'equipament. L'Ajuntament de Castelldefels s'ha adherit un any més a la Setmana Sense Fum, campanya d'activitats que es fa al voltant del Dia Mundial Sense Tabac, que és el 31 de maig. La campanya vol conscienciar dels perills que comporta el consum d'aquesta substància i dels beneficis de no fumar o deixar de fer-ho en els casos de les persones que són fumadores. El lema general de la campanya d'enguany és «Inhala vida, cada respiració compta, les activitats». A Castelldefels inclouen la 12a edició de la Caminada contra el Càncer, que té lloc diumenge 31 a partir de les 10:30 del matí. Escoltem a l'Anna Gila, la tècnica de salut.
7: Com a acte més gros, més important, serà el dia 30 de maig, la caminada solidària i saludable que organitzem amb l'Associació Espanyola contra el Càncer, que el dia 29 vindrem a tornar a explicar aquí a la ràdio que es farà aquesta caminada. Sortirem a les 10:30 del baixador, de l'escultura de Dalí Tomar, i ens dirigirem cap al passeig marítim. Com a novetat aquest any, durant la caminada farem una gincana amb quatre estacions, repartirem unes bosses al principi de la sortida amb uns materials i durant aquesta caminada doncs, farem una sèrie d'exercicis, una sèrie de proves per conscienciar-nos de la importància de respirar bé. I a l'arribada a la plaça de les Palmeres, a partir de les 11:30, tindrem moltes activitats, tindrem una activitat esportiva de bàsquet 3x3 per a les persones més joves, tindrem un taller de fisioteràpia respiratòria allà in situ, o sigui, qui vulgui podrà, qui estigui passejant per allà o qui vulgui venir, totalment gratuït, totalment obert, i també tindrem una ballada de sardanes per qui li agradi aquestes propostes. I, a més, doncs, també tindrem la presència de les infermeres dels centres d'atenció primària, farem el mateix que farem el dia 26, doncs, repartir informació, explicar les opcions per deixar de fumar, repartirem materials divulgatius, farem aquesta captació de pacients de qui tingui interès en demanar cita amb la seva infermera per deixar de fumar, doncs, que pugui anotar-se a l'agenda, també mesurarem aquestes constants vitals, repartirem fruita, o sigui, farem un munt d'activitats.
0: La ciutat es converteix així durant aquests dies en un espai de sensibilització i participació ciutadana amb activitats adreçades a tots els públics per reforçar la importància de mantenir uns hàbits saludables i promoure una millor qualitat de vida. La iniciativa busca conscienciar sobre els efectes del tabac i posar el focus en el benestar físic i emocional. La Setmana Sense Fum és una invitació a prendre consciència sobre l'impacte del tabac i altres hàbits perjudicials, recordant que cada respiració compta i que els petits gestos del dia a dia poden contribuir a millorar la salut i el benestar del col·lectiu.

Doncs amb aquesta notícia hem arribat al final de l'informatiu. Abans d'acomiadar-nos, fem un repàs als principals titulars de la jornada d'avui, dijous 28 de maig.

Entitats socials i ambientals convoquen una gran mobilització pel 20 de setembre contra l'ampliació de l'aeroport del Prat. La convocatòria arribarà en un moment que les entitats de la plataforma Zero Port consideren estratègic, coincidint amb el període preelectoral. S'estrena aquest cap de setmana a la Fira de Sant Ponç, una fira renovada. Del 29 al 31 de maig, el centre de la ciutat es convertirà en un gran espai de trobada on es combinaran tradició, gastronomia, cultura i activitats per tots els públics. La veu del veïnat pren protagonisme al Parlem amb l'alcalde. Ahir va estar el programa Parlem amb l'alcalde Can Bou, un espai mensual de proximitat per acostar l'Ajuntament a la ciutadania i fomentar la participació directa. Ara ja sí, amb aquest recordatori dels temes que estan marcant l'actualitat informativa d'avui, ens acomiadem fins demà. Gerard Carreras ha estat al control tècnic i us ha informat Patricia Bazaga. Moltes gràcies per acompanyar-nos. Un dia més, tornem demà per compartir de nou tot el panorama informatiu local. Molt bona tarda i fins demà.

0: radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.
1: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
2: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vital Dent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vital Dent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
3: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
4: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
5: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
6: Indianápolis. El programa de música indie de Radio Castelldefels. Presentado por Mode Rodríguez.
7: Todos los viernes a las 10 de la noche.
8: Mamá, ¿por qué no me deja hacer una go-go girl?
9: Tras sufrir un remolino nos quedamos varados en una costa y en esta costa estaba la isla donde vive Lurrita Muerto. Este es el programa de la Radiodifusión Mundial que te presenta el mejor panorama del rock y del pop mundial. Lurrita Muerto en Radio Castelldefels cada jueves a partir de las 8 de la tarde. No te lo pierdas.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 8. Ràdio Castelldefels.
1: Ràdio Castelldefels. Si fem un bon ús dels contenidors, si respectem els parcs i jardins, si recollim els excrements dels gossos, si mantenim neta la ciutat, millorem la convivència. Ajuntament de Castelldefels. Si millorem la convivència, tothom guanya.
2: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
3: Mamá, ¿por qué no me deja hacer una go-go girl?

0: that. Just listen to me.
1: Lou Reed ha muerto.

0: Els bons llibres són camps magnètics i de la seva atracció no podem fugir, deia Italo Calvino. Amb aquesta cita comencem el programa d'avui del Club dels Experts. Jo sóc la Misha i em trobo al British School of Barcelona per conèixer quins llibres han entusiasmat els seus alumnes últimament. Però primer de tot, anem a fer les presentacions.
1: Bon dia, jo sóc Marçal, sóc alumne del BSB i tinc 13 anys.
0: Molt bé.
2: Bon dia, sóc Daniel i sóc també estudiant del BSB. A 12 anys.
0: Benvingut.
3: Bon dia, el meu nom és Luca, sóc estudiant del BSB i tinc 12 anys.
4: Hola, jo sóc Andrea, tinc 12 anys i també sóc estudiant del BSB.
0: Molt bé, benvinguts i benvingudes. Ara sí, anem a començar amb la primera secció d'avui, que és una clàssica, recomanacions. Així que anem a veure quins llibres us han entusiasmat últimament. Comencem.
1: Doncs a mi un llibre que m'ha agradat molt ha sigut Xarxes, d'Eloi Moreno. Doncs l'any passat al col·le em vaig llegir el llibre d'Invisible i em va agradar molt. I doncs aquest any he decidit comprar-me Xarxes, que és la continuació, i també m'ha semblat un llibre molt interessant.
0: Uau, molt bona recomanació. He de dir que tinc pendent a l'Eloi Moreno, però sí que agrada moltíssim Invisible. I tot així, hi ha gent que Xarxes no li ha agradat tant. Tu què creus? Està al nivell d'Invisible?
1: A veure, Xarxes i Invisible són similars, però també són diferents. O sigui, Invisible jo crec que tracta més de la soledat que es sent quan ningú sap els teus problemes. Mentre Xarxes sí que és més de la soledat que sents quan, o sigui, hi ha tanta gent que et coneix, hi ha tanta gent que et segueix, que ja no sap qui és la gent que realment és la que estimes. I ja, doncs, al final et sents sol.
0: Uau, ostres, sí, és veritat, són dos tipus de soledats diferents, no? Però a la vegada complementàries. Uau, realment són temes molt interessants. El llibre t'ha emocionat, t'ha agradat? Has connectat amb els personatges?
1: Sí, a veure, m'ha agradat molt. Jo sí que m'he sentit identificat amb algun personatge. Hi ha un que es diu Kiri, és una nena que s'ha desentès de les xarxes socials. Jo sóc un nen que no té mòbil, no tinc xarxes socials i no tinc res. O sigui, no passa res. Jo segueixo el dia, m'entero de les coses, a vegades miro les notícies i, doncs, això. No crec que sigui tan important estar al dia de tot el que passa a les xarxes socials, perquè també hi ha també molta mentira i ja no saps el que creure't.
0: Uau, quina superreflexió que acabes de fer, Marçal. Estic 100% d'acord. Jo sí que tinc xarxes socials perquè m'agrada molt parlar de llibres, per exemple, a través de les comunitats dels bookstagrammers, dels booktokers, però he de dir que si no fos per això, tampoc tindria xarxes socials. Així que, clar que sí, visquem la vida al límit i al dia. Molt bé, seguim amb les recomanacions.
2: Jo sóc Daniel i un llibre que m'ha agradat molt va ser un que vaig llegir aquest any, que va ser una autobiografia del tennista Andre Agassi, explicant com ha estat fent una cosa que no l'ha agradat mai, però que amb el diners i tot ha tenido que que seguir fent-lo. I m'agrada molt perquè presenta una idea de com viveix el deport del tennis molt peculiar i m'agrada molt veure les diferents idees de com les ha afectat tenir una carrera professional.
0: Uau, ostres, ara entrem en el terreny de la no ficció. Uau, o sigui, una autobiografia d'un esportista. A tu t'agrada el tennis, Daniel?
2: Jo faig tennis els dimarts de totes les setmanes i m'agrada molt, la veritat.
0: I quants anys fa que fas tennis?
2: 5-6.
0: Oh, uau, sí. I t'has sentit identificat amb aquest tennista?
2: No, perquè a mi m'agrada molt el tennis i jo no el vull fer a nivell professional. Jo l'únic que vull fer és divertir-me.
0: Clar, és veritat, són dues visions diferents, no? Jugar al tennis per passar-t'ho bé o per, doncs, una forma professional, no? I per la pressió d'ostres, no? M'hi va el futur professional. Déu-n'hi-do, ostres, que interessant. I la biografia es centra només en el tennis o també parla de la seva infantesa?
2: Sí, en veritat, parla molt de la seva infantesa i com el seu pare le pressionava per entrenar molt al tennis i ser un professional. I també de la seva vida social i les seves nòvies i com vaig sofrir les ruptures i això.
0: Uau, realment no som conscients, a vegades, quan pensem en la gent famosa, tota la pressió que senten, efectivament, i que hi ha moltes vegades alguns esportistes que al final acaben perdent fins i tot la passió per aquests esports. Doncs, ostres, una reflexió molt interessant, important no perdre mai la passió per allò que fem. Molt bé, gràcies per la recomanació. Recorda'ns el nom del llibre?
2: Una autobiografia d'Andrea Gassi.
0: Molt bé. Seguim.
3: Pues, el meu nom és Luca. Jo recomendaria un llibre que vam llegir a tercer de primària, que es diu The Wild Robot, que va d'un robot que està en el wild, com diu el nom, i no té sentiments, no coneixes nada, i té que conèixer i té que sobrevivir en la naturalesa.
0: Ostres, aquest és una història molt bonica, he de dir que no l'he llegit, però sé que es va fer una pel·lícula animada fa poc. L'has vista?
3: No, però m'hi hauria agradat ver-la.
0: Ahà, t'hauria agradat. Jo també la tinc pendent, però la gent diu que és molt emotiu i molt bonic. El llibre també és bonic, és emotiu?
3: Sí, és emotiu perquè a vegades tu sents que a vegades tens que fer amics i no entens on estàs, i te sents un poc com el personatge.
0: O sigui, és molt, molt important, sentir, poder-nos sentir identificats amb personatges així. Uau, apuntadíssim. El llibre és àgil de llegir? És fàcil?
3: És fàcil, perquè no tens que tenir molta edat per entendre com el llibre, com de la història i tot.
0: Molt bé, doncs seria un llibre ideal per també començar a llegir, no?
3: Sí.
0: Molt bé. Perfecte, doncs apuntadíssim, The Wild Robot, fantàstic. Doncs per últim, però no menys important.
4: Jo, bueno, si em puc dir dos.
0: Perquè, oh, i tant, sí. Vinga, va, vale, express, bueno, vinga.
4: M'agrada molt llegir. I aquest, de la Susan Collins, The Hunger Games, que també ha estat traduït. Jo el vaig llegir en una setmana.
0: Uau.
4: Em va agradar molt la història i tot el que passa. És, bueno, em va agradar molt. Hi ha molta emoció, jo de vegades el llegia i estaven les meves amigues i estava com temblando perquè m'agradava molt, entrava molt al llibre. I després l'altre és el de Ingo, que és el meu llibre preferit, que és una saga de 4 llibres. Ingo, The Deep, The Crossing of Ingo i The Tied Knot, i no està traduït, només està en anglès, de la Helen Dunmore, però m'agrada molt. I també és una mica d'acció perquè passen moltes coses, però no és com el de Hunger Games. I també és de ciència-ficció i em va agradar molt.
0: Wow, ok. Doncs en primer lloc tenim The Hunger Games, que has llegit tota la saga?
4: No.
0: Només el primer, de moment. I vols, tens ganes de llegir els altres?
4: Sí, perquè, a veure, té un final que et deixa ahí i ara què passarà?
0: Sí, exacte, exacte. O sigui, t'has quedat amb ganes de continuar.
4: Sí.
0: I la pel·lícula l'has vist?
4: L'estic veient.
0: L'estic veient. I què tal? T'agrada més el llibre o la pel·lícula?
4: El llibre.
0: Ah.
4: La pel·lícula, bueno, tallen molts trossos al llibre, però el llibre em va agradar molt més.
0: Molt bé, doncs sí, The Hunger Games, aquesta distopia que no passa mai de moda. I parla'm d'aquest altre llibre que has recomanat. De què tracta?
4: Pues és d'aquesta noia, Sapphire, que té un germà que es diu Connor, i el seu pare, al capítol 2 del primer llibre, el pare pues, desapareix. No se sap què li ha passat. Va sortir amb la barca perquè viuen a Austràlia, com a prop del mar. Va agafar la barca i no se sap què li ha passat, no torna a casa. I des d'allí doncs, descobreixen aquest altre món, que és com sota l'aigua, que és Ingo, que és aquest altre món. I és molt interessant i molt divertit, jo crec.
0: Uau, doncs apuntadíssims els dos. Per cert, algú més ha vist les pel·lícules o coneix la història dels Jocs de la Fam, de The Hunger Games?
4: Bueno, no? L'estem llegint a classe.
2: L'estem llegint tots del nostre curs a classe i és molt interessant a tot, ens agrada molt.
0: Molt bé. Clar, aprofito, doncs, ja que l'esteu llegint o coneixeu una mica la història, aprofito i us llenço la pregunta. Vosaltres voldríeu participar als Jocs de la Fam?
4: No. Però vamos, no.
2: No.
0: Ho teniu claríssim, no? Sí. I quant de temps creus que duraríeu? Jo crec que només de sortir ja, pum, sí. M'eliminarien de seguida.
4: Sí. No tindria temps ni de veure que ja...
0: Ni de poder anar a la cornucòpia, ni res. No. I vosaltres què creieu?
1: A veure, jo, bueno, tornant a la pregunta d'abans,
0: sí.
1: Me'l vaig llegir l'any passat a la classe i també m'he vist la pel·lícula. Uf, jo la pel·lícula... A veure, és que clar, una vegada t'has llegit el llibre, clar, és com que tu ja t'has fet una imatge de lo que és el teu cap i quan veus la pel·lícula dius però no té res a veure. O sigui, és molt millor el llibre. Al final tu t'estàs creant aquest món teu que s'adapta al que a tu t'agrada i la pel·lícula al final et decepciona. A mi moltes vegades em passa això.
0: Jo també sóc molt crítica amb les adaptacions de llibres a la gran pantalla, però he dit que com a mínim la primera és bastant fidel. És bastant fidel, però és veritat que no, quan t'imagines les coses bueno, dintre del cap...
4: Jo, si puc dir, al principi, com aquest llibre el van dividir en tres parts. The Reaping, crec. Mm-hmm. The Games i The Victors, si no m'equivoco. O The Tributes, alguna cosa així. Mm-hmm. I... El primer tros tallen molts trossos a la pel·lícula, hi ha moltes parts que no surten. Però...
0: Van més directes a l'acció,
4: sí.
0: No? Molt bé. I vosaltres, Daniel, què faríeu si estiguéssiu als Jocs de la Fam? Seríeu dels de fugir, intentar amagar-vos, intentar lluitar, intentar aconseguir provisions?
4: No,
0: què faríeu?
4: Tu? Amagar-te,
0: ho tens claríssim. Vosaltres, què faríeu?
2: Pues jo el que faria és escondre-me de tots i pues,
4: esperar que els matin els
2: poder
4: altres.
2: Comer, jo què sé, els animals o alguna cosa així. Perquè, i esperar que els últims es moren de fam.
3: Mm-hmm. Jo m'esconderia, com ha dit Daniel, i estaria matant animals... I si intentaria fer amb com pedres afilades, si m'encontro algun que està quasi mort, pues ho remato i m'ho puc comeure.
0: Clar, uau! Clar, és que als Jocs de la Fam has de prendre mesures molt dràstiques. Però clar, imagina't que estàs enmig d'un desert. O clar, perquè no saps mai com serà l'arena, no?, dels Jocs. Uf, és que és molt complicat. Però sí, jo crec que també intentaria amagar-me i que els altres s'ho facin tot.
4: Sí, es matin entre ells i jo mataré l'últim.
0: Exacte. Molt bé, doncs, moltes gràcies per les recomanacions, prenem nota de tot. Et desitjo que no ens trobem mai, ni haguem de jugar mai als Jocs de la Fam, perquè ho tindríem molt cru. Doncs ara sí, anem a fer una petita pausa musical i tornem de seguida aquí al Club dels Experts. Molt bé, quina cançó escoltarem?
4: Unwritten.
0: Mm-hmm, de... Natasha Bedingfield, que de fet, ei, abans de començar ens hem posat a cantar-la i tot, sí o no? Som molt fans, jo també m'agrada molt la cançó. Us deixem amb aquesta cançó que ens anima a viure, no?, la nostra vida, perquè al final el destí no està escrit. Escoltem Unwritten i tornem de seguida aquí al Club dels Experts.

Acabeu d'escoltar Unwritten, de Natasha Bedingfield. Estem aquí al Club dels Experts, els alumnes de The British School of Barcelona, i anem a jugar a un joc que ens encanta aquí al Club dels Experts, que és el Què preferiries?

0: En què consisteix aquest joc? Doncs, Anca, jo m'he preparat unes preguntes extremes per a lectors de què preferiries i us hauré de fer triar quina de les dues opcions, doncs, és la menys dolenta o amb quina us quedaríeu. Ja us aviso que són preguntes complicades per a lectors. No sé, ara potser ho teniu claríssim i escolliu superràpid, però a mi em costaria decidir. Preparats? Preparada? Molt bé. Doncs la primera pregunta és... Què preferiries? Haver d'esperar 5 anys per llegir el final d'una saga o llegir-la ara, però que et facin tots els spoilers abans de començar? Fort, eh? És a dir, haver d'esperar-te per saber com acaba o tenir el llibre però que et facin tots els spoilers?
1: Esperar 5 anys, perquè així la intriga em fa disfrutar-lo molt més.
0: Molt bé, o sigui, el Daniel ho té claríssim, tu esperaries. Ui, és que jo se'm dona fatal això d'esperar, però és veritat que els spoilers és complicat. A veure, Luca, tu com ho veus?
2: Jo també esperaria 5 anys, perquè si te diuen tots els spoilers al principi, ja no tens moltes ganes de llegir-te el llibre.
0: I tu, Marcel, com ho veus?
3: Jo sí, jo m'esperaria als 5 anys, perquè és el que diu el Luca. Si al final et diuen tots els spoilers, no t'agràcia llegir el llibre. I ara, també és veritat que si t'esperes 5 anys, a lo millor aquesta intriga, aquestes ganes, se't van passant, però jo crec que valdria la pena.
0: Clar, a vegades, encara que sàpigues la trama, tens ganes de llegir com ha passat. No sé, Andrea, tu com ho veus?
4: Jo prefereixo els spoilers. Quan estava llegint The Hunger Games, la majoria de la gent de la meva classe ja l'havia llegit. O sigui, ja abans de començar el llibre, jo ja sabia com acabava, més o menys.
0: Et van fer spoilers?
4: Sí.
0: A veure, vull noms perquè vull anar a parlar amb aquestes persones.
4: No sé exactament, però molta gent de la meva classe... Bueno, després quan parlem a la classe també... Ai, sí, fan no sé què i diuen no sé què. Ah, vale, moltes gràcies. Moltes gràcies.
0: Però igualment t'ho has passat bé llegint-lo.
4: Sí, molt.
0: Molt bé. Ostres, doncs veig que teniu bastant clar, Molt bé, primera pregunta superada. Anem a veure si la segona és més difícil. Què preferiríeu? Tenir l'habilitat de llegir menys, però no poder llegir cap més llibre, o seguir sent com ara, és a dir, poder llegir llibres, però no poder llegir menys.

0: a no ser que algú tingui una habilitat ara sorpresa.
1: Què?
0: Menys llegir els pensaments de la gent. És a dir, llegir els pensaments de la gent, és a dir, jo saber ara mateix què estàs pensant tu dintre del teu cap, però no poder llegir cap més llibre, o quedar-te com estàs, podent llegir llibres però no podent llegir menys.
1: Quedar-me com estic, perquè pues, a veure, això no ho puc canviar com estic ara, o sigui, pues, o me quedo així o no me quedo nada, o sigui, és que com estic, estic bé.
0: O sigui, preferiries poder seguir llegint?
2: Sí. Jo crec que sí que preferiria seguir llegint, perquè o sigui, crec que llegir menys tampoc et convé massa, perquè poden haver situacions en les que si saps el que pensa una altra persona, hi ha coses que potser tu no has de saber. Que o sigui, no t'interessa. Llavors jo crec que surts perdent de... O sigui, no t'agradaria llegir menys i no podries llegir, sortiries perdent el doble. O sigui, jo em quedo com estic i puc seguir llegint.
0: Mm. Daniel, tu què en penses?
3: Jo crec que el que faria és quedar-me com estic, perquè té raó Marcel quan dic que hi ha algunes coses que és millor que no sepes i quan i llegir és meravellós i poder llegir és una habilitat molt bona.
0: Uau! Luca, tu que estàs d'acord amb el Daniel?
4: Estic d'acord amb tots perquè si tu pots llegir menys i t'estàs llegint un llibre i aquesta persona està pensant en el final del llibre i el llegeixis, ja és com el que havia dit abans, que ja no té gràcia llegir el llibre.
0: Uau, és a dir, que et faries autoespoilers llegint els pensaments de la gent que està pensant al final dels llibres. Uau, m'acaba d'explotar el cap ara mateix. Molt bona reflexió, Luca. Sí, sí, en digues, Andrea.
1: Mira que si llegeix ment no pots llegir llibres.
0: Clar, però imagina't que tu estàs llegint... Jo ara t'estic llegint a tu la ment i tu estàs pensant, sí, perquè al final dels Jocs de la Fam, pa, pa, pa, pa, pa. Llavors jo no he llegit el llibre, però t'he llegit la ment.
1: Ja, però com que no podràs llegir igualment el llibre.
0: Ja. és veritat. Oh, bueno... Però clar, també és veritat que podries llavors llegir els llibres a través de la ment de les altres persones. Tu podries estar llegint i jo et podria estar llegint a tu la ment, llavors jo estaria llegint a través teu. Com us quedeu? Ah, hem hackejat la pregunta! Li hem donat la volta! Molt bé, molt bé. Aquesta ha sigut rara, eh? Doncs anem a per l'última pregunta i és, què preferiríeu? Descobrir que el teu millor amic o amiga odia el teu llibre preferit o compartir un dels teus llibres preferits amb la persona que et cau pitjor?
1: No sé, ninguna... O sigui,
0: ah?
1: Ninguna és
0: bona?
1: No
0: és tan dolenta?
1: No.
0: Uau. No ho veus tan terrible? Imagina't que... jo què sé, un amic o amiga et diu és que no suporto els Jocs de la Fam, és que són avorridíssims. No suporto.
1: Pues vale, no llegeixis.
0: És molt tolerant l'Andrea, m'agrada.
2: No, sí, jo penso igual. O sigui, si no t'agrada un llibre, no el llegeixis. O sigui, jo, a mi m'agrada, pues, jo què sé, xarxes. Pues si al meu millor amic no li agrada xarxes, que no el llegeixi i el seguirà llegint. A mi em dona molt igual.
0: Molt bé, Luca, tu què penses?
4: Sí, igual, perquè si a mi m'agrada un llibre i a ti no t'agrada, pots escollir si llegir-lo o no. Mm-hmm. Així que...
3: Home, la veritat és que jo prefereix compartir el meu llibre preferit amb algú que no em caigui molt bé.
0: Molt perquè, bé, així m'agrada, que hi hagi diferència. Per què?
3: Perquè és que si descobreix que el meu amic no l'agrada el meu llibre favorit, ja no és el meu amic.
0: Molt, aquí jo crec que el Daniel està dient el que tots estem pensant al fons. No. A veure, estic molt d'acord en que al final l'amistat ho pot tot i podem tenir opinions diferents i seguir sent amics. En un món ideal així serien les coses, però uf, jo sóc molt fan. A mi, per exemple, m'agrada molt Terry Pratchett i si a algú no li agrada Terry Pratchett és com, no sé jo si ens podem portar bé. No, però...
1: Ara, jo sempre que parlo amb la meva amiga del llibre i quan l'estava llegint, que el vaig llegir en una setmana, em deia sempre que pesada que ets amb el llibre, o quan veig sempre les sèries, que sempre li parlo, era, prefereixo sempre que a la meva amiga o al meu amic li agradi més, és clar, però si no, pues no passa res, perquè Ja m'ha passat més d'un cop que pues, no li agrada el llibre, o la pel·lícula, o la sèrie...
0: Mira, ho estic molt d'acord, de veritat, amb tot el que heu dit vosaltres, però també em quedo amb la reflexió que ha fet el Daniel, perquè, i si descobreixes que algú que no et cau bé li agrada, com això, no?, el teu llibre preferit, i descobreixes que tens més coses en comú amb aquesta persona i a través d'això us feu amics, no? No se sap mai. Les voltes que dona la vida. Molt bé, nois, noies, de veritat, moltíssimes gràcies. Heu contestat com uns veritables experts. Estic 100% d'acord amb les vostres respostes i moltíssimes gràcies per les vostres recomanacions. Desitjo que seguiu llegint i us ho seguiu passant igual de bé. Moltíssimes gràcies. Fins a la propera. Adeu.
1: Adeu.
2: Adeu. Adeu. Merci. Adeu.

Si vols tornar a escoltar aquest programa, ho pots fer a la secció a la carta de radiocastelldefels.org.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 10. Ràdio Castelldefels.
1: Ràdio Castelldefels. Si fem un bon ús dels contenidors, si respectem els parcs i jardins, si recollim els excrements dels gossos, si mantenim neta la ciutat, millorem la convivència. Ajuntament de Castelldefels. Si millorem la convivència, tothom guanya.
2: A punt de sal, espai ofert pel Servei Local de Català.
3: Has vist que fan vaga els autobusos?
4: Què dius? No ho sabia.
3: Però si tots els mitjans de comunicació fa dies que en parlen.
4: Doncs, uf, quina murga. M'hauré de buscar un altre mitjà de transport.
2: A punt de sal. Mitjà és allò que serveix per arribar a un fi. En canvi, quan parlem de medi, ens referim a l'entorn o a l'ambient que envolta una cosa. Per exemple, diem mitjans de transport, mitjans de comunicació, però parlem de medi ambient o medi natural. A punt de sal, espai ofert pel Servei Local de Català. castelldefels@cpnl.cat.
5: Ràdio Castelldefels, 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
6: Desde la 98.0 de Radio Castelldefels y por internet.
7: Producido y presentado por Diego González.
6: La historia de la música con sus estilos, compositores, grupos y artistas.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 11. Ràdio Castelldefels.
1: Amics de Ràdio Castelldefels, us parla Ramon. I vull que quan a la nostra vila hi hagin concerts d'havaneres, conegueu la seva història, els seus compositors, els seus grups i tot el que envolta aquestes precioses cançons. Cada setmana, un nou programa dedicat al món de les havaneres. Amics de les havaneres, a Ràdio Castelldefels.

Benvinguts una setmana més, amigues i amics de les Havaneres i de Ràdio Castelldefels. Us parla Ramon. Començo avui amb una havanera preciosa, la balada del Lucas. La va composar José Luis Ortega Monasterio, que, com sabeu, era coronel de l'exèrcit espanyol. Per cert, a principis dels anys 70, ell va ser cofundador de la Unió de Militars Demòcrates i, al poc temps, el van expulsar de l'exèrcit. Bé, deixem la política i tornem a l'havanera. Sembla ser que és una història verídica. Un pescador de Palamós, el que una turista sueca s'endugué al seu país i al cap d'uns anys, en Lucas va tornar a la seva platja, a la seva barca i al seu racó de pau. Segur que us encantarà. Us la canta Barca de Mitjana amb la balada d'en Lucas.

La propera venera no té un autor conegut i tampoc és molt coneguda, però espero que us agradi força i segur que la interpretació que em fan els nostres amics del grup Montjuïc us enlluernarà. Es diu La flor de l'Empordà. Grup Montjuïc.

Si fóssim gavines, és la propera manera. La va escriure Teufelsmus. La música és d'Ortega Monasterio. Teufel és un poeta menorquí que li diu a la seva estimada que si fossin gavines, travessarien mars, volarien damunt de les barques, estarien sempre junts, cercant sempre nous horitzons. Ens desprèn una melangia calmosa, llunyana, resignada i molt plena de silencis. Ens la canta el grup Maragassa. Maragassa són quatre components i toquen tres guitarres i tenen una veu femenina. Si fóssim gavines, amb Maragassa.

Tamariu. Tamariu és un bonic poble de la Costa Brava i és també el títol de la bonica havanera que ara escoltarem. La lletra és de Narcisa Oliver i la música d'en Bastons. L'havanera té un caire molt descriptiu i localista. Ens parla, com no pot ser d'una altra manera, de Tamariu. Ens la canta Neus Mar i el mestre Bastons que l'acompanya a la guitarra. Tamariu, Neus Mar, amb Bastons.

El grup de veneres Marajol ens canta ara la venera Oreneta Gentil. És un balset típic mariner. No té un autor conegut. És una de les cançons més cantades i versionades per a tots els grups. Ens descriu a un mariner enamorat. Ell parla amb una oreneta i li fa l'encàrrec de que trobi la seva estimada i li digui que l'espera a trobar de nou. Amb tot l'anhel, mentre s'arrapa els records d'aquell desvari. El grup Marajol i Oreneta Gentil.

0: Kim Chena és un dels millors en la cançó popular. Ens canta ara La barca i la mar. D'en Kim Chena és la lletra i la música. I ell mateix ens la canta. Va néixer a Pineda, però viu a Calella. La cançó té una qualitat musical molt notable. La lletra ens parla del mar, de la barca, de la navegació a la nit, de la lluna i, com no, d'amor. Amb aquesta manera, tanco el programa i us dic adeu i fins la setmana vinent. Us espero i us desitjo, amics i amigues, molta salut i us deixo amb en Kim Chena, La barca i la mar.
1: Jo d'imaginar les ones de la mar com lentament van arribant a la sorra, saps? Just a l'entrada fosca.

te silente în lăsură. Geală lune surd, lănit vea la

Si vols tornar a escoltar aquest programa, ho pots fer a la secció a la carta de radiocastelldefels.org.

Molt bon dia, benvinguts, benvingudes a l'informatiu de Ràdio Castelldefels de dijous 28 de maig. Comencem amb els principals temes informatius de la jornada d'avui. Entitats socials i ambientals convoquen una gran mobilització el 20 de setembre contra l'ampliació de l'aeroport del Prat. La convocatòria arriba en un moment que les entitats de la plataforma Aeroport consideren estratègic, coincidint amb el període electoral. S'estrena aquest cap de setmana una fira de Sant Ponç renovada. Del 29 al 31 de maig, el centre de la ciutat es convertirà en un gran espai de trobada on combinaran tradició, gastronomia, cultura i activitats per tots els públics. La veu del veïnat pren protagonisme al Parlem amb l'alcalde. Ahir va estar al programa Parlem amb l'alcalde Can Bou, un espai mensual de proximitat per acostar l'Ajuntament a la ciutadania i fomentar la participació directa. Comencem l'informatiu.

0: Diverses entitats socials i ambientals han anunciat en una roda de premsa avui una gran mobilització contra el projecte d'ampliació de l'aeroport del Prat. La convocatòria arribarà en un moment en què les entitats de la plataforma Zeroport consideren estratègic. Escoltem el membre de la plataforma Zeroport, el Joan Manel del Llano.
1: Doncs des de les entitats que han intervingut i també Zeroport, doncs volem anunciar el 20 de setembre la data per una gran mobilització ciutadana contra el projecte de l'ampliació de l'aeroport, i el moment per aquesta mobilització és estratègicament clau perquè estarem en un període preelectoral. Farà 5 anys també de la gran manifestació o concentració que hi va haver, que va ser molt concorreguda i va ser històrica des del punt de vista de les protestes contra l'aeroport del 2021, i el govern de l'Estat també en aquella època estarà a punt d'aprovar, o ja ho haurà fet, el document de regulació aeroportuària d'AENA, que preveu 13.000 milions d'inversió en molts aeroports d'Espanya, entre els quals l'aeroport del Prat, amb els 3.200 milions d'euros que s'ha comentat.
0: Durant la roda de premsa, les organitzacions de la plataforma han alertat que tant el govern de la Generalitat com el de l'Estat continuen impulsant l'ampliació de la infraestructura, malgrat, diuen, els impediments ambientals i els impactes que, segons denuncien, tindria sobre el territori, el clima, l'habitatge o la mobilitat. També critiquen les inversions previstes per AENA dins del document de regulació aeroportuària, que contemplaria actuacions a l'aeroport del Prat com l'ampliació de l'AT1, la reforma de l'AT2 i el reacondicionament de la pista Mar. Les entitats consideren que el projecte incrementaria encara més la pressió turística i l'especulació immobiliària, a més d'afectar espais naturals del delta del Llobregat. En aquest sentit, diversos col·lectius han expressat el seu suport a la mobilització que està prevista pel 20 de setembre, entre ells Depana, l'Assemblea de Barris pel Decreixement Turístic, Aigua és Vida, la Confederació Sindical d'Habitatge de Catalunya i l'Associació per a la Promoció del Transport Públic. Zeroport ha avançat que, abans de la protesta de setembre, organitzarà diferents debats i xerrades informatives per exposar els efectes que, segons la plataforma, tindria l'ampliació de l'aeroport. Entre les activitats previstes hi ha una taula rodona el 9 de juny a Can Batlló, una jornada sobre ampliacions aeroportuàries al Congrés dels Diputats el 15 de juny i una nova xerrada conjunta amb l'Associació per a la Promoció del Transport Públic el 18 de juny al BC Hub de Barcelona. En acabar, les entitats impulsores han fet una crida a la ciutadania a participar en aquesta mobilització prevista pel 20 de setembre. Escoltem el membre del Zeroport, el Joan Manel del Llano.
1: Volem afegir que les entitats presents fem una crida a mobilitzar-nos i a omplir, a activar-nos i a omplir els carrers massivament el pròxim 20 de setembre per fer efectiva aquesta gran mobilització, que esperem que així sigui, que és un clam que va més enllà del projecte d'ampliació de l'aeroport del Prat, perquè està en joc la natura, la salut, el clima, la nostra economia, la vida i, en definitiva, tot allò que fa factible la subsistència. Moltes gràcies.
0: Aquest cap de setmana Castelldefels es prepara per viure una nova edició de la Fira de Sant Ponç, una cita tradicional que enguany es presenta amb una renovació important per fer-la encara més atractiva i participativa. Del 29 al 31 de maig, el centre de la ciutat es convertirà en un gran espai de trobada on es combinaran tradició, gastronomia, cultura i activitats per tots els públics. Escoltem a Mar Sicília, regidora de Comerç, que ens explica quines entitats participen a la fira.
2: Del comercio local contamos con 30 establecimientos, y ya sabemos que hay una parte que pertenece a una empresa externa que es quien lleva toda esa parte de organizativa y también algunas dinamizaciones. Dentro de ellas se incluye pues una parte de degustación de vinos, de vermut, con música en directo, con maridajes, algo, experiencias muy, muy, muy interesantes, pero para el público más adulto, pero sin olvidarnos, por supuesto, del público infantil, que va a poder disfrutar de todos esos talleres que ya se empezaron a hacer estas ediciones pasadas y que tienen tantísimo éxito. Y además, bueno, talleres infantiles como por ejemplo el de Un día en la granja, aquel taller tan divertido también de cómo elaborar una butifarra, bueno, pues todos estos talleres a lo largo de los 3 días, en horario de mañana y en horario de tarde, también se van a poder disfrutar para que sea pues un evento, una feria para todos los públicos y muy familiar.
0: La nova proposta manté l'essència de la Fira de Sant Ponç, però incorpora múltiples novetats pensades per ampliar el públic i oferir així experiències diverses. Escoltem a la regidora de Comerç, la Mar Sicília.
2: Van a haber diferentes actuaciones, tanto ya te digo como a la hora del vermut, que se podrá degustar vermut, como por la tarde para amenizar también la tarde con música en vivo, que gusta muchísimo también a todos los públicos. Y ya te digo, además, otra novedad, que va a haber cine al aire libre en la tarde del sábado, todo compaginado para que una actividad no se pise la otra, ¿no?
3: Claro.
2: Pero todo pues, música en directo, el maridaje, el vermut, los talleres infantiles y, en este caso, el cine familiar también al aire libre.
0: És així com durant 3 dies la plaça de l'Església i els carrers del centre s'ompliran de vida amb parades de productes, activitats culturals i una programació festiva continuada. La Fira de Sant Ponç és una de les celebracions més antigues de Catalunya vinculada a la figura de Sant Ponç, el patró dels arbolaris, i tradicionalment té lloc al voltant de l'11 de maig en diferents municipis del territori. Escoltem a Luisa Pacheco, cap d'Unitat Intermitja de Comerç i Consum.
4: Aquesta i, per extensió, la resta de les fires són molt importants amb el que considerem l'estratègia de dinamització comercial de la ciutat. Les fires són un aparador pels comerços, però també és un punt d'atracció per visitants de tota l'àrea metropolitana de Barcelona que poden conèixer no només els estands que formen part de la fira, sinó aprofitar per dinar, per passejar, per fer compres aquí al centre de Castelldefels, perquè, com saps, tenim un centre comercial urbà important i amb un model comercial i amb una varietat comercial també important.
0: A Castelldefels aquesta festa se celebra des de l'any 1991, consolidant-se com un esdeveniment de referència dins del calendari festiu local i un espai per posar en valor els productes naturals, l'artesania i la cultura popular. Amb aquesta edició renovada, la ciutat aposta per fer créixer la fira i convertir-la en una experiència encara més completa, pensada per gaudir-la amb família o amb amics. Ahir va ser el programa Parlem amb l'alcalde de Can Bou, un espai mensual de proximitat per acostar l'Ajuntament a la ciutadania i fomentar la participació directa. És així com l'alcalde de Castelldefels, el Manu Reyes, va donar resposta a les preguntes que formulades per les periodistes de Ràdio Castelldefels i Comunicació Digital. L'espai va estar conduït per l'Anna López, la periodista de Ràdio Castelldefels, amb la participació de l'equip de Comunicació Digital, amb la Maria José Blanco. La primera de les qüestions tractades va ser l'adjudicació per part del Ministeri de Transportes i Mobilitat Sostenible del contracte de serveis per redactar l'estudi informatiu sobre la implantació d'una via quàdruple entre Castelldefels i el Prat de Llobregat. Escoltem la resposta de l'alcalde, el Manuel Reyes, en relació amb aquesta notícia.
5: Bueno, sí, hemos visto esta noticia cuando todos pensábamos que lo de la cuarta vía que iba a conectar pues Castelldefels con el Prat iba a ser ya una realidad. Por lo tanto, nos sorprende porque pensábamos que después de esta inversión multimillonaria que está haciendo Adif en la estación de nuestra ciudad, respondía que ya había un proyecto, o entendíamos así, de cuatriplicación de la vía, pero bueno, ahora parece que va a haber unos estudios. Bueno, yo siempre digo que se estudia mucho, pero parece ser que no se aprueban nunca los exámenes, porque volvemos a estudiar lo estudiado y seguimos estudiando. Yo creo que la gente lo que quiere son soluciones. Y lo que todo el mundo reclama es que el transporte público vuelva a recuperar la credibilidad que tenía antes. Que los trenes lleguen puntuales, que lleguen a las horas, que la gente se pueda montar en el tren porque no va hacinado y que pueda llegar a su puesto de trabajo, al médico, a la universidad, puntual, ¿no? Y yo creo que se ha perdido mucho la confianza y, por tanto, pues pedir aquí a quien corresponda que haga las inversiones que requieren las infraestructuras principales, como es el tema de los trenes, para que la gente pueda utilizar el transporte público y dejar el coche en casa, que en el fondo es lo que queremos todos.
0: I a través de les xarxes socials, la ciutadana Marta Bistué va fer arribar una pregunta directa a l'alcalde sobre l'estat de les platges. Segons explica, recentment ha visitat la platja i ha detectat una gran presència de plàstics, així com una pèrdua progressiva de sorra. En aquest context, ha preguntat si es mantindrà l'actuació de la draga en el vaixell encarregat d'extreure i traslladar sorra per regenerar diferents punts del litoral. Escoltem la resposta de l'alcalde, el Manu Reyes.
5: Bueno, la draga no coge harina del término municipal de Castelldefels, que quede claro. La draga va a la zona de Butigas de Sitges para coger la arena que se acumula en el espigón que está en el puerto y la lleva a otras playas, porque con el tema de las corrientes marinas y demás, pues se acumula la arena allí, ¿no? Por tanto, no es un tema que nosotros podamos decidir, porque es coge la arena en Butigas de Sitges y la lleva a otros sitios, no la coge en Castelldefels, ¿no? El tema de los plásticos, es cierto que este fin de semana, estos últimos días, hemos visto cómo había plásticos que venían a través del agua, no solo en Castelldefels, también en Gavà y en Viladecans. Es un vertido que no procede de Castelldefels y que a través del área metropolitana pues estamos pendientes de que busquen las soluciones oportunas, pero no me consta que venga de Castelldefels en ningún caso, y por tanto pues habrá que encontrar el foco que está pues vertiendo estos materiales y estos productos en las playas de la zona delta. Que insisto, no es un problema de Castelldefels exclusivamente, sino que viene por un vertido que no viene de esta zona.
0: I seguint amb les preguntes arribades a través de xarxes socials, el ciutadà Xavi García Miranda va traslladar a l'alcalde una qüestió relacionada també amb la zona de la platja. En concret, va preguntar quan es resoldrà la problemàtica del top mantà al municipi. Escoltem la resposta de l'alcalde.
5: Ojalá tuviésemos todas las herramientas el ayuntamiento. Para empezar, el ayuntamiento no está a favor del top manta, yo creo que hay que recalcarlo, mientras que ha habido otros ayuntamientos u otros gobiernos que parecía que le hacían un poco el juego, incluso pues promovían sindicatos del top manta. Nosotros evidentemente estamos en contra de este fenómeno. Hemos reforzado la plantilla de la policía local, en los últimos 3 años hemos incorporado a 44 agentes nuevos de policía, pero solo con la policía local es imposible combatir este fenómeno. Hemos pedido ayuda a Mossos d'Esquadra, a Guardia Civil y a Policía Nacional para que cada una de las policías actúe dentro del marco de sus competencias, y vamos a seguir insistiendo y aumentando los operativos y hacer todo lo que está en nuestra mano. Ojalá pudiéramos hacer más, y vamos a seguir peleando contra este fenómeno que no lo queremos en nuestra ciudad.
0: Un altre dels temes destacats va ser sobre el nou cap de la muntanyeta. La pregunta va estar enfocada cap a quan s'iniciarà l'activitat d'aquest nou cap. Escoltem la resposta de l'alcalde, el Manu Reyes.
5: Doncs és un tema que nosaltres volem que sigui el més aviat possible, però més que posar en marxa un edifici, nosaltres el que volem és tindre també la garantia de que tindrem més professionals per millorar la qualitat sanitària de la nostra ciutat. Per tant, nosaltres el que volem, i li demanem al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, més metges, més personal d'infermeria, més personal d'assistència, perquè jo crec que els edificis poden estar molt bé i estarem més còmodes, però aquí la clau és tindre més professionals. I aquesta és el que demanem des de l'Ajuntament de Castelldefels, és un tema que és competència de la Generalitat de Catalunya. Jo crec que a la tardor estarà en marxa, l'edifici està pràcticament engestit, ara falta tot el tema del mobiliari, ordinadors i demés, però insisteixo, el més important no està en l'edifici, sinó el tema del personal, que jo crec que aquesta és la gran baralla que tenim, i jo estic convençut que segurament i serà un avenç per la ciutat i que hi tindrem més personal.
0: Com és habitual, l'alcalde va atendre directament altres aportacions de la...

0: de l'Associació de la Gent Gran de Castelldefels, conegut com a Fotosèniors Castelldefels. L'exposició forma part de les Jornades de la Gent Gran i arriba enguany a la seva 5ª edició amb treballs de temàtiques i tècniques molt diverses. Durant la inauguració oficial celebrada aquest dimarts, la presidenta de l'Associació de la Gent Gran, la Pilar Llobany, va destacar el nivell dels participants i l'evolució artística del grup.
1: Jo, com a presidenta, us haig de dir dues paraules només. Impressionants. Han avançat moltíssim. Ja com a aficionats ja no. Ja quasi professionals.
0: El grup Fotosèniors de Castelldefels està actiu des de l'any 2013 i actualment reuneix autors i autores amb estils molt diferents. La responsable del grup, la Isabel Tejera, va posar en valor aquesta diversitat de mirades presents a la mostra.
2: Hoy soy parte de 18 personas que exponemos en esta sala. Les voy a contar brevemente lo que pretendemos con las fotografías expuestas. Como aficionados a la fotografía, sabemos que la fotografía es lenguaje visual, es comunicación y es arte. Y nosotros pretendemos todo eso. Nos lo pasamos de maravilla. Además, lo que más me gusta, hay muchas cosas que me gustan, pero es que no hay competencia. Cada uno tiene su propio mundo y cada mirada es única. ¿Y qué buscamos? Buscamos lo cercano, nos encanta la diversidad, nos gusta mucho lo imperfecto. Y en todo eso buscamos la belleza, porque la belleza está ahí y es preciosísima.
0: L'exposició presenta fotografies organitzades segons diferents temàtiques i tècniques fotogràfiques amb l'objectiu de facilitar el recorregut del públic visitant. Escoltem a la responsable del grup Fotosènior, la Isabel Tejera.
2: Hemos dispuesto, para que entendáis un poquito, los trabajos agrupados según la temática y la técnica. Pues fijaros qué preciosidad, tenemos ahí fauna salvaje, tenemos paisajes, tenemos detalles, enfocados, colores, compensaciones, equilibrios. En las tres paredes restantes hemos querido cambiar un poco la realidad, porque la realidad, hay otras realidades, hemos buscado otras realidades. Y el lenguaje visual, pues se presta a eso, y la fotografía, pues vamos, nos viene al dedillo para representar otras.
0: L'acte inaugural va comptar també amb la presència de l'alcalde de Castelldefels, el Manu Reyes, així com de diversos regidors i regidores municipals. En la cloenda de l'acte, l'alcalde va felicitar els membres del grup per la qualitat de les obres exposades i per la tasca cultural que desenvolupen a la ciutat.
3: Però ella ja l'ha apuntat, aquí los auténticos protagonistas son los 18 fotógrafos que habéis participado en el curso, que sé que Isabel y los monitores son muy exigentes, que os obligan cada día a esforzaros, que lleváis unos cuantos años haciendo diferentes cursos y cada año se va dando pasos adelante, y creo que es importante reconocerlo. Porque mirad, a veces hacemos reconocimientos a personas ilustres mundialmente conocidas y eso está muy bien. Pero también está muy bien reconocer el trabajo que hace la gente normal y corriente, personas como las que estáis hoy aquí, como esas 18 personas que se implican, que tienen muchísimo talento, que las paredes de la biblioteca hoy recogen ese talento que tienen los vecinos de Castelldefels y, por tanto, yo creo que el aplauso lo tenemos que dar los concejales del Ayuntamiento a todos vosotros, a los 18 protagonistas.
0: La mostra Càmera en mano es pot visitar fins al 30 de maig a la sala Margarida Xirgut a la biblioteca Ramon Fernández Jurado, en horari habitual de l'equipament. L'Ajuntament de Castelldefels s'ha adherit un any més a la Setmana Sense Fum, campanya d'activitats que es fa al voltant del Dia Mundial Sense Tabac, que és el 31 de maig. La campanya vol conscienciar dels perills que comporta el consum d'aquesta substància i dels beneficis de no fumar o deixar de fer-ho en els casos de les persones que són fumadores. El lema general de la campanya d'enguany és «Inhala vida, cada respiració compta, les activitats». A Castelldefels inclouen la 12ª edició de la Caminada contra el Càncer, que té lloc diumenge 31 a partir de les 10:30 del matí. Escoltem a l'Anna Gil, a la tècnica de salut.
4: Com a acte més gros, més important, serà el dia 30 de maig, la caminada

0: solidària i saludable que organitzem amb l'Associació Espanyola contra el Càncer, que el dia 29 vindrem a tornar a explicar aquí a la ràdio que es farà aquesta caminada. Sortirem a les 10:30 del baixador, de l'escultura de Dalí Tomar, i ens dirigirem cap al Passeig Marítim. Com a novetat aquest any, durant la caminada farem una gincana amb 4 estacions, repartirem unes bosses al principi de la sortida amb uns materials i durant aquesta caminada doncs, farem una sèrie d'exercicis, una sèrie de proves per conscienciar-nos de la importància de respirar bé. I a l'arribada a la plaça de les Palmeres, a partir de les 11:30, tindrem moltes activitats, tindrem una activitat esportiva de bàsquet 3x3 per a les persones més joves, tindrem un taller de fisioteràpia respiratòria allà in situ, o sigui, qui vulgui podrà, qui estigui passejant per allà o qui vulgui venir, totalment gratuït, totalment obert, i també tindrem una ballada de sardanes per qui li agradi aquestes propostes. I, a més, doncs, també tindrem la presència de les infermeres dels centres d'atenció primària, farem el mateix que farem el dia 26, doncs, repartir informació, explicar les opcions per deixar de fumar, repartirem materials divulgatius, farem aquesta captació de pacients de qui tingui interès en demanar cita amb la seva infermera per deixar de fumar, doncs, que pugui anotar-se a l'agenda, també mesurarem aquestes constants vitals, repartirem fruita, o sigui, farem un munt d'activitats.
1: La ciutat es converteix així durant aquests dies en un espai de sensibilització i participació ciutadana amb activitats adreçades a tots els públics per reforçar la importància de mantenir uns hàbits saludables i promoure una millor qualitat de vida. La iniciativa busca conscienciar sobre els efectes del tabac i posar el focus en el benestar físic i emocional. La Setmana Sense Fum és una invitació a prendre consciència sobre l'impacte del tabac i altres hàbits perjudicials, recordant que cada respiració compta i que els petits gestos del dia a dia poden contribuir a millorar la salut i el benestar del col·lectiu.

Doncs amb aquesta notícia hem arribat al final de l'informatiu. Abans d'acomiadar-nos, fem un repàs als principals titulars de la jornada d'avui, dijous 28 de maig.

Entitats socials i ambientals convoquen una gran mobilització pel 20 de setembre contra l'ampliació de l'aeroport del Prat. La convocatòria arribarà en un moment que les entitats de la plataforma Zero Port consideren estratègic, coincidint amb el període preelectoral. S'estrena aquest cap de setmana a la Fira de Sant Ponç, una fira renovada. Del 29 al 31 de maig, el centre de la ciutat es convertirà en un gran espai de trobada on es combinaran tradició, gastronomia, cultura i activitats per tots els públics. La veu del veïnat pren protagonisme al Parlem amb l'alcalde. Ahir va estar el programa Parlem amb l'alcalde Can Bou, un espai mensual de proximitat per acostar l'Ajuntament a la ciutadania i fomentar la participació directa. Ara ja sí, amb aquest recordatori dels temes que estan marcant l'actualitat informativa d'avui, ens acomiadem fins demà. Gerard Carreras ha estat al control tècnic i us ha informat Patricia Bazaga. Moltes gràcies per acompanyar-nos. Un dia més, tornem demà per compartir de nou tot el panorama informatiu local. Molt bona tarda i fins demà.

0: radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.
1: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
2: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
3: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
4: T'esperem a Alegret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
5: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te l'ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
6: Indianápolis. El programa de música indie de Radio Castelldefels. Presentado por Mode Rodríguez.
7: Todos los viernes a las 10 de la noche.
8: Mamá, ¿por qué no me dejas ser una go-go girl?
9: Tras sufrir un remolino nos quedamos varados en una costa y en esta costa estaba la isla donde vive Lou Reed ha muerto. Este es el programa de la Radiodifusión Mundial que te presenta el mejor panorama del rock y del pop mundial. Lou Reed ha muerto en Radio Castelldefels cada jueves a partir de las 8 de la tarde. No te lo pierdas.

0: Si vols tornar a escoltar aquest programa, ho pots fer a la secció A la carta.
1: Ràdio Castelldefels. Són les 12.

0: radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.
1: Ràdio Castelldefels. Programació de nit.
2: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar. Les últimes notícies i la millor música.
3: Al 98.0 de la freqüència modulada.
2: Ràdio Castelldefels.
4: Castelldefels avui.
5: Bon dia, repassem ara els titulars locals d'actualitat. L'adhesió de Castelldefels a la red de Ciudades que Caminen ha debat al ple municipal. La sessió ordinària d'aquest divendres a la una del migdia inclou entre altres temes aquesta aprovació de l'adhesió de la nostra ciutat a la xarxa que promou un canvi de paradigma en la planificació urbana, situant les persones vianants al centre de les polítiques de mobilitat, urbanisme i salut. El ple es retransmetrà demà divendres en directe a Ràdio Castelldefels, al 98 FM o radiocastelldefels.org i també al canal de YouTube municipal a partir de la una del migdia. Obertes les inscripcions per participar al Desembarcament Pirata 2026, Castelldefels obre ja la participació ciutadana per al Desembarcament Pirata, un dels espectacles més emblemàtics de les festes del mar. Les inscripcions estan disponibles fins al 12 de juny. I en l'àmbit esportiu, el millor futbol internacional sub-8 es reuneix a Castelldefels al llarg d'aquest cap de setmana. A partir de la tarda de demà divendres i fins a la tarda de diumenge 31 de maig, jugadors de 7 i 8 anys d'edat de 30 equips europeus disputen el primer torneig FICAP. El Futbol Club Barcelona, el Real Madrid, el Paris Saint-Germain o l'Sporting de Braga competiran amb clubs locals i del nostre entorn com la Unió Esportiva Castelldefels, l'Sporting Gavà o l'Esportiu del Prat, entre altres equips. I fins aquí el repàs informatiu als titulars destacats d'aquesta hora. Tornarem en una hora amb una nova actualització informativa. Fins ara!
4: Castelldefels avui.

0: radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.
1: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
2: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vital Dent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en Implante más Corona. Vital Dent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
3: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
4: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
5: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagen i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
0: Ràdio Castelldefels a la carta. On vulguis i quan vulguis, tots els programes de ràdio. radiocastelldefels.org.
5: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
6: Així som. Així som. El magazín de Ràdio Castelldefels.

Castelldefels, així som. Castelldefels, així somos. Un espai on trobaràs informació d'aquí. Un espai per al debat i l'entreteniment. Un espai per saber les coses que passen a Castelldefels. I el que és més important, amb la teva participació. Castelldefels, així som.

0: Buen día, Castelldefels. Buenos días, Castelldefels. Aquí y ahora comienza Castelldefels Season. Avui la nostra tertúlia política, com cada dijous, al Partit dels Socialistes de Catalunya. Avui ens visitarà el regidor Jordi Planell. També sabrem com s'està desenvolupant aquesta roda de premsa convocada per Cero Aeroport i altres plataformes que suposen l'ampliació de l'aeroport del Prat i on es troben en aquests moments la Patricia Gazaga i el Miguel Navarro. Pararem d'una activitat molt bonica el diumenge de l'alliberament de tortugues que ha estat cuidant el CRAM, aquesta clínica especialitzada, i que faran que tornin de nou al seu medi natural, que és el mar, que tindrà lloc aquest diumenge i aquest temps per primera vegada a la platja de Castelldefels. Carlos Maestro és músic i també és el productor de la Conchi Moreno, que és la nostra veïna que va guanyar el concurs, el darrer concurs de joves talents. Ens explicarà què ha fet darrerament amb la seva música. I parlant d'esports, ens referirem a la velada de boxa de Golden Boxing Father, que tindrà lloc als Jardins del Castell la setmana vinent amb els seus protagonistes. I com sempre, el nostre mòbil tornarà a visitar un comerç de proximitat, un comerç local. Comencem. Welcome.
1: Així som. El magazín de ràdio Castelldefels. Ana López.

0: Així som. El magazín de ràdio Castelldefels. Anna López.
1: Castelldefels Coffee.
2: I en aquest espai, com cada dijous, el Partit dels Socialistes de Catalunya ens acompanya avui Jordi Planell, regidor. Molt bon dia, senyor Planell.
3: Molt bon dia.
2: Doncs aquí parlem de l'ordre del dia del ple que tindrà lloc demà, del mes de maig, que com sempre es farà a partir de la una i que poden seguir en directe a través de Ràdio Castelldefels. Què destacaria de l'ordre del dia? Bé, abans hi ha un escrit.
3: Sí, sí, sí. A veure, el ple de primera s'espanta, perquè hi ha 18 punts i 3 mocions, però bueno...
2: Això vol dir que sortirem a les 9 de la nit?
3: No, jo crec que podrem fer el debat de molts punts conjuntament, perquè són molt similars, ara els repassarem, i sí, com vostè bé diu, primer hi ha un escrit que ha presentat la plataforma Afectats per la Hipoteca, per recordar una cosa molt fonamental, que les decisions polítiques, encara que la gent digui que la política a mi no me sirve de nada, tenen incidència directament amb la vida de les persones, sobretot amb la vida de les persones més vulnerables. I per què diem això? Perquè el rebuig que va fer el Partit Popular, Vox i Junts al Congrés amb el decret antidesaucis, doncs això té conseqüències. I aquestes conseqüències és que moltes famílies amb una situació precària ara són molt vulnerables. I amb aquest escrit el que pretenen és posar de manifest davant del ple amb 3 exemples de 3 famílies que a dia d'avui estan patint les conseqüències per no haver aprovat aquest decret, doncs explicaran la seva situació perquè tothom sigui conscient. I bueno, és una mostra més de que realment polítiques progressistes i d'esquerres tenen unes conseqüències i polítiques de dretes tenen unes altres. I això ho veurem amb aquest ple. I dit això, doncs, el ple, com he dit, té 18 punts i els primers punts són donar comptes de punts que són habituals per aquestes dates de l'any. El resum del... un informe del resum anual de l'Ajuntament amb els resultats de controls interns, després donar comptes del control financer de l'exercici 2024 amb el pla anual del 2025. Aquí entren auditories que es fan a les empreses municipals com Llarfels i com SAC. Després tenim un punt que és donar compte dels informes trimestrals de tresoreria, el clàssic que es presenta cada 3 mesos, on es diuen les mesures contra la morositat i el període mig de pagament, que en aquest cas està en 24,0 poc dies. Després hi ha un altre punt de la intervenció municipal i que explica l'execució pressupostària i els moviments i situació de tresoreria. Aquí sí que, com sempre, demanem més informació perquè no ens ve tota la informació a l'expedient i esperem que de cada ple la tinguem. O sigui, a l'estat de tresoreria a dia 1 de maig. Això és el que volem, sempre. Vale? Per tal de poder preparar-nos bé la intervenció d'aquest punt. Després hi ha un altre punt també que és donar compte del pla anual del control financer d'exercici 2025, que aquí sobretot es parla de molts temes tècnics, però també s'alerta de riscos i es posa de manifest uns certs riscos que s'han de controlar. No és que hagin sortit, però sí que alerta. Contractacions repetides sense licitació, etcètera, etcètera. Bueno, són informes que s'han de fer i serveixen per autoauditar-se, no? El propi Ajuntament, i està bé, està bé perquè és un control intern. Que governi qui governi s'ha de fer, no és qüestió de color polític. El 8è punt també és la dació en compte de l'informe sobre el pla de mesures antifrau i la memòria de comissió antifrau. Això és un corresponent a l'any 2025. Això ho vam començar a fer al setembre de l'any 2022, també per recomanacions de la nova interventora que va entrar. I bueno, també és un informe que alerta de coses que sense voler igual està fent malament i t'estan avisant d'escolta. Per exemple, abans, se'n recorda vostè, en tots els actes contractem plataformes pels escenaris. I abans es feien amb partides o de joventut o de festes o de lo que sigui, inclús la policia. I clar, va haver-hi un punt que van dir, escolteu, això ho feu molt sovint durant un any, s'hauria de licitar i hauria d'haver una empresa que guanyés la licitació per 3, 4, 5 anys i s'encarregués d'aquest muntatge. No cada vegada subcontratar-ho o contratar-ho a una empresa diferent. Són aquestes cosetes que tu penses que no passa res, que ho està fent bé i realment doncs, la llei diu que si és una contractació molt repetitiva, doncs el que has de fer és licitar-ho i que una empresa doncs, guanyi la licitació.
2: Són procediments, no?
3: Són procediments, sí. Són detallets que bueno, ho pots estar fent bé, tu creus que ho estàs fent bé, però realment, legalment, no és una infracció, però s'hauria de fer millor. Mm. Vale. Després ja entrem amb altres punts que són modificacions de les RLTs, la relació dels llocs de treball i la taula salarial de l'Ajuntament. Aquí el que s'està fent bàsicament és molts llocs de treball, com els enginyers, s'estan agrupant. En comptes de tindre dues categories, s'està agrupant en una mateixa categoria. I també aquí entra, degut al nou conveni de la policia, el que és el 7x7, és a dir, les jornades laborals de 7x7, que vol dir treballar una setmana sí i una setmana no. No, aquí també s'està aprovant. Mm. No tota la policia s'ha apuntat a aquest nou conveni, però sí que els nous membres de la policia local tenen la possibilitat d'adherir-se i fer aquest quadrant. El següent punt són dos punts que també els debatrem en conjunt, que són complements de productivitat, que el primer de tot és assolir objectius individuals per la transformació digital, aquests complements que s'avaluaran sobre el personal d'Ajuntament que els compleixi. I després, un acord regulador del complement de productivitat i avaluació. Aquí el que s'ha fet, pensem, ho preguntarem, és que s'han juntat dos complements en un. Això ho hem de preguntar perquè no ens va quedar molt clar l'altre dia a les comissions. Després tenim un altre punt també d'organització, que és petició d'autorització de compatibilitat. Aquests punts també van passant diverses vegades al ple. Són aquests punts de gent que treballa a l'Ajuntament que ha demanat la compatibilitat per treballar també en un altre lloc de feina. I en aquest cas s'han estimat dos i s'ha desestimat un. Després el punt número 13 és l'aprovació inicial de l'afectació del domini públic municipal de l'immoble de titularitat municipal situat al carrer Doctor Barraquer, és a dir, el CTC. Aquí el que estem fent és passar d'un domini patrimonial a un domini públic. És un pur tràmit. Ara que ja el tenim com a propietat, hem de canviar aquest domini. Uh-huh. Després tenim l'aprovació d'un acte de la delimitació entre els termes municipals de Gavà i Castelldefels, que es va estar estudiant els límits entre Gavà i Castelldefels i s'han fet petits retocs. Bàsicament, les fronteres entre Gavà i Castelldefels han quedat igual i aquí nosaltres sí que aixecarem la mà perquè pensem que, en el cas del canal, si vostè ho mira, hi ha una part del canal, la cantonada de dalt a la dreta, que és part de Gavà. Aleshores, és una pena que ara, havent modificat això, no s'hagués modificat aquesta part i que tot el canal olímpic estigués al terme de Castelldefels. És cert que el canal pertany a la Generalitat, però si algun dia ens pertany a nosaltres, hi haurà un trosset que serà d'acabar. Per tant, ara era el moment d'arreglar-ho. Mm-hmm. Tampoc és greu. Suposo que es pot tornar a engegar a aquest anàlisi de límits. El punt número 15 són sí, és un tema de la xarxa d'enllumenat, el contracte, que aquí s'està aprovant un increment del 10% d'una de les partides que era de 100.000 euros degut a increment de costos. Doncs aquí s'està passant pel ple un contracte que penso que ja ve de la nostra legislatura i s'ha de fer una petita modificació per l'increment de costos que hi ha hagut. I amb el següent punt, el 6è, també va del mateix, va de xarxa d'enllumenat i instal·lacions semafòriques, que també hi ha un petit increment del 2% respecte al contracte inicial. Està tot dintre dels terminis. Vostè sap que quan es licita un contracte, hi ha una part que pot ser variable depenent amb el temps, cost de la vida, cost d'energia, etcètera, etcètera. Doncs ve per aquí només. I després, per acabar els punts ordinaris, tenim l'adhesió d'Ajuntament a la red de ciutats que caminen. Nosaltres estem totalment d'acord en fomentar el que és la vida saludable i fomentar que la gent camini encara més. Que aquí a Castelldefels, la veritat que la gent camina molt i fa molt d'esport. I aquí, aquesta xarxa de ciutats que fomenten el caminar, un dels principals objectius és complir part dels ODS pel 2030, entre ells el de salut i benestar. Caminar és bo per la salut, està demostrat. 6 o 7.000 passos al dia, em sembla que són, ja són molt, molt recomanables. Després, les ciutats i comunitats sostenibles, és a dir, si fomentem el caminar, fem més sostenible el que és l'entorn de la ciutat i, sobretot, l'acció climàtica per la mobilitat activa versus el transport. És a dir, quan més mobilitat activa tinguem, menys transport agafarem. Per tant, millorem la mobilitat i reduïm emissions, també, contaminants.
2: Molt bé. I després quedarien ja les mocions, que es presenten tres. La primera d'elles la presenta el grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya.
3: Sí, és una moció per la protecció, conservació, manteniment preventiu i reposició de l'arbrat urbà. És una moció que no només parla de preservar els arbres, sinó que parla de cuidar-los. Parla de com garantir el seu suport i conservació estructural. És a dir, hem tingut episodis, ja no parlo del Glòria, sinó episodis no fa molt de grans ventades i arbres alts com els que tenim als parcs de Can Bou, amb poques arrels perquè el nivell freàtic està molt a prop, tenen poca sostenibilitat. Per tant, s'hauria de fer un estudi, que això ja ho vam demanar, un estudi d'aquells arbres vulnerables a propensos a caure, i aquesta moció el que està dient és s'ha de planificar un estudi i s'ha de mirar aquells arbres que requereixen de reforçar la seva estructura, ja sigui en cordes o amb fustes o amb el que sigui. Però no hem de garantir només la salut de l'arbre, sinó hem de garantir que no caigui sobre de ningú. Que aquí, uh-huh, aquí està el problema. A veure, jo crec que és una moció que jo diria que l'equip de govern per part de Llarfels, jo entenc que, i de Medi Ambient, suposo que aquest estudi el tenen mig fet, tenen controlat quins arbres estan en perill, i bueno, l'únic que proposem aquí és anem a posar partides pressupostàries per fer aquest anàlisi i poder actuar. O sigui, siguem preventius, no reactius.
2: La segona moció la presenten vostès?
3: Sí, és una moció bastant interessant, per impulsar una comunitat energètica municipal a Castelldefels i, bueno, avançar amb la descarbonització i l'electrificació de la ciutat. Què vol dir? Què vol dir aquesta moció? Aquesta moció vol dir que nosaltres ens hem d'autoproveir i hem de ser capaços d'autoproveir-nos. I hi ha un model que es diu comunitat energètica, que pot ser municipal com privada, que pots produir electricitat i subministrar-la a 2 quilòmetres del centre d'on tu l'estàs produint. Per tant, podríem ser productors d'electricitat, si més no, per a tots els nostres centres municipals. I, a més, l'excedent el podríem vendre o el podríem fer servir per subministrar a famílies vulnerables. Aquí està a l'esperit. I, clar, si vostè mira Castelldefels, per exemple, en aquesta plaça, es podria posar una coberta amb plaques solars. A la plaça de l'Esperanto també. Als edificis municipals, com la biblioteca, suposo que la biblioteca ja té plaques solars.
2: Ja té, efectivament.
3: La jefatura de policia també, però bueno, podem instal·lar més i de l'última generació que produeixin més. El pàrquing del carrer Mèxic, allà també podríem posar. No només generaria electricitat, sinó que també donaria ombra als cotxes. És a dir, tenim una gran capacitat de produir energia, perquè aquí a Castelldefels, si no tenim

0: com Sant Vicent dels Horts, que ja ho estan fent. Per tant, es pot mirar i es pot estudiar. No és una mala cosa, és com quan vam decidir canviar tots els fanals de la ciutat per llums LED. Ens va costar, no sé si 300.000 o 400.000 euros. Vam tindre subvencions europees, però bueno, la partida va ser important i ho vam haver de fer en 2 o 3 anys. Però quin és el resultat? Que hem baixat el consum de la ciutat i la despesa. I més després del que va passar amb la guerra a Ucrània. Per tant, aquestes accions, jo sempre dic el mateix, no hi ha res que et falli més, ja parlo a nivell nacional, més patriota que és independent energèticament. No dependràs de ningú i això et dona molta força perquè no et poden manipular amb el preu del barril de petroli o amb el preu del gas. Soc autoproductor, per tant, soc independent energèticament i és molt important. Pues aquí que esteu fent, també ho podríem fer.
1: I la darrera moció és la que presenta Movem en Comú Podem, en la qual demana que es desplegui un pressupost per a dur a terme el pla estratègic per a les persones grans del Baix Llobregat.
0: Sí, com bé sabem, el Consell Comarcal cada cert temps presenta uns acords, sobretot també en l'àmbit de la gent gran, i sempre els aprovem aquí a l'Ajuntament, però clar, hauríem de tindre una partida pressupostària per tal de poder engegar a nivell local aquests acords que aprovem alegrement. Per tant, si no tenim un pressupost, no podem executar un pla local d'accions per la gent gran, per exemple. Hauríem de també tindre un pressupost per a condicionar l'urbanisme municipal a les persones grans, allà on no tinguem les voreres rebaixades, poder-les rebaixar. És a dir, un pressupost que no surti només de l'àrea d'urbanisme o a l'àrea de via pública, sinó tindre un pressupost concret per poder això, perquè les persones grans ens importen molt i cada vegada més aquests efectes tindrem més. I una cosa molt important també és el tema de l'habitatge dotacional. L'habitatge dotacional és molt important per a aquelles persones que estan soles i potser decideixen vendre el seu pis per tindre una pensió extra i poder anar a un habitatge dotacional amb el qual estigui més adequat per les seves necessitats si la mobilitat no és la desitjada. Per tant, nosaltres sí que teníem una intenció molt clara de fer habitatge dotacional a 1 de maig. On tenim aquí, Plaça Església, 1 de maig. Per què allà? Perquè tenen tots els serveis al centre. Tenen el transport públic també al centre. I aniria molt bé per aquelles persones que inclús viuen ara mateix en pisos sense ascensor o viuen a Vista Alegre o a llocs molt allunyats dels principals serveis municipals. Doncs això també podria vindre d'aquí. Pensar-hi una miqueta amb les necessitats que tindrem a llarg termini.
1: Molt bé, doncs fins aquí al ple, que vaja, vostè pronostica que serà una miqueta llarg?
0: Jo crec que no.
1: Vostè no falla, normalment.
0: Jo crec que no. Bueno, serà llarguet perquè potser algun punt s'enroca, però tenint en compte que molts punts els farem conjuntament i les mocions realment no són mocions complicades, són mocions que penso que tots podem estar en certa manera d'acord, no crec que tinguem grans debats en totes les mocions.
1: Però dit això, en el terreny de la política, aquí en el PSC, estan fent en aquests moments primàries per decidir què encapçarà la llista de cara a les properes municipals.
0: Sí, el partit ja ha engegat el calendari per als municipals i aleshores, depenent de la situació amb la que estigui el partit a la teva població, si estàs a l'oposició, si estàs governant però no tens l'alcaldia o tens l'alcaldia, es proposen diferents dates per començar els procés. Si li diu de primàries, però no vol dir que hi hagi primàries. És a dir, es comença el procés de primàries i vol dir que durant 5 dies s'ha fet una nota pública que qui es volgués presentar com a candidat es podia presentar fins ahir a la nit, em sembla. A partir d'avui, les persones que s'han presentat o s'han postulat per ser candidats ho hauran de comunicar al partit i hauran de recollir el 25%.

0: 20% dels avals que necessiten. Bueno, els avals representen el 25% dels militants. Uh-huh. Per exemple, si tinguéssim l'alcaldia, aquests avals representarien el 40%. És a dir, si vols presentar-te quan ja tenim un alcalde o alcaldessa, necessites un 40%. En aquest cas no tenim l'alcaldia i necessitem un 25%. I un cop les persones que avui s'han presentat i presentin els corresponents avals d'aquí una setmana, em sembla, o 10 dies, ara no me'n recordo els tempos, a partir d'aquí es fa una assemblea extraordinària, es notifica, s'aprova per assemblea i doncs tindríem el candidat o candidata.
1: I quantes persones s'han presentat?
0: No he parlat encara, perquè la secretària d'organització, que és l'Eva López, és la que està recollint la informació. Sí. Jo encara no he parlat amb ella. Uh-huh. Suposo que ens ho comunicarà avui.
1: Molt bé, doncs pararem ja la setmana vinent d'aquest tema.
0: Sí.
1: Amb ella, crec, després del ple,
0: exacte,
1: justament.
0: Exacte.
1: Doncs a part d'això, d'aquests que s'han engegat per decidir qui encapçalarà, com diríem, la candidatura per a les properes eleccions municipals, aquí a Castelldefels celebrem doncs, aquest cap de setmana la Fira de Sant Ponç i després de la setmana vinent comencen les festes al barri, que com sempre la primera d'elles és la del barri de Vistalegre.
0: Sí, ja es comença a l'obrar a l'estiu, perquè ara comencem Sant Ponç, vindrà a Vistalegre, que és una festa molt, molt maca i que a nosaltres ens agrada molt, molt anar-hi. I felicitem a l'Associació de Veïns de Vistalegre per la feina que estan fent ja durant els darrers anys, que l'han aixecat de nou, aquesta festa, i la gran feina que estan fent entre tots. I bueno, és cert que ja comencem amb Vistalegre. Si no m'equivoco, després vindrà Can Roca i ja tenim Sant Joan. Per tant, és que estem ja encetant a l'estiu com cada any i quan acabem Sant Joan ja queden 15 dies per les festes del mar i la sardinada popular, etc. O sigui, ja ho tenim tot aquí.
1: Amb l'arribada del bon temps, les festes. Doncs moltíssimes gràcies, Jordi Planel, regidor del Partit dels Socialistes de Catalunya. Que vagi molt bé.
0: Igualment.
1: Bona setmana.
0: Molt bon dia.
1: Bon dia.
2: Castelldefels Coffee.
3: ¿Por qué no me deja hacer una go-go girl?
4: Tras sufrir un remolino nos quedamos varados en una costa y en esta costa estaba la isla donde vive Lurrita Muerto. Este es el programa de la Radiodifusión Mundial que te presenta el mejor panorama del rock y del pop mundial. Lurrita Muerto en Radio Castelldefels cada jueves a partir de las 8 de la tarde. No te lo pierdas.

0: Bon dia. Fem un repàs ara a les notícies locals d'actualitat amb els tres titulars destacats d'aquesta hora, Castelldefels. El proper dilluns, 1 de juny, començaran les feines, l'obra civil, per la instal·lació d'un sistema d'ombratge a la plaça de l'Església. Aquestes feines estaven pendents de confirmació de data, tenint en compte el calendari d'actes a la plaça de l'Església. Una vegada acabi la Fira de Sant Ponç, que es desenvoluparà a partir de demà i fins diumenge, dilluns ja serà el moment d'iniciar la demolició de paviments, fonamentacions i reposició. Es treballarà en dues bandes de la plaça entre palmeres. El dimecres es faran els acabats amb els registres i es deixarà que el formigó s'endureixi i ja serà el dilluns 8 de juny quan es montin els suports i les lones d'ombreig d'aquest nou sistema d'ombratge a la plaça de l'Església. Castelldefels commemora avui el Dia Internacional d'Acció per a la Salut de les Dones. La ciutat acull diverses activitats, entre elles dos tallers, una tertúlia i una caminada. D'aquesta manera, la ciutat es posiciona per la igualtat de drets de les dones a ser ateses i tractades de manera eficient, tenint en compte les seves pròpies problemàtiques de salut. Els tallers que encara es realitzen, ahir dimecres ja va tenir lloc la caminada i una de les primeres tertúlies amb veus de dones. Aquesta tarda de dijous 28 de maig, a partir de les 6 de la tarda al CEM Can Roca, el taller Autocura Informada, guia i recursos per al teu moment vital, més 45 anys. I demà divendres al matí, de 10 a 11, a l'Espai Montserrat Roig, el taller Cultiva el teu benestar, moviments i respiració conscient. Zeroport i altres entitats socials i ambientals han convocat aquest matí una roda de premsa amb un objectiu principal d'anunciar una gran mobilització contra l'ampliació de l'aeroport del Prat. La data ja ha estat confirmada, serà el pròxim 20 de setembre, quan Zeroport i aquestes altres entitats socials i ambientals, que inclouen en defensa del territori i de l'aigua, de Pana i Aigües Vida, i moviments per l'habitatge, per la defensa del transport públic i contra la turistificació, participaran en aquesta gran mobilització el 20 de setembre contra l'ampliació de l'aeroport del Prat. I fins aquí els principals titulars d'aquesta hora al butlletí Castelldefels avui. Tornarem amb una nova actualització informativa d'aquí una hora. Fins ara.
1: Castelldefels avui.

0: radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.
1: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
2: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente. Un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
3: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
4: T'esperem a Alegret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
5: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
0: Ràdio Castelldefels a la carta. On vulguis i quan vulguis, tots els programes de ràdio. radiocastelldefels.org.
5: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
6: Així som. Així som. El magazín de Ràdio Castelldefels.

0: Doncs anem a Barcelona i ens trobem Patricia Gazaga i Miguel Navarro en una roda de premsa que no sé si està a punt de concloure, organitzada per la plataforma Zero Aeroport, on acaben d'anunciar una gran mobilització contra l'ampliació de l'aeroport del Prat el proper 20 de setembre. Molt bon dia, Patricia.
1: Bon dia, Anna. Doncs estem aquí a la FEDE, a la seu d'aquesta xarxa catalana d'entitats socials que es troba al carrer de Tàpies del barri del Raval de Barcelona i que funciona com a espai de coordinació, trobada i activitats per a entitats de membres. Com ben deies en aquesta roda de premsa, la plataforma Zeroport i diverses entitats ambientals i socials, com són, per exemple, DEPANA, la Protecció per al Transport Públic, la Confederació d'Habitatge de Catalunya, també estava l'Assemblea de Barris per al Declassament Turístic, i l'entitat Aigua és Vida, totes elles han anunciat la convocatòria d'una futura mobilització que serà el 20 de setembre i que fan la correlació de la gran manifestació que va ser fa 5 anys. I també l'han fet coincidir doncs, amb la previsió de l'aprovació del document de regulació aeroportuària, el DORA, per part del govern. Tot això, aquesta plataforma doncs, anirà ampliant més la informació sobre aquesta manifestació, que encara està pendent de conèixer-se doncs, el recorregut i on tindrà lloc. El que sí que estan previstes són futures jornades i debats sobre aquest tema, sobre les ampliacions aeroportuàries i el model turístic. Els actes previstos el mes proper és el 9 de juny, en una xerrada amb acadèmics i tècnics aquí a Barcelona, a Can Batlló, on també doncs, per buscar altres vies també de resoldre o de poder doncs, tractar aquestes qüestions, aquesta denúncia cap al model d'expansió d'infraestructures vinculades al transport aeri. I també el 18 de juny hi ha una xerrada de mobilitat amb la plataforma Protecció Transport Públic, que tot això està previst doncs, també per estar en contacte amb altres entitats i també doncs, acabar de posar en comú tot el necessari per transmetre aquesta demanda i aquesta queixa en contra de l'ampliació de l'aeroport del Prat.
0: És a dir, que entenc que es tractarà el per què o justificarà el per què es neguen aquestes entitats, aquestes plataformes a l'ampliació de l'aeroport, analitzant i debatent doncs, aquells sectors que es poden veure perjudicats per l'ampliació de l'aeroport.
1: Doncs sí, faran aquestes jornades per estar en contacte amb aquestes entitats i també a la mateixa roda de premsa, al torn de preguntes, ha assistit a l'Associació de Veïns del Baixador, de Castelldefels, que també han traslladat i estan en contacte amb Zeroport i han traslladat que des de la Federació d'Associacions de Veïns de Castelldefels doncs, estan patint totes aquestes conseqüències dels sobrevols als aeroports. I han assenyalat també des de l'Associació de Veïns del Baixador que han detectat doncs, sobrevols cada 25 segons, que deixa caure doncs, partícules de contaminació i també, bueno, també un altre dels temes ha estat el soroll. També durant la roda de premsa doncs, ha tingut èmfasi doncs, l'habitatge també, no? Doncs, aquest model turístic. L'habitatge s'ha posat de manifest per part de COSAT, de la Confederació Sindical d'Habitatge. I ha sigut una jornada doncs, amb molta presència de moltes entitats.
0: Mm-hmm. Doncs alguna cosa més a destacar, Patricia?
1: Doncs un repàs de les entitats que han fet els parlaments que estan adherides a la plataforma. Tenim per una part de Pana, que estan en defensa de la natura, que porten més de 30 anys en un treball actiu. Han assenyalat sobretot la pèrdua de biodiversitat al Delta i també han exposat que l'ampliació, no, la previsió d'ampliar la zona CEPA és insuficient i que també han assenyalat doncs, com a data el 2050, que és la data que està previst doncs, que per normativa europea hem de ser neutres en emissions de carboni. Tot això ho ha relacionat com el motiu, no, de per què s'ha d'evitar doncs, aquesta ampliació de l'aeroport, tenint en compte doncs, la natura, el clima i la societat. Per part de l'entitat de protecció de transport públic, han remarcat el dèficit d'inversió en la mobilitat quotidiana al transport, com poden ser els trens o altres tipus de transports, i han posat a manifest doncs, la falta d'inversió en alternatives al transport aeri. Des de la Confederació d'Habitatge Sindical de Catalunya han relacionat doncs, aquesta ampliació de l'aeroport doncs, amb l'afectació a la vida comunitària i al mercat de lloguer, i com això també provoca mobilitat i dificultat a l'accés a l'habitatge, que es pot extrapolar perfectament doncs, a la nostra ciutat, a Castelldefels. Per part de l'entitat de l'Assemblea de Barris pel Decreixement Turístic, han assenyalat doncs, la precarització del mercat laboral pel tipus del sector que és el turisme i també l'afectació a la contaminació i l'emergència climàtica. Han parlat també de que tenen previst que aquesta serà com una gran primera mobilització, aquesta del dia 20 de setembre, però que tenen en ment doncs, que sigui tot plegat un gran cicle de mobilitzacions i que no s'aturi aquest tipus de mobilització ciutadana. I per acabar, l'entitat Aigua és Vida ha fet una crida doncs, a caminar en contra del canvi climàtic i també ha assenyalat, sobretot, doncs, que aquesta ampliació de l'aeroport al final s'està fent en una regió que és inundable i llavors assenyalen també els riscos, no, de tot plegat.
0: Doncs moltíssimes gràcies, Patricia Gazaga i també Miguel Navarro, des del barri del Raval de Barcelona, en aquestes seves entitats, on Ser Aeroport, juntament amb aquestes entitats que has destacat, han presentat les raons per les quals suposen el creixement i l'ampliació de l'aeroport del Prat des de diferents vessants. Moltíssimes gràcies, Patricia Bazaga, Miguel Navarro, destacats precisament avui en aquesta roda de premsa, en la qual també, com explicaves, hi ha participat l'Associació de Veïns del Baixador i la Federació d'Associacions de Veïns de Castelldefels.
1: Gràcies, retornem la connexió.
0: Moltes gràcies i bon dia.
2: Si te gusta la historia de la música, tienes una cita con Musicalia. La historia y la música de los mejores artistas, grupos nacionales e internacionales y las mejores bandas sonoras. Desde Radio Castelldefels.
3: Així som, el magazín de ràdio Castelldefels.

0: Doncs parlem ara de dues activitats relacionades amb el medi ambient. Una d'elles ja es va realitzar i l'altra arribarà aquest diumenge. L'activitat que es va realitzar és al Jardí de Papallones i la que arribarà el diumenge és una relacionada amb unes tortugues que d'alguna manera s'alliberen a la platja. Doncs parlem del tema amb l'Anabel Subies des de l'àrea del medi ambient. Molt bon dia.
1: Hola, bon dia, Anna.
0: Primer de tot, el Jardí de les Papallones. En què consistia aquesta activitat?
1: Mira, aquesta activitat va ser, diguem, l'acte final de les escoles, de la xarxa d'escoles de Castelldefels per la Sostenibilitat, que són, bueno, pràcticament, és la major part de les escoles i instituts de Castelldefels, formen part d'una xarxa amb la qual es treballa per intentar fer una escola o un institut més sostenible. Llavors, dintre del que és el grup de docents que ens anem reunint periòdicament cada mes per organitzar, diguem, bueno, per parlar sobre la sostenibilitat a les escoles i organitzar activitats, es va organitzar l'activitat de plantar un jardí de papallones al parc de la Muntanyeta. Per l'acte final, amb la qual hi ha representants de cadascuna de les escoles verdes, d'alumnes i de mestres també. Llavors, bueno, ens vam aplegar més o menys uns 60-65 alumnes a diferents escoles de Castelldefels, dos o tres o cinc de cada centre educatiu i uns 15 mestres. I van fer diferents activitats al Parc de la Muntanyeta relacionades amb les papallones. I una d'elles va consistir en la plantació d'un parterre que hi ha al costat de la font on es fa l'espectacle del Garigot i tot això. D'un parterre es va fer una plantació específica per millorar la biodiversitat de papallones.
0: Molt bé. Va concentrar l'entusiasme també de tot l'alumnat, no?
1: Sí, la veritat és que va ser un matí molt xulo, ens va fer un dia espectacular, fins i tot massa calor. Però bueno, vam fer diferents activitats, una gincama, un escape room, es van fer també jocs així pels més mogudets i es van també identificar algunes de les papallones que ja existien, que ja hi havia pel parc, amb un caçapapallones, un pot de vidre, es van caçar algunes papallones i entre els alumnes que van participar, amb guies identificatives, les vam identificar. Una mica perquè agaféssim pràctica amb identificar, diguem, espècies de bueno, espècies que ens trobem. I també l'activitat de plantació va ser molt xula. També va participar molt activament el personal de Jarfels, que de fet, bueno, Jarfels, que és l'empresa pública que fa el manteniment dels espais verds, doncs també ens va portar la planta. I bueno, i després els jardiners van estar ajudant els infants a fer la plantació de la seva planteta o les seves plantetes. Alguns d'ells van poder plantar més d'una. I bueno, i és interessant perquè dintre de la cosa són les plantes que es posen en un jardí de papallones, has de tenir en compte tot el cicle de vida de la papallona. O sigui, la papallona abans de ser papallona és oruga i abans és ou, no? Llavors has de tenir en compte plantar espècies que atreguin a les papallones, el que és l'insecte volador, però també atreguin a les orugues. Llavors hi ha una sèrie d'espècies que se li diuen nutrícies, que és que les orugues mengen, que es mengen les fulles o les tiges, no? I unes altres espècies que se'ls diuen les nectaríferes, que solen ser espècies amb flors de colors diferents, perquè cada papallona és específica d'una o dues o tres espècies només, i atrauen a les papallones que amb l'espirotrompa, no? van diguem, xuclant el nèctar de les flors. Llavors, bueno, has de tenir una mica d'idea de diversitat de quines espècies vols atreure de papallones i d'aquestes com poden fer per completar tot el seu cicle de vida amb el propi jardí, que puguin tenir les cries allà i les orugues i després la papallona.
0: Molt bé, els resultats no es veuen immediatament, clar, perquè s'ha d'esperar que tot aquest cicle arribi, es tanqui de nou, no?
1: Sí, bueno, el que sí que, de fet, va venir alguna papalloneta que no havíem vist pel bosc mentre estàvem plantant, perquè, clar, el que són les papallones que van volant sí que es van parant amb qualsevol flor que veuen. Bueno, ja ho veiem també, no?, quan plantem plantes amb el balcó, també de tant en tant s'apropa alguna papallona, no? Clar, perquè hi hagi una població, diguem, més fixa, sí que necessites completar tot el cicle, no? Però A la mínima que poses alguna planta aromàtica, alguna planta amb flor, sí que s'acaba apropant alguna papallona.
0: Molt bé, doncs aquesta activitat que ja va passar, a la que tindrem aquest dissabte, en què consisteix? Perdó, diumenge, a què consisteix, Anabel?
1: Sí, el diumenge bueno, tenim una activitat que més aviat és un acte que acostuma a aglutinar bastanta gent, eh? Entre 1.000 persones, 2.000... És un acte bastant multitudinari, és molt vistós, en realitat, perquè és el torna a casa, se li diu torna a casa, perquè és l'acte amb el que s'alliberen les tortugues, algunes de les tortugues que han passat per la clínica de la Fundació CRAM, bueno, perquè han tingut diferents problemes, que potser tenen alguna ferida o alguna aleta trencada o algun os trencat o han patit descompressió perquè les xarxes d'arrossegament se les han endut per davant. Llavors, a l'hospital, a la clínica del CRAM, diguem, les curen i quan ja veuen que estan preparades per poder tornar al mar, les alliberen. Llavors, una vegada a l'any es fa un acte, que és aquest acte multitudinari, diguem, que es diu Torna a casa, i amb aquest acte s'alliberen unes quantes de les tortugues que hi ha a la clínica. Llavors, normalment aquest acte es fa ja des de fa bastants anys a la plaça del Prat de Llobregat, perquè és on hi ha les instal·lacions de la Fundació CRAM. Però aquest any, també amb un conveni que té la Fundació CRAM amb l'àrea metropolitana, és el primer any en molt de temps que aquesta activitat surt del Prat de Llobregat i va a altres municipis de la metròpoli, i amb aquest any han triat Castelldefels. Llavors, es farà el mateix acte que es fa normalment al Prat, per si alguna persona hi ha anat o ho coneix, però es farà a Castelldefels. I bueno, és un acte que recull diverses activitats, és gratuït, està obert a tothom que vulgui gaudir d'aquest dia. I consisteix, comença a les 10 del matí, hi ha diferents, bueno, hi ha un punt d'informació amb botigueta, hi ha dues exposicions, una exposició que parla més del tema de la nidificació de les tortugues, de com detectar les petjades d'una tortuga que ha fet el niu, o bueno, quan triguen, per exemple, a eclosionar els ous. Hi ha munten una altra exposició també de quines són les principals amenaces que es troben de les tortugues que venen malaltes, diguem, a la clínica del CRAM. I llavors també fan uns tallers, hi ha un taller de pintacares, fan com una gincama també pels nens que hagin vingut a l'acte. Aquestes activitats comencen a les 10. A les 11:30 fan també un teatre sobre el rescat. Bueno, és un teatre, és lúdic, vull dir, no és allò molt... És pensat també per nens, sobre el rescat d'una tortuga. I a dos quarts d'una, a les 12:30, fan l'alliberament de les tortugues de la clínica del CRAM. I en el nostre cas, alliberaran 5 tortugues. Bueno, tinc els noms i els pesos aquí de les 5 tortugues. Que...
0: Ah, tenen nom i tot.
1: Tenen nom, sí, sí. Quan arriba una tortuga al CRAM, la bategen, li posen el nom. Mm. I perquè conviu amb ells bastant de temps. Hi ha tortugues que porten allà... Bueno, hi ha tortugues que ja directament estan allà, que ja no les poden tornar a alliberar, perquè crec que ja del temps que porten allà ja no sabrien potser sobreviure amb el medi natural, o potser també segons la patologia que tenen ja no són aptes per sobreviure, no? Però hi ha d'altres que són aquestes que potser porten menys temps a la clínica i que encara no han perdut com l'instint, no? I que aquestes sí que són susceptibles de ser alliberades. I en el nostre cas tindrem a la tortuga Anna, que és enorme, fa 21 quilos de pes. Llavors tenim la Emma, la Jenny, la Ona i el Manolo. I aquestes tortugues seran alliberades pels voluntaris del CRAM. Amb algunes d'elles també hi haurà alguna representació de l'Ajuntament, i amb alguna d'elles també hi ha una representació dels infants de Castelldefels. S'han triat 3 infants que estan en aquests moments que són usuaris del passaport edonauta, i també aniran a acompanyar a les tortugues alliberades.
0: I en aquest cas, Ara parlarem del passaport d'Onauta, recordarem en què consisteix, però en aquest cas el que fa és depositar a la sorra les tortugues i elles ja saben el que han de fer i s'endinsen al mar.
1: Sí, sí, bàsicament.
0: No? Per imaginar-me la pel·lícula.
1: Sí, bàsicament, clar, les carreguen perquè pesen bastant. Per això també, diguem, qui porta la tortuga solen ser voluntaris que ja estan... diguem, estan avasats a carregar i descarregar tortugues, no? Les carreguen així per la closca, no? Sí. O sigui, les agafen de costat i les apropen pues, a 5-6 metres de lo que és l'aigua i llavors la tortuga camina fins a arribar al mar. Sí.
0: Molt bé. Sí. I recordem en què consisteix aquest passaport d'Onauta que fan servir estudiants de Castelldefels.
1: Sí, el passaport d'Onauta és un passaport que es dona... Bueno, és de la part també de participació ciutadana i educació. Se'ls dona als nanos de... Ara crec que és tercer i quart de primària, de diferents escoles de Castelldefels que estan adherides amb el que és aquest passaport. I el que fem amb aquest passaport és donar a conèixer a través d'un catàleg totes les activitats que hi ha fora de lo que és l'horari escolar, que són activitats que tenen alguna vessant educativa. Per exemple, totes les activitats de la Jugateca Ambiental de Medi Ambient estan incloses amb el passaport d'Onauta, o les activitats que es fan a Cal Ganxo, o, per exemple, des de cultura també hi ha moltes activitats de biblioteca que tenen aquesta vessant educativa i que estan adequades amb aquesta edat dels infants. Llavors, cada vegada que l'infant fa alguna d'aquestes activitats que acompanyat per la família fora de l'horari lectiu, el monitor o educador que hi ha fent aquesta activitat li posa un segell al passaport. Llavors, bueno, ara quan faran el divendres vinent, el 5 de juny, faran la festa del Pla Educatiu Entorn i també els infants que portin el passaport crec que també els hi donen també, pues, no sé si fruita o... es pot bescanviar per alguna cosa, aquest passaport.
0: Molt bé, doncs recordem aquest diumenge a partir de les 10 del matí en quin sector de la platja es farà aquesta activitat d'alliberament de les tortugues?
1: L'activitat es farà, bueno, per qui conegui la Jugateca Ambiental, que també aportarà el seu taller dintre de el que és aquesta recuperació de tallers i d'activitats que es faran de sensibilització, està just a la passera que hi ha davant de la Jugateca Ambiental, que a l'estiu funciona com a biblioplatja, qui conegui la biblioplatja, val? Està més o menys a l'alçada del carrer 11, tirant cap a Gavà, molt a prop de l'oficina de turisme i el banc gegant. O sigui, des d'allà es veurà perfectament perquè hi haurà muntat a la sorra un escenari pel teatre i bueno, es farà un semicercle que és per deixar espai a les tortugues perquè puguin allí, diguem, caminar sense interrupció de les persones, no? Es fa com un semicercle a la sorra bastant gros. Llavors, a la primera part del semicercle es deixa un espai pels infants de 6 a 12 anys perquè puguin accedir i veure-hi bé, perquè si no, si hi ha molta gent, igual es queden darrere i no veuen. Llavors, a partir de les 10, a les botigues, es donen també polseretes pels infants que tenen entre 6 i 12 anys perquè puguin accedir a aquesta zona que s'habilita pels infants, val? Perquè ja estan asseguts a la sorra i no tenen a ningú davant per poder veure. Els punts d'informació botiga és una zona, aquesta polsareta, s'obren a les 10. Es recomana que s'arribi una miqueta abans perquè normalment s'hi fan cues per poder agafar... Estan a la sorra, allà al mateix lloc on es fa l'activitat. Val? Hi ha dos punts d'informació botiga on es fa aquesta... Bueno, on es donen les polseres, llavors, bueno, si arribeu pues, a 9:45 o el que sigui, veieu que hi ha unes cues amb un punt d'informació, és perquè els infants que d'entre 6 i 12 anys poden recollir la polsereta. I llavors... Hi ha el pal i corda, la secció dels nens, i llavors després hi ha unes balles, bueno, igual que es fa quan es fa lo del desembarco pirat, i tot això, no? Hi ha unes balles i darrere de les balles és on es pot posar la resta de la gent.
0: Molt bé, doncs que tingueu molt bona diada, molt interessant des del punt de vista mediambiental, i tant, aquesta tornada feliç al seu medi natural de les tortugues després d'haver estat ateses a la clínica del CRAM. I moltíssimes gràcies per acostar-nos tots els detalls, com diem, d'aquesta activitat que es fa periòdicament cada any. Moltíssimes gràcies, Anabel Subiers, des de l'Àrea de Medi Ambient.
1: Moltes gràcies i als que estan escoltant.
0: Bon dia.
1: Gràcies.

0: radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.
1: Així som, així som. El magazín de Ràdio Castelldefels.

0: 爱之声，
1: 爱之声。
0: El magazín de Ràdio Castelldefels.

0: Bon dia, fem ara un repàs ràpid a l'actualitat més pròxima a través dels tres titulars que centren l'atenció informativa a aquesta hora a la ciutat. En marxa la presentació de candidatures de la nit de l'esport. Fins dilluns 1 de juny els clubs poden presentar candidats i candidates de cadascuna de les 13 categories i reconeixements especials. La cerimònia de lliurament tindrà lloc el 18 de setembre al SEM Can Roca amb la novetat de la categoria de millors esportistes màster masculí i femení majors de 45 anys. La dotzena caminada contra el càncer arriba aquest diumenge a Castelldefels. L'activitat, organitzada per la secció local de l'Associació contra el Càncer, l'Associació Espanyola contra el Càncer, forma part de la Setmana Sense Fum de Castelldefels. A partir de 11:45 del matí, amb sortida des del Passeig Marítim amb Avinguda República Argentina, el Baixador i arribada a la plaça de les Palmeres, comptarà també aquesta dotzena caminada amb activitats complementàries un cop acabada. Inscripcions obertes al Casal d'Estiu de Calganxo 2026. Les persones interessades es poden apuntar per a participar en el Casal d'Estiu del Centre d'Activitats Ambientals Calganxo. Les activitats destinades a infants de 4 a 12 anys d'edat es faran a partir del 22 de juny i fins al 31 de juliol, en 6 torns. Fins aquí el repàs informatiu als titulars destacats d'aquesta hora. Tornarem en una hora, ara ja amb el torn de l'informatiu local i totes les notícies en detall de Castelldefels. Fins aviat.
1: Castelldefels avui.